0: Moreno, per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta d'etapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Llargues i ens obren una finestra meravellosa per observar el cel. Avui, de la mà del nostre expert de capçalera, l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, parlarem del cometa C2025-A6 Lemon, que promet regalar-nos un espectacle celeste a simple vista durant les setmanes vinents. A més, posarem la mirada més enllà del nostre sistema solar per conèixer els objectes interestel·lars. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Comencem pel principi, allò per situar-nos. Què és un cometa i com es forma?
1: Els cometes de vegades els diem boles de neu bruta perquè són objectes que estan formats per molta quantitat de gel d'aigua, és a dir, aigua gelada, combinant amb roca. Són molt poc compactes, això vol dir que es fragmenten de seguida. I n'hi ha milions, un sistema solar, bàsicament, de vegades pensem que és molt simple, no? A l'escola estudiem que és un sol, un estel i uns planetes. A més hi ha llunes, però és que a més hi ha bilions d'altres objectes que són asteroides i cometes que volten el Sol i que formen part del sistema solar. Doncs els cometes són un d'aquests objectes i tenen una característica que és que, com que estan formats per gel d'aigua, però també per gel de molts altres gasos, que a l'estar gelats estan en format sòlid, quan s'acosten els cometes al Sol i s'escalfen, tots aquests gasos s'evaporen amb la temperatura. I quan s'evaporen, arrosseguen cap a l'espai petits fragments de pols o de roca que, ara ho comentarem, formen les cues dels cometes. I això és el que els fa diferent dels asteroides. Els asteroides, en principi, són molt més compactes, és més roca, tot i que també tenen molta gel d'aigua, però són més compactes i no desenvolupen aquestes cues que sí que fan els cometes.
0: Clar, has dit cues i no cua. Sí. Això vol dir que els cometes tenen dues cues, que potser no tots
1: Exacte.
0: Ho tenim al cap. En què es diferencien l'una de l'altra?
1: Hi ha la cua més típica, que és aquella que dibuixem i la que tots ara tenim al cap, és la cua de pols, que és aquesta que dèiem, no? Els gasos s'evaporen, quan s'acosta a la part interna del sistema solar del cometa, pugen les temperatures, gasos cap amunt i pols que se'n va cap a l'espai. Això queda darrere del cometa, i forma la gran cua del cometa, que aquesta cua normalment es corba, té com una figura una mica corbada, perquè s'està movent el cometa i està seguint una òrbita al voltant del Sol, i això fa que es corbi la trajectòria de la cua. Però hi ha una altra cua que anomenem la cua d'ions.
0: I aquesta és visible?
1: Les dues poden ser visibles. A veure, d'entrada, Alba, ja ens agradaria que fossin visibles les cues dels cometes sempre. I aquí ara parlarem d'aquest regal que podríem tenir a l'octubre, a final d'aquest mes d'octubre. Però en fotografia sí, en fotografia capturem perfectament aquestes dues cues. La cua d'ions és que també aquests gasos que hem comentat que s'evaporen, degut a la interacció amb el vent solar. El vent solar és un flux continu de partícules que arriben del Sol i de la radiació del Sol. El que fan aquestes molècules de gas és es trenquen i creen ions. Un ió és bàsicament un compost que està carregat elèctricament. I això, amb el vent solar, que també està carregat elèctricament, interactua i fa una cua, aquesta sense corbar, recta i sempre enfocant en direcció contrària al Sol, per tant, diametralment oposada al Sol, que anomenem cua d'ions, i que també brilla. La de pols brilla perquè reflecteix la llum del Sol, aquesta brilla perquè també reflecteix la llum del Sol, però sobretot també emet llum.
0: Parlem dels cometes, perquè ho dèiem a l'entradeta, eh? Aviat podrem veure, possiblement a simple vista, aquest cometa, el C2025-A6 Lemon. Quan es va detectar i quina serà la seva trajectòria que ens permeti, esperem, a veure-la a finals d'aquest octubre?
1: Mira, es va detectar començaments d'enguany, només cal mirar el nom per saber-ho. C vol dir cometa, / 2025, descobert l'any 2025. A vol dir descobert durant la primera quinzena del mes de gener.
0: Carai.
1: Si hagués estat descobert la segona quinzena, hagués estat B. Si és una C, vol dir primera quinzena del mes de febrer.
0: Dividim els mesos en dos.
1: En dos. Per tant, ha descobert la primera quinzena del mes de gener d'enguany i el número és de sèrie. Vol dir que és el sisè cometa descobert a la primera quinzena de l'any 2025. Això és el que vol dir el nom, i després se li afegeix el nom de l'instrument o del projecte que el va descobrir, en aquest cas des de l'Observatori de Mount Lemmon, per això es diu com es diu aquest cometa. Es troba acostant-se al Sol, és a dir, es troba anant cap al periheli, que és aquesta part més acostada al Sol, de manera que la seva llum continuarà augmentant. Hi ha moltes expectatives en què pugui arribar a ser un objecte visible a simple vista a final d'aquest mes d'octubre. De fet, jo calculo que a partir del dia 20, més o menys, aquest objecte ja hauria de guanyar molta llum perquè comencés a veure's des de llocs molt foscos. Però si continuen aquesta, o si acompleix les expectatives que tenim, podria arribar a emetre tanta llum que tampoc caldria allunyar-se gaire dels llocs urbans i podria brillar com molts dels estels dels que veiem a ull nu qualsevol nit. Val? Això seria final del mes d'octubre, començaments del mes de novembre. Tot i això, hi ha una frase en astronomia que va crear un gran astrònom que es diu Levy, que diu que els cometes s'assemblen molt als gats amb dues coses. Tots dos tenen cua, igual que els gats, els cometes tenen un caràcter que no es pot predir. Per tant, molts cops els cometes ens han decebut, hem tingut moltes expectatives. Mira, ara vindrà el cometa del segle, no? Uh-huh. I el podrem veure a simple vista i després ha resultat un fiasco, però també ens ha passat el contrari. Cometes dels quals no esperàvem absolutament res i que tot de sobte doncs, s'han convertit en força espectaculars. Hem de ser molt prudents. De moment, està complint totes les expectatives. Hi ha els astrònoms que segueixen això, han fet corbes de llum, on prediuen com anirà pujant aquesta llum, i al llarg d'aquesta setmana s'ha anat clavat a la corba. Per tant, tot sembla indicar que aquest sí que es convertirà en un objecte que podrem veure a simple vista, i espero que també puguem veure la cua. I tothom que tingui una càmera normal de fotografia podria arribar a fer fotografies força espectaculars.
0: Ara et preguntaré cap a on hauríem de mirar, però abans m'agradaria saber, per fer-nos la idea, quina mida té aquest cometa?
1: No ho coneixem. En aquest cometa no ho coneixem. Hi ha cometes de totes les mides. Probablement aquest cometa són, no sé si s'arribarà a un quilòmetre, però es rondarà aquesta mida. En aquest cas crec que no coneixem encara la seva mida.
0: I si tenim sort i no ens fa el gat, i compleix aquestes previsions que han fet els astrònoms, cap a on hauríem de mirar si és que finalment és visible?
1: Cap al capvespre, un cop es faci fosc, tindrem unes hores de visibilitat i haurem de mirar cap a l'oest. Cap al dia 20 es trobarà una mica més cap al nord-oest, però tal com passin les nits es anirà movent una mica desplaçant-se cap a l'oest. Per tant, necessitem visió a l'oest, fer-ho després que es faci fosc, amb hores, no cal córrer tampoc. Vull dir que és un objecte que anirà força elevat en l'horitzó com perquè no haguem de patir, però vull dir que no es veurà mitjanit, haurem de fer-ho a la primera part del vespre, i si complís aquestes expectatives no hi hauria d'haver gaire dificultat a poder-lo albirar, perquè no només es veuria com un puntet, com un estel, sinó que es veuria clarament que no és un estel, es veuria clarament que és com una boleta de llum difosa que indica que és un cometa.
0: Quan parlem de cometes, tu ens deies que estava complint tots els pronòstics i que estava guanyant aquesta brillantor. Sovint els científics parleu de la magnitud dels cometes. Què vol dir exactament? I no sé si sabem de quina magnitud podria arribar a ser aquest cometa.
1: La magnitud l'utilitzem en astronomia per indicar la lluminositat de qualsevol objecte, no només dels cometes, dels estels també. És una escala que va a la inversa. Què vol dir a la inversa? Pues que quan diem que un estel o un objecte té magnitud 5, doncs la 5 és més feble que la 4.
0: Al revés que els terratrèmols, per entendre.
1: Correcte. La 0 seria molt brillant i fins i tot hi ha magnituds negatives. La menys 1 o la menys 2 encara són més brillants. Per cada pas que hi ha de magnitud, vol dir que l'objecte brilla 2,5 cops més. És a dir, pues un objecte de magnitud 4 brilla 2,5 cops menys que un de 3. Val? Doncs en aquest moment, aquest cometa ja és visible en prismàtics, i això vol dir que està sobre una magnitud 7, una cosa així. L'ull nu, sense cap mena d'instrument, i en una nit excel·lent d'aquestes que pràcticament no existeixen, arribem a magnitud 6, si és el límit de la nostra visió, aquest objecte podria arribar a la magnitud 2. Entre 2 i 2,6, sí, com molts dels estels que veiem al cel sense cap mena de dificultat. Aquesta és l'expectativa que tenim d'aquest cometa.
0: Quina és la diferència d'aquest cometa d'altres que puguem haver vist al llarg de la nostra vida des de Catalunya?
1: Bé, que aquest es pot convertir en un objecte visible. Els cometes, n'hi ha molts, però passen molt lluny. Aquest, de fet, passarà molt lluny, no hem de témer res, però o passen molt lluny, o són massa petits, no desenvolupen aquestes cues, n'hi ha de vegades que es fragmenten tant que es desintegren. Simplement, quan entren a la part interior del sistema solar, es trenquen amb trossos, amb fragments, i allà s'ha acabat la vida d'aquell cometa. Veure'n un d'aquests de llibre no és fàcil, i aquest ho podria ser. És cert que sempre estem esperant, no?, i que tenim el llistó molt alt, i tenim expectatives posades molt altes, i per això jo sempre dic prudència, perquè si no després ens decebem, Però jo hi confio bastant en aquest cometa, sobretot en què, a les fotografies, a simple vista que es pugui veure la cua, espero, però això tant de bo fos així. Però en fotografia segur que es podrà veure, i això no ens passa molt sovint.
0: Últimament també m'has sentit a parlar de cometes interestel·lars, que a part de la pel·lícula també té un altre significat, com el 3i Atlas, que diuen que és el tercer objecte interestel·lar confirmat després dels dos primers. Què són exactament aquests objectes interestel·lars i què els diferencia de cometes i asteroides que tenim en el nostre propi sistema solar?
1: Els objectes interestel·lars, com el nom indica, són rodamons que venen d'altres sistemes solars, que no són el nostre. Varen ser expulsats, ves tu a saber de quins sistemes solars i ves tu a saber quant de temps fa, i es mouen sense cap rumb i destí per la galàxia. Poden viatjar durant milions d'anys sense quedar lligats a cap sistema solar. N'hi ha d'haver moltíssims, només que la nostra tecnologia és tan incipient que no els havíem descobert. I el primer va ser el famós Oumuamua, l'any 2017. L'any 2019, dos anys després, el segon objecte interestel·lar, el Borisov, i aquest, l'Atlas, 3i/Atlas, és el tercer objecte interestel·lar que hem descobert el mes de juliol d'enguany, per tant, molt, molt recent. Com sabem que són objectes que no són el nostre sistema solar i que provenen d'altres? Quan mirem la seva trajectòria, calculem la seva òrbita, veiem que la seva òrbita és com una U, una lletra U, que està oberta, no està tancada. Les òrbites dels objectes estan tancats, són elipses tancats al voltant del Sol. Aquests no, són, per tant, objectes que entren i surten i se'n van. Ens visiten...
0: No queden atrapats en la gravetat del nostre planeta.
1: Exactament, ens visiten efímerament. Oumuamua el vàrem detectar massa tard, quan ja marxava del sistema solar, no el vàrem poder estudiar gaire. Atlas, tenim molta sort aquest, perquè l'hem detectat entrant, bé, entrant, ja era dins, però acostant-se encara al Sol. En aquest moment està passant a prop, entre cometes, de Mart, i fins i tot hi ha alguns satèl·lits que tenim a Mart, que han girat les seves càmeres i els seus instruments per estudiar aquests objectes, que són molt interessants perquè, com que van ser formats a altres sistemes solars, doncs ens interessa saber molt la seva composició. El sentit comú ens diu que ha de ser molt similar als nostres cometes, no? Però no és obligat això, i per tant tenen molt interès científic.
0: Què en sabem per ara del 3i/Atlas?
1: Doncs que hi ha molta conspiranoia, Alba. Molta.
0: Jo he llegit que tenia molt diòxid de carboni.
1: Sí, això sí, però diríem s'ha posat molta conspiranoia, que si és una nau ET, tornem al tema Oumuamua del 2017, que hi ha comportaments estrambòtics, que els científics s'amaguen coses, que la NASA no ho vol comentar, que l'Agència Espacial Xina tampoc vol comentar d'aquest cometa perquè segurament és una nau alienígena. En fi, és una cosa tremenda. Jo, de debò...
0: La imaginació no té límits.
1: No, però a mi em comença a cansar força, aquests dies, això del 3i Atlas, perquè, a veure, no hi ha res estrany. És un cometa que és interessant perquè ve d'un altre sistema solar, evidentment, això el fa molt interessant, el fa diferent, no? Però això no vol dir que, per favor, que sigui una nau que s'estiguin amagant dades, estem intentant entendre'l, comença a comportar-se com un cometa dels nostres, tal com es va acostant al Sol, comença a desenvolupar cua, en fi, no hi ha res que ens hagi de fer pensar que, tant de bo, jo seria el primer que signaria, no? Però, per favor, no.
0: De fet, ja tens un llibre,
1: que parla de tot això.
0: Sabem d'on ve el 3i Atlas?
1: No.
0: O quants anys pot arribar a tenir?
1: Sí, hem fet algunes estimacions, però són estimacions aixecant el dit. Com que té aquesta trajectòria en forma d'U, si estirem el braç de la U, podem intentar deduir més o menys d'on ve, i podria venir de la part més interior de la galàxia, i això el podria situar com un objecte més antic fins i tot que el nostre sistema solar. És a dir, que quan va ser expulsat del seu sistema solar, el nostre encara no existia. No ho sabem, evidentment, però podria ser un objecte extraordinàriament antic, sí.
0: I sabem per què són expulsats dels seus sistemes solars?
1: Hi ha moltes interaccions. Quan un sistema solar és un caos d'objectes, sobretot a les primeres etapes d'un sistema solar, és com una taula de billar, que tot xoca contra tot. I clar, les boletes se'n van i ja et queda un sistema solar endreçadet, que és més o menys el que tenim ara, tot i que tenim milions d'objectes voltant, no? Normalment aquestes expulsions es fan per interacció. Interacció, per exemple, amb planetes. Quan un d'aquests objectes passa a prop d'un planeta, posem pel cas Júpiter, Júpiter té tanta gravetat que li canvia la trajectòria al cometa o a l'asteroide. I això pot fer o que l'asteroide caigui sobre el planeta i impacti, n'hem detectat forces d'impactes sobre els planetes, o bé que li canviï l'òrbita, o bé fins i tot que li canviï tant que l'expulsi, que li faci entrar en una òrbita en forma d'U, com dèiem, que el deslligui completament del seu Sol. També hi pot haver col·lisions, col·lisions, que també el que fan és que els fragments que es desprenen, els fragments grossos, doncs, surtin ejectats i puguin adoptar trajectòries que els deslliguin del seu sistema solar.
0: Suposo que a poc la ciència anirà evolucionant, eh? I els instruments que tenim aniran avançant. Clar. I podrem tenir més dades d'aquests objectes interestel·lars que ens visiten.
1: És que és molt interessant perquè n'hi ha d'haver molts, el sentit comú diu, és que n'hi ha d'haver moltíssims, però a més també n'hi ha d'haver que els hem adoptat. Hi ha d'haver asteroides i cometes del nostre sistema solar que no són d'origen del nostre sistema solar, que van entrar així
0: i aquests... hauran quedat atrapats en la nostra gravetat.
1: Correcte, no anàvem tan de pressa com per poder seguir aquesta U i escapar-se i van quedar atrapats pel Sol i ara formen part de la nostra família planetària, però que el seu origen no és aquest. I això encara no n'hem descobert cap, però és superinteressant.
0: Per acabar, Joan Anton, quina informació i quins aprenentatges en podem treure d'aquests cossos interestel·lars?
1: Mira, sempre diem que els cometes i els asteroides són els fòssils dels sistemes solars. Per exemple, els nostres cometes i els asteroides són fòssils. Què vol dir això? En diem que són molt poc processats. Si tu agafes la Terra, per exemple, i agafes la superfície de la Terra i dius, anem a estudiar les roques més antigues de quan es va formar la Terra, apenes en trobes, perquè la Terra està molt processada, vol dir que ha patit impactes que han canviat la seva estructura, té tectònica de plaques i vulcanisme, això ha canviat completament l'estructura de la superfície de la Terra, no? Quan diem que un objecte és poc processat, vol dir que és pristí, és verge, és tal com es va formar, apenes ha patit modificacions, no?
0: I la seva roca... Podem fer el símil amb l'alimentació, no?
1: Per exemple... I per tant, ens interessa molt estudiar-los, perquè són fòssils, directament vestigis dels primers instants de creació del sistema solar, i no s'han tocat. I això ens dona molta informació de com s'han creat els sistemes solars. I aquesta és la gran cosa dels nostres cometes i asteroides, per això tenim missions robòtiques que hem enviat per capturar mostres d'asteroides i de cometes i dur-los aquí, que això és una cosa tremenda, per estudiar aquestes composicions.
0: De moment estarem atents al cel, a veure si no ens fa el gat aquest cometa a finals de mes, a principis d'octubre, i atents també tota la informació que ens arribi del 3i/Atlas, que serà molt provada per la ciència. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: A tu, gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Avui volem dedicar l'espai de serveis a les persones de la mà dels Mossos d'Esquadra a un tipus de violència que sovint passa desapercebuda, però que afecta especialment adolescents i joves, les violències digitals. Amb l'auge de les noves tecnologies i de les relacions a través del telèfon mòbil i les xarxes socials, s'han normalitzat conductes de control i de vigilància que en realitat són manifestacions de violència en les relacions i sovint formen part d'un patró de violència de gènere. I per parlar-ne avui ens acompanya l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions de la Comunitat i Proximitat dels Mossos d'Esquadra. Anna, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Posem una mica en context a la nostra audiència amb algunes dades, com per exemple que els estudis més recents indiquen que un de cada tres adolescents que han tingut parella han patit algun tipus de violència digital amb freqüència, amb comportaments com controlar converses, localització o mòbils sense consentiment. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies per violència masclista digital han crescut de manera notable, amb un increment del 21% en els casos de descobriment i revelació de secrets, sovint vinculats a la difusió d'imatges íntimes no consentides i utilitzades com a xantatge emocional. Són dades del 25 de novembre de 2025. I tot i que aquesta violència pot exercir-la qualsevol persona, les dades continuen mostrant que la majoria de víctimes són dones i noies joves, tal com confirma també el Ministeri d'Igualtat, que apunta que el 90% de les víctimes de difusió d'imatges íntimes sense consentiment són dones. Posat sobre la taula tota aquesta informació, Anna, expliquem què s'entén exactament per violències digitals. Quins són els exemples més comuns entre els adolescents?
1: Doncs violències digitals seria tot tipus de violència exercida a través d'internet, missatgeria electrònica, telèfon mòbil, tablet, ordinador personal... tot això, o sigui, seria el reflex de la violència real, però feta a través d'un dispositiu, connexió via internet. Això és la violència digital. Violència digital, doncs, evidentment, pot ser víctima un home o una dona, evidentment. Què passa? Quan la víctima és una dona, ja parlem, com també has fet esment, de les violències masclistes digitals.
0: Exacte. Quins comportaments en una relació digital com la que ara comentaves cal considerar com a indicadors de violència o de control?
1: El primer que ens ha de fer sospitar de que una persona, una dona, una noia està patint aquest tipus de violència masclista digital, primer de tot és aquest control. Control és algo com molt sutil, que de vegades està normalitzat i fins i tot es malinterpreta com, oi, és que la meva parella s'està preocupant molt per mi, és que ho fa perquè m'estima molt. I quin és aquest control? Voler saber exactament a tot hora on ets, amb qui estàs, t'he vist que estàs connectada en línia i no em contestes, amb qui estaves parlant. Són primers indicadors, aquest indicador de control i també de control de publicacions que una pròpia noia pugui fer a la xarxa. Per què has publicat aquesta foto? No veus que estàs ensenyant massa coses que no has d'ensenyar? O potser estàs marcant molt el pit? Aquest tipus de fotos, doncs, prohibició, no?, de publicar fotos per la moda, per la forma de vestir, o perquè el noi cregui que aquella noia s'està insinuant massa. És aquest control, el primer indicador.
0: I les dades apunten que qui acostuma a exercir més aquest

0: observant entre els joves, entre els adolescents? N'has apuntat alguns.
1: Sí, aquests serien els primers, els més bàsics, no? Els més normalitzats, els de controlar la forma de vestir, que s'exerceix el control tant en la vida real com, evidentment, quan la noia publica una fotografia. No publiquis, li diu, no publiquis aquest tipus de fotografies a les xarxes. També el control de voler saber constantment on està. Per què no em contestes? Vaig escriure un missatge, vaig veure que hi havia el doble check, no? El doble check. Que hi ha un vídeo molt divertit que corre per xarxes, que si algú el vol buscar es diu doble check, i és aquest exemple, no? Doble check, l'havies llegit i ni em contestes. Per què no em contestes? Amb qui estaves? O estaves en línia ahir a les 11 de la nit i jo t'escrivia i tampoc em contestaves. I amb qui estaves parlant si no em contestes el missatge? Són totes aquestes accions que busquen el control i doncs voler saber exactament què fa i deixa de fer l'altra persona.
0: Contrasenyes, fins i tot, no?
1: També, dona'm la teva contrasenya per poder accedir directament al teu correu electrònic, al teu perfil de xarxes socials, tenir control, o sigui, accedir directament a tot el que tinguis en el teu telèfon mòbil.
0: Les converses, fins i tot.
1: Per poder accedir a les converses. Recordem que les converses, tothom té dret a la intimitat i al secret de comunicacions i a la privacitat. És un dret. Què passa? Que molt joves, doncs, sobretot quan són molt jovenets, doncs, confonen doncs, aquest tipus de conductes amb dir no, és que és una confiança que tenim plenament entre nosaltres com a parella i simplement és perquè m'estima molt i es preocupa per mi.
0: Precisament aquestes conductes moltes vegades, sovint, es presenten com a romàntiques, no? És que m'estima molt, és que em vol protegir... Com podem diferenciar entre l'afecte i aquest abús, no?
1: Exacte. És una línia molt prima, molt prima. Evidentment, les persones adultes doncs ja tenim més experiències i les sabem diferenciar. El risc està entre els joves, que encara no tenen aquesta experiència de vida i ho confonen amb aquest fals romanticisme. Quina és aquesta línia? Quan deixem de ser... És totalment lícit que una persona, una parella, li pregunti a l'altra on ets, o però simplement per interès, per saber... Bueno, és per preveure a quina hora arribaràs a casa, o si arribes tard a la nostra cita, doncs per organitzar-me, no? Si estàs molt lluny, doncs sé que tardaràs, vale? És una pregunta normal, on ets? Però ja quan aquesta pregunta deixa de ser una pregunta per interès, per poder organitzar-me jo també, sense esperar res de tu, sinó que és ja, vull saber, és una exigència, vull saber on ets. Tinc l'exigència de saber on ets, o amb qui parles, ja són, o et retreuen el fet de que no m'has contestat aquest missatge. Per què no me l'has contestat? Quan entrem en retrets, qüestionem la conducta de l'altre i tot són una espècie d'assetjament cada dia, aquí ja deixa de ser interès i preocupació per ser un control. Mm.
0: Quina repercussió emocional i també psicològica pot tenir en una jove o en un jove ser objecte d'aquest tipus de control i de vigilància constant?
1: El primer que es pot observar doncs, és un tipus, és una mica aïllament. Què aconsegueix l'agressor? Què busca també? Aquest aïllament, no, de la víctima, de l'altra persona. Aïllar-la, per què? Perquè així ell té el poder, ell té el control, l'aïlla. Aïllament de la resta d'amics, d'amigues, de la seva família. També, fins i tot, es manifesta verbalment amb por de... Ostres, no, això no ho publicaré perquè, clar, és que el meu nòvio em dirà que això no li agrada. O deixa fins i tot la noia deixa de participar a activitats socials per por a que el meu xicot em digui que no puc anar aquí o que no li ha agradat que quedi amb aquesta persona o que vagi aquí perquè hi ha l'altra. És una mica això, aïllament social, li baixa l'autoestima també a la noia i por. Por i neguit a fer accions que de forma lliure pot fer-les, però deixa de fer-les per por al que em dirà el meu xicot o com reaccionarà o s'enfadarà.
0: I És veritat que últimament aquestes violències

0: Han augmentat i fins i tot s'han normalitzat com a conductes entre els joves?
1: Estaven ja normalitzades. Des del moment en què tenen ús de telèfon mòbil i internet, estava normalitzat tot. Ara s'està desnormalitzant. Per què dic això? Perquè estem fent molta prevenció, estem donant molta informació, molt assessorament, per dir, ei, això no és normal, no ho normalitzem, no és normal aquest control del mòbil, no és normal que l'altra persona vulgui tenir la contrasenya del teu telèfon mòbil per saber exactament tot el que fas, per tenir accés a les teves converses. Tothom ha de tenir el seu espai privat, la seva intimitat. I arran d'això és per aquest motiu que pot ser que sí, que hi hagi més denúncies, perquè ja cada cop es cobra més consciència i es veu que sí, que hi ha conductes que no són normals, encara que hagin estat normalitzades des d'un principi amb l'ús de les tecnologies.
0: Malgrat aquest aïllament que comentàvem fa una estona, que és el que acaba aconseguint l'assetjador, la persona que assetja, que pot ser noi o noia, comentàvem en aquest cas, com ha d'actuar una persona que detecta que algú del seu entorn, una amiga, un amic, un familiar, està vivint una situació de control digital?
1: Primer de tot, explicar-ho. Explicar què li passa. Li pot explicar a la seva família, en aquest cas si és una persona jove, als seus pares, al seu germà, la seva germana gran, algú de confiança. Quan trenquem aquest aïllament i fem ja el primer contacte dins del nostre entorn més proper, el següent pas, quin seria? Doncs anar a demanar informació i assessorament a professionals. Professionals vol dir des de els serveis, els SIATs, que pot haver-hi a nivell municipal, servei d'atenció i informació a la dona, d'acord? O fins i tot a les oficines de les comissaries de Mossos d'Esquadra. Tenim el nostre grup d'atenció a la víctima, que també està per això, per oferir informació i assessorament a les persones que es trobin, que siguin víctimes d'aquest tipus de violències digitals. El següent pas, en funció de quina circumstància es trobi la víctima, seria presentar l'opció de presentar la denúncia corresponent a la comissaria.
0: I què recomaneu des de Mossos d'Esquadra als pares, als professors i als joves a l'hora de prevenir i detectar a temps aquestes actuacions?
1: Doncs una mica, això està a la guait, no? Deixar de pensar que una conducta d'aquestes és normal. Quan ja sentim que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar del tot bé, que no és normal o que ens fa sentir malament, això ja denota que l'altra persona està actuant de forma, diguem, poc correcta amb nosaltres. A partir d'aquí hem de dir, ei, veiem què passa. I els passos que hem dit, expliquem què ens passa, que algú ens informi, ens assessori, anem a mirar exactament què hi ha al darrere de tot plegat i quines accions s'han de dur a terme. També hi ha l'opció de la pròpia víctima, doncs, també d'autoprotegir-se, a part de totes les accions i que pugui demanar i ajuda que pugui demanar a nivell professional, també hi ha l'opció d'autoprotecció de la víctima. Això què significa? Doncs blindar-se a les xarxes, bloquejar persones que no vulgui, perquè estem parlant sempre, ara estem parlant molt de la violència exercida per la parella, però hi ha també violència masclista
0: externa.
1: D'amics, companys de feina. Aleshores, bloquegem aquestes persones que potser no formen part de la nostra vida més íntima i no volem saber-ne res, bloquegem-les. Comencem també per prendre també mesures d'autoprotecció que també podem prendre. Denunciem també totes les accions o totes les violències que ens puguin fer a través de les xarxes, a dins de la mateixa xarxa, denunciar contingut. Per exemple, contingut sexual, podem denunciar directament a la xarxa, reportar-ho a la xarxa per bloquejar la persona que ens està fent aquella violència. I també fins i tot anem més enllà, podem també recórrer a exigir el nostre dret a la protecció de dades i intimitat a través de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Això també és un altre recurs. Informem a l'Agència de Protecció de Dades de que, en el cas de que dèiem difusió d'imatges no consentides, sense el nostre consentiment. Tenim l'opció també de denunciar-ho i exigir que es retiri aquella imatge d'internet a través de l'Agència de Protecció de Dades.
0: Mm. Sovint també es recomana no esborrar les proves. És a dir, si hi ha hagut una conversa que és susceptible de ser prova del que ens està passant, doncs això és important conservar-ho. I com s'ha de fer perquè tingui validesa en una possible denúncia?
1: Captures d'imatges. No recomanem, es demana, no esborris res. No esborris res perquè és la prova. Mm. Capturem la imatge, captures de converses, guardem tots els correus electrònics, els podem portar ja fins i tot impresos a comissaria si volem fer una denúncia i no esborrem res, evidentment. I ho guardem. Guardem, bé, a través de... Fem impressions de pantalla, imprimim en paper, ho arxivem en un pendrive, el que sigui, però guardem-ho.
0: Mm-hmm. I una última qüestió abans d'acabar. Quan es converteix en delicte una conducta digital d'aquest tipus i com s'actua des de Mossos?
1: Delicte ja ho és des del primer moment, d'acord? O sigui, un insult, un simple insult ja és un delicte. Un insult masclista. Un menystenir una dona pel fet de ser dona ja és un delicte. O sigui, és el que hem comentat abans. Normalitzem certs comentaris, certes coses que semblen banals i són delicte. O sigui, de fet ja és delicte. Com s'actua? S'ha de valorar. S'ha de valorar en funció dels casos. Denunciar, tothom té el dret de denunciar. Però nosaltres sempre diem, potser no és la solució. Anem a veure cada cas, si és un adolescent, si és una dona ja adulta, la gravetat de la situació dels fets, i de vegades, amb els joves, es resol amb una mediació. Anem a seure'ns, anem a parlar, què ha passat, això no està bé, això és un delicte, informem a les parts. En cas de persones adultes, doncs, òbviament, les situacions ja són més greus, els delictes ja són més greus, tenen més repercussió i moltes d'aquestes situacions acaben en denúncia. En els adolescents intentem solucionar amb una mediació, perquè donar informació, coneixement i que sàpiguen que són aquestes conductes no són normals, sinó que són un delicte.
0: Una última reflexió o consell, Anna?
1: Consell és que donem la importància que cal a tots els fets i totes les conductes. No banalitzem ni minimitzem situacions pensant que no tenen importància, són normals, perquè en el moment en què una persona hi hagi algú que li faci sentir malament, incòmoda, o que vegi que ella tindria ganes de fer coses i les deixa de fer per por al que diran o s'enfadarà l'altra persona, doncs aquí hi ha un problema que ha de demanar assessorament, informació i demanar ajuda.
0: Doncs moltíssimes gràcies a l'Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts a aquesta nova secció que estrenem avui, que es diu Drets de butxaca, un espai on, com hem sentit, descobrirem aquells drets que no sabem que tenim, no? Drets en molts àmbits diferents, drets en l'àmbit del consum, no? Què podem fer quan anem a comprar, quins drets tenim, drets també en l'àmbit de viatjar, per exemple, si ens perden les maletes o si ens canvien el vol d'hora. Drets també en l'àmbit laboral. Quan em fan fora de la feina, què puc reclamar i què no puc reclamar? Doncs tot això ho descobrirem en aquesta secció i ho farem de la mà d'un expert. Ell és en Jan Botí i és jurista i politòleg especialista en dret constitucional. Actualment treballa a la Generalitat amb temes de cooperació territorial. Ja el tenim aquí. Bon dia, Jan, com estàs?
3: Molt bon dia. Content d'acompanyar-vos per primera vegada.
2: Doncs digues, Jan, avui primer programa, de què ens parlaràs? Quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem de drets lingüístics, i parlarem de drets lingüístics en part perquè dins d'aquest àmbit d'especialització constitucional que deies sempre he tingut un interès especial i crec que era interessant que puguem tractar un tema com aquest, i més a més també perquè recordo que a mitjans d'agost, quan tots érem de vacances i quan a vegades sembla que no hi ha gaires notícies, de tant en tant algunes treuen el cap, i recordo que justament un restaurador d'un municipi del Maresme, bastant a prop d'aquí justament, perquè és a Tordera, parlava i preguntava als seus seguidors a xarxes socials si això de reclamar que t'atenguin en català en un comerç n'hi havia per tant, perquè a ells no els agradava gaire, perquè deia que generava situacions d'incomoditat, etcètera, etcètera. Aleshores, avui jo crec que hem de començar per aquí, és a dir, la normativa que diu en aquest tema, podem o no podem reclamar parlar en català o en una altra llengua oficial, i com ens hem de trobar, no? la rotulació, les cartes, les comunicacions que fan els comerços, els restaurants, els negocis a Catalunya.
2: Doncs som-hi. Què ens diu exactament la llei sobre aquest dret que tenim?
3: Doncs bé, a Catalunya els drets lingüístics venen recollits en l'Estatut d'Autonomia, que és, diguem, la norma que ens regeix a nosaltres després de la Constitució, és la nostra petita norma suprema, encara que una mica retallada, justament també en temes de drets lingüístics, però que al final és un marc que ens protegeix. En aquest cas, sí que és cert que, per posar un marc, no? És l'article 34 de l'Estatut el que ens parla dels drets lingüístics dels consumidors i dels usuaris. I és a partir d'aquest article que ens empara a poder fer servir qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, que recordem, en són dues, el català i el castellà, i també l'aranès a l'Aran. I un terme que crec que és interessant destacar és que són cooficials i que el prefix co no implica subordinació d'una de l'altra, sinó que en aquest territori tenen una situació d'absoluta igualtat davant la llei. Després, la situació ordinària, diguem que és una altra. No?
2: Clar, per tant, hem de fer prevaler, no?, els nostres drets com a llengua cooficial, el català, no?, que no està subordinada al castellà, sinó que té els mateixos, no?, que el castellà.
3: Efectivament, és a dir, dins de Catalunya, com a residents, com a ciutadans catalans, tenim dret de fer servir i de ser atesos en qualsevol d'aquestes dues llengües. Per concretar de l'Estatut, tenim dues normatives principals que en tema de comerç ens guien, que són la Llei de Política Lingüística, que té bastants anys, de finals del segle passat, i la Llei de Consum, que és modificada lleugerament més recent. Però en el cas de comerços i restaurants, no?, que al final és el cas que ara estàvem intentant tractar, hi ha diverses qüestions que hem de tenir en compte.
2: La primera
3: és que la rotulació i els cartells interiors han de ser, com a mínim, en català. Els llistats de preus, els serveis, les senyalitzacions, les entrades i sortides, etc, etc. Tot això, com a mínim, ha de ser en català. Això no exclou que es puguin emprar altres llengües, però sí que hi ha de ser, com a mínim, en català. Després, pel que fa a les cartes també han de ser-hi sempre, com a mínim, en català. I no un paper fet, diguem-ne, a última hora, sinó hi ha de ser de
2: la
3: manera
2: carta oficial.
3: Correcte, de manera permanent, de manera estable. No ha de ser una cosa fruit d'un rampell perquè algú m'ho ha demanat. No, ha de ser-hi de manera real. Després, pel que té a veure amb l'atenció oral al públic, que aquí és on a vegades hi ha certa confusió, certa divergència, perquè justament l'article que us mencionava de l'Estatut va ser interpretat pel Tribunal Constitucional dient, escolti'm, el que diuen vostès aquí de que tenen dret d'ús a nivell oral de les dues llengües oficials, ho hem d'interpretar d'una manera una mica més restrictiva. I què vol dir això? Això vol dir que jo tinc dret a ser atès en qualsevol llengua oficial. Per tant, a que se m'entengui en qualsevol llengua oficial.
2: Mm-hmm. Per tant, no a que se'm respongui, sinó només m'han d'entendre.
3: A nivell jurídic, se m'ha d'entendre. Mm-hmm. Podríem entrar en altres terrenys on potser seria desitjable que se m'atengui en la llengua en la que jo em dirigeixo. Però a nivell jurídic, que és el que ens interessa, a mi se m'ha d'entendre. Per tant, la resposta de «es que no t'entiendo» no em val. Aquí hi hauria una vulneració, justament, d'un dret lingüístic. Igual que, cas que no sol passar, però que també estaria emparat per la normativa, si algú es dirigís en castellà en el restaurant i el propietari o el cambrer o qui fos respongués «no t'entenc», estaríem en una situació exactament igual, en aquest cas. Cert, però que les dades i, diguem-ne, l'opinió pública no ens demostren això, però és un cas que també es pot donar.
2: Clar, i en aquest cas, hi ha un número mínim de personal que ha de tenir el local que sàpiga entendre el català?
3: És a dir, no és una qüestió numèrica, sinó que sí que és cert que aquest dret no ha de ser garantit de manera individual pels treballadors d'una empresa, d'un negoci, d'un comerç, sinó que ha de ser l'empresa la que vetlli perquè en el seu funcionament, en la seva plantilla, hi hagi persones adients perquè puguin respondre en qualsevol de les llengües oficials, com deia, català o castellà.
2: Mm-hmm. Però llavors això que deies, ells no estan obligats a parlar-te en català.
3: Obligats a respondre't en català no ho estan. A nivell jurídic. Seria desitjable, és un altre tema, un altre debat, però a nivell jurídic no ho estan. Per tant, el que sí que ho estan és entendre't. A tu no et poden dir que no t'entenen. Bé, t'ho poden dir, ho fan en alguns casos, però en tot cas això seria una vulneració d'un dret lingüístic. No?
2: I ens queda un últim punt, no? L'etiquetatge de productes.
3: Sí. Aquí guanyaríem molt si el català fos una llengua oficial a la Unió Europea. Perquè, justament, en matèria d'etiquetatge alimentari, es tracta d'una competència europea. I, per tant, hi ha moltes ocasions en les quals les llengües que tenen l'oficialitat a nivell europeu tenen certa protecció i garantia en aquest àmbit, raó per la qual és difícil poder pressionar a certes empreses grans perquè ho facin. Però la normativa catalana sí que aplica i, per tant, si ens regim per la normativa catalana, que és de plena vigència a Catalunya, sí que l'etiquetatge de productes que es venen, etcètera, etcètera, hauria de ser també en català.
2: Clar, aquí ara a mi em surt el dubte de productes que es venen a Catalunya o productes que s'etiqueten a Catalunya. Perquè si importem productes de fora, aquests també han de portar l'etiquetatge en català?
3: A veure, en principi, tot allò que és venut a Catalunya hauria de complir amb la normativa. El que passa que molts cops s'aleguen raons de costos o raons doncs, de volum, que es tracta d'un mercat petit, etc etc. Per això la insistència de moltes persones en l'oficialitat del català, que, per exemple, aquesta seria una via que podria explorar.
2: Uh-huh. I si aquests drets que comentes que tenim no se'ns compleixen, què hi podem fer nosaltres?
3: A veure, tenim diverses opcions, no?, com a ciutadà. Jo, d'entrada, diria, abans d'anar, diguem, en una via judicial o de reclamació, expliquem-ho, expliquem la situació en el restaurador, en el comerciant, etc. Escolti'm, vostè és conscient que ho hauria de tenir o m'ho pot facilitar, és a dir, de la manera més natural. Perquè és possible que el comerciant potser no tingui coneixement de que allò és una obligació que garanteix drets. Sí que és cert que doncs, és una qüestió que hauria de tenir en compte, però si no la té, com a ciutadans els ho podem fer saber. Si això no és suficient i entrem en una situació de conflicte o en una situació incòmoda, sí que aquí tenim diverses opcions. Una primera opció és sol·licitar una fulla de reclamacions, un full de reclamacions, perdó, on aquesta persona podrà exposar la situació que ha viscut, tenint en compte, que això és una cosa que sempre m'hi trobo, que amb els fulls de reclamacions necessitem fer tres còpies.
2: Tres còpies.
3: Tres còpies. Perquè una l'ha d'omplenar el restaurador, el comerciant, l'altra la persona, diguem-ne, que presenta aquesta reclamació, i hi ha d'haver una tercera que serà la que enviarem a l'oficina de l'Agència de Consum. Per tant, hi ha d'haver una còpia per cadascú, pel propietari, per la persona denunciant o reclamant i per l'Agència Catalana de Consum.
2: Per tant, és important que ens en quedem una, de còpia d'aquestes? Que el
3: dues.
2: Propietari... Bueno, dues, la canviarem i la que ens quedarem nosaltres.
3: Correcte, correcte, perquè hem de ser nosaltres els que fem la gestió de tramitar-ho a l'Agència Catalana de Consum. Per tant, això és important, perquè a vegades els comerciants, i jo que vaig estar també treballant durant un temps cara al públic, tenen clar que sovint el ciutadà no és coneixedor d'això. Mm. I si no fem el tràmit complet, clar, no té la validesa que correspondria. Per tant, una primera opció és presentar aquesta reclamació a l'Agència Catalana de Consum, que també es podria fer en línia o ho poden fer anant a qualsevol oficina que té arreu del territori. Mm-hmm. Una altra qüestió és presentar una queixa també a través de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Hi ha un portal on es poden presentar queixes lingüístiques i que, per tant, tu pots exposar la situació i, en principi, segueix el seu curs dins de la Generalitat també.
2: Això en línia, eh? Entenc que ho hem de fer.
3: Això en línia ho podem fer, correcte. Després tenim una altra opció, que, diguem-ne, no és dins del canal del sistema català com a tal, sinó que ho podem fer a través d'associacions o entitats que també vetllen pel compliment d'aquests drets. Una associació que s'encarrega justament d'això és Plataforma per la Llengua, que atén i recull tota aquesta tipologia de queixes i sovint ells mateixos són els que després fan el circuit a través de la Direcció General de Política Lingüística.
2: Per tant, ens faciliten aquesta feina, no? Si no sabem molt bé com posar-nos-hi, és una bona manera, no?, de que la nostra queixa arribi més amunt.
3: Correcte. I si no sabem com contactar-hi, moltes persones el que fan és fer una denúncia via xarxes socials on justament mencionen entitats d'aquest tipus i aquestes entitats fan el seguiment i fan l'acompanyament que toca, o si no, fent-ho directament a través del seu web.
2: Mm-hmm, molt bé, per tant tenim quatre opcions diferents, però totes aquestes no són per la via judicial, no?
3: No són per la via judicial. La via judicial aquí, diguem-ne, que és complexa, perquè al final estem parlant de qüestions que poden requerir una sanció administrativa, mm-hmm, en el cas de la rotulació, dels cartells, etc etc. En aquest cas hi pot haver sancions que vagin de les més lleus d'uns 10.000 euros fins a uns 100.000 euros, i no hi ha d'haver, diguem-ne, no has d'haver viscut tu mateix aquella situació per presentar aquesta reclamació o aquesta denúncia per la via administrativa. Eh? Jo, de fet, recordo un dia que, caminant per la meva ciutat, un centre de formació de cossos policials, de Mossos d'Esquadra, de policia local, acreditat per la Generalitat de Catalunya, tenia tota la rotulació absolutament en castellà. Clar, a veure, si la Generalitat com a poder públic avala això i incompleix la seva pròpia normativa, doncs com a ciutadà també tens el dret i el deure, diria fins i tot, doncs de fer-ho saber. Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, la via judicial la reservaríem en el supòsit de que es pugui produir alguna situació a nivell de danys d'honor, d'intimidació o d'amenaça, si la situació s'agreuja fruit d'aquest conflicte. És la via que podríem reservar com a últim esgraó.
2: Vale, per tant, de moment, aquestes quatre situacions ens han de servir per poder defensar els nostres drets.
3: Correcte.
2: I quines sancions es poden aplicar?
3: De caire econòmic. A més, és cert que l'Agència Catalana de Consum compta amb un seguit d'inspectors, no només en matèria lingüística, però sí que en matèria de consum vetllen perquè els locals, els negocis, els comerços estiguin adequats a la normativa. I sí que és cert, i en això tenim dades recents informades per al Departament de Política Lingüística, que l'any 2024 la Generalitat va rebre un total de quasi 2.000 expedients per vulneració de drets lingüístics, entre els que s'hi separen 750 de queixes i 1.200 denúncies. L'any anterior, el 2023, havien estat més encara. Estàvem parlant de 2.680 expedients, dels quals quasi 800 queixes i més de 1.880 denúncies. El que sí que és cert és que si mirem enrere i fem una mena de translació cronològica de tots aquests fets, entre l'any 2012 i 2014, és a dir, durant un període de 12 anys, només un 7% de totes aquestes denúncies i queixes han acabat en una sanció per part de la Generalitat. Per tant, potser aquí, més enllà doncs, de legislar en aquesta matèria per protegir els drets lingüístics o qualsevol altre, és necessari garantir que allò ho podré aplicar.
2: Clar, perquè ara estava pensant, si només el 7% s'han resolt, potser com a consumidor penso per què he de passar, no?, per tot aquest procés, si llavors total no servirà de res.
3: Aquesta reflexió crec que ens val pels drets lingüístics i per qualsevol altre dret. Si arribem a aquesta conclusió i tots pensem que no és útil reclamar, queixar-nos o denunciar per una cosa que és legítima i que a més la normativa ens empara, mai tindrem una resolució d'aquella problemàtica, perquè si ho veiem en passivitat, doncs serà difícil. Que a vegades és feixuc, pot generar una situació d'incomoditat, pot passar, és cert. Ara bé, jo crec que val la pena doncs, apostar-hi i fer-ho també com a contribució ciutadana, si es pot dir així.
2: I tant, doncs en prenem nota i ja per anar acabant, quins consells pràctics ens dones?
3: Míriam, si estem parlant que ets el comerciant, que ets la persona, diguem-ne, que té l'atenció cara al públic, jo et diria, compleix amb la normativa. I la normativa et diu que, com a mínim, la rotulació, la cartelleria, les informacions, les comunicacions amb el client han de ser, com a mínim, en català. També tingues sempre, en el cas d'un restaurant, que era amb el supòsit amb el que iniciàvem, tingues sempre la carta també en català, com a mínim. També hauries de, diguem-ne, per ser just i contribuir amb el que també et diu la normativa, assegura't que la teva plantilla és capaç de respondre en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya. Perquè així t'estalviaràs problemes. Perquè si un ciutadà t'ho reclama, t'ho demana, tu podràs complir sense cap mena de dificultat. I finalment, sí que a mode recordatori, no, diria, home, és més fàcil complir la normativa i tenir a la ciutadania i a la clientela contenta que no pas haver-te d'enfrontar a una situació incòmoda o a una eventual sanció en cas d'incompliment per part de l'Agència Catalana de Consum. No? Això per un cantó, si ets, diguem-ne, el comerciant, el que presenta. I si ets el ciutadà, el que dèiem, has de ser conscient que tens dret a ser atès en català, en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya, l'aranès a l'Aran, i que has de saber que tens a la teva mà, que tens al teu abast, doncs un seguit de mecanismes a través de la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de Consum, a través d'entitats com Plataforma per la Llengua, a través també de les xarxes socials, per poder canalitzar aquestes problemàtiques, aquest malestar, aquestes vulneracions, al final, de drets lingüístics.
2: Molt bé, per tant, moltes gràcies, Jan, per tota aquesta informació, per tots els drets que ens has explicat que tenim sobre drets lingüístics, i que crec que ara, amb tot això après, podrem ser més capaços, no?, d'aplicar i de defensar aquest dret nostre, que és el de ser atesos en català, no?, i de que la retolació, les cartes i tots els establiments estiguin en català, perquè al final el català és una llengua, com deies, cooficial, no?, a Catalunya, i l'hem de fer prevaldre perquè està en perill d'extinció. Per tant, moltes gràcies, Jan, i ens trobem en el proper programa.
3: Gràcies a vostès.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui el Sant Cugat Emprèn transita pel món immobiliari amb un convidat que ha acumulat experiència suficient en el sector per decidir crear la seva pròpia agència. Cuca Fernández, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Carme?
0: Avui, qui és el convidat que ens portes?
1: Avui, pues, com ben has comentat, hi ha persones que no només veuen oportunitats, sinó que les creen. Aquesta setmana a Sant Cugat Emprèn parlem amb Nacho García de Palau, un jove que s'ha endinsat en el sector immobiliari amb coratge, visió i autenticitat. Després de passar per empreses com Lucas Fox, Properties i Prodigia, ha liderat equips on ha entès les complexitats del mercat i ara mateix, actualment, ha fundat la seva pròpia agència, Signature Luxury Homes. Treballa en el segment Premium, però no perd de vista els grans reptes del sector. Ell és Nacho García de Palau, com us he dit. Benvingut al programa.
2: Molt bon dia, moltíssimes gràcies, noies.
1: Després d'una trajectòria consolidada en diverses agències, molt jove, hem dedicat 25 anys...
0: No sé com li ha donat temps a tenir tanta experiència.
2: Ui, porto temps.
0: Quan vas començar?
2: Amb els 16 anyets.
0: Els 16 anys?
2: Mentre estudiava, sí.
1: Que bo. Això sí que és sorprenent. Ja et porto talent jove, però això ja és una sorpresa.
0: Ja, però talent jove i amb experiència.
1: Nacho, què et va impulsar a fer aquest pas?
2: Mira, realment jo sempre he sigut una persona super, super, super comercial. M'ha encantat moltíssim sempre el món de l'arquitectura i vaig veure sobretot buscar un sector en el que no només estigués en aquest cas endinsat dins de les cases, sinó que hi hagués algú més emocional. Jo sempre dic que darrere de cada casa hi ha vida, hi ha una ànima, hi ha una, en aquest cas, una raó de poder, en aquest cas, viure dins d'ella, i aleshores vaig dir, ostres, per què no combino el que és l'arquitectura, el món comercial, i en aquest cas el món immobiliari ha sigut realment la resposta ideal al que jo sempre he volgut. I bueno, vaig començar, com bé us he comentat, molt jove, amb diverses empreses, com heu comentat, i pues mira, poquito en poquito, com hormiguita, arribem fins al dia d'avui, al gener d'aquest mateix any, vam donar veu a un projecte que és Signature, on realment estem super agraïts a tota la bona entesa, en aquest cas, que ha tingut el poble i sobretot doncs, els bons èxits que hem anat tenint aquests temps.
0: L'experiència la tens tu, ja ens ha quedat clar, però quan dius que hem tirat endavant això, ho has fet en solitari o ho has fet en col·laboració d'algú?
2: Mira, realment el projecte ha sigut un projecte creat solitari, o sigui, és fet per mi, val? El que sí que és cert que he comptat amb suport de col·laboradors, en aquest cas, que sempre han estat aquests últims anys amb mi, i actualment compto amb suport d'agents immobiliaris i, en aquest cas, col·laboradors puntuals que estan amb mi dia a dia, val? En aquest cas, lluitant per el projecte, però realment tot el que és el pensament, la creació de la marca i tot l'altre ha sigut realment, ha estat sol en tot el procés.
0: O sigui que d'aquesta experiència que has aconseguit acumular, t'has creat la teva pròpia xarxa que ha donat peu a crear la teva pròpia agència.
2: Ah, exacte, he anat escollint aquelles persones que al llarg de la vida en aquest cas m'han demostrat ser, sobretot jo sempre dic ser bones persones, realment saber que en el món immobiliari no únicament hi ha una transacció, és que hi ha molt més. Han demostrat, en aquest cas, doncs, m'han donat una confiança i una empenta i aleshores he volgut confiar en ells per aquest projecte personal que realment és increïble per mi.
1: És molt important el que està comentant ara el Nacho. Quan ets un emprenedor, aquesta xarxa, aquest sistema col·laboratiu, que és una forma també, a l'hora d'emprendre, més fàcil per no tenir una estructura, i jo sempre dic que al final és una mirada diferent a l'hora d'emprendre, no? És així, t'ha ajudat, no?
2: Tot
1: el no tenir una estructura i que les despeses pues, siguin una mica més portables, no?
2: Exacte, aleshores quan fas tot el projecte, en aquest cas, i fas tot el pla de negocis, lògicament genera una mica d'angoixa i en aquest cas sobretot incertesa de com seran els primers mesos. Per sort, doncs venia d'estar en altres empreses i vaig poder fer aquest calaix que sempre diem quan crees la teva empresa per poder aguantar els primers mesos, i sobretot avui en dia Sant Cugat és una ciutat molt oberta al món i en aquest cas hi ha molts centres de negocis, hi ha molts serveis i empreses que ja donen tota aquesta externalització perquè empreses petites, mitjanes o inclús freelance puguin tenir tots els serveis amb un cost que in-house seria molt més car, i realment fan que, doncs, que pues avui en dia poguéssim donar veu a tots els projectes que realment tinguem en ment.
1: Hi ha moltes agències aquí en la ciutat perquè realment hi ha un mercat molt ampli, però quin seria el teu valor diferencial com a marca?
2: Mira, jo sempre dic que el valor diferencial de Signature és el sobretot l'experiència. O sigui, entendre que darrere de cada transacció hi ha alguna cosa, hi ha un motiu, hi ha sobretot, en aquest cas, una vida, com us comentava al principi, i sobretot l'excel·lència en el servei. Nosaltres venem, en aquest cas, propietats, juguem propietats, però sobretot el que viu el client o el propietari, en aquest cas, és una experiència. I jo sempre dic que és la casa és una gran part de la vida, val? I sobretot en aquesta vida, jo, si em permeteu, sempre ho dic, hi ha coses molt importants, que és el fill, la casa, i en aquest cas la teva parella de vida. I sobretot en aquest cas nosaltres estem en un dels punts importants i vitals en aquest cas, que és la venda d'una casa, la compra d'una casa, i sobretot estar a l'alçada del que la persona en aquest cas necessita i acompanyar-los. En aquest cas, jo sempre dic que el servicio 360, el que necessitin, nosaltres en aquest cas ho brindem, el que sigui. O sigui, ja et dic, ens adaptem al ser un projecte molt més boutique, que trenquem en aquest cas els esquemes d'immobiliària tradicional, busquem sobretot en aquest cas ser un acompanyant, val? Donar-li la mà a qualsevol persona perquè visca el procés de la millor forma, perquè no us enganyarem, o sigui, vendre una casa després de 30, 40 anys, tota la teva vida, hi ha 1.000 records, 1.000 vivències, hi ha moltes emocions en aquest cas allà dins, o com el que és en aquest cas comprar una nova casa, començar un nou capítol de vida, doncs lògicament crear nervis i hipotecar-te 40 anys en aquest cas per la compra d'una casa, lògicament també genera una certa angoixa, però sobretot nosaltres doncs donem la màxima tranquil·litat i que se sentin com a casa.
1: Parles de boutique, premium, això dona un perfil de client una això, mica...
0: Ho estava pensant.
1: En nivell alt, no? O sigui, però... Sou realment una agència que us adapteu a tot tipus de perfil de client, no?
2: Exacte, o sigui, Signature és una agència que es centra en un segment de luxe, val? Però sí que és cert que obrim camp a tot tipus de producte i a tot tipus de compradors, o sigui, no ens tanquem en banda en absolutament res. El que jo sempre dic és que ens agrada donar el servei, ja sigui vendre un pis en aquest cas més econòmic o una casa en aquest cas més cotitzada, sempre que un propietari o un client tingui una necessitat i vulgui en aquest cas tenir un servei en premium on es senti super ben recolzat i acompanyat, obrirem sempre les portes.
1: O sigui, reafirmem que Premium Boutique és per un servei personalitzat.
2: L'experiència, exacte. Sentir-se acompanyant a tot el moment. O sigui, no sentir-se que l'hem, en aquest cas, soltat la mà en el procés, sinó que en tot moment està, en aquest cas, recolzat per professionals que entenen i entenem molt bé, perquè hem viscut aquests processos, del que és la compra o la venda o el lloguer, ja sigui d'un apartamentet com d'un edifici, el que sigui.
1: La vivenda, sabem que
2: està
1: complicada, és casa, molt cara.
2: Molt cara.
1: Com valoraries ara la situació actualment aquí a la ciutat?
2: A veure, no ens enganyarem. És una situació complicada, tant per desgràcia als joves, val? Perquè realment no és una situació gens fàcil, com realment en aquest cas famílies, com en aquest cas persones. Actualment tenim moltíssima demanda, val? I molt poca oferta. Què és el que ha estat passant aquests 2-3 últims anys? Que s'ha venut molt, val? A un preu realment molt alt. I què passa? Que mentre els compradors estiguin en disposició de comprar-lo, lògicament el propietari vol obtenir el màxim preu per la venda. Val? Aleshores, grans ciutats com Barcelona també han viscut, en aquest cas, els mateixos escenaris, però si ens centrem a Sant Cugat, l'oferta de lloguer és molt escassa, val? Perquè com no hi ha aquesta rotació que sempre estàvem acostumats, que el mercat de lloguer a Sant Cugat un 40% són clients estrangers, que per desgràcia, i ho dic amb la mà al cor, s'ha pagat un preu inclús a vegades una miqueta superior al que el mercat estava disposat a pagar i fa que propietaris busquin aquests tipus de perfil perquè lògicament volen treure'n la màxima rentabilitat. I això què és el que ha fet? Doncs que ara actualment no hi ha producte, no hi ha oferta, hi ha molta demanda, no hi ha aquesta rotació, la gent no es mou i aleshores la gent que arriba a Sant Cugat, pròpies famílies que estan visquent aquí i han ampliat família o han reduït família, no tenen aquesta possibilitat de poder accedir. Lo mateix en les ventes, o sigui, barris com per exemple Volpelleres, barris com Can Mates o Mirasol han pujat exponencialment el preu per metre quadrat, o fins i tot el nou barri de Monestir, l'antic Sant Francesc, que han fet un canvi, realment faig una especial menció perquè aquests 3-4 últims anys Sant Cugat ho ha pogut fer molt bé, o sigui, l'entrada de noves promotores, noves construccions, ha fet que el barri, doncs, hem pujat fins i tot 2.000 euros, disculpeu, al metre quadrat, al barri, i això ha fet en aquest cas que també dificulti el que és tot el nucli del centre poder trobar actualment tant un lloguer assequible com una, en aquest cas, un preu de venda assequible.
1: Ja. I llavors, quan ara estàs comentant, el tope del lloguer, això a l'hora...
2: El topall, exacte.
1: Parlem una mica de cara des del... Perquè hi ha molts inversors que inverteixen en vivenda.
2: En vivenda.
1: Llavors, el tope del lloguer seria una causa d'aquesta baixada de contractes de lloguer?
2: Sí, sí. Sense cap dubte, o sigui, des de les últimes limitacions imposades en aquest cas des del Ministeri de la Vivienda o fins i tot en aquest cas quan l'Agència de l'Habitatge tenia aquesta competència els últims anys, ha fet que realment molts propietaris no treguin l'immoble al mercat, fins i tot s'ho fa molt entre amics, el boca a boca és el que més funciona, fins i tot família, i per desgràcia, i realment és un gran problema, ens trobem immobles que estan buits perquè no els volen llogar, o entren en aquest cas en la temporalitat. Què fa la temporalitat? Que treu la possibilitat del lloguer, en aquest cas a llarga estància, i fa que a la temporalitat no hi hagi, en aquest cas, una regulació, però sí que és cert que aquest buit legal ja s'han donat compte i estan intentant-lo regularitzar al màxim perquè tot passi, en aquest cas, per al mateix topall.
1: Clar, però no veiem una solució imminent, no, al problema? Perquè realment la vivenda a Sant Cugat tenim un problema.
2: És un gran problema, o sigui, és un gran problema.
0: No, a Sant Cugat i en general.
1: I en general,
2: sí, no.
0: És un tema
2: d'actualitat.
0: És un tema de país.
1: Sí, el que passa és que a Sant Cugat vivim amb una sèrie de circumstàncies. Clar, el que estàvem parlant, la demanda fa l'oferta, hi ha una gran demanda per gent amb un nivell alt de capacitat per pagar.
2: Exacte.
1: Llavors això augmenta els preus, no, també?
2: Tot. Però fins i tot et sorprendries, gent amb molta capacitat econòmica, que ja sabem que Sant Cugat sempre ho ha tingut històricament, no troben casa. O sigui, és una mica que dius, ostres, estem en un moment molt complicat i ja us dic, el lloguer es lloga en una o dues hores. És que és una bestialitat. I realment s'hauria, sobretot, de posar bastant mà en aquest tema perquè realment no sabem com acabarà, però sí sabem el que estem visquent actualment.
1: Bueno, és complicat. Està una mica com col·lapsat, no?
2: No han indicis de bombolla, val? Perquè realment no estem en el mateix moment, vale? Ni en aquest cas ni a bancs, ni finançament, ni a realment en aquest cas preus de tancament, però sí que és cert que s'ha de posar una solució imminent.
1: Creus que el sector immobiliari té alguna responsabilitat en garantir un accés més equitatiu a l'habitatge? Teniu alguna part... Us sentiu responsables des del vostre sector?
2: Mira, realment sempre és aquesta pregunta que ens fem sempre perquè, clar, nosaltres, òbviament, ens devem les nostres peticions al propietari. Val? Sempre, lògicament, nosaltres des de Signature sempre seguim totes les limitacions de preu, totes, en aquest cas, les lleis en aquest cas existeixen, així com seguir en aquest cas sempre, doncs no intentar posar preus en aquest cas que siguin molt desorbitats. Si nosaltres sempre, les nostres valoracions i tot és molt honest, perquè no ens agrada, no ens agradaria arribar al punt de que Sant Cugat fos una ciutat que, per desgràcia, ja està passant, molta gent de tota la vida està havent de marxar fora perquè no pot, en aquest cas, trobar el seu immoble. Val?
1: Jo, arrelant aquesta pregunta, com es podria compaginar negoci amb impacte social?
2: Jo crec
1: que en el vostre sector em sembla una mica com impensable, no?
2: Bueno, impensable no, jo crec que és voler-ho fer. O sigui, jo sempre dic, nosaltres som honestos i nosaltres sempre fem les coses tal qual són i sobretot veient més a visió futur i no visió ara. Jo sempre digo, pan para hoy, hambre para mañana. O sigui, si immobiliàries apliquen, en aquest cas, vinga, ho llogo a qualsevol preu, tal, faig aquesta compra, operació de compra-venta a qualsevol preu, lògicament tu vols lluitar per uns interessos d'un propietari, però sobretot també has de mirar a nivell societat a on estem i on arribarà aquestes pràctiques. És el punt de dir, ostres, negocio, societat, saps? Però sobretot en aquest cas sempre entra societat. O sigui, perquè al cap i a la fi tots volem que Sant Cugat sigui sent, en aquest cas, pues, el que és ara, una ciutat oberta al món i sobretot pionera en molts aspectes i no deixarà de ser-ho perquè no hi hagi en aquest cas una entrada d'habitatges per part de tota la gent que vulgui venir o estar.
1: Doncs, Nacho, encantada de tenir...
2: A vosaltres,
1: una...
2: pel vostre
1: temps.
2: Bueno,
1: ja no dic jove promesa, és un talent ja consolidat.
0: És una realitat.
1: Crec que té més experiència ja quasi que nosaltres, amb la nostra edat, Carme.
2: Sí, no, home, vosaltres sou expertes en tot, en la vida.
1: A la vida. Gràcies, sí, la vida, Nacho. Sí. Jo us dic ara, tots aquells que ens esteu escoltant, que aquest mes de novembre, les recomanacions, directament, el Vallès es vesteix de gala per reconèixer el talent, l'esforç i la passió emprenedora. Si ets autònom, empresari o simplement t'interessa el món professional, apunta't aquestes dues cites imprescindibles pel mes de novembre. Divendres 21 de novembre arriba la 7a edició dels Premis AD Vallès a la sala Superwagen Experience de Sant Cugat, un esdeveniment que celebra la trajectòria de dones directives, empresàries i professionals del territori. I el dilluns 24 de novembre, Barcelona acull la nit dels autònoms de Catalunya, a l'antiga fàbrica d'AM, organitzada per Pimec. O sigui, dues nits, dues oportunitats per connectar, aprendre i celebrar. Fins aquí el Sant Cugat Emprèn d'avui.
0: Molt bé, doncs una sessió més per veure com es respira en aquest àmbit de l'emprenedoria a la ciutat de la mà de la Cuca Fernández. Gràcies, Cuca.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies, Nacho.
2: Moltíssimes gràcies, noies. Molt bon dia.

0: En l'espai que fem en col·laboració amb Sant Cugat Comerç, avui descobrirem com la col·laboració entre establiments pot enfortir el teixit comercial local. Parlarem de sinergies, projectes compartits i del valor de treballar plegats per créixer. I per fer-ho, avui ens acompanyen l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia, Adela.
1: Hola, bon dia.
0: I la Beth Iriarte, que és propietària de Fitter. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem... Per contextualitzar una mica el tema, per què diries, Adela, que és important la col·laboració entre comerços?
1: A veure, des de Sant Cugat Comerç creiem que és molt evident que la unió entre comerços per treballar, per fer col·laboracions, per fer el que sigui, el que fa és enfortir tot el comerç i enfortir la ciutat. Al final és això, és fer-se més forts entre nosaltres.
0: Uh-huh. I pel que respecta a un comerç, una empresa, o ara definirem exactament què és Fitter.
2: Perfecte. Mira, en el nostre cas creiem que no es tracta, això el que ha dit l'Adela és cert, però també és fer-nos més visibles, fer-nos més forts i sobretot treballar en comunitat, no?, per aportar a Sant Cugat aquest valor afegit que és el consum dintre del propi municipi. Les sinergies, per suposat, com ha dit l'Adela, enforteixen el teixit comercial i social i ajuden també a que tota la comunitat estigui al corrent del que està passant a la ciutat.
0: La visibilitat és molt important.
2: Molt visibilitat avui dia.
0: Perquè, efectivament, avui tenim aparadors globals, no?, sí, que ens mostren el món. I estem parlant de comerç local, però per aquí es comença, no?
2: Completament. De fet, nosaltres, si em permeteu explicar una miqueta la nostra experiència, primer vam arribar a Vuitpelleres i vam ser molt actius amb l'Associació de Comerç de Vuitpelleres. Després ens vam traslladar aquí al centre i una de les primeres coses que vam fer va ser acudir a l'Adela, no?, com a gerent de Sant Cugat Comerç, perquè per nosaltres és molt important estar implicats dintre de la ciutat per aportar tot això que el comerç local sí que pot aportar i altres comerços més globals i sobretot digitals, no?, que avui dia és el gran salt, no?, no pot aportar.
0: Quins altres avantatges pot comportar aquesta col·laboració entre comerços?
2: Coneixement, conèixer-nos entre tots nosaltres, no? Posar noms, històries darrere de cada local, perquè al final un local no simplement es tracta de teixit comerç, es tracta d'històries que hi ha darrere, no?, de petites empreses, principalment autònoms, no? I conèixer aquestes històries, no?, conèixer què està passant al local del costat, què està passant i sobretot qui hi ha darrere és molt important per establir relacions a llarg termini.
1: Generen innovació perquè també sorgeixen noves idees. Quan parles amb un altre i comences a buscar què pots fer amb l'altre, surten noves idees que ni havies pensat. Llavors, això també ajuda. Fidelitzes també els clients perquè veuen que darrere d'un comerç hi ha també una comunitat i redueixes costos perquè divideixes entre dos el que estàs fent o entre tres o amb el que tu estiguis col·laborant. També pots això, repartir els costos entre més persones. I això, al final, sempre que vinc ho dic, hem d'actuar com un centre comercial a cel obert, i això vol dir col·laborar entre tots i que el que tens al costat no és un enemic, sinó que pot ajudar-te, al contrari del que abans es pensava.
0: Precisament jo et volia preguntar per la situació d'anys enrere, de com el comerç existia... La competència,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Sobretot entre comerços del mateix sector, podríem dir. Com ha estat fins ara la relació entre el comerç local a la ciutat?
1: Jo crec que ha canviat moltíssim. Com tu has comentat, fa molt temps eres una sabateria i se't col·locava una sabateria al costat i deies, bueno, ara què?
0: No,
1: ara
0: no tenia més que res, no?
1: Exacte, i ara què fa aquest aquí al costat meu? Això ha canviat moltíssim, la gent se n'adona, els comerciants se n'adonen que no és un enemic, sinó al contrari. Quan la gent sap que hi ha en un carrer dos sabateries, una al costat de l'altra, tres sabateries, el que quan pensen en comprar sabates, pensen en aquell carrer que estan col·locades les sabateries. Llavors, això també ho hem après, o els comerciants també ho han après, dels centres comercials, de veure que allà tothom viu, tothom treballa i que no hi ha cap problema perquè hi hagi un producte similar. Llavors, sí que ha canviat i crec que ja estan molt conscienciats de que aquest canvi és així.
0: Per tant, competència sí o podem parlar d'una competència sana?
1: Sí, hi ha competència, perquè sempre hi ha competència, però crec, com acabes de dir, que és sana perquè el que has és de millorar el teu establiment, millorar la seva imatge, millorar les condicions en què tu treballes i que atens a les persones que venen a comprar-te. O sigui, al final ajuda a millorar en conjunt aquesta competència.
2: I si em permeteu, sí, es tracta de portar valor també, no? Al final, ja no aquesta idea, no, de que només anem a vendre, jo crec que ja s'ha perdut o s'hauria d'estar perdent. Si no s'està perdent al comerç local, l'hauria de perdre, no? Es tracta de portar valor, d'ajudar, de realment potenciar lo que, i cobrir la necessitat que l'usuari està necessitant, no? Llavors, aquest aportar valor afegit jo crec que és clau en un comerç local.
0: Com es nota que la Bet pertany a una generació bastant més jove i que tenen una altra mirada, una altra perspectiva, no, de com s'ha de gestionar tot això i com s'ha de fer, no?
2: Bueno,

0: Twitter, a què us dediqueu?
1: Bueno, pues, bueno, realment som un espai pensat per persones que volen sentir-se bé, amb energia i qualitat de vida. Llavors, el que ens dediquem a fer és, intentem, bueno, no, aconseguim, jo crec que també és important dir-ho, aconseguim que les persones es cuidin amb entrenament, alimentació i fisioteràpia. I tot treballant sempre de manera integrada. Dintre de Fitter tenim professionals dedicats a la salut i no es tracta únicament de fer exercici o menjar bé, sinó que es tracta de viure de manera activa per poder envellir de manera saludable. Llavors, ens definim d'aquesta manera. És veritat que, bueno, explicant una miqueta amb més extensió, no únicament tenim el centre. De fet, ara estem dissenyant una app pels nostres usuaris, no? Perquè tota aquesta integració quedi digitalitzada, per això de continuar aportant valor. No únicament volem que vinguin al centre a entrenar o a fer o a menjar millor o a fer-se una sessió de fisioteràpia, sinó que volem que hi ha que anar més enllà. Llavors, amb això sempre ho hem aconseguit amb col·laboracions.
2: On us trobeu?
1: Estem al carrer Sant Domènec, número 6. Uh-huh. Justament davant de la penya blaugrana.
0: És una bona referència. Perquè la penya blaugrana fa molts anys que està allà.
1: Correcte,
0: efectivament. I la gent ho sap perfectament.
1: Sí, efectivament.
0: Molt bé, doncs anem a posar algun exemple d'aquestes sinergies que parlàvem en el vostre cas. A veure, sí. Això com ho teniu plantejat?
1: Mira, nosaltres vam arribar a l'Adela, no? Perquè a l'agost, normalment, pel petit comerç, no? És com una explosió d'innovació i de creativitat, perquè és com que baixa la feina i ja dius, ostres, et comencen a venir idees. I en aquestes idees doncs, va aparèixer una, no? I era el aportar valor a Sant Cugat. Llavors, la nostra idea va ser, ostres, nosaltres tenim uns tallers els caps de setmana, que nosaltres diem dissabtes amb propòsit, no? Que es tracta de tres tipus d'activitats o de tallers, no? Primer de tot tenim el taller de sol pelvià, enfocat a persones per enfortir el seu sol pelvià. El segon és l'entrenament HIIT, per activar tot el metabolisme. I l'últim és rehabilitació postural. Llavors vam dir, ostres, aquests tallers, que són molt interessants, podem oferir-los a la comunitat, vale? De manera gratuïta, però vam dir, però com ho fem d'una manera innovadora i el que dèiem, col·laborant amb altres comerços. Llavors vam dir, mira, el que nosaltres volem és que el petit comerç que està al costat nostre pugui incrementar el seu tiquet mitjà en una quantitat que serà ell qui establirà i nosaltres oferirem aquesta sessió gratuïta perquè ho provin, perquè ho pugui provar el client / usuari, no? Nosaltres li diem usuari. I així va ser com va néixer la idea i la primera opció que vam fer va ser doncs, començar a picar negocis del costat nostre. Estem al carrer Sant Domènec, doncs, vam anar a passejar-nos i molts ens va dir, ah, que guai. Llavors, clar, nosaltres ho gestionem tot. Nosaltres fem uns tíquets supermonos, no? Que diu, val per una sessió d'això, això o això. Llavors, el petit comerç local l'únic que ens ha de dir és, mira, jo tinc un tiquet mitjà, per exemple, m'ho invento, de 30 euros, doncs vull incrementar 5 euros, llavors molt bé. Si la persona que va es gasta en comptes de 30, es gasta 35, nosaltres, Fitter, regala aquesta sessió de dissabtes amb propòsits. Llavors, és una manera de, per un preu molt assequible, aportar valor al petit comerç, però també aportar valor a l'usuari final, al client final.
0: O sigui, tothom
1: final.
0: Guanya aquí.
1: Tothom guanya. Llavors, clar, llavors se'ns va acudir i va dir, val, i llavors vam dir, vale, com ho podem fer d'una manera doncs, més integrativa, més atractiva, no? Llavors va ser quan va aparèixer l'Adela i va dir, bé, em sembla molt bona idea, anem a portar-ho a tots els comerços locals. I aquí estem preparant-ho tot, estem acabant de preparar, perquè també hi ha una pàgina web perquè el petit comerç pugui tenir visibilitat, que pugui explicar una miqueta la seva història, no? Bueno, és tot una integració no només a l'entorn físic, sinó també al sector digital, que realment a Fitter el tenim molt potenciat. I
0: Val.
1: Estem treballant.
0: Expliquem els detalls d'aquesta ja macrooperació de col·laboració.
1: Sí, mira, doncs com ho han de fer el petit comerç, per exemple, no? El que ha de fer és trucar-nos o trucar a l'Adela, en aquest cas, a través d'ells, i mira, jo vull participar en aquesta acció d'aportem valor a Sant Cugat. Llavors, l'Adela ens passa el contacte, nosaltres entrem en contacte amb ells, i jo mateixa trucaré al responsable i li diré, vale, tu què és el que vols aconseguir? Vale? Llavors em dirà, mira, doncs a mi m'agradaria, doncs, jo què sé, que m'incrementessin això, 5-10 euros, vale, llavors nosaltres els donarem un talonari, llavors ficarà, és un talonari que posa per compres de més de 30 euros tens accés gratuït en aquestes sessions de dissabtes en propòsit de Fitter, vale? I a banda li direm molt bé, perfecte, ara anem a potenciar la part digital, no? I la part digital com és? Pues tu ens fas una petita descripció del teu negoci del que vols, o fins i tot una referència, no? De dir, mira, jo vull participar en aquesta col·laboració perquè crec en el que fa Fitter, que al final és molt saludable, és un estil de vida molt actiu, i jo estic compromès amb això, i es tindrà un espai a una pàgina web que estarà vinculada a Fitter. Vale? Llavors, d'aquesta manera, quan un client vagi en aquest comerç local i faci aquesta acció que el comerç local vol, s'endurà aquesta activitat gratuïta.
0: I això és una campanya que té durada, aquesta col·laboració?
1: Sí, té durada. Primer la vam ficar fins al 31 de desembre,

0: però després vam pensar, vam dir, com també vam anar amb una miqueta de retard i tot, l'hem allargat fins al 31 de gener. Vale? Llavors, de fet, és millor, perquè ens pilla el Nadal pel mig, una època de molta, que a tots ens agrada, no?, estar pel carrer, no?, i llavors creiem que d'aquesta manera també es potenciarà molt més.
1: Uh-huh. S'havia fet alguna cosa similar abans, Adela?
2: Que jo sàpiga, no. Hem fet alguna col·laboració més bé amb entitats, però als comerços els hi costa una miqueta fer aquest tipus de històries i de col·laboracions. Aprofito ja també per dir això, que nosaltres, molt contents de que Bet contactés amb nosaltres, precisament perquè pensem que és una manera, això, de crear connexions, de fer millor la ciutat, al final. Llavors, no havia passat. Espero que a partir de que estiguin sentint això, algú s'animi i comenci també a pensar i a dir-nos com podem col·laborar.
1: Idees.
2: Clar,
1: idees.
2: Perquè al final Sant Cugat Comerç sempre està disposada i amb les mans obertes per intentar interactuar amb els nostres associats. Moltes vegades entenem que hi ha molta feina, que tenen el dia a dia i que costa molt, però com diu ella, la Bet, doncs potser a l'estiu, en un moment en què desconnectes una miqueta, poden venir-te aquestes idees, doncs agafa un llapis, pren nota i parla amb nosaltres i potser nosaltres també podem aportar alguna cosa que no hagis pensat i començar a crear. No has d'esperar per fer aquestes campanyes. El que crec que sí que s'ha de tenir en compte és que no has d'esperar a fer una campanya ultragran, importantíssima. No, a vegades és una idea que se t'ha passat pel cap i comences a parlar amb una altra persona, ens truques a nosaltres, comencem a parlar i comença a crear-se aquesta petita idea que després et vindrà una altra millor o el del costat teu tindrà una altra que portarà. O sigui, al final és treballar entre tots.
1: Ja heu començat a explicar això entre els comerços
0: de la ciutat?
1: Sí, de fet,
0: ja tenim un parell de comerços adherits. Una és la Cocoliso, que es troba aquí al costat del monestir, i l'altra és la Monall. Val? Llavors, referent a això que diu l'Adela de les idees, no?, jo els animo a tots a deixar-se anar, no? Òbviament, aquesta acció que m'ha explicat és una part molt petita de la idea que vam tenir al principi, perquè normalment quan tens una idea penses en gran, no?, i vols portar-ho, i dius, això serà la superbomba. Però clar, després la realitat és una altra, i és que no deixem de ser pimes, no deixem de ser autònoms, no?, i arribem fins on arribem. Llavors, que les idees, el que ha dit l'Adela, que quan vingui una idea, que quan una petita col·laboració, que allò pot anar creixent, no?, i que el que avui estem creant aquesta campanya d'aportem valor a Sant Cugat, demà pot ser una cosa molt més gran. I si ho fem entre tots i treballem de manera col·laborativa i en xarxa, el potencial és immens.
1: Alguna idea més? Bé.
0: Mira, si et soc sincera, ja no només...
1: En tens un grapat.
0: Sí, no només jo. Pensa que nosaltres som dos, és el meu marit, el Gerard Planagumà, i els dos som unes persones superactives, no?, i de fet, moltes vegades comencem i tenim una llibreta amb idees, no?, llavors anem tatxant, no?, és com, vale, check, no?, llavors és això, no es tracta tampoc de fer-ho tota la vegada, sinó de veure en quin moment i en quin encaix pot tenir aquella idea. Mhm.
1: Adela, Sant Cugat Comerç, quin paper juga en tot això? De mitjancer, de coordinador, una mica d'aglutinador, no?
2: Bueno, Sant Cugat Comerç el que fa és això, de mitjà, d'intermediari, diguéssim, entre la idea que han tingut ells i els nostres associats. Al final, bueno, jo quan vaig parlar amb ella, clar, nosaltres això ho oferim als nostres associats, als nostres establiments associats, que és pels que treballem, indudablement. Llavors, el que farem serà ensenyar o explicar-li a tots aquesta idea, dir-li a veure qui li interessa, qui vol participar, tenim de tot associat, o sigui, tenim d'esport, de massatges, doncs potser aquestes persones que estan més relacionades amb el tema que ella porta, doncs els interessa també, o no, o potser és alimentació o són altres establiments. Llavors el que farem serà donar aquesta informació, obrir les portes a qui vulgui participar i connectar els comerços amb la Bet perquè comencin a treballar. Nosaltres també hem de saber qui treballa, també per fer una miqueta de seguiment de qui està interessat i qui no, uh-huh. I sobretot això, animar la resta a que comencin a actuar igual que ella.
1: Un missatge final?
0: Sí, bueno, vull afegir una coseta més, un exemple.
1: Molt ràpid.
0: Molt ràpid. Per exemple, la Coco Liso, que és una, com us he dit, està associada, és associada i ven roba per bebès, no? Pues, òbviament, quin és el seu client? Pues, normalment són mares, no? Que donaran a llum o que ja han donat a llum. Llavors, per exemple, el taller de Sol Palvià és genial per aquestes persones. Llavors, aquí veiem una connexió indubtable entre les dues. I un missatge final, animo a tots els comerços locals a apropar-se entre ells, per suposat, tenen les portes obertes a Fitter, ja col·laborem amb molts d'ells i que els animo a tenir idees, no? a engrescar-se, perquè quan treballem així realment dona molt més gust i és molt gratificant.
1: Doncs moltíssimes gràcies a la Bet i a l'Adela també, però l'emplacem a la següent sessió. Adela, que vagi molt bé, no?
2: Molt bé, sí, moltes gràcies. Jo acabaré amb una frase que és coneguda, que és que un sol arriba més ràpid, però junts arribem més lluny. I aquesta és una veritat que a mi m'agrada aquesta frase perquè crec que és sincerament
1: boníssima.
2: Així.
1: Doncs amb ella acabem.
2: Molt bé.
1: Gràcies, que
2: moltes
1: vagi
2: gràcies.
1: Bé.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema, que ens ha fet d'obertura, haurà portat records a molts de vosaltres, segons l'edat que tingueu, ja que és el tema de Ironside, una de les sèries més famoses de la història de la televisió. Ironside es va emetre entre els anys 1967 i 1975 amb Raymond Burr com a protagonista, un actor que ja era molt conegut per una sèrie anterior de moltíssim èxit, que es deia Perry Mason. Doncs bé, dic això perquè el nostre protagonista d'avui és Quincy Jones, justament el músic que va compondre el tema d'Ironside. Un tema potent, brillant, impactant, que et fa sentir que ets a punt de veure alguna cosa bona. Malauradament, Quincy Jones ens ha deixat aquests dies. Va ser el 3 de novembre passat, a l'edat de 91 anys. Les seves arrels musicals eren jazzístiques i en la seva joventut havia tocat a les orquestres de Charlie Parker, Lionel Hampton, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Thelonious Monk. El cinema hi arriba quan té 28 anys escrivint la música d'una pel·lícula sueca titulada El noi a l'arbre, que sembla que serà un treball esporàdic perquè Quincy Jones no fa res més fins al cap de 3 anys. Res més cinematogràficament parlant, vull dir. Fins que té 31 anys. Aquí sí que podem dir que s'engega la seva carrera. És quan compon la música del film El prestamista, de Sidney Lumet, protagonitzada per Rod Steiger. Tot és fer aquesta partitura i ja no parar. I, a més, en pel·lícules de nivell. Compon la banda sonora de Miratge, d'Edward Mitrick, amb Gregory Peck, La vida val més, de Sidney Pollack, amb Sidney Poitier, Apartament per a tres, la darrera pel·lícula de Cary Grant, A sang freda, de Richard Brooks, basada en el llibre de Truman Capote, i En la calor de la nit, de Norman Jewison, amb Sidney Poitier i Rod Steiger. Aquest és el tema que Quincy Jones va compondre per al film En la calor de la nit, un tema exquisit cantat per Ray Charles.

El tema principal del film La calor de la nit, de Quincy Jones, en la veu de Ray Charles. El tema és extraordinari, ja ho veieu, però és que la pel·lícula també ho és. Va guanyar 5 Oscars. Millor pel·lícula, millor actor, Rod Steiger, millor guió adaptat, millor muntatge i millor so. La banda sonora de Quincy Jones no va estar nominada, però ell ja ho havia estat l'any anterior per la pel·lícula A sang freda, que no va guanyar. Jones va ser molt actiu a la defensa dels drets civils i les llibertats des de molt jove. Va començar col·laborant amb Martin Luther King, va ser fundador de l'Institut de Música Negra Americana, va cooperar en la recaptació de fons per la creació d'una Biblioteca Nacional de Música Africana als Estats Units, va fundar el Festival d'Arts Negres de Chicago i, entre altres coses, va ajudar a fer realitat el projecte We Are the Future, destinat als infants sense recursos. Una altra cosa que va fer Quincy Jones va ser treballar amb una fundació per dignificar la vida dels músics de jazz d'edat avançada i aixecar un institut dedicat a la investigació biomèdica sobre la síndrome de Down. Quincy Jones, d'altra banda, era un home vinculat al Partit Demòcrata, va intervenir en el concert de celebració de la presidència de Bill Clinton i va donar suport uns anys més tard a Hillary Clinton quan va optar a la presidència. L'any 1965, Jones va compondre la banda sonora del color púrpura, de Steven Spielberg, basada en la novel·la d'Alice Walker sobre una nena negra de 14 anys que queda embarassada del seu pare. La nena es diu Silly i aquesta és la cançó de la pel·lícula, Miss Silly's Blues.

Miss Silly's Blues, el blues de la senyoreta Silly. La cançó que la jamaicana Tata Vega canta a la pel·lícula de Spielberg, El color púrpura, interpretada per Danny Glover, Whoopi Goldberg i Oprah Winfrey. Per aquesta música, Quincy Jones va estar nominat a l'Oscar, però com li passava sempre, no el va guanyar. En total va estar nominat 7 vegades al llarg de la seva vida, però no va passar d'aquí. El que sí que va aconseguir va ser l'Oscar humanitari Jean Hersholt, que és el premi honorífic que es lliura a aquells escriptors, actors, directors, productors i músics que han destacat per les seves aportacions humanitàries. Entre els guanyadors hi ha, per exemple, Gregory Peck, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Paul Newman, Jerry Lewis o Harry Belafonte. L'any de Quincy Jones va ser el 1994, quan ell tenia 61 anys. Entre les moltes bandes sonores de Jones hi trobem, per exemple, doncs, Un home per a Ivy, amb Sidney Poitier, un treball a Itàlia, la versió del 1969, amb Michael Caine i Noel Coward, L'or de Maquina, amb Gregory Peck, Bob, Carol, Ted i Alice, sobre l'intercanvi de parelles, amb Natalie Wood i Elliot Gould, John i Mary, amb Dustin Hoffman i Mia Farrow, El Mac, amb Michael Jackson i Diana Ross. També va fer la música d'Un diamant molt calent, amb Robert Redford, o La fugida, amb Steve McQueen i Ally McCrow. El seu darrer treball l'havia fet aquest mateix 2024 per a la pel·lícula Lola, una producció nord-americana. I pel que fa al terreny personal, Quincy Jones va estar casat 3 vegades i va tenir una relació estable durant 3 anys amb l'actriu Natasha Kinski. Era molt afeccionat a l'astrologia i deia tenir la seguretat de saber que darrere l'assassinat de John Kennedy hi havia el líder de la màfia, Sam Giancana. Bé, de fet, això hi ha molta gent que també ho diu i també ho pensa. L'any 1974 va patir un aneurisma cerebral, el van operar 2 cops, li van dir que no tornaria a tocar la trompeta mai més, i el 3 de novembre passat va morir a la casa on ell vivia, al barri de Bel Air, de Los Angeles. Tenia 91 anys. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, dient adéu a Quincy Jones, escoltant la cançó que ell va compondre per a la pel·lícula Trucada per al mort, de Sidney Lumet, protagonitzada per James Mason i basada en una novel·la de John le Carré. La cançó la interpreta Astrud Gilberto i és una delícia. Gaudiu-la. Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Què podem veure en el firmament? Si aixequem el cap i mirem el firmament, podrem veure molts astres diferents. De dia, no cal dir-ho, només veurem l'astre rei, el Sol, i alguns altres dies també es veu la Lluna. En canvi, de nit, podem veure molts més astres, alguns més brillants, altres al límit de la visió humana. I tenim una mica de tot, estrelles, planetes, cometes, estrelles fugaces, galàxies, la Via Làctea, etc. Anem a repassar-los. El Sol és una estrella, i és igual que les estrelles que veiem durant la nit. L'única diferència és que el Sol el tenim molt més a prop, mentre que les estrelles estan moltíssim més lluny. De fet, el Sol és la nostra estrella, perquè la Terra gira al seu voltant. La Lluna és el satèl·lit natural de la Terra, un astre rocós que gira al voltant del nostre planeta. És molt més petit que el Sol, però està molt més a prop, i per això és el segon astre més brillant de tot el firmament. La majoria de puntets brillants que es veuen durant la nit són estrelles, astres que emeten llum pròpia i que il·luminen l'univers. A ull nu en podem veure varis milers. N'hi ha de més brillants i de menys brillants. Per distingir-les bé, totes les civilitzacions es van inventar les constel·lacions, que són agrupacions d'estrelles que representen una forma determinada. A ull nu també es veuen cinc planetes: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Es distingeixen de les estrelles perquè, mentre que aquestes es mouen totes en bloc, els planetes es mouen a través de les constel·lacions. A vegades apareixen al cel uns astres allargats, amb grans cues, que es poden veure durant uns dies o setmanes movent-se pel firmament. Són els cometes. A ull nu també podem veure una franja allargada i estreta més blanquinosa, que per la seva forma va ser anomenada la Via Làctea. Es tracta de la nostra galàxia vista des de la Terra. I des de llocs foscos també es poden veure tres galàxies externes a la nostra. Des de l'hemisferi nord es pot veure una taqueta molt feble, que és la galàxia d'Andròmeda. I des de l'hemisferi sud es poden veure dues taques més grosses, que són els núvols de Magallanes, que són dues galàxies satèl·lits a la Via Làctea. Finalment, a vegades es veuen com estrelles que corren ràpidament i que només duren un segon. Són les estrelles fugaces. Es tracta d'un fenomen atmosfèric i és degut a l'arribada de pedretes normalment molt petites a gran velocitat de l'espai, que amb l'enorme fregament que experimenten s'escalfen molt i es cremen. I uns altres fenòmens atmosfèrics molt vistosos són les aurores boreals, unes cortines de llum verdes, blaves o vermelles que es mouen pel firmament durant uns minuts. Es veuen sobretot des de zones properes al pol nord o al pol sud de la Terra, i són degudes a l'arribada d'una gran massa de gas molt calent procedent del Sol, que interactua amb l'atmosfera terrestre i amb el camp magnètic de la Terra i produeix aquestes cortines de llum tan vistoses.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Fa dies que parlem de bolets, bé, perquè ja hem començat a anar a la muntanya a collir-los, a caçar-los, a buscar-los, o bé perquè trobem a plaça i ens agrada cuinar-los i menjar-los. I és que estem en plena temporada d'aquest aliment que per a molts és una exquisidesa. Avui en parlem des de diferents punts de vista, ho fem amb el Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
1: Gràcies.
0: Tu fas tot el procés, anar a buscar-los...
1: Sabia que em faries aquesta pregunta. No, jo no soc gaire caçador de bolets.
0: No?
1: Tinc al meu voltant familiars i amics que sí que els agraden molt i llavors confio aquesta tasca en aquesta gent i llavors fem un intercanvi. Ells me'ls porten, jo els hi cuino i així tots contents, crec.
0: Jo en la presentació parlava d'una exquisidesa, però que és molt més que una exquisidesa. Explica'ns curiositats sobre aquest producte.
1: Bé, bueno, com hem dit, comença la temporada i aquí ens tornem tots bojos. A Catalunya som grans consumidors de bolets. Jo crec que de tota la península ibèrica, juntament amb els bascos, doncs sí, segurament som els que més. Però, a més, jo diria, i potser m'equivoco, però almenys la visió que tenim des d'aquí és que aquí consumim, a més, molta tipologia de bolet diferent. Ens agrada molt la varietat i anar-los a buscar. I potser en altres llocs on hi ha una cultura al bolet important, de les que coneixem, com els bascos o els italians, potser es centren més en els tres o quatre bolets més coneguts, no? Per ells el cep, o potser el rossinyol, etcètera, no? Sense oblidar la tòfona, òbviament. I aquí, en canvi, jo crec que ens agrada bastant la varietat. En consumim moltíssims, encara que potser el més, diguem-ne, conegut, el més apreciat, el que fa més país seria el rovelló. Després podríem dir si és el més bo, no, eh? Però és potser el més conegut. Llavors, bueno, podem explicar què és el bolet, perquè la gent en compra tal, els trobem a les verdoleries, però no és un vegetal.
0: I com el definim? Sí.
1: Doncs el bolet és el cos fructífer d'alguns tipus de fong. Fongs, doncs, són un altre regne, no és un vegetal, i el fong, en realitat, el que és és una estructura complexa que viu normalment a sota terra o en els troncs dels arbres, envoltat bàsicament de matèria orgànica, la qual ajuda a descomposar i que, per tant, té una funció, diguem, una biològica important, perquè això ajuda després a les plantes a poder aprofitar aquesta matèria orgànica. Per tant, ajuda els altres. I després, doncs, per reproduir-se, per cridar l'atenció, el que fa és, de tant en quant, genera el bolet, que és aquesta espècie de fruit que normalment és exterior, que fa que es vegi, no? I doncs, que els animals vagin allà, toquetegin i doncs, vagin, diguem-ne, fent reproduir el fong a partir d'espores, etc. Nosaltres el que fem com animals també és agafar-los i menjar-nos-els.
0: Home.
1: Si es pot menjar, que això ja també sabem que és tot un tema, val?
0: Ara en parlarem.
1: Exacte. De fet, a més dels usos gastronòmics, com sabem, doncs, hi ha alguns bolets doncs, que tenen propietats farmacològiques o inclús psicotròpiques per certes substàncies, i aquí és on també hem d'anar en compte, i on podríem començar a dividir els bolets, no? Podem fer-ne divisions per tipologies, no? D'entrada podem dividir-los d'aquells que són comestibles i aquells que no ho són, o que compten, no? Els tòxics directament. Compte amb això, pels qui són caçadors, ja ho saben, s'ha d'anar molt de compte que es cull el que no, i si no sabem realment què estem collint, doncs podem agafar-los, però després sempre anar-nos a assegurar que el que estem collint allò és comestible o no. Davant del dubte, preguntar o simplement descartar. De fet, és bastant fotut doncs, perquè dintre d'un mateix gènere de bolet, val? O família, diguem-ne, podem trobar-ne algunes que són exquisides i que tots coneixem i que ens encanten, i després la seva rèplica o rèpliques tòxiques o supertòxiques. Un bon exemple són les amanites. Jo si dic amanita phalloides, compte. És el típic vermell amb els piquets blancs, supertòxic, mortal. Però en canvi de la mateixa família tenim l'amanita cesària, que és l'ou de reig, que ens encanta a tots, és boníssim, costa de trobar, mateixa família. Difícil de confondre'ls quan estan una mica grans, doncs perquè l'ou de reig desenvolupa un barret d'un color més daurat taronja. Val?
0: Llavors sí, ja veiem més que no... Groguenc, no?
1: Sí, bueno, de rovell d'ou, per això se'n diu de reig, perquè quan està molt tancadet és com la part de la closca blanca i quan comença a créixer, doncs llavors comença a aparèixer el rovell. Val? És difícil de confondre'l amb l'amanita phalloides, però compta amb altres amanites que també poden ser tòxiques. També pot passar amb el cep, també pot passar amb altres tipologies de bolet, que tenim el comestible i tal, però alguns que se li assemblen que poden ser més o menys tòxics, diguem-ne, val?
0: Val, hi ha llavors, més tipologies, no?
1: Sí,
0: no?
1: Podem de fet dividir els bolets entre aquells que creixen directament a la terra i els que ho fan a les soques dels arbres, no? El típic bolet de soca, que a vegades veiem anant pel carrer, doncs alguns
0: perquè
1: són...
0: Perquè n'hi ha sovint, sí. Els trobem, eh?
1: Alguns són comestibles i alguns no. Potser el més conegut que tenim per aquí, que consumim de forma constant, és la gírgola, per exemple. És un típic bolet de soca, exacte. I això també ens permet pensar, parlar d'una altra forma de dividir-los, que són, òbviament, els bolets de silvestre i els bolets de cultiu. Per què? També us ho dic. Doncs perquè molts dels bolets de cultiu que consumim acostumen a ser de soca, no tots. Per exemple, el xampinyó no. El shiitake, que ara ja s'ha posat de moda, diguem-ne, que és bastant ja freqüent, aquest tampoc. Però hi ha molts tipus de bolet de soca, alguns d'ells que venen d'Àsia, ara que parlàvem de shiitake, doncs molts d'ells... molts d'aquests de cultiu són de soca, val?
0: Molt bé. Doncs ja tenim la tipologia i després de dins de la tipologia els subgèneres, no? Que hem esmentat. Parlem de on creix, on es troba el seu hàbitat, que és el que propicia que
1: boscos. On, precisament, si jo tinc un bosc, tinc terra, tinc arbres, tinc plantes, que doncs, van morint o van deixant anar la seva matèria orgànica en forma de fulles, etc. En el terra aquest és el substrat perfecte. Hi ha d'haver-hi matèria orgànica perquè el fong pugui viure, el pugui descomposar i d'allà doncs, pugui reproduir, no? Tingui el seu hàbitat. Llavors acostumen a ser boscos més o menys frondosos, amb ombres, humitats altes, per això ara a la tardor, que és un moment en què comença a ploure, comencen a baixar les temperatures, però tampoc en excés, no? Quan ens trobem amb un cert rang de temperatures i humitat és quan afloren, diguem-ne, el fong es comença a reproduir i comença a fer aquest fruit. També tenim bolets d'estiu, el més famós possiblement que tenim per aquí és la múrgola, que és d'estiu, que a més li agraden zones on hi ha hagut moviments de terres i incendis, vull dir, és una mica inquietant, però sí, apareixen llocs una mica estranys on hi ha hagut allà mandanga. O també en tenim alguns d'hivern, potser el més conegut seria la tòfona, que és quasi com un món a part, diguem-ne, és un bolet molt peculiar, perquè aquest, el fruit no surt a la superfície, sinó que està sota terra.
0: S'ha de gratar, s'ha de buscar terra.
1: I és d'hivern, quan parlem de la tòfona negra, que és la Tuber melanosporum, o de la tòfona blanca, aquella alba, bàsicament, d'Itàlia. Després també en tenim d'estiu, etcètera, etcètera. Vull dir que durant tot l'any podem trobar bolets, potser per això en aquí l'època... més espectacular, hi ha més varietat i més quantitat és ara a la tardor, per una qüestió, com he dit, de bueno, clima, etc.
0: Anem amb dues qüestions que són allò una mica el quid de la qüestió. Parlem de la conservació, d'una banda, i després de la neteja.
1: Val. Parlem de conservació fresc, és a dir, jo els caço, jo els compro, etc. No? Després parlarem, si de cas, de mètodes de conservació més llarga. Conservar-los, jo recomanaria amb algun a la nevera, d'acord? Poden aguantar unes hores fora, òbviament, i no negaré que algunes tipologies de bolet, si pots evitar nevera, millor, però en principi nevera, intentar que la humitat que puguin anar desprenent, perquè les neveres deshidraten, que aquella humitat no torni a caure. Per tant, un lloc que estigui arrecerat perquè mantingui certa humitat, però que pugui respirar, diguem-ne. I a vegades els he guardat doncs, amb una bossa de paper, els he guardat amb un colador tapats amb un drap, buscar sistemes. Si això està ben fet, i depenent de la tipologia de bolet, ens poden durar uns quants dies, en alguns casos.
0: Val? Per conservar-los, una qüestió, nets o tal qual?
1: Jo no els tocaria. Per què? Perquè si... A veure, la forma ideal, que veureu inclús en alguns restaurants del nivell, és un raspallet, un drap que no li toqui humitat... Però la realitat és que al final hi ha alguns bolets que arriben tan bruts que si no els hi apliques una miqueta d'aigua, que ara explicaré una mica com ho faig jo, doncs és molt difícil netejar-los. Clar, si tu me'ls has rentat simplement amb un raspall, doncs m'és igual, no els hi has aplicat aigua. Per tant, els pots netejar una mica abans i guardar-los. Si no, tal qual, jo no els tocaria gaire. Llavors, en el moment que jo sé que els consumiré, que els cuinaré, llavors sí que jo el que faig és, la majoria de vegades, per treure aquella sorra enganxada, però a vegades alguns bolets tenen una superfície una mica enganxifosa en el barret, etc. Xorret d'aigua, un rajat molt petitet d'aigua, i amb la mà, amb el dit, doncs, anar traient en aquella superfície que pugui haver una mica de sorra, una mica de pinassa, una miqueta de... Per automàticament manipular-los, ja començar-los a tallar i començar-los a cuinar.
0: Val.
1: No per tornar-los a guardar, perquè llavors el que podem fer és accelerar el procés d'oxidació, el procés de putrefacció.
0: Un drapet humit?
1: Un drapet humit, mira, un raspall millor que un drapet humit i un drapet humit millor que l'aigua, però després Val. Hem de ser pràctics. És el que et vull dir. Si Val. He d'aplicar una mica d'aigua, mai els posarem allà amb una galleda plena d'aigua i vinga.
0: No.
1: Però una miqueta d'aigua, si és necessari, ho faré. Un drap humit, si és suficient, si veieu que es neteja bé, perfecte.
0: Molt bé. Què anava a dir? Anem directament a la cuina, ja que hem creat tot aquest context sobre els bolets i anem a maneres de cuinar-los i quines opcions ens donen?
1: Jo havia dividit una miqueta entre cuina i conserva, però conserva, és a dir, conserva de bolets per tenir-los després durant tot l'any, per dir-ho d'alguna manera. I en alguns casos ja estem parlant de tècniques de cuina, d'acord?
0: Vale.
1: A veure, com a cuina més directa, que ja els acabo de netejar i me'ls vull menjar en breu, doncs, òbviament, saltejats fregits amb oli, una miqueta d'all, julivert, el que vulguem, ja sigui per menjar-nos-els tal qual, o els hi hem afegit unes gambetes, o el que vulguem, o per acabar de fer una truita, un remenat... Hi ha bolets, la majoria, jo diria que accepten aquesta tècnica. Més o menys tallats en funció de la mida, jo els saltejo amb una miqueta de sal, pebre, all, etc. I després doncs, els hi aplico el que vulgui o em serveixen com a un guarniment o per una pasta, etc. Després, òbviament, per guisats. Puc aplicar una tècnica similar al saltejat mentre estic fent el xup-xup d'una carn, per dir-ho d'alguna manera, els acabo afegir els últims minuts. Val? Sopes i cremes... Potser aquí no els utilitzem tant, però una crema, jo què sé, de ceps és boníssima, o de carlets, o del que vulguem. És a dir,
0: què li afegim?
1: Aquí pots fer com qualsevol crema de verdures. Tu fas un bon sofregit de ceba i porro, per dir-ho d'alguna manera, afegeixo els bolets, més o menys tallats, els ofego una miqueta, i després els cobreixo amb un caldo, que afegin un xup-xup, que desprenguin tot el seu aroma, trituro, i puc acabar lligant, si vull, una mica d'oli d'oliva, de mantega o de nata, per exemple, i fem una crema.
0: Mm-hmm.
1: Per exemple,
0: perfecte.
1: Una sopa de ceba a la qual li he afegit uns bolets perquè em doni un aroma, jo què sé. Mm-hmm. Què més? Pastissos i flams.
0: Pastissos i flams.
1: Un flam de bolets. Us faig una base de flam normal, pot ser dolça o no, òbviament, i després el bolet a trossets i una mica també trituradet. Això amb bolets secs, per exemple, ens dona molt poc bolet, molt d'aroma. Faig una base de flam i li poso una mica d'aroma a bolet.
0: Això és una curiositat. N'has menjat?
1: Sí, i n'he fet. Sí, sí.
0: Sí.
1: Inclús un flam d'ou normal, al qual a sobre, això és una altra tècnica, hi poso uns quants bolets confitats. Faig un almíbar potent, en el qual hi bullo uns camagrocs, per exemple, vaig bullint, que redueixi, i al final, quan es refreda, tot aquest caramel que ha generat el propi suc i el sucre i tot, s'absorbeix i tinc un bolet confitat dolç. I això per un postre, o per un contrast amb un plat salat, o per un foie gras, això és boníssim. I, a més, és un pot que puc deixar tancat a la nevera i em durà... setmanes, per no dir mesos.
0: Que bé.
1: Això ho faig força i està molt bo.
0: No és que sigui gaire conegut, no? Dels bolets, això és part...
1: No, però possiblement amb cuina, diguem-ne, tradicional d'algunes zones i tal, trobaríem algunes coses d'aquestes, el que passa és que no és el més habitual. L'associem més a la cuina salada.
0: Mm,
1: però, en canvi, aquest toc, diguem-ne, de bosc, que, bàsicament, quan parlem d'aquella exquisidesa del bolet, a part de la textura, és que ens recorda el bosc, no?, moltes vegades.
0: Sí.
1: I això, a vegades, aplicat a certs postres, doncs, que també funcionen bé amb els fruits secs i tot aquest món, pot ser molt interessant.
0: I tant. Anem molt ràpidament amb la conserva. Allò, per guardar-los durant un temps, de quines són les maneres que...
1: Una, ja us l'he dit, aquest confitat amb dolç. Potser
0: Val.
1: Més peculiar, diguem-ne, uh-huh. D'acord? Però amb molt bons resultats, especialment, com he dit, amb bolets aquests finets, que en pot ser camagrocs, trompetes, etc. Queda molt xulo. Després, assecats. En aquest cas sí que, si podem fer amb bolets que sequin bé, us diria ceps, us diria camagrocs, us diria múrgoles, us diria trompetes, etc. Per què? Perquè sequen molt bé. En canvi, us fixareu que rovellons secs rarament n'hi ha. Doncs és un bolet que no seca tan bé. Doncs...
0: Massa carnós.
1: Carnós, dens, per tant, difícil de dessecar. I possiblement ens quedaria una textura molt gomosa. Amb la qual cosa, per fer-ho, el bolet el més net possible, intentant evitar per netejar en el cas aigua, perquè si no encara ens costarà més assecar, val? Que sigui un bolet que ja puguem quasi com cuinar. Per tant, jo després el que faig és el poso, l'estenc bé a sobre d'un cartró mateix i el poso a prop d'una font de calor, el radiador, no? Com que dintre de poc esperem, doncs, començarem a utilitzar, ja veurem, radiadors, si no durant el dia al sol i després el trec i els vaig assecant. Quan m'asseguro que estan ben secs, pot de vidre o tàper de plàstic, tapadets, i en un lloc sense llum, sense humitat, etc. I això
0: dura.
1: Ens pot durar anys. Ens pot durar. I després es rehidraten amb aigua mentre estem fent una altra part de la recepta i al final doncs, s'utilitzen. Es poden utilitzar de moltes maneres, inclús pulveritzar per fer una pols de bolets.
0: Sí.
1: Congelats.
0: Ara, jo aquí ja tinc més recança.
1: Hi ha bolet que li senta molt bé, però llavors us diria, feu-ne una precocció, no me'ls congeleu directament, perquè a vegades sí que, tot i que no es podreixen, segueix un procés enzimàtic, el que fa és començar-los a oxidar i a canviar l'aroma i tal. També els hi passa algunes verdures. Per tant, precocció. Com que no ens interessa bullir-los perquè agafen massa aigua, paella, puntet de sal si voleu, evitem el greix, sense oli, que comencin a suar lentament i que quan comencin a suar aquesta aigua després la vagin evaporant i quan comencen a estar sequets una altra vegada els envasem en bosses o el que vulguem i congelats.
0: Val.
1: Per què no oli? Perquè l'oli
0: congelat
1: no es podreix tampoc, però s'oxida, també s'enranciarà. Llavors això no ens interessa. Per això evitem l'oli en aquest pas.
0: Val. El rovelló? El rovelló congelat? No.
1: Jo aquest no ho he provat. Jo ho he provat més amb cep, ho he provat més amb això, amb trompetes, amb rossinyols, etc. No té per què quedar malament. Però et costarà més aquest pas de coure'l sense oli per després treure-li el suc i tot, perquè és com més carnós.
0: Jo reconec que vaig cometre un error de congelar uns rovellons.
1: Però directe, a més.
0: Sí.
1: Es van enfosquir i van quedar amargs.
0: No, després, quan es descongela, semblen esponges.
1: Clar, sí, això sí.
0: Horrorós.
1: Clar, el bolet és quasi tot aigua i té una estructura que el que fa és aguantar aquesta aigua. Quan congeles, l'aigua cristal·litza, trenca la fibra i llavors tot aquest suc...
0: I perd tota la gràcia.
1: Clar, el suc aquest que estàs perdent també té molt d'aroma, per tant hem d'intentar evitar això. Altres sistemes, un parell de sistemes més i molt ràpid. Amb vinagre, d'acord? Digue-li vinagre, digue-li escabeig, d'acord? Els conservem directament amb un vinagre al qual li hem posat sal i una certa quantitat d'aigua, podem fer 50%, 50%,
0: sí.
1: O una mica menys d'aigua perquè el bolet ens soltarà aigua, i simplement els podem fer bullir, escaldar un moment en aquesta barreja, i aquesta barreja que ens ha quedat juntament amb el bolet el posem en un tarro, en un pot, els hi podem fer una mica de bany-maria durant una horeta, i això ens pot durar després, per amanides i per coses d'aquestes, fantàstic. O confitats amb oli, que seria una tècnica
0: també
1: bastant similar.
0: Jo crec que amb això en tenim més que suficient.
1: Sí.
0: L'únic que podem afegir és que aprofitin.
1: Clar.
0: Aprofitin que estem en temporada de bolets i gaudeixin.
1: I més barats els trobaran i més sants.
0: Correcte.
1: El millor moment.
0: Manel, fins a la propera.
1: Aquí estarem.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: L'arribada de la primavera representa el ressorgiment de la vida després d'una llarga letargia hivernal que, d'altra banda, aporta els seus fruits i té la seva funció. És el moment d'iniciar cultius que donaran fruits cap a l'estiu i de gaudir els fruits que van plantar a l'hivern. Són aquests, amb el seu sabor i aromes inconfusibles, que presagien dies de sol i temperatures més altes els que ens interessen. Doncs, precisament, d'aquest tipus de producte en parlem avui, el que podríem dir horta de primavera. I saludem el Manel Guirado, el coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat, que ens ve il·lustrant novament sobre aquests productes. Com estàs, Manel?
3: Molt bé, i tu?
2: Bé, sobretot perquè arriba la primavera. Si no fos per l'al·lèrgia, seria fantàstic. Però no ens queixarem, perquè ja hem tingut aigua suficient.
3: Sí.
2: El sol ens dona vitamina, ens dona energia i ganes de fer moltes coses. I, per tant, jo m'imagino que, igual que ens fa bé a nosaltres, el sol també li fa, doncs, a la terra, als productes.
3: I tant.
2: I avui parlarem d'uns productes que ja comencem a veure ja fa algunes setmanes, no?
3: Sí, jo crec que també és perquè pel canvi climàtic les coses s'acceleren una mica i també per mètodes de cultiu, diguem-ne, si vols dir moderns o hivernacles, tot això, doncs que fa que arribin una miqueta abans.
2: Sí, sí. Home, moderns, els hivernacles moderns no ho serien.
3: Entenc-me.
2: Que són més sofisticats, sí.
3: Sí,
2: val, era això.
3: Sí, sofisticats. Sí.
2: Faves i pèsols.
3: Sí, avui parlarem sobretot d'aquests dos i si tenim temps una mica més, alguna altra cosa més.
2: Són farinacis.
3: Sí.
2: Val.
3: Però, o sigui, són vaines, diguem-ne, són de la família de les fabàcies. El que passa és que nosaltres en aquesta època, on que són, apareixen ara, els apreciem en fresc, diguem-ne, quan són immadurs, de fet. És a dir, són beines que dintre porten unes llavors que són llegums, però que en aquesta època doncs, ens agrada menjar, com dic, verds, frescos, diguem-ne.
2: Crus.
3: Sí, crus o cuinats, però no assecats, no sobremadurats, diguem-ne. Mm. Que és el que faríem, per exemple, amb la mongeta seca, no? Que normalment el que fem és esperar que s'assequi i llavors després la podem conservar. En aquí no, el que ens interessa és el producte immadur, en el fons.
2: Mm. Quina és la temporada ben bé d'aquests productes, de faves i pèsols? Ara ja els tenim, però fins quan els gaudirem?
3: O sigui, el pic seria just enmig de la primavera, doncs segurament entre abril, maig. El que passa és que ara mateix, ja et dic, doncs, pràcticament tot el febrer, sobretot la fava arriba una miqueta abans, potser, depenent de quan es planti, perquè la fava es planta a la tardor fins a l'hivern, quan es buida, diguem-ne, les collites d'estiu, amb la qual cosa la planta va fent, i depèn de quan la plantis, una mica abans, una mica després, comença a produir. Llavors les podríem trobar més o menys a partir del març, i jo et diria que ben entrat maig, segurament, sí. Mm.
2: Sí, fa dies que a plaça ja trobes,
3: sí.
2: Ja trobes ara sí, faves. Ja. Que la fava és un producte que se'n remunta a quina època?
3: Això ve de l'edat mitjana, és a dir... de l'edat mitjana, perdó. De la prehistòria, perdó. Sí,
2: més
3: sí,
2: enrere.
3: Sí, en el neolític i tal, ja es troba. Ja estem parlant de fa doncs, 6.000 anys, potser ja n'hi havia. I ja es cultivava, es començava a cultivar. I, de fet, se'n consumia força per part dels egipcis, grecs, romans, ja es coneix que es cultivava molt, sobretot com una font d'energia, diguem-ne, barata. El que passa que sembla ser que no se li tenia gaire a preci, es considerava, diguem-ne, un cultiu, un fruit, diguem-ne, menor, inclús una miqueta maleït, una miqueta de...
2: Sí? Val?
3: Com a l'inici la patata, no?, quan es va descobrir per part dels europeus, doncs era un cultiu que bàsicament es donava a animals, a presoners, i sembla ser que els gladiadors també, que necessitaven energia. Suposem que la fava, sobretot, madura ja, seca, que és la que desenvolupa doncs, més midó i, per tant, més energia.
2: Uh-huh. Estem parlant d'un producte que jo no sé si aquí hem anat perdent una mica el gust per consumir-lo.
3: Jo crec que s'ha perdut el gust per aquesta fava més grossa i més seca, en favor, en aquest cas...
2: Els favors.

0: més vasto, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí,
0: i barat, a ser un producte una miqueta de luxe. Aplicaria també en el pèsol, eh?
1: Sí, és el que anava a preguntar. Jo si estan, sí, en la mateixa situació, faves i pèsols.
0: Sí, el que passa, el pèsol és un producte, des del meu punt de vista, molt més popular perquè es conserva molt bé, és a dir, se'n fan conserves de llauna, es congela molt bé i segueix mantenint, bon, certa gràcia fins a cert punt, és a dir, és un producte molt que el tinc al congelador i, per tant, puc recórrer a ell molt fàcilment, però, òbviament, a la que diem, no, pèsol de temporada, fresc, petitet, llavors, de cop, se'ns converteix en un producte de luxe, o sigui, directament.
1: Mm-hmm. I aquí a Catalunya el conreu d'aquest producte es manté? Sí?
0: A veure, jo diria que sí. Jo bàsicament ho conec pel que jo veig pel mercat. En temporada tu trobes bastanta producció de fava. Jo crec que tot el que és a la zona del Llobregat es produeix força. I a la zona del Maresme, almenys el pèsol té una fama brutal. Què passa? Que el Maresme és una zona, diguem-ne, muntanyosa, és petita, i tal, el que passa amb el pèsol passa també amb la maduixa i altres cultius d'allà que tenen molta fama. La majoria de pèsol del Maresme realment se'n va a restauració i nosaltres no sé si l'acabem de veure. El famós pèsol de Llavaneres...
1: Sí. Es diuen de llàgrima o de...
0: Llàgrima simplement és el fet de que es cullen molt, molt petits, amb la qual, sí, cosa el pèsol, la llavor és tan immadura, tan petiteta, que la part per on s'agafen a la beina crea com una espècie de forma de llàgrima. Encara no queda rodonet del tot. Per això se'n diu d'aquesta manera, i realment és molt petitet i és una delícia perquè és dolçor pura, encara no té pràcticament midó, és molt tendre i molt dolç, i a més té una textura, doncs, que explota. És com una espècie de bombeta, quan el menges fa...
1: Sí.
0: I és fantàstic.
1: Que bo. Anem a la cuina.
0: Val.
1: Què podem cuinar?
0: A veure, d'entrada, són dos productes... Jo parlo ja d'aquest producte petitet, collit molt, molt, molt, molt immadur.
1: Exquisit.
0: Molt exacte. Per mi, en els dos casos, de les millors maneres de menjar-ho és ofegadets, diguem-ne, amb un sofregidet previ molt suau, doncs d'una mica de ceba i all. Aprofitem ara també, que és temporada, d'alls tendres i cebes tendres. Per tant, aprofitem i fem aquest sofregidet previ, ofegat, diria, amb una miqueta de ceba tendra, o inclús els últims calçots de la temporada, i alls tendres. I això, posem aquest pèsol, aquesta fava dintre, una miqueta de sal, tapem a foc mig, i el propi vapor que emet a la pròpia verdura, això se'ns fa en menys de 5 minuts. Que vull complicar més? Doncs, òbviament, les faves a la catalana és la mateixa idea, simplement hi afegeixo cansalada, hi afegeixo botifarra negra, puc aromatitzar amb menta, puc aromatitzar amb unes gotetes d'anís o de birranci, ho puc complicar tot el que vulgui. En el cas dels pèsols, hi ha una recepta que era del Santi Santa Maria, del Can Faves, que els feia ofegadets amb tripa de bacallà.
1: Oh!
0: Llavors, la tripa de bacallà posada al punt de sal, prèviament escaldada, deixada de reposar, etc. Llavors feies aquest, diguem-ne, sofregit amb ceba, all, si es vol, i afegeixes la tripa amb una miqueta del suc d'haver-lo remullat, bueno, al fons s'escalda una mica amb aigua, amb tota la gelatina, i s'acaba lligant amb una mica d'oli d'oliva, inclús si et surt bé pots arribar a lligar amb una espècie de pil-pil, llavors et queda com un pèsol amb una crema gelatinosa. La tripa de bacallà és
1: fantàstic.
0: Una passada.
1: Sí, sí.
0: O amb cocotxa, també es podria fer. Ara costa molt trobar tripa de bacallà.
1: Crec
0: que ho vam comentar, no ho sé, això,
1: sí,
0: si va sortir,
1: sí,
0: el,
1: sí,
0: tema.
1: No sé si per antena o... Però el tema sí que l'hem comentat.
0: Ha sortit.
1: Que aquí a Barcelona, no sé...
0: Està costant, sí.
1: A la boqueria s'acostumava a trobar.
0: Sí, sí, qualsevol mercat.
1: Sí, qualsevol mercat.
0: Sí, bueno, almenys a Barcelona sí. No sé aquí a Sant Cugat ara. Però a Barcelona sí que se'n trobava bastant fàcil i ara em diuen, home, costa una miqueta de trobar. Perquè diuen que la comunitat xinesa o Xina directament han descobert la tripa de bacallà i se l'estan enduent. No sé si és cert. No ho sé.
1: Jo tampoc ho puc corroborar.
0: No ho sabem.
1: Escolta, això que veig a la brasa sencers...
0: Sí, això ho faig jo. Sí, bueno, jo i més gent. Això va venir una mica, en el meu cas, almenys a la idea de fer com una espècie de versió a la brasa dels edamame,
1: sí,
0: que al cap i a la fi les beines de soja és de la mateixa família,
1: sí,
0: i els fan al vapor, els japonesos, xinesos, etc. Doncs en aquest cas, simplement tu agafes la beina sencera sense obrir-la, han de ser tendres, les poses
1: Frescos,
0: en broquetes,
1: sí,
0: i els pots posar una...

0: pintar amb una miqueta d'oli, els poses a la brasa una estoneta fins que veus que comencen a ennegrir-se per fora una mica, una mica. I inclús a vegades, si estan ben tancats, s'inflen. Llavors veus que allà ha entrat la calor i el vapor. Allà els treus i els tens com a dintre, els peles, i te'ls menges al dente.
1: Que bo.
0: I agafant un puntet de fum a fora, i com que els estàs pelant amb les mans, doncs aquest fum també t'acaba a la boca. Molt simple.
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí. Però no ho havia sentit mai.
0: Sí.
1: Anem per un altre producte, els espàrrecs.
0: Abans d'això, deixa un moment ràpidament. Aquella fava que a vegades comprem, que n'hi ha de petites, n'hi ha de grosses, que no estan triades, que la grossa dius, oi, no sé què fer-ne.
1: No, aquestes no.
0: Jo us proposo, que no sé si la gent ho coneix, una recepta que és una crema entre una espècie de guacamole i de hummus, que fan molt els marroquins, egipcis també, que és el biessar. Llavors agafem aquestes faves escaldades, que inclús les podem haver anat triant.
1: Això no ho he provat.
0: Fava grossa. Val? Tendra, si vols.
1: Sí.
0: Però, vull dir, verda, però grossa. Llavors tu les vas escaldant, si en tens poques, i les vas congelant, i el dia que en tens unes quantes i vols, doncs les descongeles i directament les tritures amb una miqueta d'all, ceba, si vols, comí, pebre vermell, oli d'oliva, i fas com una espècie de crema per dipejar, per dir-ho d'alguna manera, doncs pa amb pa, que pots dipejar amb pa, amb crudités, amb el que vulguis. Està boníssim.
1: Pues no l'havia provat,
0: està boníssima.
1: Ara sí, anem als espàrrecs.
0: Sí.
1: Que també és un producte que és temporada, ara.
0: És d'ara. El que ens hem acostumat a menjar-los tot l'any, llavors ens ha distorsionat una mica el tema. L'espàrrec és un producte d'ara, de primavera, i de fet tu demostres si aneu algun dia per aquí pel bosc, no és difícil trobar esparregueres i de tant en quant trobar espàrrecs. De fet, portem un parell d'anys, que és la glòria, perquè com que ha plogut molt...
1: Home, imagina't.
0: Clar, l'esparreguera és una planta molt resistent, és molt rústica, està molt adaptada en aquest territori, però, òbviament, si no plou, doncs el primer que fa és deixar de produir espàrrec. Val? Perquè l'espàrrec és el sistema que té per seguir creixent. És a dir, l'espàrrec creix i si no el culls, el que fa és començar a espigar i fer més branques, diguem-ne. Mm-hmm. Però aquest any és un any molt bo. I llavors veureu, si aneu per allà, doncs trobareu molta esparreguera, òbviament, allò ufana, i plena d'espàrrecs. Llavors, què passa des d'un punt de vista, diguem-ne, de cultiu? És una planta també que es cultiva des de fa molt de temps i que, a més, té la capacitat d'adaptar-se una miqueta a climes doncs, una miqueta més extrems, amb la qual cosa ha sigut fàcil portar-la en altres indrets, idealment de clima temperat, i ja sigui més de secà, sigui més en regadiu, doncs es cultiva moltíssim. El que deia, què passa? Doncs que si la volem tot l'any, doncs aquí es va comprar en l'altre hemisferi. Per tant, arriba molt l'espàrrec verd del Perú o de països llunyans, diguem-ne. Llavors, jo soc partidari, si l'hem de comprar, doncs comprar-lo de temporada. Per tant, ara comença ja a sortir l'espàrrec verd i blanc produït a la península Ibèrica, que bueno, és el que té més lògica.
1: Nutricionalment és un producte que ens aporta fibra... Que...
0: Fibra principalment,
1: sí.
0: Algunes vitamines, però en canvi no té gens de greixos, proteïna diria que tampoc gran cosa, és a dir, és bo en el sentit doncs, que porta hidrata i fibra i certes vitamines. És diurètic, això és interessant.
1: Això també és molt important.
0: És interessant. I bé, la gent no s'espanti, doncs ja ho sap, igual que quan menja rovellons l'orina surt d'un color taronja, doncs quan menja espàrrecs doncs ja sap que l'orina fa una olor. Sí, és degut a un aminoàcid propi de l'espàrrec, doncs que genera aquesta
1: olor. Però per això no cal evitar-los,
0: No.
1: Vull dir, això no passa res.
0: No passa absolutament res.
1: No passa boníssim. Res.
0: També, a veure, aquest aminoàcid és el que fa que tinguin el gust característic, val?
1: Sí. Molt bé. Vols destacar alguna cosa més o anem a la cuina?
0: Que la gent sàpiga que entre l'espàrrec verd i el blanc l'única diferència és que l'espàrrec blanc es fa calçant en terra a mesura que va creixent.
1: Com els calçots?
0: Com el calçot tal qual. Podríem dir que és el calçot dels espàrrecs.
1: Molt bé.
0: I que és un cultiu doncs, que té molta fama a tota la zona de Navarra, Rioja, no? Aquells dels espàrrecs cojonudos, no deixa de ser una marca comercial, doncs
1: sí,
0: alta qualitat, diguem-ne, dintre de l'espàrrec blanc de Navarra, i que l'espàrrec blanc precisament principalment es fa amb conserva. Es pot trobar actualment, també en fresc ara en temporada. Encara no n'he trobat, però jo crec que en breu hi arribaran, i te'ls pots fer tu mateix. I en canvi l'espàrrec verd normalment el trobarem fresc.
1: Sí. Alguna recepta rapideta en un parell de minuts?
0: Vale, mira, pel blanc, si els voleu fer a casa, els bullim amb aigua, una mica de sal i una mica de sucre, prèviament pelats. Sí. Val? És com es fan. Llavors, què passa? La gràcia de fer-los a casa és que no tenen aquella textura d'entova dels de llauna. Els pots deixar una mica més al dente, cocció entre 10-15 minuts, i són una delícia. És diferent. Jo, si podeu fer espàrrecs blancs a casa, proveu alguna vegada.
1: Sal i sucre.
0: I una mica de sucre. Més sal que sucre. És a dir, el sucre és puntet doncs, per reduir la sensació d'amargor que puguin tenir.
1: Vale. Val?
0: I amb aquests, per exemple, amanits amb vinagreta, amb maionesa, lo típic, o inclús podríem arribar a fer-ne una crema. Com una espècie de peix suà, poca ceba, poc porro, i l'espàrrec blanc, si el tens cuit a últim moment, tritures i queda molt bona.
1: Molt bé. Amb els verds?
0: Amb els verds. Pff, podem fer el que vulguem. Si són silvestres, la típica truita, etc. A mi m'agrada molt una forma, que també ho faig amb les carxofes, que és confitar-los amb oli, suc de llimona, òbviament sal, menta, all i julivert, si voleu. Llavors et queda com una espècie com de salseta d'espàrrecs petitets amb oli que et pot servir per remenir una pasta, una amanida, per acompanyar, per fer de salsa d'una carn o un peix, que està molt bo.
1: Molt bé.
0: Una petita cosa
1: més.
0: Els verds, si són una mica gruixuts, la gent té tendència a fer-los a la planxa directa. Llavors, què passa? Que són molt, molt fibrosos, costa molt que es facin, se t'acaben cremant per fora. La meva recomanació, escaldeu-los amb aigua un minut i pico, aigua i sal, i llavors ja els passeu a la planxa o a la brasa, si voleu. Llavors tu els hi fas una semicocció, inclús els pots refrescar i guardar-los, i en el moment de la veritat que ja els has de servir, toc de planxa de 2 minutets, molt millor.
1: Són bons, eh?
0: Molt bons.
1: No necessiten gaire cosa.
0: No, t'arreglen un sopar.
1: Sí, però moltes vegades són els grans oblidats, eh? No sé per què.
0: I queda molt bé això per acompanyar un plat, per decorar-lo, encara que siguin un parell d'espàrrecs per sobre, ben cruixentets, està boníssim. I molt sants, hem dit.
1: I aquestes puntetes, no?
0: Exacte.
1: És el més preuat de tot.
0: Exacte.
1: Molt bé, Manel. Doncs ens quedem amb aquesta horta de primavera. Esperem gaudir-la, ara que ja hi som. I en continuarem parlant. I ho farem, doncs, ja a la tornada de la Setmana Santa.
0: Perfecte. I tant que sí.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.
0: Vinga, adéu-siau.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Coi de Jou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants. De la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de gegants de Coi de Jou. Hola, Maria del Carme, què tal?
4: Molt bé.
3: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Coi de Jou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu nom.
4: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3,90 metres i pesa 60 quilos. La Fumada, 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2,20 m. Van ser adoptats per la colla gegantera de Colldejou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors en tenim un, que potser l'has vist aquí a l'Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
5: sí,
4: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els jovens. I el d'això, el van batejar. Els van venir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els Fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fet en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos. I van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
5: I
4: no sé, què em vols preguntar més?
3: Com va sorgir l'idea de fer, doncs, en versió més petits?
4: Sí, són iguals, però en versió petita, sí.
3: I com va sorgir la idea de fer-los?
4: Doncs pues, molt senzill. Veurem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que anem uns que ja som una mica grans i el pes és molt, molt pesat de portar, i tot això, i vam dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs vam poder fer aquests gegantons més petits.
3: Molt bé.
4: Però, bueno, tenim un total de 6.
3: Bueno,
4: de 6 gegants.
3: Déu-n'hi-do, No ens podem queixar, com sí, déu-n'hi-do, com sí. Molt bé.
4: Amb l'Espantall, 7.
3: Sí.
4: Amb l'Espantall. Doncs, bueno, tot això, i si pots preguntar...
3: Amb l'Espantall, que és el que tenim, com comentaves, és el que tenim més vist, perquè ve aquí a l'Hospitalet,
4: sí,
3: i és el que més gràcia doncs, pots fer, sobretot a la canalla,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí.
3: Perquè sempre va mullant, no és més interactiu.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Quants membres sou ara mateix a la colla?
4: A veure, ara som entre portadors i músics, potser som unes 25 persones. Bueno. No som més, eh?
3: Bueno.
4: Ara, acompanyants, doncs tants com no vulguis.
3: No, m'encanta, clar que sí. No, sí, ja està bé. Porteu els membres de la colla, en aquest cas, aquests 25, aneu d'un color particular, en concret?
4: Sí, anem de color blau.
3: El color blau.
4: Han portat tot aquest... Jo he estat 20 anys cap de colla, i amb el meu temps de cap de colla han portat 3 samarretes. Vull dir, tampoc se n'han portat més, eh? Vull dir, abans... També hi havia la blanca, quan vaig començar a ser cap de colla també anàvem amb la samarreta blanca, després una de lila, i ara anem amb les blaves, que aviat també es canviaran perquè no fan dia que les portem, que ja fa temps, també.
3: Ha canviat molt el tema gegante durant aquests anys?
4: Ai, jo n'he vist de tots els colors. En 20 anys de cap de colla t'explicaria, bueno, quantitat de coses, però sí que canvien les coses, sí. Sí, molt, moltíssim.
3: Maria del Carme, què és el que t'aporta formar part de la colla gegantera?
4: Com vols dir? que em porta a formar part.
3: Sí, què t'aporta? Sí.
4: A mi no m'aporta res, m'aporta feina, m'ha portat feina, ara no en tinc tanta, però bueno, molta feina porta, perquè haurem organitzat trobades, fer la trobada del poble, un poble tan petit i vindre 15 colles, i tot això, vull dir, molta feina porta. Però bueno, tot el que es fa a gust no és pesat.
3: Clar, i no sé si has arribat a portar algun gegant.
4: Si jo he arribat a portar un gegant?
3: Sí.
4: Sí. Sí. I el porto.
3: I el portes. I què se sent quan estàs dins i veus doncs, la cara dels més petits, en aquest cas, que són els que més il·lusió li fan, bueno, no, els gegants?
4: Els nostres, per exemple, els que portem... Els nens se fixen més en l'espantall, amb els altres, doncs, veuen gegants, i com que se'n veuen a les trobades, se'n veuen tants, tampoc fan massa cas. Però quan veuen l'espantall, sí, perquè tots corren al darrere i tots l'encampen. Tu no l'has vist mai aquí?
3: I tant que l'he vist. Clar que sí que l'he vist. Però clar, és la visió de tu dins del gegant, quan veus que és quin
4: home,
3: sentiment
4: a mi,
3: tens.
4: A mi el primer que miro és que m'estan mirant els peus com porto els gegants. Perquè veuen una dona dins. Si també potser m'has vist. Bueno, jo soc molt amiga de tots els d'Hospitalet. Perquè ja era cap de colla quan era el d'això, el Teo Castillo, acabat amb la d'això, amb la colla Poblet. Som molt amigues, amb tots, amb el Catalino, amb tots, els coneixes a tots, com jo.
3: I tant.
4: Molt bé. Jo, el primer que, això sí que ho noto, allà en bas, el primer que et miren, veuen que els que portes calcer de dona, no cal dir-ho. Jo veia amb les meves sabates que porto quan veia amb els gegants, i és notes que et miren els peus. I ara amb els més petits, encara amb els més petits, amb l'Oriol mateix, que pesa 40 quilos, que l'han portat hasta ara també, doncs d'això, no tant per quan he portat la fumada als 60 quilos, aquell miren amb expectació allò, hosti, miren, hosti. Que miren els peus, el primer que miren.
3: És una dona, no? Dius, ostres, és una dona, no?
4: Sí. Sí, sí.
3: Es noten aquestes diferències quan dels gegants, també?
4: Sí, sí. Perquè, veurem, hi ha dones, n'hi ha, portant gegants, n'hi ha, però gegants grans, no massa. Jo tampoc n'he vist, De portar una ferrata una dona amb un gegant de 60 anys, de 60 quilos, no se veuen massa.
3: És que són molts quilos, doncs. Déu-n'hi-do,
4: Sí, bueno, però no és el mateix aixecar els de plom que portar els dels espatlles,
3: Clar,
4: no és el mateix.
3: Es reparteix el pes d'una altra manera, no?
4: Exacte que sí. Sí.
3: Molt bé.
4: Sí, doncs, bueno,
3: m'imagino que que ha de ser tot un orgull, no?, portar, doncs, en aquest cas, una geganta amb 60 quilos i sent una dona, dius, pues mira, sí que puc i m'ho passo bé, no?
4: Sí, sí. I m'ho passo bé. És que no la porto perquè passo bé. M'ho passo bé. Igual bé m'ho passo ara amb els gegantons petits que amb l'Oriola, vull dir. Jo l'únic que no he portat és l'espantall, perquè l'espantall una dona és difícil de portar, perquè m'ha agafat amb uns ferros aquí, no? Tots tenim el pit i no aniries bé. No, aquest no l'he agafat mai. Que tampoc aquest no és que pesi. Pesa, però tampoc deu pesar uns 25 quilos aproximadament, el més que pesa.
3: Maria del Carme, la gent que s'estigui ara mateix escoltant, sobretot les nenes, les noies, i diguin, mira, doncs també podem portar gegants, no? Què li diries? Què li diries a la gent que està adoptant?
4: Jo dic que les d'aquí dalt que s'animin, però, a veure, costa molt. La gent que som de gegants, som de tota la vida d'abans ja, que amb els gegants van gent més gent gran que jove. Més gent d'abans.
3: Sí.
4: Mira, tens, per exemple, el Catalino, l'any passat fa... Maria Carmen, jo ja no sé, enguany pugen el dissabte, tenim trobada, i clar, ell té 81-82 anys, ho coneixes, no, el Catalino?
3: Sí.
4: I doncs té 81-82 anys, i me va dir, jo ja no sé, jo dic, sí, home, sí, Catalino, home, encara sí, encara si em Déu fa, diu, home, diu, si t'haguessin de carregar tu, diu, potser sí que encara els agafaria allò que és de broma, no?
3: Sí.
4: Però gent jove, no. Perquè, mireu, una altra història. Els gegants de l'Espluga de Francolí són preciosos i anaven amb un munt de gent i així. I s'ha quedat amb un sol, amb una persona sol. Aquest dia va sortir a la tele i em va agafar una llàstima perquè tenen uns gegants que són preciosos. Els coneixes, aquests gegants?
3: L'Espluga de Francolí. I només s'ha quedat un només?
4: Sí. Mm. I
3: clar,
4: eren
3: no.
4: gent, eh?
5: Sí, perquè...
4: No hi ha continuïtat. La gent jove no... Jo veig que quan jo mateix. No hi ha continuïtat. No continuen. Quan se van fundar els gegants, hi havia un munt de joventut i tot, però ara no.
5: Perdó l'interès.
4: L'ús de tota la vida, i amb algun jovenet també, amb algú, hi ha un nen, per exemple, que és molt maco, que té, deu tindre 15 anys, no sé si té més, o 7, com a molt, i ho fa amb una fe, i ho porta amb una fe, i tot, però no s'implica la gent, no.
5: La gent no... Des d'aquí el que volem és això, que s'impliqui la gent i que la gent que s'estigui escoltant de l'altre costat, doncs que s'animi a formar part de la colla gegantera i que tant si ets dona com si ets home, com si ets gran com si ets petit, no? Que tothom té un lloc als gegants.
4: Sí que sí.
5: Quines actuacions més destacades heu tingut?
4: Les més destacades a Mallorca, a Calataiut, a Ullastrell, vull dir, hem tombat. La més maca va ser... A veure, sense rebutjar Calataiut, ojo, vam ser molt ben atesos, molt ben portats i molt tot. Però a Mallorca, portats en bandeja, vam 2 dies a Mallorca, però sense deixar tocar els peus a terra, allò amb unes atencions, molt bé, vam estar superbé. També vam pujar a la Mola, amb els gegants, a la muntanya.
5: Molt bé.
4: Tu coneixes la Mola?
5: Sí. Pues, també, déu-n'hi-do.
4: Que també que hi ha... Jo tinc fotos de dalt que vam fer dalt a la Mola, i vull dir, doncs vam pujar a la Mola, i, bueno, envoltat per la província, no cal dir-ho, envoltat, i a Ciutat Gegantera vam anar a Vic, hem anat a vàries, perquè quan va ser Mora vam anar a Mora, hem anat a diversos llocs, però a part de Calataiut i Mallorca, així de punts lluny, tampoc no hem anat més. Envoltat la província i tot això, però no més.
5: I la festa major, quan és la festa major de Coi de Joc, que també segurament doncs, que sortireu?
4: El dia 10 d'abril. Ai, d'abril, el dia 10 d'agost. Fan una setmana de festa, comencen el dia 9 i hasta el 14.
5: Molt bé.
4: Una setmana de festa, però abrem els gegants la setmana abans, que és la trobada.
5: Mari Carme, moltíssimes gràcies. Ens veieu doncs, en aquesta festa per la cercavila per als gegants de Coi de Joc, així que moltes gràcies. Ens veiem aquí a Hospitalet.
4: Sí, ens veurem aquí baix. Vinga, doncs.
5: Gràcies.
4: Gràcies a tu. Adéu. Adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
6: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu
6: i la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que els poemes també fan venir gana? Aquest poema que ara sentirem, de ben segur que ens obrirà la gana de menjar un bon plat de patates fregides.
9: Hola, sóc el Marc, en contra Martí. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme. El poema que he escollit es diu Patates fregides. I ho escric Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agraden les patates fregides. Patates fregides, ni eixutes ni humides. Són bones les bones patates fregides. Roses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni enxutes ni humides, són bones les bones patates fregides.
8: Gràcies, Marc. Gràcies per escollir aquest poema. Ens anem cap a la cuina a preparar un bon plat de patates fregides mentre llegim un bon llibre de poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
9: Adeu, Embaladits!
10: Ens agrada la poesia!
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
10: La ràdio amb samarreta.

El llac Baikal, situat a Sibèria, Rússia, és una meravella natural que amaga curiositats fascinants. És el llac més profund del món, amb 1.642 metres de profunditat, i conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. La seva edat, uns 25 milions d'anys, el converteix en un dels més antics. I la seva aigua és tan pura que es pot veure directament. Una altra curiositat única és el seu ecosistema. El Baikal acull més de 2.500 espècies d'animals, moltes endèmiques, com la foca del Baikal, l'única foca d'aigua dolça del món. A l'hivern, el llac es congela formant una capa de gel transparent de fins a 2 metres, tan clara que es veu el fons. Els locals hi creen pistes de patinatge naturals i fins i tot hi circulen vehicles. Un altre misteri són les pedres que caminen. En algunes zones, grans roques semblen moure's soles pel gel, deixant rastre. Els científics apuntaven a vents forts i el gel com a causa, però el fenomen segueix captivant. El Baikal, patrimoni de la humanitat, és un laboratori natural que continua revelant secrets sobre la història i la biodiversitat del planeta.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat. També a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Els primers mesos de l'any són temps de premis literaris. El Pepe Carballo, el Josep Pla, el Nadal, el Ramon Llull... Una autèntica desfilada de guardons que marca el calendari literari abans de Sant Jordi. Però quin paper juguen realment aquests premis? Són un reconeixement a la qualitat literària o una eina per impulsar vendes i noms mediàtics? De tot plegat, avui en parlem amb en Sergi Martí, que és llibreter de La Paideia i bon coneixedor del que busquen i compren els lectors quan s'anuncien aquests grans títols premiats. Sergi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, la mà de premis que hem citat i que, bueno, que coneixem sempre en aquest últim mes. Això té un impacte real en les vendes que feu als llibreters?
1: Sí, evidentment. Crec que els premis al final tenen més ressò mediàtic i fan que certs títols tinguin més volada.
0: Mm-hmm. Es nota, doncs, a la llibreria quan surt el veredicte d'un premi com el Pla, el Ramon Llull...
1: Sí, normalment a part hi ha premis que es fallen abans, un mes abans, i ja la gent va venint, que ha sortit el nou llibre, l'últim Premi Nadal, i clar, tu dius, no, encara no. O el Premi Planeta, que també sol fallar-se un mes i mig abans, llavors et venen pues, el dia següent de que s'ha fallat el premi perquè ha sortit a la ràdio, a la televisió, als diaris, i et venen i et pregunten, ja teniu l'últim llibre de tal?
0: Home, per suposat, t'està esperant.
1: Clar, tu dius, ja m'agradaria, però no, encara no, perquè triguen un mes, potser, entre que fan la portada o tenen el dia estipulat de sortida.
0: Són molts premis. Per què existeixen tants premis? O sigui, tots tenen una raó de ser o se solapen i al final... queda una mica desprestigiat el...
1: Al final hi ha moltíssims premis i alguns van per una banda, uns altres per una altra, uns tenen una visió més comercial, uns altres tenen una versió més literària, més de cultural... Llavors, és complicat perquè tothom té la seva editorial, a vegades vol fer un premi, a vegades també hi ha llibreries que fan premis, l'Ajuntament vol fer un premi, i llavors ens trobem que no sabem a vegades quin és el criteri i qui hi ha darrere d'aquests premis, perquè no tots són premis, diguem-ne, amb un jurat, sinó que molts són premis a dit.
0: Mm. Que la majoria d'aquests guardons es donin a conèixer abans de Sant Jordi, això no és casual, no?
1: Clar, els més importants, com els que tu has mencionat abans, es busca que tinguin un impacte en el dia de Sant Jordi i, bueno, i els mesos d'abans. Llavors, clar, normalment sempre o surten a l'octubre-novembre, que és abans de Nadal, que és una època molt forta de vendes, o abans de Sant Jordi. Llavors, clar, no veuràs premis normalment al maig o al juliol. I clar, llavors, veus que també, ja que es fa un premi, també aprofiten per fer la sortida en un moment que tingui una estratègia comercial. No vol dir que el premi estigui fet amb una visió de que sigui per Sant Jordi, però, clar, per exemple, el Premi Nadal, que porta molts anys, com tots sabeu, pues, segurament l'han anat recol·locant en una època que convingui més.
0: Hmm. I de tots aquests premis que citàvem al principi, quin creus que és l'objectiu principal?
1: Depèn de cada qual. Clar, jo crec que al final l'objectiu d'un premi és guardonar una persona per la seva obra, a vegades per la seva carrera. Per exemple, el Premi Cervantes és un premi que és a tota la carrera, o el Premi Nobel és un premi a tota la carrera. Hi ha altres premis que és només a un llibre, no? Diguem-ne, una obra singular dintre... Això és el que estableixen molts cops, depèn de cada criteri de cada premi. Però, clar, en el fons hi ha premis d'aquests, com els que he mencionat, més comercials, que el que busquen és, en un moment d'escalf d'algun autor, pues agafar aquest autor i donar-li l'empenta total amb un premi i poder, pues, així assegurar-te la continuïtat de l'autor al catàleg o un número de ventes molt altes.
0: Mm. I si ens fixem en el tipus d'autor que sol guanyar, estaríem parlant d'un escriptor consolidat, de noves veus... També depèn?
1: Depèn totalment del premi. Clar, aquí... A nivell nacional, els premis més coneguts, sobretot és el Premi Planeta, aquests juguen sobretot o gent del seu catàleg, ja consolidada, encara que diguin que és un premi que és lliure, que tothom pot participar, tu pots enviar el teu manuscrit amb un pseudònim, però mai seràs, no? Sempre són gent mediàtica com Juan del Val, Sonsoles Onega. Normalment, si estàs dintre del Catalán de Planeta, molt millor, i a vegades el que juguen és amb fitxar algun autor, com van fer en Javier Cercas, o amb algun altre. Llavors és agafar un premi i saps que d'aquest premi vendràs milers d'exemplars. Llavors, en aquest cas no busquen ni l'obra, és més, a vegades els llibres ja estan fets per aquell premi, però clar, molta gent no ho sap. Llavors, el que va començar sent un premi de cert prestigi ha acabat sent un premi de un tema molt més comercial, respectable igualment, però una cosa molt més comercial.
0: A vegades fa la sensació que en els últims anys ha crescut la tendència a premiar figures conegudes dels mitjans de comunicació. Coincideixes en aquesta lectura?
1: Totalment, i normalment de cara a Sant Jordi és un factor que sempre pues, s'ha de tenir en compte, i que a part ho hem parlat i hem criticat que molta gent de mitjans de comunicació que no tenen la vocació d'escriure ni són escriptors de professió acaben rebent els premis més importants, sobretot aquí també a nivell de Catalunya, de premi com el Ramon Llull aquest any, per exemple, l'Agnès Marquès, o altres autors que són, l'any passat era una actriu. Clar, al final són premis importants que donen una posició pues, privilegiada el dia de Sant Jordi, i estaria bé que, això és una opinió personal, jo crec que estaria bé que els hi donguéssim a la gent que es dedica a escriure, que per això és el seu ofici, i a part el dia que més venem llibres, que és el dia de Sant Jordi, com a mínim que aquesta gent pugui escriure, no que vingui periodista de torn, actor, actriu, el que sigui, agafar pues, el protagonisme.
0: I escolta una cosa, els lectors, abans en parlaves, confien en el segell dels premis en qüestió, o segueixen demanant la prescripció dels llibreters a l'hora de decidir si opten pel llibre o si prefereixen canviar? Què fan?
1: És un mix. Diguem-ne que hi ha gent que sí que té pues, molta fidelitat a alguns premis, i que també hi ha premis i premis, que no ho hem parlat, que hi ha premis que tenen molta credibilitat. Jo, per exemple, el Pulitzer o el Goncourt són premis que ja saps que tenen una qualitat i que la gent no dubta d'aquells premis, o no, el Premi Nobel de Literatura. En canvi, hi ha altres que, bueno, que tenen gent adepta, o que serveixen doncs, per això, per donar visibilitat a un tipus de personatge que en aquell moment està en voga. Perquè hi ha moments en què un Premi Nadal, per dir un en concret, no s'ha venut gaire, i hi ha altres moments que són una passada, com aquest any.
0: Vols que ens aturem un moment en un d'aquests premis i en un dels guanyadors? Si et sembla, posem una mica de música?
1: Posem-ne.

0: Un músic movia els dits sobre una guitarra desinflada i amb el mànec arquejat, senyal que no li havia canviat les cordes en tots els anys que havia estat acumulant pols. Un lloro petit descansava damunt del claviller estallat, un altre a l'ala del seu barret. Tant l'instrument com el capell els fregava amb l'escaiola abans d'actuar. Amb els ocells al damunt li plourien més monedes. De vegades s'entristia pensant que el públic no s'interessava per la seva música, sinó per l'espectacle. Acostumava a posar-se a cantar cada tarda al Parkway, sobre el turó de les Tres Creus, a l'ombra de la més gran.
1: Bé, doncs aquest és un fragment d'un dels capítols d'aquest llibre premiat que es titula La ciutat de les llums mortes, del David Uclés, Premi Nadal d'aquest 2026. Què n'has de dir?
0: Bueno,
1: aquest és un premi literari.
0: Sí, és un premi literari perquè és un autor literari consagrat. Només té una novel·la ara mateix, aquesta és la segona, bueno, ara té dues, i crec que moltíssima gent ja coneix el David Uclés, ha tingut un èxit aclaparador amb La península de les cases vacies, i amb aquesta segona novel·la, que realment és una novel·la que ja havia escrit abans, però que li han recuperat ara, pues posa en valor molts personatges del folklore català, inclús també folklore internacional. Veurem què passa amb personatges tan variopins, des de Carmen Laforet fins a Freddie Mercury, Rosalía, Ruiz Zafón. O sigui, és una barreja on tothom hi pot entrar. Llavors, Barcelona és el centre d'aquesta història i és una novel·la que segurament hi sentirà a parlar i estarà en el top de ventes, i bueno, està exaurida ja la primera edició amb un tiratge molt alt, i és un autor que ara mateix està en boga de tothom i està en totes les salses.
1: Està de moda. Què hem de dir del Premi Nadal? Quin tipus de premi és?
0: És un premi literari on sempre, bueno, hi ha autors d'un recorregut molt interessant, doncs això, com dèiem, com Carmen Laforet, que l'ha guanyat, i d'altres, i sempre doncs té aquesta visió de buscar obres amb una profunditat. En aquest cas, doncs, amb el David Uclés han aprofitat el que dèiem per agafar un autor d'un altre segell i absorbir-lo cap al seu catàleg. No vol dir que la novel·la no tingui qualitat ni que no estigui a l'alçada, simplement que han aprofitat aquesta conjuntura per poder fer-se amb els drets d'aquest autor tan codiciat.
1: Mhm. Anem per un altre dels premis i un altre dels premiats, el Premi Pepe Carballo, que enguany se l'ha endut?
0: Mick Herron.
1: Per l'obra?
0: Bueno, en aquest cas no és per una obra, sinó és per el Pepe Carballo, és per tota una carrera.
1: Uh-huh.
0: En aquest cas és un autor que té una saga molt consolidada que es diu Caballos Salvajes. Ara he tingut un lapsus. Bueno, hi ha la sèrie de televisió i de més, i la veritat és que és un autor que juga amb l'espionatge i la veritat és que està molt, molt, molt bé.
1: Thriller.
0: Thriller, sí. Mm. Pepe Carballo és un premi que es dona a Barcelona Negra, que és un festival de novel·la negra que sempre es fa la primera setmana de febrer a Barcelona, i pues, sempre es premia a tota una obra a diferents autors.
1: Mm. També és un premi literari?
0: Sí, a mi m'ha agradat molt el Premi Pepe Carballo perquè juga molt amb autors de novel·la negra que potser no són tan coneguts. Hi ha alguns que sí, com el John Esbo o altres, però hi ha alguns que no són coneguts, però potser no tant, i són més literaris dintre del que és la novel·la negra, que és un apartat que a mi m'agrada bastant, que no és només novel·la d'entreteniment per entreteniment, sinó que busca tenir una profunditat una mica més alta. I a mi això m'agrada molt. És un premi que, per exemple, jo m'hi fixo i sempre els autors que surten em donen bones vibracions.
1: Mm. Repassem un altre dels títols. El Premi Josep Pla.
0: El Premi Josep Pla, sí.
1: Quin tipus de premi és?
0: És un premi que abans tenia una visió molt més de novel·la o literària, i ara ja els últims anys s'ha establert com un premi d'assaig. En aquest cas, Francesc Torralba ha fet un llibre sobre, que parla sobre l'esperança, i bueno, tots coneixem el teòleg i la seva, el seu poder de comunicació que té. I, per exemple, entre altres, pues, hem tingut el Lluís Foix, que era president de l'antipresident de la Vanguardia, també, que va fer les seves memòries, o altres, l'any passat va ser... com es diu aquest noi? Ara pecaré. És que el tinc a la punta de la llengua, però sobre tot...
1: Ja sortirà.
0: Ja sortirà.
1: No, no pateixis. El Premi Josep Pla, que aquest 2026, com deies, era per... Bueno, ha estat per en Francesc Torralba, amb aquest títol, Anatomia de l'Esperança. Estem parlant d'un premi que tu dius que, bueno, aquí hi ha hagut un canvi, no? Com un...
0: Bueno, jo crec que al final el propi segell de Planeta tenia molts premis literaris de novel·la, diguem-ne, de ficció. Llavors va voler fer, pues, adaptar aquest Josep Pla cap a una obra de no ficció, que també al final fa una mica d'honor a la persona que porta el nom del premi, el Josep Pla, que també era una persona molt... Bueno, que podia canviar molt de registre, que podia fer una novel·la, però també una crònica. Llavors, sí que és veritat que jo crec que el Premi Josep Pla reflexa molt bé l'espírit del personatge que porta el seu nom.
1: Ens anem al Premi de les Lletres Catalanes, el Ramon Llull, que en aquest cas, com el definiries?
0: El Ramon Llull és un premi molt mediàtic. Per mi la paraula és mediàtic, i és un premi que normalment sempre està en el top 3 de llibres més venuts de Sant Jordi, el top 5 com a màxim.
1: Això al públic li agrada, perquè cares conegudes, anem a veure què ens explica aquell que resulta que ens ha explicat les notícies en no sé quin mitjà, o que ha fet tal programa o tal altre, no?
0: Clar, aquest any tenim l'Agnès Marquès, l'any passat Estel Soler, Empar Moliner, hi ha molta gent, Xavi Bosch, un munt de gent que tots els coneixem i que han passat per... D'aquests, potser Xavi Bosch és l'únic que et diria que és més escriptor que periodista, ja. Els altres han anat passant per aquí una... Jo què sé, és que no et sé dir si el Jordi Basté l'ha guanyat, però segurament estarà en la llista, o el Quintana... És que hi ha gent de tot tipus i no veiem cap escriptor. Llavors, sent un dels premis més importants de Catalunya, bueno, jo torno a reivindicar que estaria bé que, pues, se li donés a un escriptor o escriptora catalans, i que siguin escriptors d'ofici. No sé, no, Sergi Pàmies o... és que Imma Monzó, qualsevol persona que es dediqui realment a això i que no sigui un personatge mediàtic. Mm.
1: I anem per un últim premi. Premi Llibres Anagrama, de novel·la.
0: Sí, aquest és un premi que a mi m'agrada bastant. Fa, crec que uns 8 anys, o estarà entre 8 i 10 anys, que es va inaugurar, i busca sobretot aquestes veus de lo que dèiem d'escriptors o escriptores catalans, que en aquest cas sí que agafa, i gent com la Carlota Gurt, que es dedica a escriure, a traduir, bueno, que està dintre del món de la cultura catalana i que la seva feina es basa en la literatura, pues, ha sigut la premiada d'aquest any, i crec que és important que existeixin premis, no? I ja saps que amb el segell d'Anagrama, pues, tindrà un valor afegit que també és interessant.
1: Per tant, hi ha casos en què un premi ha ajudat realment a descobrir un autor o una obra, i que potser, si no l'hagués guanyat, hauria passat bastant desapercebut.
0: Sí, jo crec que els premis, sí, no són dolents. Els premis poden tenir una visió bona i poden donar-te un reconeixement, a part de que també hi ha, pues, una remuneració molts cops econòmica, que també ajuda molt als autors, i crec que han d'existir i hem de donar suport des de tots els mitjans, que la gent que doni suport als premis, i sobretot que es facin premis, perquè és important per la gent, perquè pugui continuar escrivint.
1: Per l'ecosistema.
0: Sí, perquè és un ecosistema molt precari. Al final, escriure és molt precari i les vendes mai donen de menjar. Llavors, aquests premis poden alimentar altres novel·les, i és important que es pugui donar això a conèixer, i que serveixi per propulsar la carrera d'algun autor.
1: Però també pot passar a la inversa, és a dir, dic jo, no sé si t'has trobat mai, llibres premiats que després no han tingut recorregut ni interès per al públic.
0: Total, al final és que pot haver llibres que són premiats i que després no tenen no tenen interès, o que surten en un moment que potser no hi ha aquell interès o demanda de la gent. Llavors, no vol dir a vegades que siguin dolents, és que vivim en una societat on tot és molt ràpid, on potser un està en el top one en un any i d'aquí 5 anys ja no se'n recorda ningú d'ell. Llavors, jo no crec que sigui tant el problema de que el diguis, ha sigut premiat i no ha tingut èxit. Bueno, a vegades és que mai sabem la recepta...
1: La fórmula perfecta,
0: la fórmula de la Coca-Cola, no? Sí. És molt complicat, perquè si no jo no tindria quasi 10.000 títols a la llibreria, tindria 2, que són els que es venen i ja està.
1: De tots els premis que hem citat, amb quin et quedaries?
0: Dels d'avui?
1: Sí. No dels premiats, sinó com a concepte de premi literari.
0: Jo el d'Anagrama. Per mi és el més literari. Per mi. Però, bueno, també, dintre de que és un premi, també hi ha un tipus de perfil d'escriptor jove que té, saps? O sigui, cada premi té el seu tipus de perfil d'autor. I això és divertit, perquè inclús els literaris saps que busquen un tipus de gent que també els hi pugui donar una miqueta de joc, perquè al final, si agafes una persona, si a mi m'agafen que no he escrit cap llibre i em posen en un premi, no tinc cap interès.
1: T'hauran de fer una bona campanya de promoció.
0: És més complicat. La Carlota Gurt pues, té més poder ella mateixa.
1: Molt bé, Sergi, doncs ho deixem aquí.
0: Molt bé, moltes
1: gràcies. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Molt bé.

0: Avui torna a Ràdio Sant Cugat un dels comunicadors més polifacètics de l'audiovisual espanyol. Va començar molt jove a la ràdio i ha arribat a conduir programes nacionals de ràdio, a més de fer televisió, passant per talents musicals, formats originals. El seu recorregut professional abraça mitjans, creació de continguts i una veu que ha marcat una generació. Avui saludem en Xavi Martínez, periodista, locutor i presentador. Xavi, benvinguts.
1: Carme, moltes gràcies, eh? Quines paraules tan maques. M'has emocionat, perquè ja estic emocionat de tornar aquí a casa i de sobte em dius tot això, home...
0: Ja has fet una carrera, o part d'una carrera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, hem treballat fort, sí, sí, clar. Són molts anys, ja. Perquè vaig començar molt d'hora, aquí.
0: Clar, però, escolta, jo he llegit en algun lloc que tu vas començar la ràdio als 14 anys.
1: Això va ser una ràdio municipal de... Es deia DNOR, Districte Nou Ràdio, al barri del Bon Pastor, a Barcelona. De fet, un estiu, el meu germà i jo, escoltant Ràdio 4, vam trucar un programa que es deia Què m'expliques, i els hi vam cantar una cançó, quan la gent tenia el Alcatel One Touch Isis, aquells mòbils, aquells mòbils que els podies llançar...
0: Els troncomòbils.
1: Sí, exacte. I llavors ens van convidar a anar a l'estudi i un dels locutors ens va dir escolta, jo tinc una ràdio municipal i la gent jove va allà a aprendre, i li vaig dir que tenia 16 anys, però en realitat tenia 14. I vaig estar allà empaitant una miqueta 2 anys, sí, sí. Però vaig aprendre ràdio de veritat aquí, a Ràdio Sant Cugat.
0: Quina edat tenies quan vas arribar a Ràdio Sant Cugat?
1: Doncs a Ràdio Sant Cugat jo tenia, quan estàvem allà a l'altre carrer, 17-18 anys.
0: Sí, carrer Sant Jordi?
1: Sí, sí, sí, carrer Sant Jordi.
0: I què vas començar fent?
1: Ràdio Fórmula, amb la Jèssica Soto d'Ossos, que va ser la meva mestra de Ràdio Fórmula.
0: Mare meva.
1: Sí, sí.
0: Vas fer alguna cosa més, no?, a banda de Ràdio Fórmula?
1: Sí, aquí vam fer diversos programes.
0: Jo recordo un programa d'humor.
1: Sí, clar, el Fora de Joc. Ah. Era divertidíssim, sí, sí, amb imitacions, i fèiem de tot. Era una bogeria, però vam passar molt bé.
0: Era divertida, sí, aquella,
1: sí,
0: època,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, molt, molt, molt. Tinc uns records increïbles.
0: Però tu què et va empènyer, sent tan jove, a introduir-te en el món de la ràdio?
1: Jo crec que tot és responsabilitat dels meus pares, bàsicament. O sigui, al final jo he nascut en una casa on la ràdio era un familiar més. Vull dir, jo tinc records del meu pare anant a treballar ben d'hora, sempre aquell so tan característic, afaitant-se, la ràdio estava sonant. O ma mare també, no?, els caps de setmana, quan ens llevàvem, posar la música sempre a la ràdio.

0: Recordo que el meu avi, jo amb 3-4 anys, em deia aquest nano serà presentador d'informatius. Mira, no han sigut informatius, de moment han sigut més magazins, però sí, sí. I jo volia ser això, és que és molt vocacional, de veritat. Volia ser això, era una cosa molt rara, perquè al col·le sempre un deia, doncs jo arquitecte, jo dentista, jo el que fos.
1: I tu
0: sempre,
1: deies això?
0: Sí, sempre, sempre, sempre, sempre. De fet, també em feien fora de classe per parlar massa.
1: Ja estaves sí, fent sí, programa.
0: Sí, sí. El malote simpático. Sí,
1: ah, però sí. Escolta, eres bon estudiant?
0: Sí, sí, sí, era bon estudiant. Passa que vaig tenir un any difícil. Va ser l'any de quart de l'ESO, que em vaig despistar una mica. Després ho vam solucionar ja en el darrer trimestre. Però sí, sí, vaig tenir el típic anyet aquest tonto que t'agafa. I va, jo no vull estudiar, o això em cansa.
1: A quina escola anaves?
0: Al Santa Isabel, a l'escola Santa Isabel de Sant Cugat, on ma mare era professora també, per exemple, va anar el meu germà també. I sí, sí.
1: I com recordes aquella etapa de la teva infantesa, la teva joventut aquí a Sant Cugat?
0: Molt maca. Vull dir, Sant Cugat per mi és casa. De fet, vaig estar vivint fora 8 anys, a Madrid, durant l'època de la SER, los 40, i la trobava molt a faltar. Jo sempre que podia tornava. Per mi és una meravella, és llibertat, és poble, és no sé, és molt especial, Sant Cugat, sí.
1: I a quina edat comences a treballar professionalment? Abandones ja el món de l'amateurisme, podríem dir, i te'n vas a una FM. Com sorgeix aquesta possibilitat?
0: Doncs això és... Mira, de fet, la Jessica Sotodosos em va dir estan buscant gent per una ràdio nova que volen obrir la cadena SER a Barcelona. Jo estava aquí a Ràdio Sant Cugat i em va connectar la Jessica amb una persona de la SER d'allà. I vaig anar a fer una prova, una gravació, i em van agafar per fer un estiu, saps? Aquella cosa típica...
1: Com una suplència,
0: sí,
1: no?
0: Sí, una suplència d'estiu, i començar i posar en marxa una FM, que era una ràdio que pintava molt bé, que era esports i diversió. Barrejaven magazins de contingut, diguéssim, bueno, d'entreteniment, amb esports. I barrejaven la redacció d'esports de la SER amb una nova redacció de programes. Llavors jo m'incorporava en aquesta. I vaig fer un estiu pensant que el setembre se m'acabaria, i no, i mira, em vaig quedar. O sigui que
1: ja, ja comença tot, no?
0: Comença tot a nivell professional, sí. Amb 19 anys tenia jo, llavors sí. Sí, sí.
1: Tu vas estudiar periodisme a la Blanquerna?
0: A Ramon Llull.
1: Uh-huh. Sempre t'has mogut, però, en l'àmbit més musical. Realment és el que volies, no?
0: Els inicis, sí. Per mi sempre era com... Primer, que m'encanta la música, que a casa meva també la música ha sigut sempre un mes, diguéssim. El meu germà és un pianista fantàstic. I bé, jo creia que per ser jove, la forma més ràpida d'entrar, diguéssim, en un estudi de ràdio i que et deixessin parlar per un micròfon era aquesta. No? I mentre jo feia la meva carrera, doncs podia presentar torns de ràdio fórmula, sí, sí. Sí, sí.
1: Però no t'has plantejat provar...
0: Vaig deixar
1: una
0: ja...
1: altra fórmula que no tingui res a veure amb la música...
0: De fet, últimament sí. ja ho hem deixat. Vull dir, sí. Els programes que he fet els darrers anys ja són més magazins purs i durs, o sigui que estem tractant tot tipus de qüestions més d'entreteniment i no entreteniment, perquè el Xavi Fornia de Ràdio 4 tenim una secció que es diu Zoom, on analitzem temes, per exemple, que preocupen a la generació Z, amb experts de tot tipus. Últimament estem treballant molt el tema de l'addicció als mòbils, les pantalles... En fi, estem enganxats a l'actualitat. La música m'agrada molt? Sí, sempre m'agradarà. I jo convido sempre als meus programes a artistes, perquè són amics, a més, que hem fet amb els anys i d'estar tan connectat al món de la música. Però sí, no, la fórmula ja va quedar enrere, però per mi va ser clau, sobretot per desenvolupar-te com a locutor davant un micròfon. Mm-hmm.
1: I arribes a los 40 a Catalunya, però jove.
0: Sí, perquè Ona FM i los 40 al final estaven a la mateixa redacció. Llavors vaig combinar Ona FM amb los 40 a Catalunya, uns anyets, sí, sí.
1: Què tal l'experiència?
0: Bé, molt bé, molt bé. Bons amics vam fer allà i s'aprèn molt. És una empresa molt exigent. Aprens moltes coses, bones i dolentes. Vull dir, saps com quan tens la certesa que... saps el que no et vols, en què no et vols convertir, doncs també s'aprèn allà, moltes vegades, no?
1: Clar.
0: O sigui, que a vegades també està bé
1: això. A la primera línia de foc.
0: No, clar, clar, clar. Però sobretot coses bones, molt bones, sí, sí. Uh-huh.
1: El programa que et va portar, podríem dir, a la fama nacional va ser Euroclub,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Com vas viure l'èxit?
0: No, home, allò va ser una exposició molt bèstia, perquè jo li deia... Jo me'n recordo de ser molt petit i escoltar un programa a los 40 que es deia Fan Club. no? Que tu escoltaves que allà hi anava tothom, els artistes que a tu t'agradaven, era el programa que escoltava la gent més jove, i es va perdre durant uns anys. I li vas dir al director d'Europa FM, jo estava fent llavors un torn de Ràdio Fórmula de tardes, li vas dir, per què no recuperem els programes? Que la ràdio musical s'ha quedat

0: com una cosa molt robòtica. I era arriscat, perquè els estudis de mercat, els call-outs que li diuen, ens deien que la gent només volia música i música i fil musical, no? Però alhora et podia diferenciar de cara a la competència i dir, escolta, aquesta gent m'està explicant coses, aquí ens visiten artistes, aquí passen coses, després podem fer esdeveniments fora de la ràdio i pot tenir una vida fora també, i a xarxes, molt important, perquè aquell va ser el moment de Twitter, de l'explosió de Twitter. I li vaig dir, escolta, anem a intentar-ho, i em va comprar la idea, i ahir vam fer Euroclub. I bé, allò va ser una bogeria, perquè quan la gent reia del Justin Bieber de 14 anys, nosaltres el vam portar a Espanya. Quan la gent deia que One Direction, qui són, i la Selena Gomez i tots aquests de Disney, i nosaltres els abraçàvem. I vam generar una comunitat molt bèstia. La gent jove que deien que ja no escoltava la ràdio va començar a escoltar aquella ràdio. Encara que fos només pels seus artistes, però van tornar a enganxar-se a un programa de ràdio en directe.
1: Que bé, no?
0: Allò va ser meravellós. Va ser brutal.
1: Mm. Sí. I d'aquell èxit, doncs, també arriba un llibre, no? El llibre d'Euroclub.
0: Sí, sí.
1: Quina experiència va ser portar el programa a aquest format, el format llibre?
0: Va ser molt maco, perquè va ser recordar els inicis, barallar-te amb tothom, començar a conèixer les companyies discogràfiques, guanyar-te els artistes, planificar directes, pensant també en la participació de la gent, que això, abans tu te'n recordes, Carme, que deies, truqueu-nos en directe a la ràdio, no? Que encara això
1: sí.
0: Es fa...
1: Però ara truquen
0: res. Ja, un poquet. Però abans es feia molt, i jo recordo també l'època d'enviar un SMS.
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: nosaltres vam canviar tot allò per comentar en directe amb un hashtag, que allò ara es veu molt normal, però llavors era una cosa molt, molt rara. I sí, sí, i va començar a passar, vam començar a ser trending topic, en fi, i tot això està en un llibre, que jo crec que és un llibre divertit i amb experiències, amb moltes entrevistes a artistes i anècdotes, en fi, és maco. I vaig anar a signar-ho per Espanya, vull dir que va ser una experiència molt maca en Planeta.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: Llibre... Has plantat un arbre?
0: Sí, sí.
1: També?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però no li surten llimones. Què passa? Serà que el piset és molt petit.
1: Després parlarem dels altres sí, sí. Objectius a la vida. Megastar FM.
0: Home, un projecte preciós també. Va ser ràpid, va ser poquet, però va ser preciós. Sí.
1: Però aquí assumeixes responsabilitats,
0: sí.
1: Més enllà del que suposa presentar
0: sí.
1: Un programa, posar veu i donar la cara. Aquí ja tu tallaves el bacallà, no?
0: Allà era una... Sí, em truca el director de la COPE i em diu que volen crear una ràdio jove, una nova ràdio a nivell nacional. Diguéssim, perquè l'audiència es faci una idea, el que potser seria aquí a Catalunya Flashback, no?
1: Mm-hmm.
0: Que no estava representada realment a la resta de l'Estat. I va ser apassionant. Vam decidir des del nom, passant pel logo, per la graella, la fitxa als locutors, bé, tot, el so corporatiu. Va ser una experiència increïble. I estava allò allà de cap de producte, sí, sí. Però alhora, vull dir, a part de la responsabilitat, diguéssim, més de jefe, alhora feia el matinal i un programa de tarda. Que jo no sé com vivia, o sigui...
1: Vas fer el que feien els jefes en origen els primers anys de la ràdio, no?
0: Sí.
1: Que manaven, però feien programes, venien publicitat i ho feien pràcticament tot.
0: Sí, és veritat, sí.
1: Sí, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però tornes a los 40,
0: exacte.
1: No?
0: Exacte. Llavors m'arriba la proposta, estan a Madrid ja, perquè jo me'n vaig a viure a Madrid per fundar Megastar FM. I m'arriba la proposta als mesos d'estar a Megastar, sí, sí. I, bueno, vull dir, no sé, si et truca el Barça, què has de fer, no?
1: Clar.
0: Però
1: allò també es va acabar.
0: Clar, perquè jo vaig marxar a los 40. Vaig acceptar l'oferta de los 40, era un contracte de 4 anys, era una proposta també... M'agradava molt perquè va ser l'any del canvi del logo, per exemple, de los 40, del mític aquell de l'arcoiris, vam passar una cosa diferent, vam crear los 40 Music Awards, que era una cosa com més de gala... En fi, hi havia molts canvis i es van recuperar els programes, que era el que m'agradava. Recuperar el contingut i els magazins a la ràdio musical i vaig marxar cap allà, sí, sí.
1: I el teu pas per la tele, has estat a Talents Musicals,
0: sí.
1: No? Fent de jurat.
0: De jurat.
1: També has presentat als Duos Increïbles.
0: Duos Increïbles, a la 1, sí, fa un parell d'anyets. Sí, sí, sí. M'agrada més presentar que fer de jurat, t'he de dir, eh?
1: Sí?
0: Sí, em veig molt més. Disfruto molt més. De jurat és... Uf.
1: És, escolta, aquella discussió amb el Risto Mejide estava guionada...
0: No, o... què va, què dius?
1: No?
0: No, no, és real. Igual que el Comem el Donut, tothom em diu a Factor X i aquells dos... No, no, que això és que nosaltres no teníem ni idea. Si surten els de Comem el Donut a fer la prova i em mira la Laura Pausini i em diu, però això què és? Es veu, vull dir que és real, és real. I el Risto, doncs mira, és veritat que vam...
1: Quina emprenyamenta, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. És un home de caràcter, sí, sí. Però bueno, després ja ve...
1: I la tele què?
0: La tele bé, a mi m'agrada molt la tele. Molt, molt, molt, sí? M'agrada molt. Disfruto molt sempre que la faig. A Ràdio Televisió Espanyola ara jo crec que tenim un projecte molt maco amb la 2CAT, la 2 en català, i continguts fantàstics. I bé, el meu gran amor és la ràdio, evidentment, però la tele a mi m'agrada molt fer-la de tant en tant, sí, sí.
1: I els podcasts, que és el que també es porta ara?
0: Doncs mira, vaig fer podcast.
1: Real 7, no?
0: Sí, sí, sí, quan la pandèmia, quan tot va, diguéssim, va esclatar una miqueta... I em vaig quedar sense feina aquells anys, bueno, aquell any i mig, doncs vaig entrar al món dels podcasts, sí, sí, amb Podimo, i va ser molt interessant també. Una època més introspectiva, va coincidir amb la pandèmia, en fi, va ser molt interessant. Sí, sí.
1: I la... Em sembla que és el 2018, s'acaba, diguem, la història de Los això, 40, no?
0: Això, s'acaba el contracte que teníem amb Los 40, entra una nova direcció que aposta per tornar a la radiofórmula més pura i es carreguen tots els programes. Vull dir, al final salta l'Uri Sàbat, salta l'Arturo Paniagua, salto jo, saltem tots, diguéssim, i es queda una ràdio doncs, molt a l'antiga, no? El que jo havia conegut abans, que era una radiofórmula amb molts locutors de radiofórmula. I a mi se'm va acabar, no em van renovar, se'm va acabar també la tele amb Factor X, va ser un any de trencament total, sí, sí.
1: I quina sensació et queda quan veus que tot va caient, no? És una mica un moment de desesperació sí. O de replantejar-te un nou començament, com ho entomes?
0: Se't passa tot pel cap perquè primer tu penses, ostres, amb els anys que portem ja treballant i hem fet coses molt xules, algunes les hem repassat aquí, no? Coses de molta satisfacció, d'haver picat molta pedra, però rebre resultats fantàstics. Dius, home, algú et trucarà, no? T'ha de trucar algú, no ho sé. Doncs pues mira, solar, desierto. I no, també és veritat que va haver-hi una mica de mala baba perquè a mi em van comunicar que no hi havia renovació al juliol, gairebé l'agost. Llavors, clar, està tot tancat i tens un any en blanc. Jo em vaig venjar un any en blanc. I bé, em vaig buscar la vida amb això, amb els podcasts. I vaig dir, escolta, anem a construir un nou Xavi Martínez en aquest sentit, una nova identitat, anem a explorar noves possibilitats i ja està. I un any de molt... Bueno, vaig aprendre moltes coses, a nivell personal, sobretot. Mm.
1: I després de la pandèmia, el 22, entres a Ràdio 4?
0: Exacte. Sí, sí, Ràdio 4, que per mi és... T'he explicat que vam trucar al meu germà i jo un programa de Ràdio 4, quan jo tenia 14 anys. Doncs era tornar també una miqueta als inicis d'aquella manera i començar a treballar a la ràdio pública.
1: I el salt que fas a Ràdio Televisió Espanyola,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, també, sí, a la 1.
1: Amb els duos increïbles, amb la Julia Varela.
0: Amb la Julia Varela.
1: I escolta'm una cosa, com has portat que es parli, per exemple, de la teva vida privada? Perquè sent un personatge conegut dins del teu sector, xarxes socials, vull dir, la crítica a l'ordre del dia...
0: Sí, home.
1: Com portes que... És... que la gent es coli en les teves intimitats?
0: No, a veure, he de dir que no ho han fet massa darrerament, però sí que va haver-hi una època més potent, de més exposició, on això va passar, no? I sobretot el tema de que hi ha molt hate a les xarxes, però jo recordo l'any d'Eurovisió, per exemple, no? Que em van trucar per fer de jurat un any allà, aquella cosa que li deien Objetivo Eurovisió, que era una cosa molt justeta. I no va agradar el resultat que va sortir i ens van, el jurat ens van llançar una de hablando en plata, una merda que va ser terrible, hi havia molt d'odi, una cosa molt violenta. Però bueno, traient això, bé. Vull dir, al final sí que s'ha parlat de que em vaig casar, de que he tingut una filla, però amb molt de respecte, vull dir, és una cosa molt maca, no he vist.
1: Mantens les xarxes?
0: Sí. Sí, publico menys del que hauria de publicar, ja ho sé, hauria de donar-li més canya, però estic una miqueta esgotat també d'aquesta obligació de pujar coses.
1: Són deures.
0: Són deures, i a mi m'agrada estar més present, sobretot, amb la meva família, i disfrutar aquests moments, i la ràdio m'agrada fer-la també de forma més conscient, però és veritat que tenim un bon equip que sí que s'encarrega de fer això, no?, dels vídeos i les xarxes i tot plegat, crec que és molt important. Sí.
1: I com portes l'experiència de ser pare?
0: Oh, és el millor que he fet en la meva vida, jo crec.
1: Estàs amb la nineta dels teus ulls, eh?
0: Sí, home, és que no hi ha res comparable. Jo tinc la sensació que tot el que hem viscut abans era com una pretemporada, saps? Sí, sí.
1: I que ara comença el partit de veritat.
0: Sí, el partit... La Champions és això. Sí, i tant. Sí.
1: Què fa el Xavi Martínez per desconnectar de tantes obligacions, de tota la teva rutina professional?
0: Vinc al monestir. A passejar.
1: Ah, a passejar. M'encanta,
0: m'encanta el monestir, m'encanta, m'encanta anar... Sí, m'encanta passejar també per Collfabà, m'encanta... No sé, sóc un home de terrasses, eh? Vull dir que al final els bars de Sant Cugat els conec tots, ens encanten, la nena està acostumadíssima allà, arribem, ja trona, gràcies. I ho passem molt bé, ens agrada passejar per aquí i estar en la família, que al final és el que més m'agrada. Mm.
1: Com et veus tu d'aquí 10 anys?
0: Doncs no sé, doncs mira, si la vida vol i es pot, i doncs amb una família potser més àmplia, potser, i jo em veig fent ràdio, em veig fent tele, i evidentment connectat als mitjans de comunicació. Sí, uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Bé, doncs d'aquí podríem dir que va sortir, el dia que vulguis segurament pots tornar.
0: Jo, home, si tu m'obres aquesta porta, jo feliç, feliç, perquè això és casa meva i ja et dic que estava molt content de creuar aquesta porta quan hem entrat aquí, de veure't a tu també, Carme, que segueixes amb aquesta mirada que somriu, que no ha canviat. I
1: home,
0: que estic molt content, la veritat. Sí, sí, sí. Tu sempre doncs... has sigut el somriure, o sigui que...
1: Sí, això és veritat, però bueno... El temps passa, també.
0: Home, i tant, ja has vist.
1: El temps passa.
0: Ja has vist, aquell nen que vas conèixer allà...
1: Ja s'ha fet pare de família.
0: Que fort, eh? Però ja et veig molt bé, tu. Et veig molt bé.
1: I jo, tu també.
0: Sí,
1: veus?
0: Veus.
1: Ja ens hem tirat floretes.
0: Sí.
1: Ja ho podem deixar, no?
0: Com
1: ho podem
0: deixar aquí. Tu ets la jefa.
1: Xavi, moltíssimes gràcies
0: tu,
1: per acceptar la invitació, per tornar a casa i compartir amb nosaltres... part de la teva carrera, del teu recorregut.
0: No, enhorabona a tu i a aquest equip de Ràdio Sant Cugat, de Cugat Mèdia, perquè jo crec que la ràdio municipal és principal, que s'han de posar mitjans, que s'ha de posar tota la carn, i jo crec que fa una tasca fantàstica, així que enhorabona i moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida, el teu espai on parlem de nutrició i parlem de la vida. Però avui també parlarem del sol. Benvinguda.
2: Gràcies, Piri, un plaer estar aquí, com sempre.
1: O de la manca de sol, no sé.
2: O de la manca de sol.
1: Perquè parlem de la vitamina D. Què és això de la vitamina D?
2: Pues la vitamina D és una vitamina, no? Com el seu nom indica, i és un nutrient essencial per al nostre cos. Què vol dir essencial? Doncs que l'hem de, tenir, no? Per poder sobreviure o per poder fer, doncs, perquè el nostre cos estigui sa, no? El que passa és que aquesta vitamina és una miqueta especial, perquè no només la podem obtenir dels aliments, sinó que el nostre propi cos la pot fabricar quan ens toca una miqueta el sol. Ara en parlarem una mica més d'això, però perquè sapigueu per a què serveix aquesta vitamina D, per a què és essencial aquesta vitamina D, doncs ens ajuda a absorbir el calci, segur ja comencem a pensar per a què pot estar o amb què pot influenciar, no només el calci, sinó també el fòsfor, que són minerals que ens ajuden a tenir els ossos i les dents fortes, no? Però a més contribueix al bon funcionament del sistema immunitari i també dels nostres músculs. Per tant, doncs és important incloure aquesta vitamina D, no només en la nostra alimentació, com deia, sinó que el podem obtenir doncs, a través de l'exposició solar. La nostra pell fabrica vitamina D quan rep llum solar.
1: Però anem molt fluixos de vitamina D en general, no? I especialment a Catalunya, no? Que hi ha dades que diu que el 75% de les persones estem per sota de la vitamina D que hauríem de tenir al nostre cos. És així?
2: Doncs sí, tenim, tenim poca vitamina D, doncs precisament perquè no tenim prou exposició solar, i m'explico. No es tracta de posar-se ara que hem passat l'estiu, no es tracta de posar-se a les 12 del migdia, 3 hores a prendre el sol. Només amb 10-20 minuts diaris prenent aquest sol en un moment de no màxima exposició, és a dir, doncs, durant l'estiu seria a primera hora del matí i durant l'hivern doncs, sí que podria ser durant la resta de dia. El que passa que quan parlem d'aquests dèficits de vitamina D no parlem d'uns dèficits que siguin o unes dades que siguin d'ara, del setembre, que venim de l'estiu. Són dades que probablement ens trobem passat l'hivern, no? Perquè durant l'estiu sí que és veritat doncs, que tenim aquesta exposició solar, però també és veritat que la gran majoria de població ens protegim molt, o sigui, ens posem cremes protectores del sol, que està molt bé si ens posem a prendre el sol en aquestes hores de màxima exposició, però que en un moment donat del dia, quan no hi ha aquesta màxima exposició, hauríem de prendre el sol sense protecció, perquè si no aquesta protecció no ens deixa que passin doncs aquests rajos ultraviolats, no? Que el que fan és ajudar-nos a produir aquesta vitamina D. Què passa a l'hivern? Doncs que d'entrada, si parlem de Lleida, no? Tenim la nostra estimada boira, que no ens deixa doncs, que ens arribi aquesta exposició solar, però a més, una de les raons és perquè treballem davall del fluorescent, no davall del sol. Per tant, el nostre fluorescent que tenim a la nostra oficina, al nostre centre de treball, no ens ajuda a que puguem fabricar aquesta vitamina D. I després, quan sortim al carrer, doncs ho fem sense moure'ns massa, no? El sedentarisme contribueix a que no ens movem, o si ens movem ho fem amb cotxe, no? I per tant, el que fem és tapar-nos molt quan sortim al carrer, és a dir, la ideal seria que aquest sol ens toqués a la cara i als braços. Si nosaltres ens desplacéssim caminant, doncs, Pili, què passa si encara que estiguem al gener, a ple hivern i fa fred, si tu et mous caminant, arriba un moment que et traus el mocador, no?
1: Bé, depèn. Però sí, va, posa que camines molt ràpid.
2: El dia de la boira no, perquè tampoc és necessari perquè els rajos no arriben, no? Però el dia que fa solet, a veure, aquí a Lleida quan fa sol estem tots a prenent el mínim solet que fa, no? Per tant, aquí, quan nosaltres caminem, ens trauríem les bufandes, no? Almenys la bufanda, ja no dic l'abric, però almenys la bufanda. Això faria que ens toqués una miqueta més el sol, no? Que tingués una mica més d'aquesta exposició solar. Per tant, doncs, el tipus de feines que tenim actualment i el sedentarisme no ens ajuda que hi hagi aquesta exposició solar que doncs fa que puguem fabricar aquesta vitamina D. Que sí que és cert que amb l'alimentació doncs també podem incorporar aquesta vitamina D. Per exemple, si consumim peixos blaus, com el salmó, la tonyina, les sardines, o el rovell d'ou també conté vitamina D, o si comprem productes enriquits, doncs una beguda vegetal enriquida amb vitamina D, o els bolets, però els silvestres, sí? Que també contenen vitamina D. Però tot i així, la quantitat que necessitem diària doncs, no és suficient només amb l'alimentació. Llavors, el que podem fer si tenim dèficits de vitamina D, i com sabem si tenim un dèficit?
1: Sí, com ho sabem?
2: Un dèficit. Doncs ens hem de fer un anàlisi de sang.
1: Ah, val.
2: No podem suplementar-nos perquè sí. No, és que jo crec que a mi no em toca gaire el sol, saps què? Vaig a prendre'm un suplement. No, perquè, de fet, hi ha persones que acaben intoxicant-se amb vitamina D. És una vitamina que el cos pot... o l'emmagatzeme, no? I pot haver aquesta toxicitat. Per tant, només ens hem de suplementar si el nostre equip mèdic ho creu oportú, perquè, clar, si tenim un dèficit de vitamina D al maig, doncs, i que anem de cara a l'estiu, doncs ja suposem, no?, que hi haurà més exposició solar i, per tant, aquest suplement potser no és necessari. Però si ens trobem en aquestes dates, no?, setembre, octubre, novembre, que venim de l'estiu i ja tenim un dèficit, doncs podem pressuposar, no?, que la resta del que quede d'hivern doncs no ho passarem massa bé, no?, pel que fa a la producció de vitamina D o a la quantitat, als nivells de vitamina D. Per tant, potser en aquest cas estaria justificat prendre aquest suplement. Però, de totes formes, sigui quin sigui, la decisió que es prengui ho ha de prendre l'equip mèdic i, per tant, hi ha d'haver una supervisió mèdica a l'hora de prendre aquesta vitamina D.
1: Perfecte. I has apuntat coses molt interessants. No, no serveix, per exemple, prendre el sol darrere d'una finestra. No, perquè no es filtrarien, no?, els raigs, diguéssim, que necessitem, no ens arribarien a la
2: pell.
1: Exacte,
2: o sigui, hem d'obrir la finestra i que ens toqui el sol directe, però, com us dic, entre 10 i 20 minuts diaris. És suficient, no ens han d'estar 3 hores, perquè després això seria contraproduent per la nostra pell.
1: D'acord. Oi, oi, oi, sempre hem de buscar l'equilibri i és molt difícil. No?
2: Sí.
1: No trobes
2: sí,
1: que ens ho feu difícil? No parlo tu, parlo en general. Perquè
2: vaig a parlar, vaig a dir una opinió.
1: Sí.
2: Vaig a dir una opinió, totalment. Vull dir, això no té cap evidència, però vaig a dir una opinió. Crec que la població en general estem molt polaritzats. O és blanc o negre, no? O prenc el sol i me cremo, o no el prenc i tinc dèficit de vitamina D, no? O sigui, hi ha termes mitjos i hem d'aprendre, i hem de ser crítics, i hem de buscar aquests termes mitjos. No podem només llegir, perquè els titulars que llegim doncs, van d'un pol a l'altre, no? Del blanc al negre. Però entre el blanc i el negre hi ha una paleta de colors, o almenys una escala de grisos, en la que ens podem moure per adaptar totes aquestes informacions de forma individualitzada a cadascú de nosaltres.
1: Ets la nostra...
2: Aquí deixo la meva opinió.
1: És el nostre equilibri, el nostre xerpa, la nostra nutricionista zen. Naila, gràcies, de veritat, per ser-hi, et necessitem. I et seguim a my-nutricionist, a Instagram, i cada setmana aquí, al Menja't la Vida. T'envio un petó molt gran. Gràcies, Naila.
2: Igualment, una abraçada.
3: Continguts en xarxa.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ja ha arribat la primavera i, com les flors, la poesia també floreix. Per això, si escolteu amb atenció, sentirem un poema que parla d'aquesta estació tan bonica. L'escoltem?
3: Hola, em dic Matías Abelard i sóc de l'escola Tabor de 4B. El poema que he escollit es diu Ara tu, ara jo, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè tracta sobre la primavera. A continuació, us recitaré el meu poema. Ara tu, ara jo, per l'abril cada gota val per mil. També puc dir, per l'abril de llibres en llegiré mil. Pel maig, cada dia un raig. També puc dir, quan apunten les fulles el faig. I també afegir, quan canta el gall. Arriba l'abril i el maig, pels cels de moltes places i carrers, i volen un munt de falciots i ballesters. Tarda de primavera, les Xesca i la Justina inventen i escriuen refranys sota la gran figuera.
2: Quin poema tan bonic, Matías. Moltíssimes gràcies per recitar-lo i per participar al nostre programa. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: És que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3bs.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos de les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflow abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomanen no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
10: Nosaltres som així.
11: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
12: Avui som
13: la Maria José,
12: el Miguel,
13: l'Edu,
12: la Núria,
13: l'Irra,
12: el David,
13: l'Antonio,
12: l'Artur,
13: l'Emma,
14: l'Àngel
12: i el Guillem, jo mateix.
15: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
16: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
17: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
18: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
19: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Liso.
11: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Nosaltres.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
21: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
20: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3bs.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys, que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos de les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomanen no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: had to get the train. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel Ple Municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona.

0: Durant les pròximes setmanes, Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys, que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos de les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel Ple Municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6,5 punts en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i 20a a la classificació general. Cid ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos a les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 7.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel Ple Municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és mòter, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos de les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflow abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomanen no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
7: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més, de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos de les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomanen no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que

0: podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos de les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomanen no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
7: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3bs.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància. Ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos de les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomanen no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel Ple Municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos a les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar!
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més, de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Per facilitar la detecció precoç, el dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell un cop l'any. Una pràctica que tothom pot fer a casa és fer-se fotos a les diferents parts del cos i repetir les imatges cada any per poder comparar-les i detectar possibles canvis. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomanen no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
2: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
3: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
2: Benvinguda.
3: Gràcies.
2: Encara hi ha molta gent que té por als gossos.
3: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
2: Mm-hmm. Hem fet servir una expressió, mm-hmm. un concepte, que és la cinofòbia.
3: Mm-hmm.
2: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
3: Doncs, mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
2: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera,
3: uh-huh.
2: no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
3: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari. Amb la qual cosa, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
2: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
3: El més
2: quan
3: extrem.
2: Quan això ja va al màxim dels màxims...
3: Sí.
2: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
3: Sense llibertat.
2: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
3: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
2: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més,

0: que són dues emocions que van de la mà, perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
1: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
0: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi, i els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
1: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
0: Sí.
1: No? Són sí. Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
0: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
1: Uh-huh. Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
0: Com
1: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
0: Sí.
1: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
0: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
1: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona. És a dir, t'arriba una família amb un nen, un infant... que té aquest problema, perquè, a més, doncs, té TEA.
0: Mm-hmm.
1: Què fem?
0: El primer que fem és una primera sessió, que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen, no? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li

0: dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que
1: vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
0: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció del que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
1: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feia servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
0: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
1: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
0: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
1: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
0: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort, però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
1: Bastant ràpid, eh?
0: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una història a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
1: Mm-hmm. Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
0: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és AC Zooteràpies, d'Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran AC Zooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
1: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
0: sí,
1: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
0: Pues sí.
1: Anna, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, només faltaria.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: A l'abril es van fer públics els guardonats de la primera edició del Rock Awards, el certamen literari impulsat pels germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica. Sis mesos després, el títol guanyador en la categoria d'obra inèdita en català, menú degustació de l'escriptor i professor santcoatenc Josep Amorós, ja és a les llibreries. Josep, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, i tu?
0: Bé, molt bé també.
1: Mira, amb llibre allà al mercat.
0: Amb llibre, primer de tot, enhorabona. Ja et vam felicitar quan vam saber que eres el guanyador en aquesta categoria del Rock Awards.
1: I tant.
0: Però ara, enhorabona, perquè ja tenim a les nostres mans l'exemplar de menú degustació. Què suposa haver guanyat aquest premi?
1: Doncs, la veritat, el que dic sempre, és a dir, segurament serà el premi més important que guanyi mai, perquè...
0: No t'avancis.
1: Ah, ja n'he guanyat algun, però esclar, que te'n va fer especial il·lusió. Primera, perquè és a Girona. Mira, no sé, saps? És aquelles ciutats que sempre li he tingut una estima especial. Un dels meus fills hi va viure uns quants anys. Jo també hi vaig passar uns mesos, per qüestions professionals, també fa tres vides. I és una ciutat que m'encanta. Segona, perquè estreno el palmarès, no? Com aquell que diu. Doncs esclar, era la primera edició. Exacte. I és un premi, doncs, que es vol consolidar, que té una secció internacional, amb la qual cosa, doncs bé, sembla ser que pot tenir un cert recorregut, sobretot, doncs, si els germans Roca
0: i aquest segell Roca
1: continuen al darrere, exacte.
0: Que és gairebé garantia d'èxit.
1: Clar, després perquè em van convidar a sopar el dia del lliurament de premis. Clar,
0: no
1: vam veure el celler, sinó l'esperit Roca, que és absolutament espectacular el lloc, i la cuina, doncs és del Joan Roca, i no cal dir res més, no? Esclar, tot plegat,
0: tot
1: doncs,
0: bé.
1: Doncs mira, tot bé, sí,
0: tot
1: un,
0: bé.
1: Un quart llibre allà, si no conto els que hi ha algun relat d'aquests llibres que s'acostumen a fer, no?, de diversos autors. Però ara feia temps que no tenia llibre nou, entre, en fi, les pandèmies pel mig i totes aquestes coses. Ara ho mirava, el llibre anterior, que era Més cròniques de Macondo, va sortir el 2019. O sigui, que ha plogut.
0: Viuràs un nou Sant Jordi com a escriptor més recent publicat, no?
1: Perdona, 2023. 2019 era el primer.
0: Anava a dir, no fa tant.
1: No.
0: No és la primera obra que publiques, ara ho deies. Però quan parlaves amb la Carme Reverte, que et va convidar quan es va anunciar els premis,
1: sí.
0: Li confessaves que suposava fer un salt, perquè això suposava publicar amb Univers.
1: Sí, és clar.
0: Com ha sigut aquesta experiència, no? Estem parlant possiblement del top 3 editorial de
1: sí,
0: Catalunya,
1: sí. Amb Penguin. És un dels tres grups grans, exacte, amb Penguin i amb Planeta. La 3, això és l'antic grup Enciclopèdies, el mateix grup Abacus, en fi, Mediapro pel mig, és a dir, esclar, econòmicament parlant és una potència, i editorialment doncs també. Significa, doncs, que parles amb editors amb unes capacitats que fins ara, doncs, no hi havia treballat, no? No només hi parles, sinó que a més hi treballes. Significa que, bé, jo que estic acostumat a fer correcció editorial per altres autors, doncs esclar, aquesta vegada me l'han fet a mi, i he après moltes coses.
0: Com
1: moltes
0: ha sigut,
1: coses
0: això?
1: Noves. És absolutament espectacular, espectacular. La Neus, que és la que m'ha fet la correcció de taula, esclar, hi ha una sèrie de figures que no les coneixes fins que no estàs amb una editorial d'aquest tipus. Corrector de taula, editor de taula, què vol dir això? Està molt ben definit, perquè ja t'ho imagines, no?, diuen editor de taula. Editor de taula és aquell que agafa el teu llibre i el radiografia i et discuteix cada punt i cada coma. Espectacular.
0: Fa emprenyar o fa créixer? O una
1: no,
0: barreja?
1: Fa créixer. No m'he emprenyat, entre altres coses, perquè, a més, vull dir, la Neus, i passant sempre pel filtre del Iago, que ha estat l'editor del llibre, doncs, ostres, ho han fet molt bé, de veritat, i amb un respecte absolut per el criteri de l'autor. O sigui, de fet t'ho plantegen, no t'imposen absolutament res, tu tries si fas cas del que et diuen o no fas cas. Jo podria dir que el 90% de les vegades tenien raó. I endavant, tu, és que s'ha d'aprendre.
0: Clar, ho dèiem, publicar en Univers és un salt endavant, sí. A l'hora de publicar un llibre. El teu llibre està al costat de noms com Roc Casagran, Albert Om, Marta Romagosa, Sílvia Soler, Lluís Llach, com ho entomes, allò?
1: No et deixis la Carla Gràcia, que està funcionant.
0: La Carla Gràcia.
1: Perfectament imperfecta, està funcionant de nassos. O el de la Mireia Giró, la desastrosa teràpia de la Sara, que l'altre dia en parlaven a la tele, al Sergi Pàmies. bé, sí, és clar.
0: Ah, no sé, no? Veure el teu nom allà, allà al
1: exacte,
0: costat.
1: Et sents una mica a Champions, dius què foto jo aquí, no?
0: Tens síndrome de l'impostor?
1: L'havia tingut, sí. Jo crec que ja l'he superat bastant. Saps què? Va arribar un moment, i això ja fa uns quants anyets, que vaig incorporar una... Jo faig classes d'escriptura creativa. Vaig incorporar en una de les classes una que es deia la síndrome de l'impostor. I em vaig parlar amb els meus alumnes. I a partir d'aquell moment, potser li vaig donar una volta. És a dir, sí que ara ja m'atreveixo quan em pregunten tu a què et dediques? Jo sóc escriptor. No em costa dir-ho. Sí, exacte. Ens agraden les etiquetes a tots plegats, què vols que et digui. Mm-hmm. Però al final tampoc no... la síndrome de l'impostor és relativa. Al final tots sabem, o hauríem de saber, que som bons, no? I les falses modèsties són una llauna. Oi que sí?
0: Sí. El llibre té 15 relats. Un mes si li sumem a la presentació, al sí. Menú degustació. Si no m'equivoco, alguns ja s'havien anat cuinant, oi?
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: és,
1: sí, tant.
0: No són uns relats escrits expressament per presentar-lo en, a,
1: correcte,
0: en aquests
1: correcte.
0: Guardons. Clar, davant d'aquesta situació, com és la feina de tenir alguns d'aquests relats, no sé si tots ja escrits, per adaptar-lo a les bases d'un concurs i que tot encaixi a la perfecció, encaixi tant, que fins i tot es reconegui amb el premi.
1: Sí, és clar. Al final és una mica una qüestió fons d'armari. Mira, jo quan en el discurs d'acceptació, que el tenia meravellosament escrit i molt pautat, i el vaig llegir i al davant de conselleres i alcaldes de Girona, en fi, totes les patums que tocava. Però en un moment determinat em vaig donar compte que hi havia una curiositat, i és que els Rock Awards tenen 6 categories, em sembla que són. O sigui, n'hi ha 4 d'obra publicada, internacional, català, castellà, etc. I n'hi ha 2 d'obra inèdita, català i castellà. De totes les obres, totes eren tractats de gastronomia.
0: Un del sake...
1: Correcte, correcte. El meu era l'únic que era narrativa. I no vaig poder evitar, o sigui, vaig començar l'acceptació dient jo aquí sóc un bolet, perquè, esclar,
0: mira, del món del
1: gastronòmic. Tenim enciclopèdies i molta sapiència del món gastronòmic, i al final el meu és narrativa. A veure, et confessaré una cosa, és obvi, com has dit, que hi havia, la majoria dels relats estaven escrits, quan em van bé, quan em vaig decidir per presentar-me aquest premi, vaig pensar una mica en termes de màrqueting. Jo ja saps que vinc també d'aquest món. I vaig pensar que es podia cuinar el llibre, millor dit, organitzat doncs això, com si fos la carta d'un menú degustació. I el vaig organitzar així.
0: Com es trien els relats que van a cada apartat, els entrants, els primers, els segons plats?
1: Una mica fons d'armari. Al final, també hi ha una miqueta de qüestió d'extensió, és a dir, els plats principals dediques als més densos, eh? I els més intensos, probablement. Els postres, doncs, són aquells que són com més divertits, com més lleugers, etc. I els entrants, doncs, una miqueta per escalfar boca. Sempre als editors els agrada que el primer conte sigui potent, no? I ja ho busques. Jo també estic veient que probablement és del llibre el que està funcionant millor, al marge de la introducció, el que està funcionant millor és el primer. O és el que més et comenten que agrada, no?
0: Com ha sigut aquest procés creatiu d'escriure aquests relats? Després et diré el que a mi m'ha semblat que tenen en comú o no en comú. I discutim.
1: Sí. Bé, el procés només es diu anys i fons d'armari, eh? Al final, doncs això, et demanen si tens un original. Sí que jo ja tenia més o menys pensat fer un recull aproximadament similar al que finalment hem fet, però bé, potser vaig corregir i accentuar algun criteri una miqueta més gastronòmic, una miqueta més de presència de la gastronomia, de restaurants, en fi, de tant de llocs com de menges, en la situació, pensant una mica, jo què sé, parlant de grans referents, no? Josep Pla, Néstor Luján, i ara, anys llum, d'estar, de tenir el pes, que pes en tots els sentits, que tenien aquests dos grans escriptors. Però sí que són miralls, són referents en els quals t'hi pots emmirallar i que pots intentar, doncs, acostar-t'hi justament per no ser tan bolet, no? I d'intentar fer doncs, que la narrativa també entri al plaer gastronòmic. Per què no? O sigui, quan escrivim hem de tenir sempre en compte que el lector espera trobar plaer per tots els sentits amb allò que llegeix, no només per la vista. És a dir, el que llegeixes no t'entra només per la vista. Has de posar olors, has de posar tacte, has de posar moltes d'aquestes coses. Doncs bé, finalment posem-hi també gustos i aromes, que al final és la gastronomia. I això, doncs, ja està. Una miqueta criteri de màrqueting, buscar un subtítol per cada un dels títols principals, que no els vaig canviar dels relats, però sí que hi vaig afegir un subtítol que era el nom del plat. La curiositat és que aquest menú es pot cuinar. O sigui, el pots cuinar i el pots oferir tal qual està presentat.
0: Això no m'hi havia fixat, veus? Sempre es descobreixen coses noves fent les entrevistes. Com ha sigut aquest acompanyament editorial? Un cop es presenta l'obra, tens el premi, fins que això es converteix en el llibre que tenim a dia d'avui sobre la taula.
1: Bé, comences, doncs enviant el manuscrit, no? Però hi ha el manuscrit amb una correcció addicional a la que vas fer per presentar-lo en el certamen. I a partir d'aquí, doncs comença el procés de correcció. Escriure és corregir. Que la gent no s'enganyi, eh? Escriure no és seure i escriure el primer que et passa pel cap. Escriure és corregir. En el sentit de que el temps que empres en corregir un llibre pot ser 8 vegades, potser, això ho diu el Monsó, 8 vegades el temps que empres en escriure'l.
0: Llegir, rellegir, corregir, recorregir.
1: L'acabes avorrint. Sí que el dia que t'arriba a la caixa...
0: Estàs tip del menú degustació, tens la panxa plena.
1: Sí, exacte. Acabes empatxat.
0: Parlem dels relats, tot i que el premi és gastronòmic, en les diferents històries i jo hi he trobat ingredients de la teva personalitat, per dir-ho, no? Ens deies, hi ha aquest punt de màrqueting a l'hora de triar aquesta presentació del menú degustació. Jo també hi he trobat molta publicitat en alguns dels relats, especialment música.
1: Sempre
0: no sé si dir especialment rock.
1: Sí, no? Rock i jazz, potser més rock.
0: Rock
1: i,
0: no?
1: Sí.
0: És impossible veure un llibre teu sense aquests ingredients?
1: Jo crec que sí, és bastant difícil, perquè són els referents. És a dir, més que ingredients, són referents.
0: La música diria que hi és a tots i cadascun dels relats. No ho he fet la llista, però gairebé es repassen fins i tot títols de cançons en alguns.
1: Sí, si no explícitament, com tu dius, que hi ha títols, fins i tot hi ha fragments de cançons en algun... si no explícitament, sí que hi és fins i tot fins a un punt de vista de vegades de construcció del relat, eh? O sigui, que hi ha, en fi, hi ha un fraseig, hi ha una tornada, hi ha un bridge, que en diuen en anglès, un pont, tornem a la tornada i un desenllaç. Doncs també tenen aquest sentit musical. Sí, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock. El meu pare em va matricular econòmiques, però... Però veus, clar, les coses sempre tornen a sortir a la vida, afortunadament, si tens aquesta sort.
0: I la publicitat i les reflexions sobre què és un bon anunci també hi són.
1: Sí.
0: No? Des d'un bon principi fins al final,
1: sí,
0: gairebé.
1: Sí, que se n'ha fet del talent que hi havia a la publicitat.
0: Oi?
1: Sí, això ho diu un personatge del llibre. Sí.
0: S'ha fet del talent, un anunci no és un bon anunci si no recordes el producte, no?
1: Correcte.
0: Un anunci no és allò que dona cans, sinó el que...
1: Sí, sí.
0: El conseller recordi.
1: Sí, sí, la qual cosa doncs contrasta molt amb
0: tires
1: amb
0: aquell de bagatge.
1: Clar, però contrasta molt amb aquell esperit rebel que teníem, que les coses havien de ser creatives i trencadores, no sé, i que, escolta'm, això de vendre són coses capitalistes que no cal fer-les ni en publicitat ni de cap manera, no? I, esclar, contrasta amb un personatge doncs, que venia d'aquí. Òbviament, els relats també són molt generacionals, com també has vist.
0: Justament
1: molt bé.
0: Justament t'anava a preguntar ara si és un llibre molt generacional d'una determinada època, pels referents musicals, pels referents publicitaris, fins i tot...
1: Jo crec que els agradarà molt als boomers, segur, perquè al final és la meva generació. Ara, no descarto que algun X, i sobretot els millennials, estic bastant sorprès, els millennials, que són la generació del meu fill, pensen bastant similar als boomers en moltes coses.
0: Són fills de boomers.
1: Clar, és que són fills dels boomers. Exacte,
0: no?
1: Exacte. Els X sí que esteu en un punt intermig.
0: Jo soc millennial encara.
1: Tu ets millennial,
0: sí.
1: Eh?
0: Encara hi ha referents que em connecten potser amb això, amb la generació dels meus pares, que per tant, d'alguna manera, tu també ho has mamat.
1: Clar, han sentit la mateixa música, perquè l'han sentit a casa, independentment de què. Llavors, quin rotllo, papi, què estàs fotent ara aquí?
0: Aquesta... Però ja la tens.
1: Però clar, ja la tens. I clar, els meus fills, jo me'n recordo, els meus fills de petits escoltaven i els agradaven els Shadows, els agradaven els Stones, els agradaven... no sé, Fleetwood Mac, saps? Esclar, això a mi em fa molta patxoca i tota aquesta és la música que hi ha en els meus relats.
0: Sempre es fa la pregunta aquesta de quina part n'hi ha
1: de l'autor en aquest llibre.
0: En aquest llibre, no? Clar, aquí tens moltes oportunitats perquè hi ha 15 relats més a l'introductori.
1: Sí, aquesta pregunta que no falti, eh?
0: Aquesta que no falti, ja que és un clitxe, escolta, la farem. T'identifiques amb algun dels personatges en algun dels relats o en tots hi ha una mica de la teva petjada?
1: No sóc cap dels personatges, no sóc literalment cap dels personatges, però tots els personatges tenen una part de mi. Sí, és clar.
0: Impossible que no sigui així.
1: És impossible que no sigui així.
0: Clar, jo t'he dit que aquí he vist publicitat, i he vist també la música, no? Aquesta sí. Música pop, rock, tu em deies també el jazz, i he trobat molt sexe, Josep.
1: Sí, també és un altre dels meus temes recurrents, cert, en els
0: sexe
1: en els relats.
0: I les relacions entre parelles, sobretot, sí. No? És gairebé una constant en la majoria dels relats. Per què t'interessa construir i que tingui un paper tan protagonista al final, el sexe i les relacions entre les persones?
1: Bé, m'interessen especialment les relacions, el sexe és una part important d'aquestes relacions i...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 entre Subirats i Gelida en sentit Tarragona provoca 5 quilòmetres de congestió i obliga a deixar tallats dos carrils. També hi ha diverses avaries, una a la C25 a l'altura de Sant Hilari de Sacalm, una altra a l'AP7 a la Mella de Mar, així com també a l'AP2 a Barberà de la Conca. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord i R8 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions entre Figueres i Llançà per un altre robatori. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial precisament per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
4: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversa pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
3: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documents oficials per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també trobar l'autor del crim. I en cultura, el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Fins a la societat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna ballant i fer acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no la més adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no?, que tu tries, a les bones i a les males, a les verdes i a les madures, faci sol o plogui, com és el cas, sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa L'Obert per Vacances i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema en majúscules, eh? Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta, taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant,
1: a nivell històric,
0: sí, sí, sí,
1: quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere, eh?
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí, mira, tornem cap a...
0: No, en
1: sèrio? Sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'Epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. Mm-hmm. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornarà el seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, Ostres. Va tornar a temps. Sí, sí.
0: És de pel·lícula, això.
1: Això és de segur, si no se n'ha fet, estic segur que en comptes d'inventar coses noves s'ha de tenir moltes històries per poder passar a la pantalla.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, exacte. Però pensa que finalment va tornar temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant. A les 10 tindrem, doncs, això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, goita, no m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire, també, amb el ventilador a vegades, si vol que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant. Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la Sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de Sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dogtips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelot de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Como no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado. Y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 9:15 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Vostra. Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder de l'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols en va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada al Josep Maria, també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia, hola.
0: Hola, des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern és amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També, al mateix temps, incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir, sobretot, la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers del voltant de la Seuella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic. I finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que es l'ofereix avui 1-1 a Ràdio Lleida i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I en concret estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
0: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
9: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor, per mi la sensació és que ja en portem 15, i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
0: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
9: Fins a demà.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, Pla Alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de 1-1 Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
6: Bon dia de nou, Núria. Doncs, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
12: Bon dia.
6: per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa. Quan parlem de Pla Alfa, doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com a gestionar el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
12: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per a totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
6: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
12: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere i, per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, mal, en moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, mal, que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val? L'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com a Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè, com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere. Llavors, és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals doncs, intentar reduir aquest factor de risc, que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I, per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb un incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
6: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa.

0: compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera. Val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recopilatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. Amb tots aquests factors doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals. Val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem amb la prevenció d'incendis tot l'any, però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? Sigui prenent especial atenció a la inspecció de la verificació de columnes de fum, sigui per la inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem en nivell 2 i prenem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre. Val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc, etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs, hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem doncs, en aquests massissos, sobretot, a controlar doncs, que no entri en ciutadans per tal doncs, del que hem comentat abans de garantir o evitar diguem, que es pugui produir un atrapament en cas que es doni una ignició en aquests espais.
1: Ja veiem que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar,
0: evidentment, sí.
1: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat, sí. Quan

0: Vas dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
1: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos d'agents rurals, val? En base en aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió de i evolució del risc i el territori en concret, val? Aquest, és a dir, avui, per exemple, estem durant el matí s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del pla alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del pla alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica, en constant anàlisi, val? Per tal d'això de dia a dia, doncs, anar publicant, doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
0: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
1: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment, que fa que, per posar un exemple, que en una tarda que no es preveia, doncs acaba caient un ruixat en una zona X, i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent, i per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val? Per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
0: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el pla alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veieu que s'ha activat el pla alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també, doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
1: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem, que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè no, la prevenció, diguem, és part dels cossos, la feina de les cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots, prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
2: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAO Lleida Ràdio.
0: A vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora, i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
4: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia, trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem doncs, bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de Castelldefocs. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
4: Dins d'aquest univers festiu, els Balls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
5: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com n'hi diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona, i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
4: Però darrere dels Balls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual estès sobretot al Camp de Tarragona.
5: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica d'èmfasis en la participació de quantes més persones millor, és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
4: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
5: La paraula correfoc s'inventa a Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que, més que fer diferència entre actuants i espectadors, obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etc., a molts indrets de Catalunya es va anar estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
4: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
6: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
7: Bon dia.
6: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
7: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Mm. Això es va perdre, però amb motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83 es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes, a imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. Mm-hmm. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vàrem fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens se va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan ens feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
6: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
7: De moment encara no. De moment el que vàrem fer va ser provar serradures. Uh-huh. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I vàrem anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, uh-huh, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
6: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
7: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
6: Uh-huh. I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
7: Mira, tot va començar de qui li va sortir l'idea i varen demanar amb un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Uh-huh. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes, I després, i això havien de fer-ho les dones dels pescadors. En aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles, i ja varen formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em varen demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. Uh-huh. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
6: Uh-huh. Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa.
7: Sí.
6: I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
7: Al principi no. Al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Uh-huh. Doncs fem una que sigui estil mironià, no? I d'altres vegades érem nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, uh-huh, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada uh-huh any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs em varen fent una dedicada a la tonyina.
2: Uh-huh. Estic mirant, ara, mireu, homenatge a bellesa, Busqueu, catifes de sal de l'Escala són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any i a vegades combinades amb flors fins i tot, no?
7: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal, més aviat per provar-ho. I quan vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys, hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes plages, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
6: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí,
7: sí,
6: barrejant tot de materials.
7: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
6: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar que hi balla?
7: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la Via Catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats aproximadament. També depèn del gruix que hi posa. Jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
6: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
7: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
6: Clar.
7: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica. Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu, quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
2: Queda com a tridimensional, veritat?
7: Sí,
2: és la de la sirena i la gavina.
7: Sí,
2: preciosa.
7: Ja l'has vist, la de la sirena.
2: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
7: Sí, sí. I llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigui la primera, ens va quedar molt bé.
6: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
7: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
6: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
7: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo les guardo totes en fotografia des de la primera, el 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de la cultura, la Sònia, se li va acudir doncs de fer l'exposició aquesta, i ho vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa, i en molts anys hem posat dues fotografies: la catifa vista des de dalt, o des de, per exemple, la finestra de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient, i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol, i vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25 especialment joves, que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
6: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
7: de
6: catifes
7: sí, de sal. Sembla. De moment sí,
6: doncs, Núria, ja veus sí? que tenim aquí una tradició de catifes de sal
2: Xulíssima.
6: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
7: Esteu Xulíssima. Convidats a venir a veure-ho.
2: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
2: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per Vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
12: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
14: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
15: Braseria La Bolera.
16: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
15: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
16: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
15: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
16: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
15: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries, a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable, Montornès, Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera cançó i al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs, estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Mm. Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla des d'aquí. Doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca. Així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui es diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase... Ai, hola! Hem de quedar per fer un cafè.
1: I que a mi es fa el cafè. O que queda fred.
0: molt bé. Sí. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre... Quantíssima gent ens trobem pel carrer. I que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, eh? O amics de l'institut i així. Però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament. I a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes. És perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això sóc... entenc perfectament això que comentes, eh? O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Iu, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat, però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats, l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, en desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Què
1: més podem desitjar?
0: Clar que
1: sí. I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne algun?
1: Me l'estan enviant a les 11. Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant, que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així, sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs, que l'amistat són aquelles doncs, que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurrunyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Molt bé. Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a Premià. Ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat? I a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, als amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i et fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni hi parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades i tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no? Aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no? Ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
6: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui de qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
4: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
2: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuïs sempre amb mi.
5: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
3: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
1: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable, avui Dia Internacional de l'Amistat. Ai, em ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
9: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
10: Bon dia.
9: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
10: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, i posàvem una pedra dins perquè pesés més, i la tiràvem més lluny, i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades, el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava. És a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
9: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o estic
10: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, a més per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
10: Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
9: sí,
10: que ara ja no trobo olles, i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment, amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-li i trencar-lo, amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no s'hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caia al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
9: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
10: Tot això encara ho fem. Bueno, Budalou no ho faig. És a dir, Budalou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
9: És més difícil, però?
10: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
9: O que els ous fan cars.
10: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allí tens un fotiment d'ous a terra, que no és el cas. I el que té més recapte que quan hem acabat d'això, sempre s'hi posen els papes i les mames, és l'estirar la corda.
9: Un any es va trencar aquesta corda?
10: Més d'un. Més d'un.
9: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
10: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens. Feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
9: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
10: Sí. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar o que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canales i no saps on tocarien i entre canales se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Pescar un tubo amb un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, jugar amb una rodona, escombres posades de cap per avall. 5 persones amb una rodona, i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però, esclar, escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
9: Te les empesques tu, però? O són jocs que ja es feien?
10: Algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
9: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes, perquè, Núria, el Jordi sí. ha plantat un joc de bitlles sí. just aquí al davant nostre, on som. Ara després farà el Jordi una tirada, que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar també el micro, perquè el so del bitllot tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
10: Reconeix.
11: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
10: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
11: Jo el trobo gran, això,
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
10: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
9: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
10: No. És que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil del que premia o que puntua més, és deixar-ne una de dreta.
11: Ah.
10: És a dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
11: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una
10: Exactament.
11: Bola, és el que tira.
10: I tira... que no és una bola i que, per tant, ha d'anar per dalt. No
11: ara t'anava a dir. No va arrossant el terra, va tirar de l'aire.
10: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50 mil coses. Ha de tirar per dalt.
11: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
10: No.
11: Perill.
10: Té una lògica, no?
11: Sí, sí.
9: Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que quedi una de dreta?
10: La punteria. Sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És a dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
9: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
10: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i jugar amb la quantitat de gent que juga, quedar, no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
9: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè sí. A Villes Catalanes s'hi juga sí. Arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Villes.
10: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Villes a la neu.
9: Villes a la neu?
10: Villes a la neu,
11: ostres,
10: sí.
11: Ostres, que xulo.
10: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les Villes a la platja també són més o menys com a la neu. Mm-hmm. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
9: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de Villes Catalanes?
10: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i li deia jo no hi arribo i s'enfadava i, bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problemes.

0: Sí, mira, espera,
1: a veure. I així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
0: Ah, exacte.
1: I així serà xulo,
0: Jordi, escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
2: Bueno, de res, i encantat, sempre disposat.
0: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les bitlles o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat
1: millor.
0: Mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs, amb aquest soc tan característic de les bitlles quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
1: Doncs deixem-ho que us acomiadi ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals catalans i jugador també, entre d'altres, de bitlles catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: A punt per aquest so trencador de les bitlles.
0: Mira,
1: doncs, arriba Jolín.
0: T'he de dir, Núria, que sí. El Jordi ha tirat tres bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
1: No s'ha sentit res.
0: No n'ha tombat cap.
1: Què dius
0: ara? Torna a provar.
1: Vinga, va, tornem-hi.
0: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
1: Estem
0: apunta
1: agafats.
0: Apunta bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
1: Ostres!
0: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
1: Vine al davant i trenca'l.
0: Ara, vinga, ja han caigut.
1: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé, adéu.
1: Adéu, adéu. Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas, Jesús Carruesco.
3: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
5: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
4: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
5: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos doncs s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
4: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
5: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs, trobem doncs, maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
4: Mm-hmm. Perquè aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
5: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, molt, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa.

0: És que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat. Mm.
1: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
0: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment, doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Mm-hmm. Llavors, doncs, això és el més usual.
1: El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí, o fins i tot s'aparellen.
0: Exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
1: Això és l'habitual.
0: Això és el més habitual, en general. Mm-hmm. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el Sol i la Lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món al seu ordre normal.
1: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
0: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica, doncs, com es va construir l'imperi persa i, finalment, doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona. Sabem que va ser exactament, doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
1: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
0: Exacte, realment. Ara, vull dir, tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim, doncs, això també que ens servís per nosaltres, doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si, no?, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
1: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
0: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van, diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs, les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que fi, que segueixen produint-se avui dia, com s'han produït sempre, i es produiran en el futur, segurament.
1: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, i, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no? I dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
0: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos. No? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no... D'alguna manera, el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i a admirar-ho, doncs, bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
4: Les vacances. Aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mareja en el viatge, no?
8: Gerard Estabanell, educador caní.
7: A vegades no es maregen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va, i llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es maregi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mareja. Va, llavors hem de treballar que es calmi, i si es mareja, això ja és una altra història a part.
9: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
10: Nacho Mediavilla, veterinari.
9: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
7: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar, per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què haureu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
4: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
9: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi i que vagi l'estómac, se'ls hi dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
11: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen Després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi ha que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé, o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
9: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa, i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
12: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
3: Escoltem una miqueta.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi han propostes de música, dansa sí. i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc-ho de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. Ja marejava el títol, dic aquest títol del festival, no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa, no sé si 3 o 4 dies, i fins a, crec que, sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa que agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet al tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
2: Seguida, es mata.
1: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda a persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfons de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs, no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Barà i dels pobles dels municipis del voltant doncs, puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentava. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs molt diuen bé. A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé. Doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà, eh? L'hem fet avui, però algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt bé.
1: Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
1: Fins demà. Adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí, són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja, escolteu. Ai.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la brossa.
1: Sí, sí, sí, però això ja són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, eh? Ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no ho vull, sí? Però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o d'altra, ja veurem, d'alguna manera o d'altra. Però és que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar digues. O no treballar?
0: Ah.
1: De cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer el del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys,
1: vinga,
0: a tots.
1: Vinga, salut, bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar a l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, estar a cavall entre juliol i agost i, per tant, s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a lloms d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, ioga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Mm. Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'univers planteja molts misteris pendents de resoldre. Un d'aquests és la matèria fosca. Un estudi de la Universitat de Tòquio ha trobat una pista que podria ser clau per descobrir el misteri d'aquesta matèria. Per entendre la dimensió d'aquesta investigació i què és exactament la matèria fosca, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, gràcies, Alba.
0: Comencem pel més bàsic, Joan Anton. Què és la matèria fosca?
1: Ja m'agradaria saber-ho. De fet, és un dels misteris que té la cosmologia actual, potser el misteri més gros, juntament amb un altre, cosa que es diu energia fosca. Mira, quan mirem l'univers, quan estudiem què hi ha allà fora, veiem que la matèria que fa doncs, planetes, estels, persones, tot això està fet per àtoms. Però això només representa aproximadament el 15% de tota la matèria que hi ha a l'univers. Hi ha un 85% de matèria que és allà fora, que no està formada per àtoms i simplement no sabem de què està formada, i això és el que hem anomenat matèria fosca, bàsicament fosca perquè no emet llum, i deduïm que hi és per diverses raons indirectes, no perquè la veiem directament, perquè no emet llum. Però tenim proves molt clares de que realment existeix aquesta matèria fosca, i clar, això és un enigma tremendo, el no saber de què està feta. No està feta per àtoms, això sí que ho hem pogut descartar, però no sabem realment de què està feta.
0: No sabem de què està feta, però sí sabem que ocupa aquest 85% de l'univers.
1: Sí, déu-n'hi-do. Exacte, déu-n'hi-do. Això vol dir que la major part de l'univers ens és absolutament desconeguda, Alba. Però no, fixa-t'hi, i a vegades es confon, no és una qüestió de que no tinguem telescopis suficientment potents com per mirar més lluny. No, no, ja podem mirar tot el lluny que vulguis, simplement que aquí mateix, ara, mentre tu i jo estem parlant al voltant de la nostra galàxia, a tot arreu de l'univers, hi ha un 85% de cosa que no sabem què és.
0: Mm-hmm. Des de quan en parlem de matèria fosca? No sé quina va ser la primera vegada que es va utilitzar aquest terme.
1: A la dècada dels anys 30 del segle passat, un excèntric però genial astrofísic d'origen búlgar, però que va anar als Estats Units, que es deia Fritz Zwicky, bueno, dic que és excèntric perquè arribava a amenaçar a atacar i a fer mal als seus companys. Era un tio que estava mig zumbat, però era un geni tremendo. I ell va voler, una cosa facilona, pesar galàxies. Vaig a pesar galàxies. I va agafar un cúmul, una agrupació de galàxies, i va dir a veure quanta massa hi ha en aquestes galàxies. I va utilitzar dues maneres de fer-ho. La primera és mirar la llum que ens arriba, i en funció de la llum que ens arriba, deduir quants estels hi ha allà. Bé, això és un mètode molt aproximat. I després va utilitzar un altre mètode, que és veure com aquestes galàxies d'aquest cúmul giren, perquè en funció de la velocitat en què girin, la física ens diu quina massa hi ha d'haver allà. Bé, quan ho va fer, va veure que els resultats no quadraven. Però no és que no quadressin del doble o del triple, és que no quadraven de 200 cops. És a dir, el que mesurava d'una manera fallava 200 cops de l'altra. I això ja indicava que no era una qüestió que ell s'hagués equivocat, sinó que hi havia quelcom allà. I ell va crear aquesta terminologia, matèria fosca, perquè va dir l'única qüestió que pot explicar això és que hi hagi allà una matèria que no emet llum, que per tant nosaltres no podem veure, però que faci que les galàxies girin de la manera que estan girant. I això li va anomenar matèria fosca. És el primer cop que algú crea aquest nom. I dècades després, Vera Rubin, una gran astrofísica nord-americana, va fer una cosa similar, però en galàxies individuals. Va agafar galàxies individuals i va estudiar com giraven, galàxies en espiral, com giraven els braços de l'espiral. I també va trobar que de la manera com giraven només es podia explicar si la galàxia era molt més grossa del que els nostres telescopis podien veure i que estava envoltada d'una matèria, i aquí va recuperar la idea de Zwicky de la matèria fosca, un gran halo de matèria invisible que envoltava les galàxies.
0: I fins a dia d'avui encara seguim investigant una mica aquest misteri. Què en sabem exactament de la matèria fosca i quins són els desafiaments que planteja a tots els científics i astrofísics que intenten treure l'entrellat, per entendre's?
1: Clar, mira, hi ha la prova potser més, no, potser no, segur, més clara de l'existència de la matèria fosca és que quan hem analitzat la llum que es va emetre poc després del Big Bang, que és una llum que tenim aquí mateix i que hem estudiat moltíssim i que ens diu com d'antic és l'univers, aquesta llum també ens indica que existeix, que ha d'haver-hi aquest 85% de matèria fosca allà fora. I el desafiament és tremendo, perquè vol dir, bé, no emet llum, hem descartat que estigui feta per àtoms, de què dimonis està feta aquesta matèria, no? I el nostre model actual de partícules, de física de partícules, no dona resposta a això. És a dir, el model que tenim, que és molt elegant i no ha fallat mai, super, super elegant, no hi ha cap partícula en aquest model que pugui donar resposta a la matèria fosca. I això, clar, és una cosa tremenda, perquè vol dir no només no coneixem de què està feta la matèria fosca, sinó que possiblement quan ho sapiguem haurem de modificar el nostre model estàndard de partícules. I això serà una revolució.
0: I haurem d'afegir algun altre element que faci companyia, no? Aquests protons, aquests quarks, aquests elements que fins ara coneixem. Clar, si és fosca i ens dius no la podem veure, per tant no és una qüestió que tinguem telescopis o no prou potents, com ho fem per detectar-la, per dir-ho d'alguna altra manera, aquesta matèria fosca?
1: Deduïm que hi és perquè per gravetat sí que interactua. És a dir, la gravetat no perdona, Alba. En aquest univers la gravetat mana. I tant se li refot que siguis matèria fosca com matèria ordinària. Matèria ordinària és el nom que ara utilitzem per referir-nos a nosaltres, als estels, als planetes, a les galàxies, a les persones, als arbres, no? Tot allò fet per àtoms. Per tant, per gravetat podem deduir que hi és. Quan veiem els efectes gravitatoris que crea la matèria fosca al seu voltant, per exemple, com fa moure les galàxies, com va veure Rabin, o també com distorsiona el pas de la llum, tal com Einstein, la teoria de la realitat general d'Einstein prediu, podem fins i tot crear mapes de matèria fosca, sense veure-la. Podem dir, mira, pels efectes que nosaltres veiem, aquí hi ha d'haver una gran acumulació de matèria fosca, i la podem dibuixar fins i tot. I aquí n'hi ha una altra d'acumulació, i aquí n'hi ha una altra, no? I avui pensem que els grans cúmuls de galàxies, els grans complexes de galàxies, estan envoltats d'uns halos enormes de matèria fosca. I també pensem que quan es va crear, poc després de crear-se l'univers, va ser justament la matèria fosca, la gravetat de la matèria fosca, la que va fer com de llavor perquè al voltant d'aquesta llavor es comencessin a crear les galàxies que avui veiem. Per tant, la detectem de manera indirecta.
0: Clar, possiblement els col·lisionadors de partícules com el CERN deuen haver tingut un paper en aquesta recerca. No sé si hem estat capaços de detectar aquesta matèria amb aquestes eines o en necessitem d'altres.
1: No ho sabem. De fet, s'han postulat diverses hipòtesis, lògicament, per intentar explicar de què està feta la matèria fosca. N'hi ha dues hipòtesis que, a veure, competeixen entre les dues, no poden ser les dues alhora, però que tenen números de ser. Són noves partícules. Un són els accions. Els accions són unes partícules de molt baixa massa. I els altres són els WIMP, W-I-M-P, que vol dir partícules que interaccionen feblement, és l'acrònim en anglès d'això, partícules que interaccionen feblement, que són partícules més grosses, més massives, bastant més massives que un protó. No sabem quina de les dues, o si cap de les dues, ho és. I justament, com que són noves partícules, el que està fent el CERN, els col·lisionadors de partícules, és intentar descobrir-los sota Terra. És curiós que per respondre a una de les grans qüestions de l'univers anem sota Terra a respondre-les. I és a través d'aquestes col·lisions que estem fent, on es detecten, on es creen partícules, intentar descobrir realment l'existència o dels accions o dels WIMP, perquè si ho féssim, això no seria una demostració 100%, però ja seria, mira, ja aquesta partícula que està teoritzada existeix realment. Doncs potser sí que és la que forma la matèria fosca.
0: I tot això, la matèria fosca és actualitat perquè s'ha publicat recentment un estudi de la Universitat de Tòquio liderat pel Tomonori Totani, que sembla que ha trobat una pista, no?, que podria ser clau. Per què? Què ens diu aquest estudi de la Universitat de Tòquio i què desvela?
1: Mira, els WIMP, que és un dels candidats que et deia, aquestes partícules, si realment existeixen, han de tenir una propietat que es poden aniquilar. Quan es troben partícules WIMP, s'aniquilen, es destrueixen i emeten una radiació de molt alta energia, una llum, radiació gamma, de molt alta energia. De manera que fa temps que els astrònoms intenten localitzar un excés de radiació gamma, dic excés perquè hi ha fenòmens, altres fenòmens que també emeten a l'univers rajos gamma, però intenta detectar un excés, no? Una quantitat de rajos gamma que no pugui ser explicada pels fons normals, que podrien indicar que allà hi ha matèria fosca que s'està aniquilant i que està feta per WIMPs. Doncs l'estudi que s'ha fet ara des de la Universitat de Tòquio ha detectat un excés de radiació gamma, tal com s'esperaria, al voltant de l'halo de la nostra galàxia, de la Via Làctea. Però ho ha fet de manera diferent a com han fet altres estudis, que ja havien detectat un excés de radiació gamma, sinó que el que ha fet és han eliminat la part del centre de la nostra galàxia. Perquè sabem que al centre de la nostra galàxia hi ha objectes com estels de neutrons que també emeten molta radiació gamma. De fet, que aquest estudi, diríem, s'ha fet invisible aquesta part de dins. No la volem saber, la part de dins. Anem a mirar només l'halo de la galàxia, la part de fora. I aquí s'ha detectat un excés, que de moment no es pot explicar de cap altra manera, que podria ser, doncs això, l'aniquilació de partícules WIMP que podrien formar aquest halo de matèria fosca. S'ha de ser molt prudent, Alba, perquè estem davant d'un descobriment molt important. El mateix investigador japonès és molt prudent, Diu que això s'haurà d'analitzar per part d'altres investigadors, utilitzen altres mecanismes, haurem d'assegurar que no hi ha errors, haurem de descartar, sobretot, altres fonts possibles d'aquest excés de radiació gamma.
0: Quines eines s'han utilitzat per detectar aquests rajos gamma en aquesta investigació?
1: Aquí s'utilitzen, es fan combinacions entre telescopis òptics, com el James Webb, però sobretot radioantenes, les radioantenes del complex ALMA, que és un complex que tenim a Xile, a més de 5.000 metres d'altura, que aquestes radioantenes el que capten és ones de ràdio, que no oblidem que és llum també, que ens porta informació d'aquests objectes, i després s'ha utilitzat un telescopi espacial que té la NASA, que es diu Fermi, en òrbita de la Terra, que aquest és especialista en detectar rajos gamma, de manera que ha estat utilitzant tot un conjunt d'instruments que s'ha pogut anar sumant a aquest puzzle. Sobretot el que ha fet l'instrument Fermi és captar aquesta llum de rajos gamma, aquest excés, i el que s'ha fet amb altres instruments, com en l'ALMA o amb el James Webb, és completar aquesta visió de quin lloc pot provenir, i és de l'halo de la nostra galàxia.
0: Ara ens parlaves d'aquesta prudència d'aquest investigador japonès, no? De que cal validar que això sigui matèria fosca i no que puguin ser altres factors. Quins serien els següents passos, doncs, perquè es pogués donar validesa a aquesta teoria, no? A aquests resultats.
1: Jo crec que altres estudis ja estan treballant justament en això. No oblidem també que tenim projectes completament independents, totalment independents, fins i tot amb el mecanisme que estan emprant, que també estan cercant matèria fosca. Tenim un gran projecte de l'Agència Espacial Europea que es diu Euclid, que també és un telescopi espacial, de fet és un observatori espacial que fa ja temps que està treballant i que està estudiant l'univers a un nivell de detall com mai s'havia estudiat i podria també donar resposta de la matèria fosca i també, algun dia si vols en parlem, de l'energia fosca, que és un altre dels grans misteris. Jo crec que són peces de puzzle que haurem d'anar sumant una a una. Ara aquest estudi tindrà continuïtat, estic segur, hi haurà altres investigadors que intentaran tornar a fer el mateix que s'ha fet des de Tòquio, no? Amb el mateix sistema, però fet per investigadors independents, i és possible que en els pròxims mesos, barra anys, veiem sortida d'estudis similars que o bé confirmin o bé desmenteixin això. Però crec que serà sumant diferents peces, no només amb un estudi, no només amb un mecanisme, sinó això, amb el projecte que està fent l'Euclid de l'Agència Espacial Europea, la NASA, que enlairarà l'any vinent un gran observatori espacial, que és el Roman, que és també estudiar l'univers a un nivell de detall que mai s'ha estudiat. Jo crec que serà combinant tot el batalló de projectes que tindrem que potser som a prop de saber finalment de què està feta la matèria fosca.
0: Evidentment, si s'hi dediquen tants esforços i si forma part del 85% del que tenim aquí fora, no, per entendre'ns, sí. És que això té unes implicacions molt importants en el coneixement científic. Si s'aconsegueix tenir aquesta informació sobre què és la matèria fosca, què implicaria pel coneixement científic i per la física de partícules? Perquè possiblement haurem de canviar aquest model que tenim.
1: Les dues coses. Per la cosmologia significaria una confirmació d'allò que ja els nostres models diuen, no? I no només els models, sinó del que veiem indirectament, no? Que allà hi ha d'haver quelcom. Seria aquesta confirmació. Però des del punt de vista de la física de partícules seria una revolució tremenda, perquè, com dèiem abans, hauríem de modificar el nostre model estàndard de partícules, que ens ha funcionat molt bé fins ara, que és capaç de fer prediccions tremendes, però que ja començava a mostrar algun símptoma de feblesa. I aquest és un símptoma de feblesa, que hi hagi quelcom allà que no puguem explicar amb les partícules que tenim. Vol dir que hi ha d'haver-hi noves partícules. I que el fet de que hi hagi una nova partícula no és només mira, una nova partícula, fem-li un lloc, no? Fem un foradet al nostre model, un quadradet que buidarem per posar aquesta. No, és que això pot implicar refer el model, donar-li una versió nova a tot aquest model. I això és una revolució, la física de partícules, que ens convé perquè les grans revolucions científiques donen passos endavant, ajuden a que et replantegis moltes coses.
0: Mira, Jonathan, jo aprofito que estàs aquí, perquè estava tafanejant quan preparava l'entrevista al teu perfil a X d'Estels i Planetes, i veia que parlaves dels gèminids, no?
1: Sí.
0: Ens acostem a un... Tu dius, que ens acostem a la millor pluja d'estels de l'any. Quan serà això?
1: Això és la nit del 13 al 14 de desembre. Els gèminids, hi ha dues pluges, constantment tenim
0: pluges. Sabem la de Sant Llorenç, no? Potser
1: exactament,
0: que és molt popular.
1: Exactament, que són els Perseids, que això és el 12-13 d'agost, més o menys. Són molt populars i són molt bonics, els Perseids. A més, són nits d'agost, és fàcil veure-les, tal. Els gemínids són menys coneguts perquè, clar, és l'hivern, i veure'ls costa
0: bastant
1: més.
0: Són més a dins de casa.
1: Exacte, i és més sacrificat anar-los a veure. Però és una pluja tan o més abundant que la dels perseids. Jo, de fet, de les millors pluges que he vist, comparant les dues, són els gemínids. I això ho tenim a la nit, el màxim previst és a la nit del 13 al 14 de desembre, per tant, això ho tenim aquí mateix, i a més, enguany, considerar, si no ara no vaig errat, en una lluna minvant. De manera que vol dir que la primera part del vespre estarà lliure de la lluna. La lluna sempre ens agrada molt tenir-la, ens encanta tenir lluna, però no...
0: Però ens molesta.
1: Clar, la llum ens molesta quan hi ha pluges d'estels, de manera que no sortirà fins matinada. Tenim la primera part del vespre per gaudir. El que hem de fer és abrigar-nos bé, el que hem de fer és tenir paciència. Jo mai, mira que miro el cel des dels 9 anys, mai he sortit a veure una pluja d'estels i mirar el cel i va, i vinga, mai, no m'ha passat mai. Algú potser sí, que li haurà passat, a mi mai. S'ha de tenir paciència, és el moment de fer petar la xerrada amb amics, amb familiars, estirar-se ben abrigat, amb un bon estomacal si cal al costat, gaudir d'un cel fosc i esperar veure aquests meteors, que són molt bonics, de la pluja dels gemínids.
0: Doncs tot un convidat a fer això que tu sempre prediques, que és mirar el cel i a gaudir dels gemínids. Joan Toncatrà, moltíssimes gràcies per posar llum a la matèria fosca.
1: Gràcies a tu.

Molt bon dia a tothom. Soc en Lluís Cabal, divulgador musical, i enguany continuarem amb el tema que vam començar l'any passat, que són les dones compositores.

Estem sentint de Maria Teresa Fontparadís, la sicilien. De Maria Teresa Fontparadís en vam parlar ja el curs passat, però avui l'he posat precisament perquè m'interessa la gravació que estem sentint, que toca el gran violinista Jacques Thibaud. Jacques Thibaud, juntament amb Alfred Cortot i amb el conegudíssim i estimadíssim músic català Pau Casals, van ser, tot el primer terç del segle XX, el gran trio que voltava per tota Europa i per tot el món donant concerts. Jacques Thibaud era un home amb un extraordinari sentit de l'humor i un grandíssim violinista, com hem dit. I aquesta gravació, que és del 1930, que està tocant aquesta sicilien, em dona peu a explicar una petita anècdota. Farem per això un petit repàs de Maria Teresa Fontparadís, que, com vam dir, era vienesa, pianista, cantant i compositora. Ella era invident i va desenvolupar una prodigiosa memòria. Era una dona que parlava moltes llengües, parlava, a més de l'alemany, que era la seva llengua materna, italià, francès i anglès. Havia estudiat ciències i el seu marit era el que li va desenvolupar un sistema braille musical que ha arribat als nostres dies. Bé, de Maria Teresa Fontparadís en vam parlar, per tant, passaré a l'anècdota que us volia explicar. Expliquen que Jacques Thibaud tenia un alumne. Jacques Thibaud era parisenc, vivia a París, i tenia un alumne que tenia molts diners. I tocava el violí, perquè li venia de gust tocar-lo. No tenia molt bona fortuna tocant-lo, però l'home, mira, més o menys se'n sortia. Llavors, com que tenia diners i mitjans i molts amics, doncs va voler fer un concert pels seus amics. I ni més ni menys que va llogar la sala Pleyel. La sala Pleyel a París és el Palau de la Música, és la gran sala de concerts de París, sobretot en aquella època. Ara n'hi ha més, però en aquella època era la gran sala. I va organitzar un concert a la sala Pleyel, on va convidar a tots els amics. Jacques Thibaud també tocava el piano, i en aquesta ocasió era el seu professor i era el que l'acompanyava en el concert. Just a l'hora de començar a tocar, Jacques Thibaud es va dirigir al públic i va demanar si hi havia algú que pogués pujar per girar-li les pàgines mentre ell tocava. I entre el públic hi havia el seu company de trio, Alfred Cortot, i molt gentilment va pujar ell a fer-li de girar les pàgines. I bé, el concert es va desenvolupar com es va desenvolupar. No hi ha gravacions, per tant no podem jutjar, però sí que podem fer esment a la crítica que va sortir l'endemà a Le Figaro, el diari, el conegudíssim diari francès, on el crític deia: ahir, a la sala Pleyel, hi va haver un concert ben curiós. Diu: Jacques Thibaud, aquell gran violinista que ens té acostumats al gran repertori violinístic, tocava el piano. Diu: Alfred Cortot, aquell gran pianista que ens té acostumats als grans concerts de piano, girava les pàgines. Diu: i aquell que hauria d'haver estat girant les pàgines tocava el violí. Bé, dit això és una anècdota que està recollida en un llibre molt interessant que es diu Le Livre de Vide, que és l'antítesis del llibre Guinness, dels rècords, que és el rècord dels fracassos. I aquesta anècdota està recollida allà. Bé, continuant amb les dones compositores, passarem ara a Sophie Guile.

Bé, estem sentint la Romance Ce n'est pas d'elle de Sophie Gail. Sophie Gail és una compositora parisina, nascuda el 1775 i morta el 1819. Va estudiar cant i piano de petita i als 14 anys va publicar les seves primeres composicions i el 1795, amb 19 anys, es va casar amb un editor musical, Jean-Baptiste Gail, de qui va agafar el nom. Això tenen aquest costum a França, d'agafar les dones, agafar el nom dels marits. I va tenir un fill. Això no tindria cap interès si no fos pel que explicaré a continuació. De fet, es va divorciar el 1801 d'aquest senyor i, a resultes del seu divorci, doncs va fer que la seva afició, que era la música, passés a ser la seva... a dedicar-s'hi professionalment. És un dels primers exemples de dona compositora que ha fet de la música el seu modus vivendi. I ella havia estudiat amb els grans pedagogs de l'època i, com passava amb moltes altres compositores de les que hem parlat, ella també doncs, era intèrpret, era cantant, i pianista i intèrpret de les seves obres. Aquesta obra que estem sentint és una composició per arpa i veu.

Bé, com dèiem, el 1801 es va divorciar, estem en els anys de la postrevolució francesa i aquí és quan, doncs, una mica la Declaració dels Drets de l'Home, tot i que no parla de la dona, d'alguna manera, obre una mica el camí, doncs, a que les dones ja tinguin una projecció artística diferent a la que l'havien tingut, a la que havien tingut fins aleshores. La seva música, com es pot sentir, és d'una gran melodia. Ella treballa molt la cançó, les melodies líriques llargues i tranquil·les. Bé, ella també va composar molta música d'escena i les seves obres van ser molt conegudes a l'època. Es van estrenar a París i a Londres i va tocar molt el que es diu l'òpera comique a França, que vindria a ser una mica com la sarsuela nostra. Són aquestes obres on es barreja el cant i el text. I també l'òpera. Els títols no ens diuen res, però sí que són títols que al seu moment van ser molt, molt coneguts, com per exemple Les Deux Jaloux, Els Dos Gelosos, Mademoiselle de Launay a la Bastilla, que no podia faltar la Bastilla en temps de la postrevolució francesa, Angela ou la télé de Jean Cousin, o també Le Mépris, el menyspreu, que és la primera, una gran òpera còmica, i finalment La Sérénade, que és una òpera sèria del 1818. Acabarem el repàs a Sophie Gail escoltant una obra també per cant que es diu Boleros. Boleros és una manera de dir la tristesa, una mica les coses que ens fan una miqueta de mal.

Doncs amb aquesta obra per arpa i cant, doncs ens despedim avui, havent presentat aquesta gran compositora que és Sophie Gale.

0: ens portes i que, bueno, m'has comentat que té un nom que jo m'he quedat una miqueta parada. A veure, doncs vinga, anem-hi.
1: Bueno, sí, se'n diu cachopo. El cachopo ve d'Astúries, abans Astúries. Ara el trobes a pertot, eh? Però és un plat que és asturià. I el servien molt a les cidreries.
0: Ah, molt bé.
1: A les cidreries el cachopo era molt i molt famós. I llavors jo he fet aquest cachopo, he intentat fer-ho com ells el fan, jo el vaig fer l'altre dia, que era el meu aniversari, i
0: ja
1: per sopar el vaig fer.
0: Felicia,
1: El cachopo amb bous i patates fregides. Bous ferrats i patates fregides. Bueno, el cachopo és de vedella.
0: Ah,
1: és cachopo de vedella, eh? Llavors necessitem tapa plana, perquè la tapa plana és la jo sempre quan compro per rebussar, la millor carn que compro és la tapa plana. Hem de comprar 8 talls de tapa plana, per 4 persones, que sempre diem, pernil salat 100 grams, d'aquest que és 50 ibèric, jo es poso 50 de l'altre, el 50% ibèric, formatge 8 talls, el formatge que us agradi, cremós, un formatge cremós, 8 talls.
0: El blau també pot anar-hi bé.
1: Si vols, molt que t'agrada un menjar fort, sí, perquè pensa que hi va el pernil.
0: Ah,
1: i llavors el blau és molt fort.
0: Clar,
1: jo no l'aconsellaria perquè poder quedarà molt fort.
0: Massa fort. Molt bé.
1: Llavors, ous, 7 ous, 1 quilo de patates, farina blanca, pa per rebussar, pa per rebussar, oli de girassol i sal.
0: Molt bé.
1: Llavors direm que ens detallin 8 talls de cachopo per rebussar. Quan els tinguem, a casa els posarem a sobre el marbre amb un paper de forn blanc i si tenim aquell martell, no sé si tu tens aquell martell petit de picar la carn,
0: sí.
1: I posarem un altre paper a sobre perquè no se'ns enganxi i la picarem. La picarem amb el sentit perquè ens quedi finet i ens quedin tots els talls iguals.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Una vegada tinguem això fet, que en paper de forn va molt bé, el paper de forn va molt bé, ho tenim tot fet, llavors es tracta de farcir aquesta carn.
0: Ai.
1: La salarem per un cantó. I llavors hi posarem aquest pernil que hem dit, però sempre tinguent en compte que hem de deixar mig dit per cantó perquè no ens surti.
0: Vale.
1: Primer de tot hi posarem una capa de formatge. Un tall. Normalment amb un tall n'hi ha prou, perquè el formatge si el compres...
0: Quin vas fer servir tu, Joana?
1: Jo vaig fer servir el cadí. Però esclar, cada un...
0: Aquest és tradicional de sempre, que té un gust normal. I
1: si no, pots fer servir un abarti, un que sigui cremós així. L'abarti també és molt bo, eh?
0: Sí.
1: L'abarti també. Doncs llavors posarem una capa de pernil, una capa de formatge, una capa de pernil i una altra capa de formatge.
0: Ah,
1: i ho taparem amb aquells talls que ja veurem que més o menys nosaltres els haurem posat que se'ns avinguin un amb l'altre.
0: Ah, molt bé.
1: Si un és més gros, més petit, per fer un llibre.
0: Molt bé.
1: I amb el morter, amb aquesta massa, acabarem de picar tot al voltant i llavors què farem? L'enfarinarem amb farina blanca, el passarem amb ou batut i després el passarem amb l'ou de rebussar.
0: Ai.
1: I tindrem, bueno, primer, llavors, abans de fer això, l'haurem salat per l'altre cantó, perquè primer el salarem per dintre, després no hi tirem molta sal, perquè pensem que hi ha pernil.
0: El pernil sempre, com se cou, ho deixa anar més a l'obra.
1: Això nosaltres no cal que ho fem aquell moment. Ho podem fer i llavors ho posem a la nevera 2 i 3 hores.
0: Preparat.
1: Sempre per això, amb un paper, perquè no se'ns enganxi una sobre l'altra, A la nevera, que no ens quedi enganxat. Posem una capa i l'altra capa, si no hi cap tot a la mateixa plata i hem de fer un altre sostre, i posem el paper aquest de cuina i llavors el tapem amb un paper de cuina també per a la nevera.
0: Val.
1: I després només es tracta d'agafar una fregidora, si en teniu, i si no, una paella que tingui bol i amb un litre d'oli ben bé, de girassol ben bé, perquè ha d'haver gruix d'oli. Que aquest oli el podrem després conservar.
0: Bueno, colar-lo i tornar-lo a fer servir.
1: Llavors l'hem de fregir, com tinguem costum nosaltres de fer-ho. No massa, pim-pam, també. En 5 minuts està tant d'un cantó com de l'altre, perquè no quedi massa sec. El posem amb una mica de paper absorbent. Tenim les patates fregides que ja els hem fet mentre estan en una altra paella.
0: Les patates com les talles? En forma de patata fregida o així esqueixades?
1: No, no.
0: O com ho fas?
1: Jo els faig primes, jo sempre els faig primes.
0: Vale.
1: De patata llarga, de paia.
0: Vale.
1: Paia però més gruixuda.
0: Sí, vale.
1: Jo sempre els faig, no són braves, són patates fregides. I llavors ho presentem, el tros de carn, les patates fregides i l'ou ferrat. I bueno, escolta, tant els nets com els grans, com... Boníssim, queda?
0: A veure, poses aquesta carn, rellena i tal, patates...

0: I des del costat,
1: sí, i l'ou ferrat... a sobre de les patates.
0: Ah, vale. Bueno, això que... Val, molt val, bé,
1: sobre
0: no?
1: Sobre les patates fregides, l'ou.
0: Un sol... Això és un àpat.
1: Una... No, no, això, amb aquest plat en tens prou, eh?
0: No, bueno, ha de tipar això,
1: prou,
0: eh?
1: Exacte.
0: Molt bé, no?
1: Si tu llavors vols posar unes olives per picar, una tonteria, sí, sí, perquè sí, mentre s'esperen... Perquè, esclar, ho has d'anar fent mentre esperen que no prenguin la paciència.
0: Bueno, mira, és que s'ha d'entretenir-se una mica amb dos o quatre olives, una mica de batlletes o alguna cosa, i ja està.
1: I que prenguin un got d'aigua o el que els agradi.
0: Molt bé, molt bé. Doncs molt interessant aquest,
1: molt,
0: aquest
1: queda,
0: plat, eh?
1: I queda molt bo, eh? Molt, molt, molt, molt, molt, molt.
0: Sí que m'he agafat i te demano que tornis a repetir. Sí. És a dir, has dit farina... Ou, sí, i un altre tipus de farina.
1: Sí, i pa torrat,
0: pa torrat,
1: que és el que rebossem, el pa de rebossar.
0: Bueno, l'últim que l'hem de passar...
1: és el pa de rebossar.
0: Bueno, diem l'ordre, Joana.
1: Agafem aquesta vedella, tapa plana.
0: Sí.
1: Eh? 8 talls, perquè els, o sigui, en quedaran 4, perquè els, clar, els ajuntarem un amb l'altre. Farem un llibre, però per separat. Eh? Un llibre que no com aquells, com fem el llom, que diem llibrets ja tallats, no, que ens va més bé així. Llavors, els ingredients els torno a dir, els 100 grams de pernil salat, el formatge, la Barti, si voleu, 8 talls, els ous, 7 ous, que els 7 ous n'hi hauran 4 per menjar ous i els altres per fer, el rebossat.
0: Rebossat, molt bé.
1: Un quilo de patates, farina normal, la farina normal de sempre, la blanca, llavors, la farina normal i el pa per rebossar.
0: Val, val, val.
1: L'oli, un litre d'oli o un litre i pico de girassol. Jo sempre ho faig en girassol, tant les patates com això, eh? Perquè no l'oli aquest no te canvia el gust de la carn,
0: de la carn
1: ni queda tant... Agafeu l'oli de girassol especial per fregir.
0: Ah, també n'hi ha un oli especial,
1: sí,
0: per fregir.
1: Ai, canvia, coi, molt, canvia molt, l'especial de fregir o l'altre.
0: Si m'ho apuntar,
1: ja és un oli
0: apuntar.
1: Alto eólico, se'n diu.
0: Alto eólico.
1: Bueno, ja ho diu, para freir.
0: Ah, vale.
1: Ja és especial per fregir. Ja ho dic en castellà.
0: Molt
1: perquè,
0: bé, molt bé, molt
1: ja
0: bé.
1: Perquè ho diuen en castellà, eh?
0: Molt bé, Joana.
1: I llavors, doncs, farem això. Agafarem aquest llibret, el salarem per un cantó, el farcirem amb aquest pernil i aquest formatge, una capa primer de formatge, el pernil i una altra capa. I el taparem amb l'altre tros de
0: molt
1: carn.
0: Molt bé, molt bé. El piquem una mica,
1: el piquem una mica
0: de
1: dels
0: carinyo.
1: Cantons, perquè ens quedi ben enganxat. Sí. I llavors el passem per farina blanca,
0: sí,
1: el passem per l'ou, que ja el tindrem batut, i llavors el passem pel pa torrat, el de sempre, el de tota la vida, de rebossar.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors ja és qüestió de fregir.
0: Molt bé.
1: Eh? Jo sabeu què faig amb els ous per no deixatar. Agafo el tormic i els passo pel tormic.
0: Ah, bueno, i queda ben, ben també.
1: I ja els tinc ben deixatats.
0: Bueno, esclar, i queda millor potser.
1: I llavors els poso en una plata una mica ampla que vegis que tiquem pel tall de carn i ja està. I llavors tens les dues plates al costat. Una amb la farina blanca i una amb l'altra.
0: Molt bé. Catxopo total, eh?
1: Catxopo total.
0: Doncs vinga, Joana, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, una setmana més, una bona cuina, i t'esperem la propera setmana.
1: Exacte, fins a la setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Sabies que...
3: Hi ha un lloc a la Terra on el dia i la nit duren gairebé el mateix durant tot l'any. És a prop de l'Equador, la línia imaginària que divideix el planeta en dos hemisferis. Mentre que a les latituds altes la durada del dia varia molt entre l'estiu i l'hivern, a l'Equador els canvis són mínims. La majoria dels dies de l'any, el sol surt cap a les 6 del matí i es pon cap a les 6 de la tarda, de manera que hi ha aproximadament 12 hores de llum i 12 de foscor. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat a uns 23,5 graus, però aquesta inclinació afecta sobretot a les zones allunyades de l'Equador. Als pols es poden arribar a veure mesos sencers de llum o de foscor, mentre que a l'Equador la trajectòria aparent del sol canvia molt poc al llarg de l'any. Aquest fet té conseqüències importants sobre el clima i els ecosistemes. Moltes plantes i animals tropicals no depenen tant de la durada del dia com de les estacions humides i seques.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança el que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Una vegada més som aquí amb l'Helena Minuesa per reflexionar sobre el vincle entre cultura i educació com a mitjà per fomentar una ciutadania més empàtica i crítica. Benvinguda, Helena.
1: Gràcies, Sara.
0: Avui, si no m'equivoco, parlarem de la dansa i del seu potencial educatiu.
1: Així és.
0: Doncs explica'm, com pot la dansa ajudar-nos a aprendre millor?
1: Doncs bé, Sara, per abordar la secció d'avui m'he plantejat una miqueta fer una reflexió més interna o en clau interna de com jo aprenia quan era petita. Val? I jo recordo, no sé si tu et passarà el mateix, estar molt asseguda en una taula i escoltant, evidentment, el mestre o la mestra, però amb poca, diguéssim, amb poc moviment, amb poc dinamisme. Passava tot molt pel cap i per la memorització. I penso que actualment també, que vivim immersos en un avassallament de contingut constant que ens arriba per tot arreu, hi ha molt de ment i molt de passar pel cap, Sara, però poc de viure amb el cos o d'una experiència més directa per fer l'aprenentatge. Mm-hmm. Aquesta és la reflexió que crec que ens pot servir per abordar avui com la dansa efectivament ens pot ajudar a aprendre d'una manera més significativa i fomentar el pensament crític dels nostres alumnes.
0: Aviam, començant pel moviment, què pot aportar al desenvolupament d'infants i adolescents?
1: Doncs bé, Sara, jo crec que la dansa no s'ha d'entendre només com a disciplina artística, que també, i és una disciplina artística que a mi m'encanta i m'apassiona, però també és una forma de comunicació i simplement d'expressió, no? Pensa també en el llenguatge no verbal, quin és el poder del llenguatge no verbal. Molts cops nosaltres estem comunicant sense parlar. El nostre cos expressa les nostres emocions, expressa inclús el nostre pensament sense que nosaltres ho sapiguem, no? I crec que aquí hi ha un poder també educatiu molt gran.
0: En quin sentit ho dius?
1: Doncs bé, per exemple, quan volem parlar de desenvolupament personal, de desenvolupament cognitiu o de desenvolupament social. Desenvolupo una mica les idees, valgui la redundància.
0: Comencem pel personal, aviam, què ens pot fer a nivell personal?
1: Doncs sí, bé, la dansa, al final, a nivell personal, el que fa és que prenguem consciència del nostre cos i de com ens movem i, per tant, millora la nostra coordinació. Això passa, Sara, des de nens molt petitets que poden ballar i que, de fet, a les escoles bressol es fa molt el potenciar moviment, la coordinació, i això fa que el propi individu conegui com es desenvolupa en l'espai i com es mou el seu cos, no? Mm-hmm. També ens serveix, fixa't, una cosa tan important com la regulació emocional. Molts cops, i ara cada vegada a Instagram és més present, la dansa és una teràpia, és una alliberació d'emocions. Podem estar nervioses, podem estar angoixades, però quan balles, no, sembla que el cos s'alliberi, desprèn oxitocina, alliberes tensions i, d'alguna manera, evidentment, les pors i les angoixes se'n van. Per tant, hi ha una part de regulació emocional amb la dansa. Mm-hmm. I, evidentment, vinculat també amb el desenvolupament personal, parlem de més autoestima i més confiança.
0: Sí. Passem ara al desenvolupament cognitiu. La dansa ens pot ajudar a millorar l'intel·lecte?
1: Sí, de fet, fixa't, les matemàtiques, llegia l'altre dia que són patrons que es repeteixen, no? Una vegada coneixes una fórmula, aquella fórmula es va repetint i la pots aplicar en diferents moments, no? Per resoldre problemes. La música també ho és. La música són patrons, és ritme que es repeteix. Per tant, la dansa, el moviment, també ens pot servir per utilitzar aquests ritmes, aquests patrons que es repeteixen, i d'aquesta manera ajudar-nos a memoritzar i a estimular el nostre desenvolupament cognitiu. Parlem d'aprenentatge interdisciplinari, Sara, perquè, clar, aquí juguem amb música, amb matemàtiques, amb llengua. Les cançons, evidentment, tenen molta part de llengua, llengües diferents. Mm-hmm. I també m'agradaria abordar, Sara, el desenvolupament social. És a dir, que potser per mi és el més especial. Quan ballem plegades, quan ballem en comunitat, pensa fins i tot quan, no sé, quan ens n'anem de festa amb les nostres amigues, no? Aquesta manera de de conjugar-nos i de gaudir plegades ballant música fa que d'alguna manera establim un vincle també emocional amb aquestes persones i podem treballar l'empatia, la comunicació no verbal, la inclusió i la participació. I en aquest cas posaré un exemple que a mi em sembla molt, molt bonic, Sara, és el festival de final de curs que fan algunes escoles. Jo penso en l'escola Collserola, que és l'escola on va el meu fill, que a final de curs fan un ball, no? I en aquest ball es diposita doncs, tota la il·lusió de tot un curs que s'ha superat, es treballa també en clau inclusiva perquè nens i nenes que potser van amb cadira de rodes puguin ballar-lo, estan preparant durant temps aquestes coreografies i això fa que el ball sigui l'excusa perfecta, Sara, per crear un projecte en comunitat.
0: Sí, sí. Llavors, per què tu creus que és important portar la dansa tant a l'escola com a l'institut?
1: Sí, de fet, ho hem dit una miqueta, no? Jo crec que pot millorar sobretot crec que pot millorar la qualitat i la motivació del grup. O sigui, quan parlem d'aquests reptes no, que enfronten els instituts en quant a bullying, en quant a límits que no estan ben establerts entre els alumnes, la dansa, d'alguna manera, pot establir alguns mecanismes o algunes estratègies per ajudar-nos a millorar el clima del grup classe. Què passa, Sara? Que això potser és fàcil d'implementar-ho a la primària. Nosaltres, quan veiem doncs, infants a l'escola Bressol o a la primària, sí que és veritat que la dansa entra molt fàcil a l'escola. Mm-hmm. A l'institut hi entra, però ha d'anar, jo crec, més dirigit. Ha de tenir un taller, un artista al darrere que ho coordini. Hi ha d'haver una metodologia per tal que els alumnes s'hi acabin implicant. Per què? Doncs perquè l'adolescent té més vergonya, té més pudor, té, sobretot, faré el ridícul i no m'acceptaran, el meu cos està molt més encarcarat.
0: Sí, és que potser de totes les arts que hem tractat fins ara és la que més t'exposa, no? La que més genera vergonyes, realment.
1: Totalment, Sara, és així, tal qual. El moviment, el cos, ho parlàvem també el dia que vam parlar de teatre, però sí que al final la dansa és una obertura total d'una mica... no tant de qui ets tu, però sí de com és el teu cos, no? I en un moment, en una etapa com és l'adolescència, en què hi ha tantes inseguretats, en què hi ha una cosificació tan bèstia, no?, a les xarxes socials i a les plataformes digitals i arreu, on el cos realment està tan, no sé, dir-ho, vigilat potser o sobrevigilat, clar, la dansa al final és trencar amb aquesta por i exposar que tots els cossos, evidentment, són bonics i que podem fer projectes amb ells que ens ajudin precisament a guanyar aquesta autoestima i confiança que necessitem.
0: Clar, jo, des d'un punt de vista molt personal, però més que sentir que el meu cos està exposat amb la dansa, el que em preocupa i molts cops m'atura, em prohibeix fer aquest pas de ballar, sí, és saber que no tinc ritme, que no sé seguir la música, que potser no faré aquells passos que les altres fan tan fàcilment...
1: Està molt bé que ho diguis, això, Sara, perquè jo crec que connecta molt amb la vergonya i amb aquesta manera d'aprendre que hem tingut i que deia al principi, d'aprendre molt assegudes i molt estàtiques, no? Mm-hmm. I això també connecta amb la por a fer el ridícul. Ostres, és que no sabré, no?, seguir el ritme, les altres ho faran millor, es riuran de mi, tot això. Val. Hi ha estratègies que, per exemple, ens poden ajudar a treballar la dansa a l'escola i a l'institut.
0: Aviam.
1: Que és, per exemple, la improvisació, no? O sigui, nosaltres podem treballar les emocions i podem treballar diferents relats creant petites peces coreogràfiques, simplement deixant-te portar per la música. No cal seguir un patró o una coreografia molt tancada o molt estanca, sinó deixeu-vos endur l'emoció que teniu ara mateix, connecteu-la amb la música que esteu escoltant i viviu-la. Clar, això al principi pot costar, sobretot penso en alumnes adolescents, pot costar la cosa aquesta de quin ridícul, m'estan mirant, faré el pena, val. Però... en un moment, Sara, en què dic, estem molt connectats també amb aquesta por de no sabem què passarà a les guerres, ostres, ara vam passar una pandèmia fa 5 anys o 6, no recordo, però està tot ja com molt... La vivència de la por està molt endins, no? Si ens deixem endur amb aquesta alliberació de anem a viure-ho, simplement anem a gaudir de la música, sense patrons ni estructures molt marcades. Això jo crec que pot ser una meravella, treballar-ho dins de les aules, dels instituts, i també, sincerament, penso que els alumnes ho agraeixen.
0: Proposa'ns alguna activitat concreta.
1: Doncs mira, m'agrada pensar en alguns projectes que s'estan duent a terme, perquè crec que val la pena posar-los el focus i posar-los en valor. El projecte Tots Dansen, impulsat per Mercat de les Flors, és un projecte educatiu que està dirigit a instituts de secundària de Barcelona i el que fa és que acosta la dansa contemporània als joves amb tallers, doncs, amb professionals, que s'aprenen una peça coreogràfica i que després la fan una actuació final. Què reforcem aquí? Doncs l'objectiu és reforçar el compromís, no?, una mica entre també l'escola i la comunitat. Un altre exemple que m'encanta, Sara, i que ara l'estem gaudint és el Festival de Dansa Metropolitana, sí, que es fa fins al 22 de març, i també dins d'aquest festival hi ha un projecte educatiu en què els alumnes d'ESO i batxillerat fan tallers, assisteixen a assajos oberts amb els artistes i es creen espais de reflexió.
0: Tu coneixes quin és el feedback d'aquestes activitats? T'ha arribat? Si ho estan rebent?
1: Jo el feedback directament no el conec, però sí que sé que són iniciatives amb molt de recorregut i que, per exemple, una de les altres activitats com és el Museu Dansat que fa el MNAC amb l'Institut del Teatre, si no m'equivoco, és una iniciativa, Sara, que està rebent un reconeixement a nivell ja no només local, sinó també doncs global.
0: En què consisteix aquesta última activitat?
1: Sí, el museu Dansat, de fet, és el meu preferit. El fa el MNAC i els alumnes de l'Institut del Teatre van al museu, visiten, veuen les obres pictòriques que hi ha al MNAC, escullen algunes obres, les interpreten, que vol dir les passen pel seu propi judici, i creen una peça a partir de l'obra. Això és una passada, Sara, perquè connecta l'obra artística amb el moviment, amb la dansa, i són els propis alumnes els que creen, són creadors. Per tant, hi ha una cadena de valor aquí, no? No només espectadors, sinó també creadors.
0: I després què en fan d'aquesta peça... d'aquesta coreografia?
1: L'exposen, la ballen dins del mateix museu, davant de l'obra. Sí. La ballen davant de l'obra, per tant, connecten l'obra amb la dansa, i això també ho fa el Museu del Prado, ho fa molt bé, amb ballarins professionals. I per mi és una manera exquisida, no?, de posar en valor la dansa, en aquest cas de persones, doncs, que s'hi dedicaran o que s'hi dediquen, i també entendre o interpretar l'art d'una manera molt passada pel cos. Perquè sempre, si t'hi fixes, quan observem una obra d'art, estem molt quiets, molt estàtics, com dèiem al principi, no? Sí. I d'aquesta manera veus que l'art té tantes maneres de ser interpretat, Sara, com maneres, com persones hi ha en l'univers, perquè cadascú el passarà pel cos de la seva manera.
0: Doncs haurem de practicar algun pas pel pròxim cop que anem al museu.
1: Exacte. Sí, podem anar-hi juntes i veure les obres.
0: Sí, i fer una coreografia plegades. Aviam, doncs dona'ns ara, sisplau, idees, projectes que es puguin fer a l'escola, perquè això implica altres institucions, tot el que m'has explicat. Però a l'escola, al Collserola, que deies mateix, què podríem fer? Que l'any que ve ja anirà la meva filla.
1: Doncs mira, Sara, vinculat amb la idea que acabem d'aterrar, el museu coreogràfic. Podríem fer un museu coreogràfic. És a dir, els nens i nenes visiten el museu, això serveix tant com per primària com secundària. L'escola Bressol són massa petits encara, sí, pobrets, però poden anar al museu, a qualsevol museu. Em serveix museus de ciències naturals, d'història, d'art. Qualsevol museu és perfecte. A partir de la visita al museu, es crea una obra, una peça de dansa. I aquesta peça es pot ballar a dins de l'escola o ja seria posar-hi el llacet si es pogués fer dins del museu. Mm-hmm. Perquè aquí establiríem un vincle entre la institució museística i l'escola, que de fet, al final, quan parlem de pensament crític, hem d'intentar, no?, que tots els agents que intervenen en l'educació estiguin aliats. Mm-hmm. I això no està passant, molts cops no acaba de passar.
0: Ja. Yeah. M'ha agradat una altra idea que abans has comentat al principi de tot, que és la de les matemàtiques, del ritme que tenen una mica elles mateixes intrínsecament. Què en podem fer amb això?
1: Ostres, Sara, doncs mira, toques el clau, perquè jo és que les matemàtiques des de quart de primària que ja no em van agradar mai més. No per res, sinó perquè no les entenia. I jo crec que si me les haguessin explicat o d'alguna manera les hagués treballat amb moviment, amb música i entendre que, ostres, que això és repetitiu, que això es repeteix, no? Les matemàtiques en moviment poden ser simplement crear seqüències coreogràfiques amb patrons numèrics, no? Llavors, és simplement doncs, passar les mà... Clar, també els professors d'institut, pobres, em diran Helena, ja tenim prou feina. Aquí trenco una llança pels professors mal pagats que estan educant a les nostres criatures, que s'estan deixant la pell, perquè això fins a dia d'avui encara no ho havia dit, i ho vull dir i ho vull defensar. Soc ferma defensora de l'escola pública i sé que a dia d'avui els docents que hi ha a les aules estan mal pagats i estan poc reconeguts.
0: Sí,
1: i des d'aquí,
0: condicions molt dures, també.
1: Tot el meu reconeixement, Sara. Per tant, que fem matemàtiques en moviment, espero que no s'ho prenguin com un
0: bueno,
1: i a sobre.
0: Bueno, es pot ajudar
1: no?
0: a trencar una mica la monotonia.
1: Correcte. I també, per últim, Sara, un altre projecte que potser podríem fer és dansa en el medi ambient. O sigui, en un moment en què es parla molt també de la sostenibilitat, del canvi climàtic, doncs sortir de les aules i realment que la dansa passi allà on no se l'espera, no? Doncs que passi al mig del bosc. O ens n'anem d'excursió i ballem en ple contacte amb la naturalesa. O sigui, aquí jo crec que ja seria un projecte brutal de connexió, no només amb el cos, sinó també amb el nostre entorn i amb el nostre entorn natural.
0: Sí, sí, prenem nota i esperem que molts educadors també ho estiguin fent. Se'ns acaba el temps, Helena. No sé si vols fer un petit resum una mica de les conclusions d'aquesta secció d'avui.
1: Sí, Sara, mira, jo penso que per posar així com per clausurar aquesta secció d'avui, no? La dansa al final educa el cos, però també educa la ment i les emocions. Si estem relaxats, si estem conformes també amb el nostre cos, potser podem respirar una miqueta millor. És una eina que ens pot ajudar a fomentar la creativitat, el benestar, i també hem parlat de la connexió entre l'escola, la cultura i també la natura.
0: Sí.
1: I deixa'm, sisplau, Sara, que acabi amb una frase final.
0: I tant.
1: Hi ha un pedagog que a mi m'agrada molt perquè és molt, molt referent, que és el John Dewey. És un pedagog que va morir el 1952, però que continua sent totalment vigent a dia d'avui perquè és un dels pedagogs que va forjar el concepte de l'anomenat learning by doing, que és aquest aprenentatge mitjançant el fer, amb l'experiència directa, no?
0: Sí.
1: I jo penso, no? O sigui, si ens basem en aquesta experiència més directa, que ens passi més pel cos i no tant pel cap, ja quelcom més meravellós que aprendre ballant? O sigui, em voldria quedar una mica amb aquest concepte, no?
0: Deixarem la pregunta a l'aire.
1: Gràcies,
0: Sara.
1: Moltes gràcies,
0: Helena.
1: Gràcies.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

tramposat sorrut, amb l'espatlla repenjada a la paret, freda i humida, i no li calia ni moure el cap per tenir una vista de la colònia a través de l'obertura, entre la cortina, amb un estampat de flors molt empastifada, que havia heretat de la seva mare, i el marc colcat de la finestra, i en tenia prou d'aixecar la mirada del llibre, de fer-hi un sol cop d'ull per adonar-se del canvi més menut, i si de tard en passava, fos perquè s'havia submergit en els seus pensaments, fos perquè es trobava en un indret allunyat del mirador, que se li escapava alguna cosa, en aquest cas, l'oïda excel·lent que posseïa li era de gran ajuda, per bé que rarament se submergia en els seus pensaments, i encara més rarament s'aixecava de la butaca coberta amb mantes i un abric de pell, la posició de la qual havia estat determinada per l'experiència acumulada en l'activitat quotidiana, gràcies a la qual havia aconseguit limitar al mínim el nombre de casos possibles en què hagués d'abandonar el punt d'observació de la finestra. Evidentment, aquest no era, en cap cas, una tasca senzilla que es pogués acomplir d'un dia per l'altre. Ben al contrari, li va caldre trobar la manera òptima de plegar i d'ordenar els objectes necessaris per menjar, beure, fumar, escriure el dietari, llegir, a part d'una incalculable quantitat d'altres ocupacions de no res.

0: El que acabeu de sentir és un fragment de Tango Satànic. És l'única novel·la del Premi Nobel de Literatura 2025, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai, traduïda al català. I qui s'ha encarregat d'editar-ho és Edicions Cràter. Avui ens proposem descobrir què hi ha darrere d'una decisió com aquesta, i per això hem convidat a l'editor santcugatenc Oriol Ràfols. Oriol, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies. Quina lectura més complicada.
1: És una lectura... és densa, és allò... cada, de frases llargues, és una lectura que necessita la seva atenció, però, tot i així, fa més respecte del que és després. És a dir, sovint es titlla Krasznahorkai d'un autor allò complicat, sí. I després, quan t'hi poses, veus que no n'hi ha per tant, no?
0: O sigui, que ens han espantat i potser no cal fer tant de cas, no? I si tenim curiositat, introduir-nos, com hem intentat fer ara amb aquesta lectura breu d'un dels capítols de Tango Satànic. Quan preneu la decisió d'editar Tango Satànic? Perquè jo et preguntava fa un moment, què va ser abans, el premi o l'edició en català?
1: No, l'edició va ser anterior. Vam publicar-lo al març d'aquest any i vam decidir de fer-lo potser 2 anys abans, ja. És a dir, que és un autor que... bueno, jo ja coneixia de fa molts anys, no? Ja l'havia llegit. També per coses que t'arriben sense massa... bueno, és una tasca de cerca editorial, que t'arriben les coses per molts canals diferents, i bé, el vam llegir, ens va agradar molt, i vam decidir de tirar endavant.
0: Potser t'arribaven veus que tard o d'hora arribaria el premi?
1: No, tot i que és un autor que sonava, pel premi sonava, no? I... és a dir, sempre esperes que... és a dir... El Premi Nobel són amb molts noms, no? És a dir, sí. I llavors no t'esperes que serà el que has fet tu, però sí que era un nom que sonava, i jo, de fet, aquest any vaig fer una cosa que no havia fet mai a la vida, que és mirar el Premi en directe, no? I que vol dir que ja tenia alguna cosa que em deia que hi havia la possibilitat que passés, no? I llavors, clar, quan aquell paio, el suec aquell, va dir el nom...
0: Vas cantar bingo.
1: Bueno, clar, vaig saltar al sofà, sí.
0: Però, en realitat, què és el que us va motivar Edicions Cràter a publicar Tango Satànic?
1: Bueno, sobretot és el fet... o sigui, Edicions del Cràter és una editorial de clàssics, és a dir, és el primer autor viu que publiquem. Fins ara tots estaven morts, i una mica és aquesta sensació de que ja és un clàssic modern, no? És a dir, que és un llibre que ja té 40 anys i ha passat una mica... ja ha fet el salt de la literatura contemporània als clàssics, no? Ja ha quedat com fixat. I això és una sensació que teníem, eh? És a dir, però una mica això va ser el que ens va guiar cap aquí.
0: De fet, és la primera i única obra de Krasznahorkai que està traduïda al català, no? Sí?
1: Sí, és un autor que fa respecte, i això també no va només pel públic, sinó pels editors, entenc, però que jo no li veig massa, o almenys jo no li he vist mai allò que hagués de ser una cosa molt complicada que sortís bé, no? I és un dels autors principals europeus. En català els tenim gairebé tots, no? És a dir, per què Cartarescu s'ha fet gairebé tot i Krasznahorkai no s'havia fet, no? No ho sé explicar massa bé. A vegades és una cosa molt més banal, eh? És a dir, dius, ui, un hongarès, un nom estrany, impronunciable, això no funcionarà de cap manera, no? I llavors no ho fas, però sabem que hi havia altres editors que ho volien fer i, bueno, mira, vam fer nosaltres i ha anat molt bé.
0: En aquests casos, el tema dels drets, com funciona? És complicat tot això?
1: El tema dels drets, si ningú ha demanat l'obra, en general, no costa massa, perquè en general la gent vol vendre, i llavors si tu quan vas a comprar drets a fora, si ningú més els ha demanat, doncs els pots aconseguir.
0: Fàcilment.
1: Sí, bueno, fàcilment. En general, també, si l'autor és conegut, també volen veure una mica quin és el teu editorial, que no sigui una cosa molt, allò, molt petita, tot i que el nostre editorial és molt petit, però sí que té una certa presència. Ens ha passat amb altres llibres, per exemple, els diaris de la Sílvia Plath, no?, que és una autora també molt de nom, que vam publicar, que jo em pensava que no se'ls donarien, i mira, a vegades és un fet de trucar, no?, de provar-ho, i si no ho proves no es pot, no?
0: Però no heu trobat especials dificultats en aquest cas?
1: No. Mm. Ara ja, el tema és ara que ha guanyat el Nobel,
0: clar.
1: Aquest té tota la seva obra en català, menys aquesta novel·la, tota la resta estan per fer, no? Llavors, ara hi ha hagut una mica... I ens van avisar, dient, tenim ofertes, si voleu fer la vostra, feu-la, perquè n'hi ha d'altres, no? I, bueno, també vam fer la nostra, i per altres novel·les seves, no? I ja veurem què passa.
0: Editareu més?
1: Esperem que sí, ens agradaria, clar.
0: Mm. Aquesta és una aposta estratègica o és una decisió més literària?
1: No, més literària. És a dir, així com apostes estratègiques no en fem. Fem el que ens agrada una mica i ja està. No tenim... Bueno, no ho sé, no hem mirat mai el que publicar. Evidentment que ens mirem els números i que la cosa hagi de sortir bé, no? Vull dir que tampoc publicarem una cosa que veiem que no té cap possibilitat de que surti bé. Però, en general, publiquem el que ens agrada.
0: Mm. Sobre la traducció, no? Aquí és on ens trobem també una mica la complicació. Com decidiu la tria del traductor? No sé si coneixíeu el Carles Dax com a traductor. Mm. Sí, sabíem.
1: Vam conèixer, o sigui, abans de plantejar-nos-ho, jo no el coneixia, però quan vam començar a buscar vam veure que primer en lloc de traductors d'hongarès al català...
0: No n'hi ha gaires,
1: n'hi ha,
0: no?
1: 3 o 4, sí, mm-hmm. No gaires, i ell, i havíem vist que ell va fer una estada de lector, lectorat de català a Hongria, mm-hmm. I va estar-s'hi un temps, i havíem vist que havia traduït poesia, a més és una obra que el llenguatge és bastant pujat, no?, i vam pensar que podia fer bé, i... Com que no havia traduït mai novel·la, també li vam demanar allò, tradueix-nos allò unes pàgines, a veure com...
0: A veure com sona, no?
1: A veure,
0: no?,
1: com sona, i sí, ens va agradar molt. És molt bona la traducció. Jo, que ja he fet uns quants llibres, és de la...

0: d'acció i aquestes coses.
1: Mm. I escolta una cosa, parlaves abans d'una segona edició, no?
0: Sí, sí, sí, clar. Quan va sonar la notícia del Nobel, de fet teníem al magatzem 25 exemplars. Ja estava en marxa la segona edició, ja la teníem posada, agendada, i clar, va sonar el Nobel, i evidentment no tens mai estoc, però és que no hi ha mai estoc per això, jo crec que ningú, és a dir, si fos... Nosaltres teníem 25, però si n'haguéssim tingut, no sé, 200, que seria com un llibre normal, tampoc els haguéssim tingut, suposo, no? I, bueno, sempre toca una segona edició, quan fas el...
1: Que la teniu quan... a punt, ja?
0: Sí, home, ja ha sortit.
1: Ah, ja ha sortit.
0: Sí, de fet, veig que el Sergi la porta.
1: El Sergi la porta. Sergi Martí, llibreter de la Paideia, què tal? Com estàs?
2: Què tal? Bon dia.
1: Te l'has pogut llegir?
2: No, encara no.
1: Encara no?
2: Encara no. Està començat, però encara no l'hem acabat.
1: És que... No les...
2: requereix estar
1: concentrat,
2: atent i concentració.
1: No?
2: És una passada, però és un llibre que requereix estar... Són frases llargues i reflexives i és un autor que no te'l pots llegir d'una sentada.
1: Has de continuar tirant enrere, depenent una mica...
2: No? L'únic que... Bueno, potser heu parlat ara abans d'això, però és un estil que té pues, unes frases com bastant complexes, no té una puntuació molt marcada, llavors necessita espai bé la informació i anar com respirant el text.
1: Mm-hmm. T'està agradant?
2: Sí, a mi és que tot el que sigui apocalíptic i una mica fora de lo que és estrictament, com malament dit, normal, m'agrada.
1: Mm. I ara parlàvem amb l'Oriol, que ja està la segona edició al carrer, que és la que tu ja has portat aquesta segona edició?
2: Sí, és que els llibreters, clar. Al final vam intentar demanar la primera ràpidament el dia... És molt ridícul, perquè això ja ho vaig parlar amb ell, però que el dia del Premi Nobel estàs enxufat allà, corrents, per quan diguin el nom, demanar els que toquen. Jo vaig demanar uns quants de... Perquè de tres o quatre autors que sonaven bastant fort i vaig tenir la sort d'enganxar algunes de la primera edició, però ara sí, ara ja tenim la segona, que ha anat molt ràpid i ja a totes les llibreries, suposo.
0: De fet, jo vaig anar a algunes llibreries el dia del Nobel,
1: sí.
0: I la Paideia era de les poques que el tenien, eh? És a dir, que va fer la feina molt bé.
1: I el públic què? Els lectors hi van anar expressament a veure si teníeu algun exemplar del nou Nobel de literatura?
2: Sí, sí, és un factor bastant habitual dintre del fenomen del Premi Nobel. I justament aquella... Per això es demana justament i fas una mica d'aposta, no?, per diversos autors, per dir, bueno, algun d'aquests l'he de tenir el moment, perquè és l'escalf, no?, del moment, de dir, pues, el vull ara perquè ha sonat ara i ja ha sortit la notícia. Llavors tots els mitjans donen la notícia i la gent aquell mateix dia, lo poc que vaig poder aconseguir es va vendre aquell cap de setmana. El Premi Nobel es dona, crec que és el dijous, i el dilluns ja no quedava res.
1: I és un degoteig? Continua havent interès?
2: El Premi Nobel sempre. Hi ha Premis Nobel més comercials, hi ha Premis Nobel més complicats. Aquest és un híbrid. Jo crec que serà un degoteig i jo crec que anirà funcionant, perquè crec que la seva obra és molt potent. Hi ha altres, per exemple, com la Han Kang, que ja havia tingut una tirada molt, molt potent i ja era una autora molt reconeguda, doncs clar, va ser un Nobel molt, molt comercial. Depèn de cada autor.
1: Abans parlàvem amb l'Oriol que si justament aquesta coincidència feliç d'haver traduït al català la primera novel·la d'aquest autor i ser premiat amb el Premi Nobel de Literatura els convida doncs, a continuar traduint algunes obres més de l'autor. A tu, com a lector, t'encuriosix saber quin altre tipus de històries explica?
2: A mi sí, jo crec que sempre hi ha una necessitat de traduir, igual que han fet altres editorials en castellà, crec que és molt enriquidor per la llengua que es pugui traduir l'obra de més d'un Premi Nobel al català. Ja s'ha fet la feina en castellà i crec que l'Oriol està fent una feina molt bona de recuperar i d'agafar pues, autors o llibres que potser havien passat una mica fora d'aquest radar i que realment és que han d'estar traduïts. I a mi sí que em crida l'atenció poder seguir llegint la seva obra.

0: A més, Tango Satànic és el debut, llavors crec que té altres que encara poden ser més, més totals.
1: Són totes en la mateixa línia d'apocalíptiques?
2: No tant. És a dir, hi ha el Tango Satànic i la Melancolia de la Resistència, que són més ambientades a Hongria, del seu món, com si diguéssim, però després ell se'n va anar a la Xina i al Japó i té unes novel·les ambientades allà que són... O sigui, l'estil és semblant, eh?
1: A tu t'agradaran, Sergi.
2: L'estil és això de la frase llarga i aquesta cosa, però sí que té coses a diferents llocs. Té una que també parla de Nova York, em sembla, i ara, a les últimes que ha fet, està tornant a Hongria, torna a parlar d'Hongria.
1: No, volies apuntar alguna cosa?
0: No, que el que deia l'Oriol, que té aquesta part més... Com després d'aquests viatges a Xina, a Japó, és com una part més reflexiva, més filosòfica, i potser la primera obra que situa a Hongria és més com una mica pues, amb més personatges, amb una història, amb un poble, amb més tradició. És una mica pues, recollint la tradició més kafkiana i ja et dic, pots també tenir... Pues, algun toc com la Esabo, que és també una autora clàssica, que també l'han traduït al català, que també està molt bé. O sigui, crec que ara els hongaresos sempre han estat de moda, però crec que hi ha tres o quatre autors que realment val la pena recuperar.
1: Oriol, heu considerat edicions en altres formats? L'e-book, l'audiollibre... L'audiollibre, perdona.
2: En e-book sí, que l'hem considerat, sí. I, de fet, ho estàvem mirant. És un mercat que... Nosaltres vam fer un parell de llibres en e-book, en català, i els que n'hem venut és un número irrisori. És a dir, que si... En aquest cas, que és el Premi Nobel, potser ens hi tirem, no? Però depèn... O t'ho fas tu, allò que no et costi res, o si ho has de demanar que t'ho facin i això, ja el balanç és negatiu, no? Perquè és això. Jo hem trobat que hi havia molt poques vendes en e-book. I audiollibre és impossible, de moment. Si ho fas amb actors, si ho fas bé, allò amb gent que reciti, clar, això val uns diners que després, si en vens quatre, no, és impossible. Ara podria posar en una màquina d'aquestes noves, però si no és així, no sé.
0: Si no, l'Oriol té bona veu, no? Podria...
1: Bueno, l'hem sentit al principi de l'espai fent la lectura d'un petit paràgraf.
0: Podria...
1: I dic una mica més i no pot ni respirar, perquè...
2: Sí.
0: És el que dèiem, que són frases molt llargues, és que també hi ha...
1: Mare meva!
2: Sí. Són frases llargues i és dens, no? I d'entrada això és el que et pot fer una mica... una mica de respecte. Però jo destacaria que la prosa és molt tensa, és a dir, no, en cap moment fa panxa. Que és una cosa que fan només els escriptors més grans i més difícil encara en aquest format, no? Que cada capítol és un paràgraf, que la cosa... Vull dir, i a més la frase és llarga, però no només és llarga en el sentit de la puntuació, sinó que és densa també, no? Vull dir, és pesada. I si fas això, la gran majoria d'escriptors la cosa els hi fa panxa. I al moment que tu t'avorreixes de llegir, i en canvi aquest no, aquest et manté tota l'estona a dalt, et manté tota sempre la frase allò ben amunt i...
0: Té un punt hipnòtic.
2: I t'arrossega, sí, t'arrossega. És hipnòtic, és a dir, no deixes de llegir fins que no acabes el capítol, no?
0: A mi em recorda una mica, sent totalment diferents en les històries que expliquen i de més, la part narrativa a Javier Marías. Aquestes frases tan llargues i tan ben construïdes que t'atrapen i, no sé, a mi algun moment he pensat, sent una cosa totalment diferent perquè no el tema, el lloc, els personatges, la forma... però les frases, la forma narrativa, a més una mica és un autor que fa frases llargues i tal, però que t'enganxa, és hipnòtic, és que t'atrapa i no és complicat, però... Al final, jo també crec que hi ha un públic que vol uns textos una mica més... amb més força i amb una mica més literaris. Necessitem també reforçar la idea de la literatura i no... Un Premi Nobel ha de tenir una solera i crec que l'Aslo ho té.
1: No seria una lectura d'estiu, eh? D'aquelles que recomanem per l'estiu, segurament no.
0: Sí, per què no? O sigui,
1: vols dir?
0: Sí, jo crec que sí. O sigui, al final és tot... És que hi ha públics de tot tipus. Hi ha potser gent que amb un llibre que sigui massa ràpid s'avorreix perquè li sembla que és absurd o que no té, saps? O que aquest ritme és massa per ell. Hi ha gent que necessita més la reflexió o que agraeix que hi hagi... Jo, per exemple, llegeixo bastant i de tant en tant s'agraeix trobar un autor que pugui fer reflexionar una mica i que no només et porti endavant sense cap motiu. O sigui, jo crec que hi ha lectures per tothom i pot ser una lectura d'estiu, per què no? Si la gent llegeix assajos
1: i doncs tot... Doncs no hi dius res, eh? No feu cas, eh? Oriol, quins altres projectes literaris teniu entre mans? Ja no cal que sigui del Premi Nobel, que ha estat l'excusa d'avui.
2: Doncs mira, ara trobarem un llibre de la Madame de Staël, que és una autora clàssica del temps de la Revolució Francesa, que es diu 10 anys d'exili, que una mica aquesta es va enfrontar amb el Napoleó i és un text autobiogràfic, eh? I conforme Napoleó anava guanyant territoris, ella havia d'anar marxant, no?, com si diguéssim, i llavors, bueno, és el seu periple per Àustria, per Rússia, cap a Suècia, i, bueno, una mica la seva vida explica això. També tenim la segona part de les cartes de Dostoyevski, que va sortir el primer volum ja fa uns anys, i ara farem el segon i últim volum. I també sortirà la carta oberta a Salvador Dalí per Salvador Dalí. És a dir, un llibre del Dalí que no està inclòs a la seva obra completa, i aquí poquíssima gent coneixia que existia, i el farem. És un llibre... És Dalí, vull dir, a vegades no s'entén ben bé què està dient, però és molt divertit, també. O sigui, veus, el més el tio agafa... es fica molt en el... Se'n fot molt de tot el que li deien, no? Perquè és el Salvador Dalí, el geni, que escriu cartes al Salvador Dalí a $20, no? I el Salvador Dalí que només vol diners, no? I es van intercanviant cartes una a l'altra i això. I és bastant divertit.
1: Bé, doncs ho hem de deixar aquí. Agraïm molt a l'Oriol Ràfols, editor d'Edicions Cràter, i al Sergi Martí, llibreter de La Paideia, que avui ens han acompanyat per tornar a parlar per segona vegada en aquest curs del Nobel de Literatura d'aquest 2025. Els dos, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicarse la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
3: Hola, molt bé.
2: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
3: Perquè ens han fet així, perquè són màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
2: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
3: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
2: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
3: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
2: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
3: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
2: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
3: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
2: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades
3: sí,
2: no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
3: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido. I parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
2: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
3: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
2: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
3: De res, un plaer.
0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per a la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalan no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: que...
1: Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recuperen la seva forma per obrir els vasos sanguinis. També s'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un plaer, com sempre, tornar a estar amb tots vosaltres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Aquí a la Maroteca de la Ràdio, aquest programa en el qual estimem la ràdio per molts motius. Per exemple, la ràdio és l'únic mitjà que permet fer altres coses mentre estàs fent altres coses, com per exemple treballar o anar en bicicleta. Al tanto, si estàs a Barcelona, potser la Colau et para i et multa perquè és una cosa que a nivell de trànsit ja no es pot fer, ja es penalitza, però vaja, també ho podries fer ni que fos amb un altaveu Bluetooth, per exemple. Qualsevol altra cosa, tu pots estar teletreballant i, evidentment, sense haver de mirar cap pantalla, pots escoltar la ràdio o pots escoltar el teu podcast preferit en diferit en el moment que tu vulguis, és a dir que tots són avantatges i això crec que ho hem de posar en valor. Ho podem parlar ara mateix amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
5: Hola, Esteve, què tal? Doncs content, com sempre, d'estar aquí a la Maroteca de la Ràdio. I avui, com sempre, tornem a tenir un d'aquells dies especials que a mi m'agrada sempre mencionar. Dies en què contem amb la presència d'un convidat i dies en què sempre que ha passat ens ho hem passat molt bé. O sigui que avui tenim l'Ivan Medina. Esteve, ens el presentes.
4: Doncs el presentarem d'aquí un moment per això, perquè volem fer-lo patir una miqueta perquè vagi escoltant algun dels seus àudios de fa molts anys i que vagi reaccionant en base al que vagi escoltant i ens vagi explicant la seva història a la ràdio, que és aquest mitjà que jo crec que és el que més anys hi ha estat treballant. Comencem escoltant un jingle de la ràdio que segur tots recordeu.

0: Aquesta és una falca que es va estrenar el 1996 i que va ser la primera generació de jingles i falques de la ràdio que eren en format digital. Va ser quan vam estrenar a la ràdio l'ordinador per primera vegada a la nostra història. També hi havia, doncs, un afegitó en aquest jingle, en algunes de les seves versions, que deia "La ciutat t'entra per les orelles". Era un dels lemes que aquells anys 90, cap a finals dels 90, utilitzava la nostra emissora. Seguim amb alguna perla més d'aquella època. Ara amb una falca amb la qual celebràvem els 18.000 oients de l'emissora l'any 1995.
1: Ràdio Sant Cugat. Cada dia, 18.000 oients. Cada dia, 18.000 amics. A tots, gràcies per escollir-nos, per acompanyar-nos. Milers de gràcies per sintonitzar-nos.
0: La veu del nostre estimat Àlex Blázquez, que posava veu a tantes falques i jingles de la nostra emissora, a Ràdio Sant Cugat. Seguim amb més falques, en aquest cas amb una promoció, i començarem ja a parlar d'aquí uns instants d'Ivan Medina, perquè precisament era la promoció del primer programa en el qual ell va participar i que es deia Buc d'Assaig.
2: Et sonen aquests noms? Sau, Matamala, Sant Traït, Tancat per Defunció, Els Pets, Un Papa? Segur que sí! I aquests? Acrílic, The Apples and the Filters Company, Silver String, Paquita Snipples... Buc d'Assaig et descobreix abans que ningú els grups que demà potser seran famosos. Buc d'Assaig, un programa per descobrir els grups de Sant Cugat i la connexió BO. Amb maquetes, entrevistes, agenda i el rock de casa. Buc d'Assaig, amb Carles Roca. Els caps de setmana de 7 a 8 del vespre, el rock santcugatenc i molt més.
0: I ja abans de saludar a Ivan Medina, anem a escoltar un petit extracte d'un dels seus primers programes en el qual hi va participar. Ens n'anem cap a l'octubre de l'any 1997, Buc d'Assaig, amb Carles Roca i Raquel Iniesta, a Ràdio Sant Cugat.
3: Doncs aquí s'acaba l'agenda i enllacem una mica amb el reportatge. Tenim a l'Ivan Medina, que cada setmana, doncs, si hi ha algun concert allò important a Sant Cugat, doncs va anar amb el seu reporter, diríem, i pregunta a la gent. El que passa és que avui, doncs, com que hem tingut aquí els Big Noses i ja els hem tingut en directe, ja ens han dit una mica la seva opinió sobre el que va ser el concert, hem portat a dues persones que van estar allà, oi que sí? M'equivoco, Ivan?
4: No, sí. Estaven allà de públic.
3: De públic. I els hi preguntem una mica com si fos allà, diguéssim, però una mica d'opinió.
4: Sí, com preguntes de reporter, però aquí en directe, per fer-ho més
3: viu i més atractiu. Perfecte. Pues tu mateix.
4: Doncs a veure, bueno, començarem amb algun d'aquestes dues persones sobre unes preguntes sobre el concert dels Bufo Gufo. A veure, què em va semblar el concert dels
3: Primer,
4: Bufo
3: Gufo? Primer, bueno, presenteu-vos una mica com us dieu i això, perquè si no, no sabrem qui són.
4: Sí.
3: Com et dius?
5: Ramon.
3: Ramon, i tu?
6: I el Jaume.
3: El Ramon i el Jaume, dos de les persones que van estar al concert de la Castanyada el divendres a la nit, on van actuar els Black Coffee, els Bufo Gufo i els Big Noses. Molt bé.
4: Doncs a veure, a tu què et va semblar els Bufo Gufo, Ramon?
5: Els Bufo Gufo els vaig trobar, no sé, potser una mica apagat, no? O sigui, tu vas a un concert, estàs aquí que no en tens gaires al poble, vas a buscar marxa i potser no te l'acaben de donar.
4: I la resposta del públic, al públic què tal?
5: Al públic, sí, al públic perfecte, passa, és això, o sigui, la festa te l'has de fer tu i no te, no trobes gaire suport a l'escenari.
3: Però musicalment et van agradar o potser no us apropa molt al públic, però les cançons i això... Pues...
5: Musicalment, no sé, també una mica fluixos. Preferim, no sé, trobo que aquí al poble falta més música de marxa.
4: Després de mirar això que em van dir de la festa autònoma i tal, jo crec que va assistir bastanta gent,
3: Que va ser la mateixa sala on van fer el dels Tocaladera?
4: Sí.
3: I si haguessis de comparar potser l'afluència de gent?
4: Jo crec que més gent en aquest.
3: En aquest.
4: I la veritat és que... Molt bé la gent, Millor que la setmana passada.
3: Sí, o sigui, van respondre bé.
4: Sí.
3: I a tu et van agradar?
4: Molt.
3: Sí?
4: Per mi increïbles, els dos grups.
3: Va passar allò que els Tocamadera potser l'altra vegada van tenir menys temps per poder tocar i va haver d'algun problema. Què et va semblar de temps, tant el repertori dels Telefunk com els del From Head to Toe?
4: Home, em va semblar, doncs, més o menys igual que la setmana passada, no? Però bastant bé. I després jo també els hi vaig comentar això de veure què els hi havia semblat el temps que tenien i tal per tocar. I home, em van dir que bé, perquè a més ja els hi havien dit.
3: Ho diuen, doncs potser que escoltem les opinions dels Telefunk després del concert.
4: D'acord.
6: Bé, anar molt bé, pensar que vindria menys gent, com ha dit abans el Jordi, el nostre baixista, i doncs, hem quedat contents de la gent que ha vingut i com ha respost i tot això.
4: Serà molt bé, no, la gent?
6: Sí, sí, sí, molt, molt.
4: Una nota de l'1 al 10 per al públic?
6: Pel públic o per nosaltres?
4: Pels dos.
6: Pels dos, doncs pel públic un 7,5.
4: I per vosaltres?
6: I per nosaltres un 10.
4: Oh. Hi ha hagut algun tipus d'anècdota, alguna cosa així una mica estranya al concert d'avui o...?
7: Doncs sembla que no. Bueno, ha sigut el primer concert que tot ha anat bastant bé. No hem fet ningun fallo. És el que compta.
0: Doncs vaja, déu-n'hi-do, han passat una colla d'anys i les veus, el que diem sempre, canvien moltíssim, però aquí tenim amb nosaltres el mateix personatge, Ivan Medina. Què tal? Com estàs? Benvingut al programa.
8: Hola, bon dia.
0: El mateix, déu-n'hi-do, eh? Quins canvis de veu, tu.
8: Quina veu, tu, quina veueta, de nen, clar, 15 anys, imagina't. Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
0: Al revés, és un plaer per nosaltres comptar amb tu. L'altre dia que ens vam veure per preparar l'anterior programa, on ja vam posar alguna gravació teva, doncs va ser, vaja, una sorpresa que diguessis, escolta, m'encantaria participar-hi quan tu vulguis. Doncs nosaltres encantats, que sempre estem aquí els dos sols, i el dia que hi ha alguna connexió amb un convidat ens encanta, evidentment.
9: Sí, i tant, i tant.
8: Doncs un gran plaer. Jo és el que et vaig comentar, Esteve, i el que sento i el que estic plenament convençut que, per sort, han de sentir gran part de l'equip humà i de la boníssima gent que va formar part de Ràdio Sant Cugat, no? Que és aquell punt d'estima absoluta cap a la ràdio i, en aquest cas, en particular, cap a Ràdio Sant Cugat. Jo crec que, permeteu-me si parlo una mica en nom de tots, no? En el cas de que estic plenament convençut que tots tenim tan grandíssim record d'aquells anys, d'aquella formació a tots els nivells, tant professional com personal, per mi és insuperable. I parlar de Ràdio Sant Cugat per mi és com parlar això, del pare a la mare, i insisteixo que per mi va molt més enllà de l'ús professional. Vaig aprendre molt, tinc molts, molts bons records, i més amb àudios com aquests, clar, que et transporten i es sorprenen a la vegada. Però no era conscient jo que tenia aquesta veu.
9: A tots ens passa això, Nosaltres ens escoltem i sempre fem el mateix comentari. Com canvien les veus?
0: Però clar, és que en el teu cas, el que dèiem en l'anterior programa, tu eres el nen de la ràdio, perquè 15 anys, 16, estan allà fent cosetes. Ens explicaves en la nota de veu que ens vas passar en l'anterior programa que tu vas anar... el podcast, exacte, que això ja ho podríem patentar també, perquè tens moltes coses a explicar. Doncs explicaves que vas anar a fer una escola d'estiu, no?, a la ràdio, i que vas començar i et vas enganxar. I jo recordo perfectament els primers dies que vas aparèixer per l'emissora, perquè jo ja portava un temps allà, i clar, que t'apareixi un nen i comenci a parlar tan ràpid com parles tu, amb aquest entusiasme, i que comença a anar a concerts, a escoltar els grups i a fer-los entrevistes, clar, a mi em va sorprendre molt, perquè eres molt llançat, no?
8: Sí, sí, jo crec que, mira, en el fons, ara que feies la radiografia, tampoc ha canviat tot, eh? És a dir, jo crec que, per desgràcia, parlo molt ràpid, segueixo parlant molt ràpid, i l'entusiasme jo crec que és el mateix. Al final és un punt d'ADN, no? Un punt que no sé si et caracteritza o no, però ja forma part de... I així és, sí, Dan. Recordo, mira, tal qual com l'altre dia, no? Passejant per Sant Cugat amb ma mare i el comentari en aquest cas, no?, de ma mare, de passar per davant del Casal de Cultura, i hi havia, un DIN A4, una fotocòpia en blanc i negre, a la qual posava curset de periodisme radiofònic. I recordo més perquè la frase va ser tal qual aquesta, no?, que ma mare em va dir, escolta, tu que xerres tant com ton pare, per què no t'apuntes això de la ràdio que ets d'estiu? I vaig dir, ai, sí, tu diràs, però no m'ho havia plantejat mai. I tot i ser, clar, un ferm oient de ràdio, però el fet de posar-me davant no m'ho havia plantejat mai. I sí, sí, i va ser començar i tal com deies, que és que 15 anys, tu. És més de mitja vida, eh?
0: Sí, sí, déu-n'hi-do, que el temps passa molt de pressa i la reflexió que faig al respecte és que quan penses en alguna cosa, no sé si important, però sí que te'n recordes de la teva vida o que t'ho vas passar bé, com a mínim fa 20 anys. Com a mínim. És a dir, que realment ja comencem a ser una mica grans, però vaja, l'avantatge és poder-ho disfrutar amb el mateix entusiasme i amb la mateixa il·lusió. Anem a escoltar algun document més de Ràdio Sant Cugat. Anem ara cap a l'any 1999 i 2000, en el qual vas estar presentant, jo crec que devia ser el teu primer programa, Ivan, que es deia Rock Wall.
8: Sí, home, i tant. Gràcies a la gran Jèssica, a la Jèssica Sotodossos, i a més lligat amb el que a mi m'ha apassionat sempre, que és la música, en concret el rock. Llavors era com la carta de Reis, no? Que tenies la possibilitat de dir uau, i responsabilitat a la vegada, perquè era la possibilitat d'això, de fer un programa, de liderar un programa, d'estructurar-te'l i preparar-te'l, perquè els que hi treballeu ja sabeu la feinada que hi ha darrere sempre d'aquestes coses, que no és obrir micro i improvisar, sinó, clar, hi ha una sèrie de coses que t'has de preparar. Sàpiguer de què parlaràs, què faràs, com faràs, quadrar els timings, escollir tot el contingut, i va ser meravellós, tinc un gran record. Ai, a veure quin àudio em poses, tu.
0: Bé, hem fet una petita selecció del que ens vas fer arribar d'aquest Rock Wall de les temporades 1999 i 2000 a Ràdio Sant Cugat.
2: Ara, a Ràdio Sant Cugat, Rock Wall.
10: Doncs molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock Wall. Espero que hàgiu sentit bé la sintonia i per això us l'he deixat una bona estona. Doncs per què? Perquè és l'última sintonia que escoltareu del Rock Wall durant l'any 1999. Ja que amb aquest programa ens acomiadem del 1999 i donarem pas al 2000. Avui serà un programa exclusivament dedicat al Bruce Springsteen, anomenat pels seus fans The Boss. I tot això, doncs, des de les 9 fins les de 12 vespre, com sempre, aquí als 90.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat. Tot un servidor que us estarà acompanyant durant tota una hora, Ivan Medina. I què us sembla si comencem el programa d'avui amb un tema en directe? I un tema, doncs, que si no va fer conèixer el Bros a molts de vosaltres, doncs a gran part de vosaltres. Aquest és el tema de Badlands. Extret del seu treball, del seu triple CD, Live 1975-85, The Boss. Avui dimarts 11 de novembre de 1999... programa exclusivament dedicat als Beatles. Un grup al qual ha fet història a tota l'existència del rock and roll. Grup de la dècada dels 60. I tot això al Rock Wall, un programa que us acompanya cada dimarts de 9 a 10 del vespre. Un servidor que us acompanyarà durant tota una hora, Ivan Medina. Bé, doncs, quan passen 20 minuts de les 9 del vespre, estàs aquí als 91.5 de l'FM, al Rock Wall. Després d'haver començat amb tan bona música, Beach Boys, Guns N' Roses amb la seva magnífica cançó Knocking on the Heaven's Door, cançó versionada d'en Bob Dylan, en aquest cas pels Guns N' Roses, posteriorment hem pogut escoltar Queen amb el seu We Will Rock You, gravat a Wembley, a l'estadi de Wembley, en directe l'any 86. I ara mateix estem escoltant The River amb el Boss, Bruce Springsteen.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs aquí teníem a l'Ivan amb el seu Rock Wall, el 1999 i 2000. Aquí sí que, Ivan, ja començaves a tenir una mica la teva veu actual, eh? Ja se't reconeix.
2: Sí. Estic entre emocionat i avergonyit.
3: No, res.
2: Que maco, tu, per això, que maco. Em sobta molt, ara ho parlàvem, no, també, fora amics, sí, la velocitat a la qual presentava. Jo sí que és veritat que això recordo de jugar amb el fader, dins la taula de so, diguéssim, no? El canal del volum, que puja i baixa. Jo recordo que jugar molt amb això, i ara quan ho veus amb certa perspectiva dius, però per què això? Per què vaig pujant i baixant la música a lo DJ, no? Sí,
3: déu-n'hi-do. Sí. De fet, és un estil que això es fa, ara, molt, encara. Hi ha emissores que constantment el fader és un pujar i baixar constant, mentre està locutant el presentador.
1: Bueno, sobretot Radio Latina Internacional, dels Oscars, sí. Això encara més. Sí, això encara més.
3: Aquests encara més.
2: I és una de les coses, perdoneu, que ha comentat més d'una vegada el Badó Lladó. Jo vaig estar 10 anys a RAC 105, al Freak and the Matiné, venia de Flashback, no? I jo Flashback feia unes funcions que en aquest cas eren de reporter, i quan vaig fer el salt a RAC 105, que ens van fitxar allà per fer el Freak and the Matiné, vaig passar una miqueta a la figura de codirector, copresentador, llavors era, bueno, a banda de fer de reporter, hi havia moltes més funcions, no? Entre elles era començar el programa, jo començava cada dia entre les 6 i les 7, feia els millors moments de cada dia. Bé, jo recordo que ja vam pactar-ho així, es va estipular així amb la direcció de la casa, perquè, bueno, per això, perquè se'm va fitxar amb certes funcions, no, tal com deia, però el Badó mai m'havia escoltat presentant ràdio, val? És a dir, que jo havia fet de reporter això, però no presentant talls o presentant música. I recordarem sempre, perquè ja et dic, que ho he comentat més d'una vegada públicament, potser 3 setmanes, una cosa així, abans de començar la temporada, ubiquem-nos, Ràdio Sant Cugat, RAC 105, llavors emissora líder musical del país, tot plegat, i llavors em diu un dia el Badó, escolta, va, anem a fer una prova a veure com presenta això dels millors moments i les cançons i tot plegat. Jo quan vaig seure i vaig començar a presentar el Badó, jo recordo que als 10 segons em va parar la gravació i em va dir, però què estàs fent? I vaig dir, com que estic fent? I em va dir, de veritat, així presentes tu? I vaig dir, sí. Va dir, però tio, anem a veure. Però tu has estat 6 anys a Ràdio Sant Cugat, has estat a Cerdanyola Ràdio, vens d'estar amb mi a Flash, i així presentes. I li vas dir, què passa? I va dir, hosti, tenim una feinada, nen.
3: Aquí s'ha d'accelerar tot,
2: Sí, i vam fer una intenció, que recordo passar-ho molt malament, a la vegada que va anar molt bé, però recordo una intenció perquè em va dir, si no podem presentar, així comencem a setembre i tu has de presentar d'una altra forma. I sí, vam fer un curset de com presentar música i presentar talls. I efectivament no era pujar ni baixar del fader com feia jo,
1: Bé, també he de dir al respecte que, per exemple, en el cas de Flash i altres emissores que, diguem, el nivell de decibels és bastant elevat, el fader potser gairebé sempre està dalt de tot. És a dir, que tampoc es toca massa,
2: Cal, totalment d'acord. I llavors he de trobar la balança, no?
1: Exacte.
2: Però sí. Però que maco, tu, escoltar aquests millors moments. I Rock Wall, clar, és que feia des de llavors que no escoltava la sintonia. Per tot això, ho tinc en petites cintes, que a més fins i tot, clar, mira, m'he agafat una cinta d'aquestes per poder-la recordar, que tinc aquí escrita d'aquestes, clar, estem parlant de cinta de caset, per suposat, allò, entrevistes, buc d'assaig, Ràdio Sant Cugat, no? Per exemple, tinc una d'aquestes aquí apuntades, d'aquestes cintes de ràdio que ens donava Ràdio Sant Cugat, que tenien un estil propi, un disseny propi, no? I que des de llavors, jo vaig endur-me aquestes cintes i potser, no sé, 3-4 anys més tard ja no vaig tenir reproductor de cintes. Per tant, tinc capses plenes de cintes però que no he pogut escoltar i que no sabia... No recordava com sonava la sintonia de Santana. Sí, tant.
1: Doncs això són petits tresors que perduren en el temps i el moment que tornes a obrir aquests regals i els tornes a escoltar, dius, vaja, quina passada poder recordar a través dels àudios aquells moments, no? Perquè nosaltres en parlem aquí molt en el programa de la memòria auditiva. Tenim una memòria que algunes coses sí que les tens, altres les vas mantenint perquè les vas escoltant de tant en tant, però n'hi ha moltes altres com aquestes, com aquests programes teus d'aquella època, que clar, es queden una mica allà com a les neurones hi són, estan allà, però és un remanent que no acabes de viure i en el moment que tornes a escoltar-ho disfrutes moltíssim, és molt divertit.
2: Sí, jo que tinc molt mala memòria, de veritat us estic eternament agraït perquè he sigut capaç d'ubicar-me allà físicament i de sentir moltes coses. Bueno, saps allò de la sensació d'estar dins la cabina del carrer Sant Jordi número 5, que ara quasi et podria dir fins i tot com estaven distribuïts els CDs i les coses que hi havia, eh?
1: Oh, mira, si vols, aprofundim una mica, si vols, perquè l'altre programa també vam estar parlant amb el Jordi. Si tu recordes, des de l'estudi o el control, primer, és un control que era una mica incòmode en el sentit que estaves a sobre d'un tamboret, no estaves en una cadira de rodes, convencional d'oficina, diguem-ne. Però, clar, això permetia tenir molta visió de tot, eh? Estaves una mica elevat, tenies a la mà esquerra el Revox, a la cantonada de l'esquerra, al costat de la taula, la pantalla de l'ordinador, la taula, que era una EQ, si no recordo malament, a la dreta tenies els plats de discos i a la cantonada de la dreta tenies tot el rack on hi havia els CDs, el minidisc, les platines de caset, la connexió als micròfons de l'estudi. És que ho tinc molt present, eh? I a través de la locutòria que hi havia al davant, a la peixera, al darrere hi havia un altre vidre que donava en el petit passadís on hi havia la màquina dels cafès i tot això. Hi havia llavors els tres graons que anaven cap a l'alçada del carrer i allà hi havia la taula del Fabri.
2: Sí, tal qual, tal qual. Bé, i a les esquenes, darrere, just, no tenies la paret, sinó tenies el material que comptava, no recordo el nom exacte tècnic, però el que controlava, diguéssim, el potenciòmetre, no?, i tot plegat.
1: Correcte.
2: Que llavors estaves encasellat entre la taula de so i això perquè no tenies gaire espai allà.
1: Estaves fregit, diguem-ne, eh? També, perquè tots els aparells, tant la taula com els del darrere, donaven una escalforeta que amb lo petit que era allò i la moqueta que hi havia per tot arreu feia que fos una mica complicat estar-se de vegades, perquè si recordes, hi havia un aire condicionat que estava al passadís, eh? Aquell aire enorme que havien d'anar buidant l'aigua de tant en tant a fora, perquè si no s'inundava... que tocava la paret de l'altre estudi, l'estudi 2, el de gravacions, que era aquell tan petitó, que aquell sí que ho hem comentat amb el Jordi diverses vegades, que era molt íntim, perquè podies tocar a la cama, pràcticament.
3: Quasi havíem gravat allà dins, nits.
2: Sí, tant, sí. No n'hi do. Fins i tot que físicament era una miqueta, no sabria descriure, però una miqueta diferent, diguéssim, perquè tenia cortineta.
1: Sí.
2: Hi havia una petita cortineta, un estudi era molt cucu, tot plegat, molt petit, però sí, era molt maco. I després que tant l'estudi com les escales que sortien de l'estudi donaven després al lavabo, que el lavabo estava en aquella espècie de terrasseta.
1: Correcte.
2: cobert amb aquell sostre, sí, Déu-n'hi-do.
1: De fet, aquells graons, a part de servir per sortir a fora, servien també perquè la persona que et venia a visitar, perquè l'estudi era el que normalment estava en directe, s'asseia en aquells graons i anava parlant amb la persona que estava al control tècnic. I això sí, ho recordo jo moltíssim, de que tothom que hi passava per allà al final s'acabava seient els graons.
2: Jo t'he de confessar que en aquella època, jo vaig començar als 15 i vaig estar allà fins als 21, que allà vaig tenir la meva primera novieta i recordo que venia als programes i moltes vegades, doncs, això, recordo, ella seia allà als graons aquells i entre cançó i cançó, doncs, a vegades xerraves i tot plegat, però sí. O sigui, que dius tu, era el lloc una mica de peregrinatge de les visites, no?
1: Exacte.
2: Sí, que a mi la Lau també és on que queda de molt lluny, fins i tot, queda, a més de que és estrany, és on fumàvem, jo fumava llavors, i era on fumàvem després. I després, on també moltes vegades sobre la taula, veies l'estimat Àlex, que escoltava abans fent una de les falques, que estava sempre allà doncs, arreglant cosetes tècniques, no? Estaven amb els seus estris i els seus invents i estava allà arreglant moltes coses. Que maco!
1: Quins records, sí. I tant, això ho convertim els tres que estem en contacte en aquests moments. Sí. Molt bé, doncs, seguim recordant moments. Ivan, ara a veure si ens dius alguna cosa d'un programa, a veure si el tens a la memòria, que es deia Summertime, un programa d'estiu.
2: Ui!
1: Un altre registre, eh? Un altre registre de música, diguem, fresqueta i aquelles coses que es feien a l'estiu, eh?
2: I tant. Durant aquells anys que molts amics marxaven de vacances i tu prioritzaves dedicar-te... Clar, perquè al final era dedicar-te professionalment a la ràdio, que era la teva passió i per tant, sí. I a la vegada també recordo que això era com molt maco. Clar, amb mons pares que tenien una caseta aquí a Valldoreix, amb tot el que implica, amb jardí, que implicava doncs, això, i més de cara a l'horari d'estiu, doncs trobades familiars, festes, coses vàries, molts caps de setmana, com era un programa de cap de setmana, recordo arribar a la ràdio i tenien, doncs, potser hi havia paella o hi havia alguna cosa amb molts amics, amb família, perquè a més som molta gent a la família. i la gent havia estat escoltant, tenia de banda sonora el programa de ràdio, no? I era el nen, mira, el nen
1: que
2: veia la ràdio,
1: molt bé.
2: I era com aquest punt, aquest sentiment com d'orgull, d'alegria, no? Mira, el nano de la ràdio, tu. I era molt maco, era molt maco.
1: Doncs mira, ara m'has fet recordar que jo vaig començar a Ràdio Rubí l'any 1995, a l'estiu. Estava de dilluns a divendres a la temporada d'estiu, el mes de juliol i agost i part de setembre. I a Ràdio Sant Cugat també vaig començar aquell estiu al cap de setmana. Feia l'FM a cap de setmana, que el vam escoltar l'altre dia aquí al programa, un petit tall, que el feia dissabtes i diumenges a la tarda. És a dir que empalmava. Jo treballava de dilluns a diumenge aquell estiu. Així és com vaig començar en contacte amb Ràdio Sant Cugat. És a dir que sé perfectament què és això de treballar a l'estiu i, a més, fent aquelles hores que són les que et donen perquè quan tu arribes, evidentment, diguem, els caramelets estan ja repartits i, clar, tu has d'agafar el que queda, no? Tothom ha de fer un horari que sigui compatible amb la grella de l'emissora.
2: I encantat de fer-lo, eh?
1: Ui, tant. Això i el que fes falta, evidentment.
2: Sí, sí, sí, totalment d'acord. Total, total.
1: Molt bé, doncs hem escoltat una petita pastilla d'aquest Summertime amb Ivan Medina a Ràdio Sant Cugat ja fa alguns anyets.
4: Benvolguts, oients. Benvinguts a l'última edició del Summertime. Un programa que t'ha estat acompanyant des de la una fins a les dues del migdia, cada dissabte i diumenge durant tot l'estiu, després del programa d'en Jan Mislin, el qual es despedeix en aquests moments. I res, que nosaltres hem estat doncs, aquí acompanyant-te durant tot l'agost, des de la una fins a les dues del migdia, aquí als 90.5 de la FM, Ràdio Sant Cugat. I avui diumenge, dia 10 de setembre, ja, l'últim programa. Grapa! Ei, bon dia, grapa! Passen quasi 10 minuts de la una del migdia i està sintonitzant els 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat. Durant l'edició d'avui, doncs posarem les cançons més sonades d'aquest últim estiu, d'aquest últim any, i com no, doncs peticions dels oients, com sempre, als telèfons 93-675-1587, 93-675-1588. Les dues línies de Ràdio Sant Cugat a les quals pots trucar i fer la teva petició. El tema que estem escoltant, Tony Sweet amb el seu Sex Machine. I bon dia, grapa! Grapa, grapa, grapa, grapa, grapa, grapa, grapa, Sex Machine, Tony Sweet. Pam, grapa. Quina sentit aquesta cançó, qui no ha cantat aquesta cançó, per lo menys, qui no ha rigut del famós home de l'anunci. No sé, és que era molt còmic. M'agradava, m'agradava. Bé, doncs després d'un tema com aquest mogudet, que això és el que volem que feu, moure's, moure's, vinga, una mica de festa, una mica de marxeta, que a més és l'últim programa, recordem, del Summertime, un programa que t'està acompanyant doncs, durant tot l'agost, la primera setmana de setembre i que finalitza avui. Amb això que et vull dir, home, doncs que ja podries trucar, com has trucat sempre, però a més perquè, home, ja que és l'últim programa, doncs per moments, doncs, no sé, per col·laborar a l'últim programa, no? Smash Mouth, why can we be friends? Per què no podem ser amics? Doncs no ho sé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Seguiu la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, disfrutant d'aquests antics moments radiofònics, antics per nosaltres, potser per alguns dels nostres oients, parlar de 20 o 25 anys enrere no és res, però vaja, nosaltres creiem que ja comença a ser una perspectiva del temps prou interessant per tornar a posar en valor aquestes gravacions. Estem amb Ivan Medina i, evidentment, com sempre, amb el nostre company Jordi Caselles a la Maroteca de la Ràdio.

0: transportar-te a través de tots els àudios, no? De la memòria auditiva, i és realment impactant. Perquè no et diria, o no us diria, però estaria mentint, no? Si en concret allò visualitzo aquest instant i aquest moment d'aquell dia exacte, però sí que aquell programa ara mateix, amb aquells horaris, no? Que és el que parlava, no? Que estava fent referència, no sé si eren quarts de dues del migdia o una cosa així, i el que comentàvem, d'acabar el programa i anar cap a casa a dinar els caps de setmana, això, o a vegades em trobava els familiars o amb amics que arribaves i que s'acaben de llevar perquè estaven de festa i estaven amb la ressaca... Però sí, aquells matins des del carrer Sant Jordi número 5, en el qual l'ambient, per suposat, sent cap de setmana, era molt diferent d'entre setmana. Diguéssim que el moviment que hi havia entre setmana no hi era el cap de setmana, i menys aquelles hores. Però sí que recordo, tal com deia abans, no, Esteve? Ubicat allà al taburet i veient el sol al fons de tot l'edifici, no? de la ràdio, i en aquest cas a vegades els dissabtes pel matí amb el Fabri i companyia, que en pau descansin, tant el gran Pere com el Fabri, que, bueno, que et donaven aquella vidilla que jo crec que tots els que hem passat per aquella casa tant i tant agraïen, no?
1: I tant. També acompanyat tot plegat amb l'ambient que hi havia de fum a l'emissora, que això és una cosa que també ja s'ha perdut, afortunadament, a les emissores de ràdio, però clar, en el cas del Fabri és que era una cosa tremenda. Tenies allà uns cendrers que anaven plens de burilles i de cendra per tot arreu, però al final era un element més identitari de la ràdio que suposo que tu també, Ivan, tens en el record, en el subconscient, no?
0: Home, i tant, per favor. El Fabri amb el seu fum i les sardanes de fons. Eren com dos conceptes, sí. No? Que no fallaven mai. I, perdona, i deixem-me que afegeixi també les seves anècdotes, perquè era un pou inacabable d'anècdotes. I és més, jo no sé si en parlarem, però vas tenir la grandíssima sort. Per mi és com la cirereta, el regalet, i a més quan va arribar, no? Que havia de ser la cirereta final, no? El regalet final de poder dirigir i presentar el programa del freestyle, no? Que va ser amb dos amics de tota la vida, dos grandíssims amics que no havien fet mai ràdio ni s'han dedicat als mitjans posteriorment, és a dir, que cadascú ha anat després per la seva, no? I sempre tenim un gran record i moltes vegades sempre, bueno, parlem del freestyle i parlàvem, no? Si algun dia poguéssim tornar, si poguéssim fer, i la figura del Fabri era com la figura, perquè els hi fascinava també a ells, i jo recordo moltes vegades que veníem a la ràdio, ja no quan fèiem el freestyle, sinó perquè jo, a banda del freestyle, doncs feia potser altres programes d'allà i passava més hores, no? I venien a saludar, però venien a saludar sempre i quan estigués al Fabri. I perquè jo a vegades havia d'anar, i no sé si tu recordes, Esteve, alguna vegada, jo és que havia d'anar i de dir, escolta, perdoneu, aquí la gent està fent feina, no podeu venir aquí a passar l'estona. Però venien a veure el Fabri i llavors era, clar, el Fabri no parava d'estar allà fumant, obrien la porta perquè es ventilés, cosa que també el Fabri això ho feia molt, que cosa també s'agraïa, i es posaven allà a l'entrada de la ràdio, potser passaven una horeta xerrant amb el Fabri escoltant les seves anècdotes, que eren molt divertides, molt, molt, molt.
2: Amb la línia que això tu dius, ho havien comentat amb l'Esteve, tu des de l'estudi controlaves tothom que entrava i sortia. Sí? Veies desfilar sempre... Tenies controlat sempre això. I era una desfilada de gent entrant, sortint, a part dels que et venien a visitar les escaletes, que els tenies ja de públic, tenies la gent que anava entrant i sortint de l'emissora.
0: Per no parlar, perdoneu, dels sofàs aquells a l'entrada, just sí. Quan passaves al Fabri, que diguéssim que entre el Fabri i anar cap a la peixera, cap a l'estudi, és quan baixaven uns esglaons que tenies aquells sofàs, que sofàs que seies i t'enfonsaves.
2: T'enfonsaves.
1: Molt bé, doncs escolta'm, ja que parlaves del freestyle, no conservem, almenys de les gravacions que ens vas passar, cap programa enregistrat, però sí una cosa que m'agradaria que ens expliquessis ara quan l'haguem escoltat, perquè a mi em va sorprendre i vaig pensar, realment, devia ser de les primeres coses que va fer l'Ivan que perfectament es podrien emetre en qualsevol emissora granja. Anem a escoltar, anem cap a l'any 2001, a la cerimònia d'entrega dels Premis Ondas d'aquell any.
3: Soy Carlos de Meclán y quiero mandar un saludo para toda la audiencia de Freestyle de Radio San Cugat. Y un beso.
4: Hola, soy Pal Vega y mando un beso fuerte para Freestyle.
5: Para todos los amigos que escuchan Freestyle de Radio San Cugat, nada, un abrazo muy fuerte del más informal. ¡Qué bacho!
6: Hola, soy Kira Miró de Desesperado Club Social y un saludo muy fuerte para Freestyle de Radio San Cugat.
7: Hola, ¿qué hay? Soy Alejandro Benávar y mando un saludo para los amigos de Freestyle.
8: Un saludo para todos los oyentes de San Cugat. Adiós. Hasta luego.
9: Doncs avui dijous 29 d'octubre estem aquí al Palau de Congressos de Catalunya, aquí a Barcelona, a la festa de la inauguració dels Ondas, esperant

0: Doncs que arribin famosos. M-Clan, ganador de Ondas, como el mejor grupo en directo, ¿no? Y en Playback, ¿qué tal?
1: En Playback somos todavía bastante mediocres. Bueno, todo el mundo sabe que nuestros directos son básicamente playbacks, o sea que realmente es un premio que vale para las dos categorías.
0: ¿Qué se siente el estar encima de un escenario y ver tanta gente que corea tus canciones y te sigue?
1: No sé, porque nunca ha ocurrido eso. No, yo qué sé, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Un poco lo típico, ¿no? La verdad es que para eso empezamos en esto de la música, ¿no? Y, joder, satisfacción, y bueno, y el hecho de que nos den un premio en esta categoría particularmente, pues lo tomamos como algo que realmente... No sé si somos el mejor grupo de directo, pero sí creo que somos un buen grupo de directo, ¿no? Y la verdad es que es muy agradecido.
0: ¿Crees que M-Clan, ante todo, es un grupo de amigos que, mira, se dedicó a la música, pero es un grupo de amigos, no es un grupo aquello de marketing que digas, mira, como lo que pasa hoy en día, que se juntan por dinero y de ahí para adelante?
1: No, M-Clan, si alguien conoce nuestra trayectoria, nuestro carrerón, como le digo yo, es obvio que no somos un grupo producto que se ha formado cogiendo gente de por aquí y de por allá para hacer un producto, ¿no? Sino que... Hace 8 años iniciamos nuestra andadura, cual Quijotes del rock and roll, y hasta aquí hemos llegado.
0: El nombre del programa, Hoy por Hoy, nombre curiosillo. Hoy más hoy menos hoy, ¿por qué no?
2: Hoy por hoy es una frase hecha, hoy menos hoy no. Hoy por hoy está bien, es una multiplicación, cada cual puede decidir cuál es el resultado.
0: ¿Qué se tiene que hacer para tener una credibilidad o una audiencia fidel como la tuya?
2: No hay que hacer nada de particular, pero hay que estar... 30 años insistiendo. Yo no creo que he hecho nada de particular. He trabajado todos los días, solo que mucho tiempo. Al cabo de ese mucho tiempo, o te tiran piedras, o te expulsan del país, o si no te pasa ninguna de esas dos cosas, deciden que tienes credibilidad.
0: Un comunicador como tú, ¿nace, se crea? ¿Cómo va un poco esto?
2: Hombre, si no naces, la cosa es difícil, ¿no? Pero solo si naces, también, ¿no? Yo creo que hay que tener unas cualidades innatas, posiblemente, ¿no? Pero yo creo mucho en el trabajo. Mira, yo soy de familia modesta, yo genios he conocido pocos, ¿eh? Yo lo que he visto es gente que sale adelante a base de esforzarse y de tratar de hacerlo bien, ¿no? Así que creo que algo debe ser de nacimiento, pero mucho es de trabajo.
0: Y para finalizar, ¿algún día de pequeño soñaste llegar donde estás ahora?
2: No, yo no he soñado nunca nada, o sea que esto no. Yo cuando era pequeño me gustaba la radio solamente.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Déu-n'hi-do, Ivan. Iñaki Gabilondo, és que parlar amb aquesta llegenda de la ràdio és gairebé una de les millors coses que pot haver passat a qualsevol amant de la ràdio.
5: Sí, sí, i el gran consell que dona, no? Jo, un consell al qual comparteixo 100%, no? Aquest concepte de tenacitat, de treball, d'esforç, jo crec que al final és la base de, no? Independentment de que un pugui tenir més menys talent, al final és feina. És feina i creure-hi i vinga, i fer i tornar-hi, no de caure, no? Però sí, sí, ostres, la gala dels Ondes. Això ho parlava moltes vegades amb el Popi i el David, no? Que són aquests dos grans amics, aquests companys de viatge del freestyle, que era sempre una miqueta com un dels objectius de la temporada, no? I després, quan ha acabat el freestyle, ha seguit sent durant anys, no? Que em deien, escolta, va, hem d'aconseguir com sigui entrades pels Ondes. I jo les festes dels Ondes, a banda de reportatges com aquests, tinc molts bons records i després, clar, he fet molts contactes que al final alguns d'ells han sigut grans amics que he conegut a les festes i a les gales dels Ondes, no? I fins i tot l'escoltava el Tarque, que estic convençut que li passaré aquesta gravació, estic convençut que fliparà quan escolti aquesta gravació, perquè al final la vida, mira, et dona moltes voltes i et fa això, gent que t'has creuat professionalment pel camí, que apareix coses, doncs al final has seguit en contacte amb, no? I ara em feia molta gràcia, per exemple, escoltar això. Però sí, el freestyle per mi va ser la cirereta, perquè, molt modestament, per favor, però crec que a nivell, com a mi, parlo a nivell personal, vam donar el paset una miqueta més enllà, no? De treure's una miqueta, potser, a vegades, aquest punt de... Bueno, de certa autocensura, fins i tot, i de certa por de ràdio local, i d'anar més enllà i d'intentar... Va, i d'intentar fer moltes cosetes, no? Entre elles, jo recordo, per exemple, vam fer una sèrie de flyers, vam fer una tirada de... No sé si van ser 5.000 flyers amb un disseny específic que em va fer Moncosí, que és dissenyador, del freestyle, i vam anar a estar repartint-nos durant setmanes per Sant Cugat. fins i tot per la zona hermètica. Vam anar a la zona hermètica, vam fer un parell de festes a diverses discoteques, que ara desconegui si encara segueixen en peu, no? Però
4: Palladium, va ser la,
5: Enllà Buf vam fer una festa del programa, del freestyle. Després vam arribar a acords, per exemple, amb Discos Castelló, que després a la llarga em va donar pas a jo poder estar treballant després d'uns anys a Discos Castelló, però fèiem una secció en la qual bé, fèiem una mica el rànquing dels discos més venuts i llavors també es regalaven CDs cada setmana. Bé, són petites aquelles coses i després vam sortir notícies que ara no sé ben bé on ho tinc, però jo recordo tenir-ho aquí guardat com un grandíssim tresor. Vam sortir amb notícies del Tots Sant Cugat, entre ells d'entrevistes. I que a través del freestyle jo vaig tenir la grandíssima ocasió i l'oportunitat de poder entrevistar a gent que admires, a referents, que no oblidaré mai el dia que ens van convidar, després això sí, d'intentar-ho moltes vegades perquè ens va costar, perquè al final ja sabeu, per desgràcia, quan piques la porta a través d'una ràdio local no és el mateix que trucar des d'una ràdio gran, no? Això, bueno, suposo com totes les feines, no? Al final, el fet de ser local petitets, però això també a la vegada t'ensenya moltes coses. I entre elles, això, vam tenir la gran sort d'anar a una altra cosa, el programa del Buenafuente, en directe,
4: sí.
5: I després vam poder parlar, que tenim una entrevista, vam fer una entrevista a l'Andreu. I l'Andreu és una d'aquelles persones que professionalment després me l'he creuat moltes vegades, el trajecte s'ha posat moltes vegades en el camí, i alguna vegada sí que hem fet referència encara a l'entrevista i l'Andreu recorda aquella entrevista. I mentre una vegada em deia, diu, però que no ets un nen, com vam fer aquella entrevista. Sí. Bueno, per això, no?, que tinc molt bon record del freestyle, precisament per això, perquè al final jo crec que va ser com una mica una excusa per fer moltes coses que volíem fer els tres, que era doncs, compaginar les coses que més ens agradaven, no? Que era la música / la festa, / conèixer gent que admires, i sobretot conèixer-la, però sobretot el poder-los entrevistar i escoltar-los, no? El que, per exemple, ens parlava el gran Gabilondo, no? El poder entrevistar una persona com el Gabilondo, però sobretot escoltar i aprendre'n d'aquestes veus, això per una mà, i en aquest cas de la ràdio la comunicació és, jo crec que és impagable.
4: I tant, i tant. Molt bé, saltem una mica en el temps. Anem ara cap a Fricandó Matiner.
6: Gran Medina, sí senyor. Ets un valent i a més ets un tio de paraula. Que
7: no, encara, això sí, però...
6: Encara diu més a favor teu.
7: Espero que em creixi ràpid.
6: Sí, home, sí. Sí. I el bigoti també, no pateixis.
7: He portat la maquineta, però això ja com a mínim, ja que ràdio, que faci soroll, no?
6: Sí. Boníssim.
7: M'ha fet allà o...?
6: Vinga, saps com va? Va de baix a dalt o de dalt a baix?
7: No ho sé, és que no...
6: Jo faria de dalt a baix,
7: eh? Baix, eh?
6: Jo començaria sí. Així.
7: Clar, això és que no tinc mirall, no m'ha guiant. No sé, bueno, jo
8: vas
7: ho he fet tant, ja.
6: Vinga, va.
8: Molt bé, estàs esplèndid, eh? Molt bé. Passa que no he fet unes metges.
7: Pumpa.
8: S'estan passant els pèls, no passa res. Tot això va bé per l'organisme.
7: Ja està o què?
6: No, està rebaixant només,
9: sí, eh? Està rebaixant i prou, Medina, eh?
6: Sí,
9: està
6: sí.
9: Quedant com un bigotet així de preadolescent molt lleig.
6: Jo m'he quedat com l'Aznar fase final, eh?
10: Sí, sí. Ai,
7: ja fàstia! Sí. Escolta, no m'ho deixi capes, eh? Està allà, això, què?
6: No.
9: Fes-te les patilles ja que hi ets.
10: Sí, està
9: contenta la teva mare.
6: Ara estava pensant, dic, ara entenc per què el Peyu. S'ha passat tot el matí tirant fotos al bigote de l'Ivan. L'Ivan?
7: Home, perfecte!
3: La maroteca de la ràdio.
6: Ai. Vinga, mossegada. Hòstia,
11: què?
6: No tinc idea. És una torrada amb mantega, potser? Molt bé, carquinyolis, anem a la segona. Anem a les... Saps què és això, Núria?
10: Ah, i tant.
6: Sí? Vinga.
11: A veure.
6: Medina, mossega. Sí. Tots són productes típics de la terra, eh?
11: Això és un embotit.
9: Sí, sí.
11: Això és llom embutxat?
9: No.
11: Llom embutxat...
9: El que se li marca el Hosmar quan va de cuiro.
11: Aigua teniu, perdona, una mica.
9: Sí. Gràcies.
6: Què seria això?
11: Jo m'he embutxat, no?
6: No, bull blanc. Anem a...
11: Tinc el regust ara, clar.
6: Anem al tercer.
9: Has de veure una copeta de vi entre tast i tast, Medina.
6: Què?
11: Molt bon. Encara no he agafat el sabor. Això ha de ser... Ah, sí, jo m'he embutxat pot ser, no? És que està com molt dur, no?
6: Home, jo m'he embutxat, sí, no! Doncs està tan malament, el tio, eh?
9: Una de tres, eh?
11: Un moment, que hem passat aigua, un moment.
10: Ibèric, per això el llom, de qualitat.
6: No. Sí, Núria, embutxat.
10: Sí.
6: Ja estaríem allà mateix, eh? Anem al següent, Ivan.
11: A veure...
6: Tu passes bé o no?
11: Bueno, sí. Això que és el primer que menjo durant tot el dia.
6: Doncs espera't, nen.
9: El Medina és al·lèrgic al marisc i estava cagat, abans de fer la secció, perquè...
11: Això? Això és embotit? Això és... calla, ho tinc.
12: Sí, sí, digues, digues.
11: Un calçó. Això és llonganissa.
6: Un calçó. Llonganissa! Ah, ah,
3: la Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Hem escoltat primer una gravació des de l'estudi de RAC 105 on l'Ivan s'afaitava el bigoti i després un tast a cegues des de la Vall de Núria, un programa especial que es va fer amb RAC 105 i el Fricandó matiner de Badollador. Què? Déu-n'hi-do, quins records? Estaves fent unes cares, Ivan, mentre anaven sonant aquests àudios?
5: Sí, sí, sí, sí. Sé, quins grans records, de veritat. M'estava emocionant aquest matí, eh? No,
4: mira
5: que
4: bé.
5: No esperava jo... no esperava tenir aquest viatge en el temps, eh? Quins grans records al Fricandó matiner. Van ser molts anys, 10 temporades. Van ser temporades molt dures, perquè tan sols el que sigui per l'horari, penseu que jo em llevava a 4:45 del matí. Però va ser una feina... No sé si el concepte és impagable, no? Perquè al final vam acabar, per això també t'hi dediques, perquè et paguin, no? Però va ser una feina molt gratificant. Ens ho vam passar molt bé. Vam fer un equip humà molt xulo. A més, ara escoltava que el Badó, el Peyu, la Núria, el Cazorla fent les imitacions... I precisament, just amb aquest equip que vam fer, que al final, vulguis o no, no treballes pels números, però sempre quan acompanya aquells números vam fer els millors resultats que mai s'havien fet al Fricandó aquell any. Va ser com un any molt, molt, molt dolç, no? I a més, amb aquestes sortides, no? De, per exemple, com l'esquiada de Núria, tot plegat, això et connectava amb els oients. Jo sempre tinc com una petita gran anècdota del Fricandó matiner. Quan em pregunten pel Fricandó i el record que tinc, jo crec que hi ha una anècdota que ho resumeix molt bé, no? I que és com molt dura, però a la vegada és com molt maca, molt meravellosa, no? Hi havia moltíssima gent que... Bueno, moltíssima, a veure, tampoc no érem jugadors del Barça, no podem, eh? Però bé, hi havia molta gent que et parava pel carrer i et feia comentaris, no? Cosa que sorprenia perquè no estàvem deixant de fer ràdio. I llavors era com, uau! Però jo recordaré sempre una persona d'uns 50 anys, o així un dia, que em va parar pel carrer, un senyor gran, bueno, gran, un senyor, i que se m'ha fotre a plorar. Se m'ha fotre a plorar i em va dir que bé, que la seva senyora, que l'havia deixat i que estava molt trist, però que la seva màxima, cada dia, que el seu punt com de felicitat era el moment del Fricandó. Que ell esperava perquè era l'únic moment en el qual se sentia acompanyat i que desconnectava absolutament de tot, no? I que ens agraïa profundament, i això m'ho deia amb els ulls vidriosos, no? I això que em deien, em donava les gràcies per fer-los companyia o per fer-li companyia durant cada dia, no? I que se sentia com a casa, no? Que et digui una cosa així, una persona que no coneixes de res i que, per sort, van ser moltíssims comentaris com aquests durant molts anys, jo és que em vaig sentir molt estimat. I em senteixo molt estimat i fins i tot a dia d'avui no us mentiria i, de veritat, us prometo que encara segueixo rebent puntualment algun comentari a través de xarxes per privat o fins i tot pel carrer alguna vegada segueix passant, eh? Que dius, és sorprenent, després de les coses professionals que has fet i els anys que han passat des de llavors, però suposo que al final això també és el que moltes vegades definim com la màgia de la ràdio, no? Aquest punt que tu connectes amb la gent, no saps ben bé com, però que tu al final t'obres i arribes, i més en aquest cas, no? en el format de programa que érem, no? Que al final estàs despertant amb el personal, la gent està despertant amb tu, estàs acompanyant cada dia durant 4 hores a la gent i hi ha un punt de complicitat, no? que jo crec que la ràdio això ho té, que connectes i que és màgic.
4: Altres mitjans no ho tenen, això.
5: El matiner, sense us puc dir paraules meravelloses, tinc un grandíssim record i sí que hi ha moltes vegades que hi penses, eh? Que has d'intentar deixar una mica de banda la nostàlgia, no? Perquè al final tot allò és com tot, no? En los tiempos pasados siempre fueron mejores y siempre tens grans records de tot i a vegades tampoc no va ser tan maco, no? Simplement, no, que sigui per horaris, tensions i perquè al final és feina, evidentment, no? Perquè al final tothom sempre et deia, escolta, que bé us ho passeu i tant de bo jo tingués una feina així, i els deia, bueno, sí, clar, a veure, però també tenim mals moments, eh? Moments de tot, no? Però, per suposadíssim, la radiografia a nivell general és no positiva, és excel·lent. I estic eternament agraït a haver format part d'un equip del Fricandó i, a més, amb la figura que hi vaig formar part, no? Que va ser una mica com via lliure a tot el que vulguis fer, Ivan, i sobretot destacant una coseta, que això és una de les coses que més m'agrada sempre destacar del Fricandó. Quan la gent et deia, però, escolta, aquest és així o aquest és així, jo sempre els deia, mira, la grandíssima sort és que el Fricandó mai va haver-hi cap personatge. Bé, sí, el Cazorla o després... a l'Ala Lillo quan feien personatges, no? Que feien imitacions. Però refereixo que tal qual la gent... I jo crec que és el secret potser del Fricandó, no? que tal com la gent ens escoltava és com som i com érem, no?
12: Estaràs d'acord amb nosaltres, Ivan, de cara que parles, no? De la definició de família de la ràdio, que això n'hem parlat molt aquí, la família de la ràdio. Okay. Parles d'aquesta unió amb l'espectador, però que també hi ha la unió amb els de dins. I això és per sempre, val? I això és per sempre. Jo crec que aquesta família que tens dins la ràdio, aquesta unió, inevitablement s'acaba transmetent en l'oient. I així és tal com ell se sent, també. Part d'aquesta família. És això.
4: Això per una banda, sí, però sí, després, sí. De cara en fora, també, jo crec que un programa, sobretot matiner, té aquesta gràcia, que tu entres a totes les cases, a tots els cotxes, a totes les dutxes, i són persones les que t'escolten, que t'escolten cada dia, cada dia, cada dia. És difícil que canviïn. I, esclar, es crea un nexe imaginari, perquè al final tota aquesta gent a tu no et coneix, però el dia que et reconeixen o t'escolten, doncs clar, hi ha com una cosa molt especial, no? És com si fossis tu una persona, doncs no de la família, però sí com, no sé, algú amb qui confiaries, no? Jo crec que aquest vincle d'unió bàsicament ve per aquí, perquè entres a totes les cases.
5: Sí, sí, sí, totalment d'acord. I més amb un format com el Fricandó, que era un programa d'humor, d'entreteniment, i amb tot el que implica, que amb tot el que implica és... t'obres i expliques que interioritats absolutes i durant 10 anys que arriba un punt que tu no ets conscient, que és el que diem que és la màgia de la ràdio, no? Tu no ets conscient de la repercussió que té allò entre aquelles quatre parets. Llavors, per tant, tu parles i és una anècdota que, bueno, que igual que podia quedar doncs, amb 3-4 amics, no? Això no saps a qui arriba i després passen situacions que et descol·loquen, no? De gent que et fa comentaris de coses que tu has comentat i que no recordes haver comentat, de gent que em pregunta i que et pregunta, i jo crec que te ho fa de forma molt honesta, que és per preocupació, no? Per ta mare, per ton pare, per ton germà, potser que has comentat alguna cosa, bueno, escolta, i com està ta mare, no? I dius... I després, el fet de que, i és una de les coses també que em sembla molt, molt, molt màgica de la ràdio, és meravellós, no? Que tu no saps a qui va adreçat allò, tu no saps la persona que està escoltant qui és, com està, en quin moment està... I després, a la vegada, gent que admires o situacions d'aquelles totalment surrealistes que després et venen de forma inversa, no? De gent que et ve que potser és com molt fan del programa, que dius, uau, que fort, no? Però sí, sí. Clar, llavors, després ve la pregunta, no?, que et fan moltes vegades, jo que he tingut la gran sort, no?, de compaginar tele i ràdio, que és allò de, amb què et quedes, no? La tele o la ràdio? I sempre dic que per mi és incomparable, perquè és com escollir entre el pare i la mare, però sí que és veritat que la ràdio té un algo que la tele no tindrà mai.
12: Està clar. I si em permets, amb això que acabes de dir ara, et comparteixo una frase que diem aquí, que és que a la ràdio sempre s'hi acaba tornant.
5: Sí, i tant, totalment d'acord, Jordi. Jo, la tele, al final, tot això va per projectes, ja sabem com va, eh? Que això, doncs mira, a vegades surten coses, a vegades surten moltes i després no surten, no? A la tele jo no sé si tornaré, després d'haver format, per exemple, part amb l'últim projecte, no?, que era el Batalla Monumental de TV3, que també va ser meravellós. Bé, al final te n'adones, suposo que en tots els sectors és així, eh? Però més en el nostre, que és un sector com molt dur a l'hora que, bé, que has de fer moltes coses en poc temps, no?, i que hi ha molta pressió... que al final el que tiren endavant els projectes és la gent, que són els equips, i en aquest cas jo he tingut la grandíssima sort de trobar-me en equips extraordinaris, de no haver tingut mai cap problema ni d'haver de prescindir d'algú, però sí, sí, està clar que a la tele no sé, però a la ràdio espero tornar algun dia. Per què no?
4: De fet, sí. T'esperem quan vulguis aquí el programa, perquè estem ja esgotant els últims minuts del programa d'avui, estem ja, de fet, en temps afegit, i Ivan, ha sigut un autèntic plaer estar aquests minuts amb tu, i esperem retrobar-nos el dia que tu vulguis.
5: Doncs moltíssimes gràcies, i permeteu-me que feia una frase que diu moltes vegades el Jordi Basté, no?, però que estic plenament d'acord, que és el concepte d'allò de llarga vida a la ràdio. Doncs això, llarga vida a la ràdio, i Jordi, Esteve, gràcies de veritat pel regalet que m'he donat avui.
12: A tu, Ivan, ha sigut un plaer.
4: Quan vulguis pots tornar al programa, i de fet t'emplaço a escoltar el proper programa, perquè tenim un tall que avui ja no hem tingut temps de posar, no diré de què és un tall a Catalunya Ràdio, d'una entrevista que vam fer en un programa que es diu L'Apocalipsi. Ho escoltarem en el proper programa. Doncs vinga, Ivan, gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
5: Vagi bé, salut.
4: Adéu.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3bs.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: La música descriu el territori.
7: La paraula descriu la música.
6: Música i paraula.
7: Paraula i territori.
6: A través dels instruments de cobla,
7: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6,5 punts en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3bs.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
3: Yeah.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
2: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent. Per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i, en general, les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
3: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
4: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
0: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
3: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
0: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
3: Oferia a l'AP7 i a l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el nou ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
0: AP7, que registra per ser aquest dijous retencions molt importants.
3: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: I bon balanç del Grec 2026.
3: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
0: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
5: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que hi, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis

0: foc respecte a les restriccions d'accés al medi natural i avisa immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
1: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització. I sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
0: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
2: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
3: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
2: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. S'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
5: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
4: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
6: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
4: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
2: 8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
7: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
8: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
7: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
9: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
7: Amb encara la agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
2: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
3: Ramon Semblàs és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
10: Creiem que estem fent tard. Arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors, creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per el que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
3: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans

0: de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
1: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
2: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
1: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
0: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
3: La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 9:15 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
0: 3:15 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
4: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
5: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
4: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho hem sabut aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
3: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
0: Dos minuts per 3:15, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
6: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
7: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
6: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
8: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
6: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
0: Passa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
3: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima en Ciutadana de la Costa Brava recreativa realitzada en els últims 4 anys han reduït per sota del 10% l'activitat sense llicència a Catalunya.
3: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
10: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
9: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
0: En punt 3:45 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja-Anoia, Joan Gual.
11: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restriccions al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
12: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua. Llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes. Per tant, va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera, ja dic, fins al punt que tant en la discussió, no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
11: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
0: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
13: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
14: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
13: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
0: 12 minuts i arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
16: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte, i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
15: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
0: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
17: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
18: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
17: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
0: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del festival Art Nus, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
3: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el festival Art Nus 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia Inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
19: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des d'anar a la mar, els pescadors, des de remandar.
3: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swing Forella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica.
20: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Bidet, famosísimo inventor. El barón es...
0: 8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
21: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
22: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
21: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Fors.
0: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
23: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
24: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bolo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
23: Els perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat. A Sant Oleguer, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
2: Se li han de fer proves. En principi sembla que no serà tot ho greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt. I bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
1: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
23: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
4: Volia que ens potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip ens posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre els he dit als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i a ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
23: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
5: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
23: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, a la Festa Major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
27: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
28: Braseria La Bolera.
29: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
28: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
29: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
28: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
29: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
28: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
30: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
31: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
30: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
31: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
30: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
31: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
32: Bé, i què voleu fer aquests dies?
33: Anar a una piscina caribenya.
34: Dormir en un hotel del Far West.
35: Volar a llums d'un drac.
32: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
36: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
5: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
2: adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Imagina és el portal de difusió de fons i col·leccions d'imatges dels arxius de gairebé una vintena de municipis de la Diputació de Barcelona, entre els quals Sant Cugat. Tot i que el projecte ja fa anys que existeix, recentment se li ha donat un nou impuls i s'han pujat moltes imatges noves. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres el Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Francesc.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Quan fa que existeix Imagina i en quin objectiu va néixer en el seu moment?
1: Imagina, en realitat, és un projecte bastant antic, perquè al final el resultat és el programa, però darrere hi ha una filosofia, un objectiu, que era aquella idea de que quan una persona vol consultar una imatge o vol consultar fotografies, etc., de qualsevol temàtica, no estigui limitada per un ajuntament o buscar en un arxiu, sinó que pugui buscar sobre tota la xarxa d'arxius del país, no? Que pugui fer una cerca, jo busco temes sobre bastoners i em surtin a totes les imatges d'un país, no? Per tant, es buscava sobre aquest objectiu intentar treballar conjuntament uns diferents arxius des de diferents llocs per aconseguir tenir aquest portal que ens ajudés a visibilitzar tots els fons i col·leccions d'imatges que tenen tots els arxius de en aquest cas de la Diputació de Barcelona, que és qui lidera això. Però és un projecte que neix amb un grup de treball ja l'any 2000 i poc, un grup de treball que comença a pensar com podria ser aquest projecte. I això dura fins més o menys al 2010, i el 2010 comença a sortir un primer producte, que és quan ja comença a néixer Imagina. I fins al 2015, aproximadament, 15-20, una cosa així, es van anar fent coses, però el projecte no acaba d'arrencar. També és veritat que ens faltava un partner tecnològic que complís les garanties, no? un programa que pogués garantir...
0: Sustentar tot,
1: sí,
0: això, no?
1: Exacte, i que satisfés les necessitats del grup de treball, no? Vull dir que havia de tenir uns elements clau, havia de ser molt visual, havia de ser fàcil, havia de tenir uns requeriments tècnics d'arxiu a darrere, fins que ara, en aquest impuls, últim impuls des del 2022, s'ha decidit ja fer aquesta aposta forta. Fet inicialment eren uns pocs arxius. Els del grup de treball eren uns quants arxivers i arxiveres que treballaven en això, però després les proves pilots vam ser 3-4 arxius, dels quals l'Ajuntament de Sant Cugat estàvem allà presents, i ara ja s'ha obert, com has comentat tu, a una vintena d'arxius, perquè estem en la segona fase d'obertura d'aquest portal, amb la idea que sigui un portal d'imatges de Catalunya, en aquest cas de Barcelona, no? De la província de Barcelona, però amb vocació d'anar més, no?
0: O sigui, ara mateix ja estem parlant de 20 ajuntaments?
1: Uns 19, 18, comptant-nos a nosaltres, ajuntaments que ara mateix, a dia d'avui, ja estan donats d'alta, Imagina. La idea és que es vagin ampliant, perquè cada cop hi ha més gent que vol adherir-se al portal.
0: Mm-hmm. Des de l'arxiu local de Sant Cugat, quantes imatges heu aportat al portal?
1: Nosaltres ara anem alimentant el portal. Vam començar molt poquetes, centrades molt amb el fons Cabanes, que és el fons fotogràfic més antic que tenim i que ja hem fet algunes altres vegades, no? Que representa molt la vida de Sant Cugat de principis, de primera meitat i meitats de segle XX. Però ara en aquesta segona fase hem anat ampliant, no? Ara estem sobre uns 1.350, 1.400 fotografies, però no només del fons Cabanes, sinó de diferents fons i col·leccions que tenim a l'arxiu. I l'anem alimentant dia a dia. Cada dia que podem anem penjant més fotografies, no? Ja, uh-huh. Entre tots hi ha ajuntaments, nosaltres som dels que pengem més, però hi ha un parell d'ajuntaments o tres que tenen 4.000 o 3.000 fotografies, no? Vull dir que depèn del ritme que puguis assolir. Nosaltres estem en un bon ritme i estem cada vegada pujant-ne més, no?
0: I quina previsió teniu de pujar noves imatges pròximament de Sant Cugat?
1: Intentem anar-ho fent. No ens hem marcat una previsió de dir d'aquí en vull 1.000 més, d'aquí a 2 mesos. No, el que estem intentant és... Nosaltres ja tenim moltes imatges inventariades, però volem penjar amb qualitat, no? I llavors això vol dir que preferim penjar-ne menys, però que quan les pengem estiguin ben identificades, amb les metadades necessàries i que realment siguin útils per la ciutadania, que no marcar-nos una quantitat molt fixa, no? Llavors, intentem sempre que podem, perquè clar, això ho compaginem amb altres feines, no? Intentem sempre que podem, sobretot la tècnica que s'hi dedica exclusivament en una d'aquestes parts de gestió fotogràfica, treballar unes horetes al dia i en aquest tema concret, no? I anar penjant més fotos, no? La idea és que anem pujant, no? Si estem a 1.300, a veure si a finals d'any estem a 2.000 i a finals d'any, a finals d'aquí 3 o 4 mesos estiguem a 2.000 i anar pujant una miqueta més, no? Anar fent, però sense marcar-nos... No ens hem marcat aquest objectiu de penjar-les totes, preferim que siguin imatges triades, no? Vull dir, busquem aquelles imatges que realment siguin molt interessants ara, no? Per fer una priorització de quines penges i quines no. Busquem aquelles que representin el poble, que siguin de diferents fons. Que sí que ens agrada és que, ja que tenim diferents fons ingressats, doncs que tots ells tinguin una representativitat dintre d'Imagina i també de diferents èpoques.
0: I que siguin singulars. Vull dir que, evidentment, aquelles són fotos pròpiament de Sant Cugat, vull dir que no sí. es trobaran en un altre lloc.
1: Exacte.
0: Quan parlàvem de l'estancament d'aquest projecte, has citat a la part tecnològica, no? Que us faltava aquest suport. Aquest és el principal motiu?
1: Sí, això és veritat que, com dèiem, ho lidera la Diputació de Barcelona, per tant, és un projecte que sense Diputació no tindria cabuda, perquè al final la Diputació que fa és agrupar a través d'un concepte que es diu la xarxa d'arxius municipals, sí. Que és un grup dels arxius municipals de la província de Barcelona estan adherits a la xarxa d'arxius, que estan adherits a la xarxa d'arxius municipals, que són la majoria, aquesta xarxa que et permet és fer treballs conjunts, no? És aquesta idea de xarxa, no? De treballar conjuntament sobre una necessitat. I això, sota el paraigües de Diputació de Barcelona, doncs té molt sentit perquè ens agrupem tots i pensem, no? I projectes conjunts que podríem fer. I Diputació, per exemple, en aquest cas, ha liderat aquesta necessitat que hi havia, que s'havia detectat per diferents arxius, no? Com deia l'any 2000, i ho han materialitzat a través d'això. Això què vol dir? Que tots pensem, Diputació posa els recursos, en aquest cas recursos econòmics, perquè el programa és de Diputació de Barcelona, per tant la contractació la fa ell, i nosaltres aquí portem tot el saber tècnic, no? De parlar en l'inventar aquesta eina i per també demanar els requisits, no? Perquè aquesta eina sigui. L'estancament aquests anys ha sigut bàsicament perquè es va contractar una empresa inicial que va desenvolupar una part interna de l'eina, però no acabava de satisfer les necessitats que havíem pensat des dels arxius. Llavors, això ja sabem que les licitacions públiques però són complicades, no? D'estar 3 o 4 anys, llavors... Al cap de 4 anys es va tornar a repensar un altre projecte de licitació i al final es va aconseguir trobar, ara sí, una empresa que realment dona resultat a allò que nosaltres necessitem. No?
0: Però darrere l'impuls que es fa actualment no hi ha una idea concreta?
1: La idea que s'està fent ara d'impulsar-ho és que és la que ja teníem inicialment, no? És una necessitat. Nosaltres el que voldríem, des de tots els arxius, és que hi hagués aquest portal únic, no? Que la gent veigués les imatges de tots els arxius des d'un únic punt, no? Que és el que estem aconseguint amb Imagina. Tu amb Imagina pots entrar a la pàgina principal, que és imagina.diva.cat. Vale? Tu pots entrar allà i fer una cerca sobre els 18 arxius, sobre un tema que tu vulguis. O pots entrar al teu arxiu concret que busques, a l'Ajuntament de Sant Cugat, a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, i allà tens tots els 1.300 o 1.400 imatges que nosaltres tenim amb totes les temàtiques. No? Llavors, aquesta idea de poder buscar tant sobre tot com sobre només una part, creiem que té molta força. No? I nosaltres la idea del projecte, en aquest cas la idea de Diputació, que nosaltres des de l'Ajuntament també recolzem, és que es vagi ampliant, no? Que cada vegada hi ha més arxius, i que aquest portal... pugui interrelacionar-se o tenir una relació directa amb altres portals que existeixen d'imatges, com per exemple hi ha un portal que es diu Europeana, que és un portal d'imatges i audiovisuals d'Europa. No? Llavors és un portal que ja existeix, es diu Europeana, que també pots penjar imatges allà, però la idea és que aquests dos portals es connectin, aquest a mida que va agafant força, que és un dels requisits que també es dona a les empreses que hi ha darrere d'això, es pugui connectar amb portals com aquest. No? Llavors donaria molta més envergadura al projecte. No? Ja no només seria per la ciutadania de Catalunya, de Barcelona, sinó que seria per tot el món. Sí. Uh-huh. I això ens dona molta més força i molta més sentit.
0: Sí, sí. I s'han establert noves sinergies entre els arxius locals d'aquests diferents municipis que hi participeu arran d'aquest Imagina?
1: Doncs realment el fet de treballar junts, ens fem reunions mensuals o periòdiques per anar veient com treballem aquesta eina, i això, vulguis o no, et crea, hi ha sinergies. És veritat que en molts arxius sobretot de la província de Barcelona, que és la zona on nosaltres ens movem més, no? Però també de la resta de territori, ja hi ha xarxes de coneixement i ja hi ha molt contacte, ens coneixem, però és veritat que hi ha un grup de treball d'aquests 18 que ens reunim periòdicament i en les reunions pues, establim com podem treballar, què podem millorar, fins i tot s'han pensat, no?, si es poden fer a partir d'aquí ara doncs projectes comuns, no?, de dir, doncs, anem a difondre aquest tipus d'imatges, anem a fer aquest tipus d'actuació, no?, i això s'està establint gràcies també a l'existència d'aquest portal, i això és molt positiu.
0: Mm-hmm. I tothom hi pot accedir, imagina, o sí, està pensat només per l'àmbit més acadèmic?
1: No, no, no, al contrari, està pensat perquè la ciutadania trobi i busqui el que vulgui. Si tu entres a imagina.diva.cat, tu accedeixes allà, fas una cerca, és una cerca com si cerquessis a Google, vale? Tu pots cercar paraula clau, no? Tal cosa, busco això que deia abans, no? Bastoners, busco sardanes, busco la festa major, i a partir d'aquí et retorna immediatament totes les imatges en miniatura que poden estar relacionades amb el que allò tu busques. Un cop trobes la imatge que vols, pots clicar-la i se t'obre més gran amb una sèrie de metadades, informació bàsica, data, autor, drets sobre aquesta imatge, i te la pots descarregar. Llavors pots arribar a tenir la imatge descarregada, a més, amb alta qualitat. Tu et descarregues un JPG, que no és una alta qualitat, però tu també en la imatge, si la cliques, pots veure la imatge en gran, no? I pots arribar a fer dos zooms sobre la imatge, la qual cosa pots arribar a un detall bastant interessant, perquè són imatges, tenint en compte, depèn després de com és la digitalització d'origen, eh?
0: En el cas dels historiadors, mm-hmm, aquesta eina li dona molt potencial, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè a l'hora de tractar un tema concret, per exemple, pots tenir connexions entre diferents municipis, no?
1: Clar, nosaltres aquest és un valor afegit que creiem que té aquest portal. Per això sempre des de l'Ajuntament nosaltres ens havíem plantejat tenir un programa de tractament d'imatges propi, però en el seu dia, quan va sortir aquest projecte, per això vam estar des del pilot, creiem molt en aquesta potència de treballar en xarxa, no?, i de que una persona pugui buscar un tema, un investigador o qui sigui, un tema concret, i que ho busqui sobre tots els arxius. No hagi d'anar, ara vaig a aquest arxiu, ara vaig a aquesta altra web, cadascú tindrà el seu sistema, en quin canvi és un sistema únic de treball, tu busques sobre un tema i t'apareixen, no?, t'apareixen les imatges que hi ha. Com més pengem, més informació hi haurà, i més alimentarà aquesta idea d'aquesta satisfacció, no? De trobo, busco una informació, faig una cerca concreta i em surt tota la informació que jo vull sobre aquest tema, i que no tens per què saber si està a Sant Cugat o està a Terrassa, que també participen, no? Realment ho trobes i va, doncs aquest està a Terrassa, aquest està a Sant Cugat, doncs m'interessen les dues, no? I ja no he d'anar als dos arxius a buscar, sinó ja em surten directament i puc descarregar-me-les i fer l'ús que et permeti d'acord als drets, no?
0: I és una eina fàcil d'utilitzar?
1: Sí, creiem que sí, l'hem testejat, jo crec que s'ha fet servir per gent, estem aquí també per difondre-la també, no més, perquè la gent sàpiga que existeix, també imagina que estem fent difusió, però sempre ens interessa molt continuar fent-la, perquè com més usuaris utilitzin, més sentit té la feina que hem fet, no?, en aquest sentit. Creiem que sí, perquè és una cerca com faries, com deia, no?, una cerca per paraula clau, una cerca també pots fer per temàtica, la pots fer per anys, té diferents moments i és la part pública, perquè la part privada és més complicada, però la part pública, o sigui, que veu el ciutadà, qualsevol que entri, s'ha fet amb aquesta idea de que sigui imatge, paraula, imatge, i una cosa molt clara i molt visual, no? Està alineada amb tots els gestors d'imatge, portals, més o menys tenen les mateixes característiques, no? Enfoquen sobre la imatge més que sobre les dades, no? Perquè tu quan busques trobis l'imatge i després ja buscaràs la informació associada, no? Vull dir, és molt més visual que altres portals que teníem antigament, no? Ara tots van cap a aquesta idea de trobar-ho, no?
0: I ara mateix teniu informació, dades de l'ús que se'n pugui estar fent? És a dir, qui entra, quin tipus d'imatges busquen? Doncs, tota aquesta informació en teniu ja o no?
1: Sí que recull aquesta informació. Ara mateix no et sé les estadístiques, perquè no... És veritat que cada arxiu té l'accés a cada arxiu està controlat, no? En principi, aquestes dades no les hem recollit encara, perquè... És això, no? Estem veient encara, estem començant, no? Començant aquesta segona explotació del programa. No tenim dades de consulta, però sí que a nivell d'estadístiques, però sí que sabem que hi ha molta gent que hi ha força gent que l'està consultant, no? I ens arriben, escolta'm, jo ho vaig consultar a través d'Imagina, o veiem imatges publicades a vegades que tant llibres de dret que sabem que les han tret d'Imagina perquè les imatges d'Imagina totes tenen un petit marca d'aigua lateral, no? I és bastant evident, no?, quan la veus publicada, aquesta imatge l'han extret d'allà, no? I encara que no hem tret estadístiques, cosa que potser a final d'any ho fem per veure com ha anat aquest primer any d'experiència global, sí que ens dona aquest feedback de que estem veient ja que es va utilitzar. Nosaltres intentem que això vagi a més cada vegada.
0: I el creixement, Francesc, que a banda de municipis que es puguin adherir al projecte, quan a prestacions, penseu que tot això també pot anar creixent a l'hora de servir, a més d'imatges, doncs, altres tipus
1: de documents?
0: Sí.
1: El programa que hi ha darrere ho permet. Si no tinc entès malament, aquesta part, Diputació ho porta més, però en principi permetria audiovisuals, vídeos, i permetria documents com a tal, perquè al final, si tu tens un document, un JPG, o tens un PDF, en principi podries. No està pensat per això, perquè és un portal d'imatges, hem de veure si els vídeos doncs, també poden encabir, però podria, és a dir, l'eina que hi ha darrere podria assumir el que és la visualització d'altres tipus de documents. No ho pensem en aquest... De moment no està pensat només, com a portal d'imatges, no portal de difusió web, que ja tenim altres sistemes de difusió, i està pensat només per aquells tipus de documents audiovisuals.
0: Bé, doncs ja veig que esteu ben ocupats, no? No només amb el dia a dia, sinó amb aquests altres projectes, no?, que aneu encabint en les vostres tasques.
1: Sí, voldria dir també que, a part d'aquest portal d'imatges, que és el que estem potenciant ara com a xarxa, tenim també un altre sistema de difusió, que és Arxius en Línia, que compartim amb l'Arxiu Nacional, que és de la Generalitat, vale? L'Arxiu Nacional també hi ha, altres arxius, i allà hi tenim també imatges penjades anteriors al projecte, sobretot allà només hi ha fons cabanes i són retrats de BBC, allò de bodes bautizos, sí, no? Retrats de comunions, batejos, etcètera, que feia Cabanes, Joan Cabanes, i ells els tenim penjats en el portal d'Arxius en Línia, és un altre portal que tenim. En la nostra web tenim un apartat en què enllacem els diferents portals perquè la gent no es perdi. Aquest és col·laboratiu, que és el que interessant, i l'altre només és la part nostra de que tenim publicada de retrats i això. I amb això completem una mica el puzzle i intentem intentar, no, anar creixent en aquest sentit i arribar a aquests projectes més grans a nivell europeu. No? Jo crec que amb això, amb Imagines, es podria aconseguir. De fet, si no vaig malament, no sé si en el Congrés Internacional d'Arxius, que hi ha la setmana que ve, que crec que ja hem parlat en aquest programa...
0: Sí.
1: Que l'arxiu, que nosaltres hi participem també en una conferència, si no vaig errat, crec que també es participa i es parla d'aquest projecte també. Vull dir que realment intentem fer difusió en tots els llocs on podem. No?
0: Efectivament. Doncs res, Francesc Giménez, director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, gràcies per la visita, en continuarem parlant.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: El 4 d'octubre del 2001, l'Arxiu Nacional de Catalunya acollia la sessió inaugural de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Cugat. Gairebé un quart de segle després, l'entitat continua la seva tasca formativa dins el sector de la tercera edat amb la programació de cursos, de xerrades i d'activitats al llarg de tot l'any. Per fer un repàs a tota aquesta trajectòria i per mirar cap a la celebració d'aquests 25 anys, ens acompanyen aquí a l'estudi Lluís Companys, el Pepe Matinero, el president de l'Aula d'Extensió Universitària. Molt bon dia, Pepe, ben tornat
1: a
0: aquest estudi. I el Josep Boix, que és el responsable de comunicació. Benvingut, Josep.
2: Bon dia, gràcies.
0: Ara ho dèiem, gairebé 25 anys d'aquells inicis de l'Aula d'Extensió Universitària. No sé si hi éreu, possiblement no, però segur que us ho han explicat. Com va néixer? Com va néixer aquesta aula a la ciutat?
1: Sí.
0: I quines van ser les motivacions, Pepe, per posar-la en marxa?
1: Tindríem que anar més enrere per saber com es van fundar les aules en general. El 1973, Pierre Velas, que era un professor de dret internacional a la Universitat de Tolosa de Languedoc, va veure que els companys, quan es jubilaven, deixaven de ser actius i deixaven de tindre una presència social i entraven, jo diria, com diu algun article, quasi en una crisi existencial. Va dir, això no pot ser, aquest capital humà de gent boníssima no es pot perdre i, a més, tenim que mantindre'ls vius, entre cometes. Aleshores, va començar a rumiar el tema i va ser el que va fundar, uns diuen la Universitat del Temps Lliure, o la Universitat per la Tercera Edat, que va tindre el seu arranque uns anys després, però un èxit brutal, perquè en poc més de 5 anys a França es van muntar 80 universitats d'aquest estil. Això també es va desenvolupar a nivell d'Europa i al món, després, si vols, parlarem d'aquest tema. Però què va passar aquí a Catalunya? Bé, l'any 80, més o menys, ressò d'aquests fets a França, sempre Catalunya i França han estat molt relacionades, gent important de la societat i del món acadèmic barcelonès van conèixer la idea i van començar a pensar que això era un tema interessant. De fet, el 1980 es va constituir la primera aula d'extensió universitària d'Espanya, que és l'aula de Mataró, que, o sigui, que té ja una quarantena d'anys, i també es va constituir l'Associació pel Foment de la Educació per la Gent Gran, que es diu AFOPA, que és una mica, al dia d'avui, la patronal de totes les aules que es van adherir. Per la teva informació, a Catalunya hi ha, dintre d'AFOPA, quasi una cinquantena d'aules. No oblidem que les comarques de Catalunya són 41, o sigui que hi ha, però la ciutat de Barcelona té molt de més, i hi ha més de 25.000 alumnes inscrits a aquestes aules. Bé, torno a Sant Cugat. Un dels professors d'aquesta aula a Barcelona era en Lluís Puig i Tomeu, persona molt arrelada a la societat de l'època. No oblidem que el Lluís Puig i Tomeu va ser, entre altres coses, fundador del Club Muntanyenc, de l'Orquestra Sinfonia de Sant Cugat i de l'Esbart de Sant Cugat, o sigui que era una persona realment activa. Va conèixer aquest tema perquè el van convidar per ser professor a Barcelona i va dir, i per què no podem fer això a Sant Cugat? I, de fet, això va seguir aquest curs i cap a l'any 2000 es va constituir de la mà d'un... Perquè amb aquestes operacions sempre té que haver-hi algú que doni la logística i la cobertura. Gràcies al Ramon Grau i al grup Top Media, que ens van donar un suport important a la gent que en aquell moment van pensar de tirar això endavant.
0: Es van donar un espai.
1: Es van donar un espai, però es van donar recursos, es van donar logística, etc. Això es té que agrair. I de fet, amb els esdeveniments que farem el proper any, queda ben palès aquest agraïment de l'aula amb el grup Tot. Bé, a partir d'aquest moment, personalitats del món socioempresarial, perquè tota entitat d'aquest tipus necessita una empenta empresarial per contactes i moviments, van constituir la primera sessió, que va ser el maig del 2001, en què es va fer una presentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquí es té que reivindicar la figura de Sant Estrabé, que era el director general de l'època.

0: obertes a aquest món acadèmic, però després es van obrir a tota gent que tingués interès intel·lectual o vital per seguir viu, i per tant en aquest moment l'única condició que es demana a les aules en general és que tinguis més de 55 anys. No hi ha ni títols universitaris ni res. Bé, l'èxit del 2001 va ser brutal, perquè en poc menys d'un any es van apuntar quasi 200 socis. Aquí té que veure molt la mà d'en Lluís Puig i Tomeu, però també la mà de l'alcalde de l'època, Lluís Recoder, la Mercè Conesa, que la tinent d'alcaldia, que ens va ajudar també en aquest aspecte, i homes de la societat civil, com és en Josep Daniel, i altres. Van tindre una punta pràcticament d'arribar a 500 socis abans de la pandèmia, i doncs va vindre la pandèmia. La pandèmia ens va fer una mica de mal, sobretot perquè un dels aspectes que a vegades no es té present de les aules és que intentem mantindre un nivell culturalment parlant alt, però també entretingut, o sigui, no són sessions monòtones o pesades, de temes d'actualitat, però sobretot fem sociabilització de la gent. I aquí entro a respondre la segona pregunta. D'aquestes conferències, inicialment es van passar a fer seminaris, cicles, vivències. Vivències que era que, aprofitant que els dilluns els actors de teatre, no, i aquí tenim un teatre, Auditori Vila-Rassau, en aquest moment prou potent, convocaven a actors que fossin de qualsevol disciplina, i s'hi feia una espècie d'entrevista de la mà de l'Eduard Gené. I per aquí van passar el Josep Maria Pou, en Pere, el Tortell Poltrona i molta més gent que el dilluns podien aprofitar per vindre a casa nostra. D'aquí van començar a ampliar les activitats, i per exemple va ser interessantíssim, gràcies a l'ajut i el suport de Cal Gerré, o sigui, els Cabanes, el Frederic, que allí es fan tertúlies d'un grup de persones que convidem normalment gent de Sant Cugat, que explica una certa activitat, i allà s'està debatent en petit comitè, com tenen que ser les tertúlies, temes d'interès general. Però després això es va ampliar, evidentment, quasi al mateix temps que les conferències, sortides culturals, viatges. Però darrerament, des de fa 2 anys, té un èxit brutal les caminades. D'acord amb el Club Muntanyenc, no oblidem que el Lluís Puig Tomeu era membre del Club Muntanyenc, i en 3 socis que actuals, un ja és mort, en Rodríguez, però tant el Castellví com en Roca eren tots membres del Club, van ser els primers que van empènyer també l'aula. Pues amb el Club Muntanyenc tenim un acord, que ells, que són coneixedors, faltaria més, de totes les rutes possibles per caminar per Collserola o més enllà, es munten excursions de nivell mitjà, per l'edat no podem entrar a grans aventures, gaudir del nostre paisatge i de la gastronomia, perquè té que haver un dinar, però si no, la cosa no pirula.
1: Si no es fa,
0: Exacte.
1: Ara ens dèieu, vau arribar al pic de 500 socis abans de la pandèmia, actualment són uns 450.
0: Exacte.
1: Però, de fet, quan va venir el Josep a parlar abans de convidar-vos per parlar d'aquest 25è aniversari, em deies que tampoc podem créixer gaire més, perquè tenim una casuística o un problema, no? I és que a Sant Cugat no hi ha espais per fer aquestes conferències, aquestes xerrades, per a tanta gent. Clar, aquí ens falta la sala clave de la Unió.
0: Bueno, nosaltres gaudim de la sala clave amb unes condicions avantatjoses, però sempre significa un cost, perquè ahir necessita un suport tècnic, i per tant nosaltres hem de pagar, i estem molt satisfets perquè l'Ajuntament i la gent de la Unió ens ho permeten, però sí, no oblidis que la sala Unió en aquest moment, si no recordo, té un aforament de 150 socis. Com ens repartim diguem, les 32 conferències que fem al llarg de l'any, els 3 seminaris, les tertúlies, el grup de lectura, taller d'escriptura, les sortides, etcètera. L'Arxiu Nacional té una limitació, són 99 persones a la sala principal, i després una sala annexa, però la gent no vol anar a la sala annexa perquè veu la conferència a través de plasma, i ell vol viure, diguem, la realitat. El Trade Center, amb el qual també estem enormement agraïts, perquè tenim unes condicions molt avantajoses per utilitzar aquelles sales que ens permet un aforament hasta 200 i pico persones, amb un impuls important cap al poble de Sant Cugat, que millor és poc conegut. Totes les conferències que fem, un espai que ens permeti cobrir les nostres necessitats pels socis, després els fem oberts a tot el poble de Sant Cugat. És a dir, totes les 10 conferències que al llarg de l'any fem al Trade Center estan obertes al poble de Sant Cugat. I aquí aprofito i em fa

0: faig un spoiler, perquè el dia 8 de gener inaugurarem el curs 26, que és l'any del 26, sí. I tindrem com convidat el Xavier Sala i Martí, l'economista, al Trade Center.
1: No és nou, tampoc, a la programació de l'aula d'extensió universitària, Sala i Martín.
0: Jo diria que no havia vingut mai.
1: No?
0: Eh? No, no, no.
1: Juraria que sí, Pepe. Ja ho bueno, buscarem. Pues ja però potser buscarem. ho sabràs més bé tu que jo,
0: no,
1: eh?
0: Jo no el recordo, perquè jo vaig ser durant... Bueno, i segueixo sent en funció de... Jo vaig incorporar l'aula del 12 i em van incorporar i a poc temps em van nomenar responsable de la comissió de conferències.
1: Sí.
0: Almenys aquests 13 darrers anys no ha vingut.
1: Doncs dec ser jo que porto els papers molls.
0: I prou jove és el Sala Martí perquè no crec que vingui. El que sí que va vindre, ja, i parlo d'aquest grup de gent, el Jan Laporta. El Jan Laporta sí que va vindre fa molts anys a l'aula. Sí,
1: doncs sí. Ha fet aquest avançament, eh? Li deia al Josep que podíem parlar quan comencés el curs de... Tornarem a convidar, per parlar d'aquesta programació del segon trimestre ja del curs. Escolteu, és que clar, això ens podíem allargar moltíssim. Sí. Ens queden 8 minuts per arribar al final, perquè el temps, ho dèiem, és molt relatiu. I jo us he de preguntar que com teniu preparat això del 25è aniversari, perquè el desè aniversari la vau fer grossa, el 20è també es va celebrar, clar, i ara un quart de segle no pot quedar per menys, oi, Josep?
2: Així és, sí, sí.
1: Què teniu preparat per celebrar aquest quart de segle de vida?
2: Bé, la primera qüestió que ens vam plantejar, perquè està clar, una cosa que amb el 25è aniversari d'una entitat, del tipus de, que no és una empresa, una entitat feta de socis i de voluntaris, doncs està clar, donar-hi continuïtat i estabilitat és significatiu i sabem l'esforç que representa. Llavors es van plantejar de que necessàriament el 25è aniversari havia de deixar per l'esdevenir, doncs un record, però record tangible, materialitzat, que aquesta memòria estigui en algun lloc que es pugui recordar i trobar fàcilment per aquell que li calgui i tots els que continuaran l'aula els propers 25 anys almenys, doncs ens van plantejar fer diverses coses. La primera és que el 25è aniversari, per una entitat com nosaltres, ja s'han cugat, intentem que sigui entesa com una fita important, significativa, que ens permeti també obrir-nos més a tota la societat de Sant Cugat i que els socis la visquin també doncs, com una cosa pròpia. Per tant, no es tracta només de fer un logo, que l'han fet, doncs per posar 25 i ja està. No, sinó que al llarg d'aquest any volem intentar que estigui viu permanentment a base d'un recordatori de tot el que estem fent i del que s'ha fet i de totes les coses que ara nosaltres ens plantegem per donar una mica més d'entitat amb aquest aniversari.
1: Fer aquest repàs i aquest record, no?, de tot el llegat, sí. I de tota la feina que s'ha fet fins ara. L'activitat, de fet, no s'aturarà, eh? Teniu ja la programació prevista per al segon trimestre de l'any. Sí. No sé si ens podeu avançar, si fareu alguna activitat, algun acte especial, que tingueu una data allò, per fer una mica la més festeta, per entendre'ns, més enllà de tota la feina que ja es fa cada setmana des de l'aula.
2: Doncs sí, nosaltres sempre remarquem de que l'aula s'aguanta a base de que hi hagi algunes peces imprescindibles. La primera i més important, que hi hagi uns socis que l'estimin, que la visquin i que realment apreciïn i valorin el que donem o el que es fa. L'altra, doncs, hi ha d'haver que la societat de Sant Cugat, vista per les empreses, vista per la nostra administració, també es valori adequadament i ens recolzin com fins ara està fent. I, finalment, hi ha una cosa que es veu menys, però que és un grup de voluntaris que no deixin d'aparèixer per seguir espitjant i construir tots aquests continguts. Llavors, al llarg de l'any hi ha unes fites significatives que sí que volem fer. Hi haurà un dia que ens dedicarem a homenatjar els socis. I aquell dia doncs, buscarem a tots els socis que n'hi ha, i uns quants, afortunadament, per sort, doncs que van ser socis d'aquesta primera fornada que va explicar en Pepe. Doncs aquests primers encara n'hi ha, nosaltres en tenim 17 de sensats, que llavors els cridarem per homenatjar-los adequadament. Volem estar també presents amb aquest agraïment, i anirà molt d'agraïment i reconeixement doncs, a les entitats que ens han empreses i també a l'Ajuntament que ens ha ajudat. I després també una part que l'ha dit en Pepe també, que és a aquesta empresa Trade Center, però també d'altres que ens deixen espais i sales per poder fer aquestes activitats. Finalment, doncs amb tot aquest recull també homenatjarem amb aquests voluntaris, quasi 20 i tantes persones, doncs, que hi deixen temps, o hi deixem, perquè tots plegats són voluntaris, doncs, per seguir-les pixant. I finalment, amb tot això, donarem més recolzament que vinguin algunes personalitats a donar-nos aquestes xerrades i conferències que siguin destacades i siguin atractives també per tot el poble de Sant Cugat. O sigui, que vingui com avançat el Pepe aquesta inauguració del dia 8 amb un senyor Sala Martín, doncs avui en dia doncs no es prodigue tant en un lloc com... I nosaltres hem tingut la sort de poder-lo convocar i que ens ha atès perfectament per arribar. I d'altres que n'anirem portant també.
1: Molt revés, estarem atents a aquest calendari d'activitats, més enllà de la programació del primer trimestre. Breument, abans d'acabar, perquè ens queden 3 minutets, quins són els reptes que té l'Aula d'Extensió Universitària a partir d'ara, no?, per seguir sumant tots aquests anys de continuïtat que li queden?
2: Bueno, la qüestió de la continuïtat de l'aula, com dic, està en mans sempre de tota la vida que li vulguem donar als socis, que són els que el leitmotiv de per què existim. Si això és així, l'aula està sòlida, està estable, i a més amb unes programacions que anem fent, que notem un atractiu també creixent de moltes de les persones conferenciants que sí que els agrada de vindre a Sant Cugat i cridats per l'aula. És a dir, tot això, i si som capaços també d'anar donant un programa d'activitats atractiu, que és el que fa que es cride, doncs la continuïtat i el futur de l'aula, creiem, francament, estem contents de que és un futur segur, esplèndid i prometedor.
1: Té molt bon estat de salut, eh?
2: Sí.
1: Escolteu, jo ja sé que sou molt socis i que falta espai per encabir-los a tots, però què li diríeu a les persones que encara potser no coneixen l'aula o que no en són socis o que podrien estar interessades en formar-ne part?
2: Hi ha un seguit d'activitats que tothom ha de tindre al cap de que poden veure's, practicar-se, tastar-se i veure si això els convé o no els convé, si els agrada o no els agrada. Hi ha tal varietat d'activitats que no és una monografia de que un li agradi només una qüestió, sinó que hi trobarà segur coses que li agradaran i podrà triar entre elles. Com s'ha avançat, doncs, des de les conferències fins a les sortides, fins a les excursions, fins a les tertúlies, fins a tota aquesta activitat que agrupa, que socialitza a tota la gent, doncs segur que hi trobaran algunes que els hi encantaran.
1: Doncs tothom convidadíssim a consultar la programació de l'Aula d'Extensió Universitària. Està tota la seva web, també ho tenim tota la gent d'aquesta casa, amb aquest spoiler que ens ha fet el Pepe Matinero del Sala Martín de cara al 8 de gener. O sigui, res, acabem Reis i ja us poseu a fer feina amb aquesta conferència. Escolteu, doncs, l'any que ve, festa grossa per aquests 25 anys, que en puguem celebrar moltíssims més, i convidats a aquesta casa, si voleu, a explicar en detall aquesta primera programació que tenim del curs el pròxim trimestre i a parlar amb algun dels conferenciants, si així s'hi avenen. Pepe, Josep, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos com serà aquest 25è aniversari i fer aquest repàs històric que ens ha fet el Pepe dels orígens de tot plegat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana dediquem el like de la revista Valors a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes en què parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social, tot plegat amb el relat dels seus protagonistes i acompanyats d'il·lustracions del pintor de l'Urgell, Perico Pastor. Nosaltres avui en parlem amb el mateix Jaume Funes. Jaume, benvingut, com està?
3: Perfecte, dintre del cansanci normal de totes les persones, però bé.
2: Crec que és la millor resposta que ens han donat en les últimes setmanes, eh? Escolti, si està cansat és perquè fa moltes coses, com per exemple aquest llibre. Justament el curs passat feia 20 anys l'escola Llindar. Per què és important que existeixin centres com aquest?
3: És important per dos aspectes diferents. Un, per recordar que el sistema educatiu reglat, normal, general, genera masses dificultats i s'hauria de pensar una mica, és a dir, que hem de canviar en sèrio també el sistema pensant en l'enorme diversitat d'adolescències que passen per ell. I, per una altra banda, és important per recordar que no val qualsevol didàctica, qualsevol pedagogia, que la societat no pot pensar que ja s'apanyaran, ja creixeran, ja trobaran feina repartint pizzas, sinó que ha de pensar en sèrio com construeix problemes en les vides en funció de com les mirem, de com les escoltem, de si transmetem la idea de dir, en qualsevol cas pots continuar aprenent, pots arribar amb l'ajuda i amb el suport que calgui a imaginar-te d'una altra manera.
2: M'ha agradat molt això que ha dit, que a vegades les coses depenen de com mirem o com escoltem. No sé si a vegades ens equivoquem en aquest sentit quan mirem els joves, si els jutgem massa o els prejutgem massa.
3: És que, clar, vivim una societat molt obsessionada amb el diagnòstic, eh? És a dir, tot ha de tenir una etiqueta, tot ha de tenir una causa, i a més ha d'existir un remei reglat, i sempre tenim el mateix. Acabem construint un protocol i acabem muntant un taller que els adolescents ho diguin. En realitat, hauríem d'assumir molt clarament, primer, que la vida és complexa, les persones són complexes, i el món en què vivim, tan divers, tan barrejat, tan injust, tan complexa, no genera exactament subjectes amb etiqueta, sinó persones amb possibilitats o no, capacitats o no, de gestionar aquest món, d'adaptar-se a aquest món. I les grans desigualtats, pues, en definitiva, són desigualtats econòmiques, desigualtats d'origen, possibilitats familiars, infàncies d'una manera o d'una altra, i que això requereix que pensem en sèrio, com a mínim, com compartir pensar els desastres que generen, i per sol noves oportunitats vol dir almenys d'una altra manera veure si aquest noi o aquesta noia pot imaginar-se, pot compensar, pot recuperar les ganes d'aprendre. Però a més hauríem de pensar com no generar-les, eh? O sigui, aquesta societat que classifica, segrega, margina, òbviament genera la idea de l'aspecte més dur de jo no puc ser un subjecte estimat i no podré estimar, fins al subjecte que arriba a la conclusió no serveixo per estudiar, no val la pena que ho intenti.
2: Que, de fet, aquestes etiquetes que deia que acostumem a penjar condicionen moltíssim, no? Siguin més o menys certes.
3: Per això el títol. O sigui, la primera sensació que tenen els nois i noies quan arriben a una escola d'aquestes similar al Llindar, la primera sensació és importo algú. I la segona sensació, d'entrada, no m'etiqueten, d'entrada em deixen expressar-me, valorar. I a més a més, tenim una dosis de paciència suficient com per no entrar en el debat en el que arriben molts d'ells, especialment els nois, també les noies. Ja m'han expulsat de tot arreu, aquí tampoc m'aguantareu gaire temps. Llavors reben la resposta de dir no, mentre no faig alguna cosa impossible, nosaltres continuarem intentant que tu pots trobar un lloc en aquest lloc, en aquesta situació, en aquesta escola.
2: Mm-hmm. Què vol dir, Jaume, acompanyar educativament? Com s'ha de fer això?
3: companyia és una paraula que en realitat ve del llatí, que és compartir el pan, en llatí es diu companis. Acompanyar vol dir caminar al costat d'ell i no pretendre teledirigir la vida d'un altre, sinó caminar al costat disponible per quan necessita ajuda, quan necessita suport, quan necessita el pa, posant-li un límit per dir no, aquí no podem tirar, no, jo no et deixo tirar per aquí, perquè camí, perquè va a l'abisme, i alhora quan es nota cansat val una empenta i descobrir, mira, encara hi ha un horitzó, encara surt el sol, però acompanyar és això, està disponible un temps, en el cas dels adolescents, si més no, 4, 5, 6 primaveres, aguantant, perquè finalment acabi trobant una certa serenor a la seva vida i acabi trobant la idea de que una fita, un horitzó que val la pena tenir.
2: Mm-hmm. Estem parlant, ens estem centrant molt en els joves, en l'alumnat com a tal, però com podem cuidar el professorat?
3: De fet, una part d'aquest malestar educatiu és el malestar docent. Perdó, dies enrere sortia l'anèsim informe Talis, després de PISA acaba sortint informes sobre el professorat, fet també per l'OCDE, bueno, que té les seves idees, els seus elements, però aquest informe recordava que pel professorat, especialment a Catalunya, la part més complexa és com gestionar la diversitat. Ho dic d'una altra manera, de com dedicar-se a ensenyar educant o educar ensenyant a personatges que no estan previstos en el currículum, en el que una aula és un conjunt de mosaics de diversitat, i aquest malestar d'un professorat que per una banda ha patit les retallades, ha patit la pandèmia, però després pateix la vivència i què dimonis espera de mi la societat. La part del professorat que vol, d'alguna manera, fer bé dignament la seva professió, i alguna part, malauradament, com totes les professions que no, però la part que vol dignificar la seva professió té la sensació que no entenent la seva vivència, entre les quals una part del malestar no podem oblidar, una part del malestar és no poder arribar a donar aquests nois i noies allò que comprova que necessitarien, però que en l'esquema en el que està no és possible fer, que comprova que li acabaran avaluant si aprèn el sistema d'equacions, però no l'acabaran valorant si aquest noi o noia ha comprovat que la vida l'explotarà una mica menys si sap matemàtiques i sap calcular.
2: Que precisament ara que parla d'aquest informe Talis, no?, que avalua una mica això, aquest benestar o no dels docents, alguns em deien l'altre dia que hi ha un cert desencant en l'ambient, no?, del professorat, de la sensació de no arribar a tot o de destinar massa hores a planificar, a programar, però no a poder aplicar certes metodologies o poder tirar endavant, com això que deia vostè, no?, de potser no poder destinar prou temps a acompanyar realment, que és en el que estàvem posant abans l'accent.
3: Ja dic, en el professorat hi ha tot, hi ha gent meravellosa que treballa molt bé i hi ha persones que objectivament no haurien d'estar en aquesta professió, i es veu molt quan alguns d'aquests professors enfadats firmen articles i companyia, sempre posen una altra professió, escriptor, músic i professor, mentre que els bons d'alguna manera accepten, jo sóc un profe, un mestre, una persona que intenta construir un context en el qual l'alumne senti que val la pena saber, val la pena descobrir què és el que no sap. Com hauríem de fer? Primer s'haurien d'aclarir què dimonis esperen de l'escola, i aquí tornen a totes les discussions sobre des de la comprensió lectora fins a la competència matemàtica que estan de moda aquests dies. Què esperem? En segon lloc, si veritablement acceptem que l'escola és un lloc que mitjançant el saber volem que siguin persones, però volem que siguin persones que aprenguin a conviure i que tinguin alguna idea de la societat. Aquest professorat també necessita sortir del gran desconcert de com s'ensenya en el món del ChatGPT, és a dir, com s'ensenya en aquest univers en el que la clau ja no és la transmissió del coneixement, sinó l'estimulació per tenir ganes de buscar i saber com buscar el coneixement i com integrar en la vida aquest coneixement quan ha arribat amb una intel·ligència que li donarà les solucions i que probablement ja les acceptarà sense haver discutit més, sense haver pensat més. O sigui, com veritablement demanem i ajudem aquest projecte perquè trobi, com sempre ha fet, lluitar per descobrir la didàctica, la metodologia, les formes d'ocupar-se d'això. I dintre d'això, com ajudem a que el progrés sigui una persona que no està conforme en el món en el qual està i que ajuda l'alumne a descobrir que el món en el qual viu pot ser diferent, que pot imaginar-lo diferent, i per tant que sigui el que ha estat sempre un bon educador, una persona inconformista amb el món injust en el qual viuen el seu alumnat, i que diguin el que diguin els de Vox i companyia, la seva funció és ajudar-la a descobrir que pot imaginar un món diferent.
2: Sempre és un plaer tenir una excusa per compartir uns minuts amb Jaume Funes i reflexionar sobre el sistema educatiu, sobre les oportunitats, sobre el fet d'acompanyar els joves o sobre el professorat, com hem fet també al final d'aquesta conversa. L'excusa d'avui, Jaume, ha estat Mirades que construeixen esperança, aquest llibre emmarcat en el 20è aniversari del Llindar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem ben aviat.
3: Un plaer.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Obrim per vacances.

0: Fins a la Societat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó, al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna, ballant i fent acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no la més adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no? que tu tries, a les bones i a les males, a les verdes i a les madures. Faci sol o plogui, com és el cas. Sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa L'Obert per Vacances i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema majúscules, Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta, taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui, us passa això. Però, Núria,
0: i tant.
1: A nivell històric,
0: sí.
1: Quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere,
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí,
0: no,
1: mira, tornem cap a...
0: No, en sèrio?
1: sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. Mm-hmm. I, malauradament, encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que, mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornar al seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, va tornar a temps. Sí,
0: és de pel·lícula, això.
1: Això és de segur, si no se n'ha fet, estic segur que en comptes d'inventar coses noves s'ha de tenir moltes històries per poder passar a la pantalla.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, exacte. Però pensa que finalment va tornar a temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant. A les 10 tindrem, doncs, això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, goita, no m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire, també, i també, amb el ventilador a vegades, i que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Vinga, salut. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part ja del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant? Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dòctips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelut de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat, i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler, des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Como no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 9:15 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder de l'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols en va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Pues sí. Escolta, una abraçada al Josep Maria, també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola,
0: hola. Des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern és amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per l'eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També, al mateix temps, incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir, sobretot, la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers del voltant de la Seuella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic. I finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que es l'ofereix avui 1 a 1 a Ràdio Lleida i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I en concret estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fullet que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
0: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
9: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor, per mi la sensació és que ja en portem 15, i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
0: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
9: Fins demà.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, Pla Alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de 1 a 1 Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
6: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
12: I ara?
6: per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa. Quan parlem de Pla Alfa, doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com a gestionar el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
12: Efectivament. Bé, en primer lloc, per a totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
6: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
12: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere. I, per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, mal, en moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, val, que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val, l'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com a Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè, com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere. Llavors, és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals, doncs, intentar reduir aquest factor de risc, que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I, per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs, el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
6: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica Correcte. Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
12: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris, val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim un sèrie de factors tècnics, val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya, val? És un factor que nosaltres diem tenim en compte. Per una altra, el nivell de el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera. Val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recopilatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. amb tots aquests factors, doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals, val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria un nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? O sigui, prenent especial atenció a la inspecció de la verificació de columnes de fum, sigui per la inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem a nivell 2 i prenem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, a la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre. Val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres

0: recinte i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val, per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem doncs, en aquests massissos, sobretot a controlar doncs, que no entri en ciutadans per tal doncs, del que hem comentat abans, de garantir de que, o evitar diguem, que es pugui produir un atrapament en cas de que es doni una ignició en aquests espais.
1: Ja veiem que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar,
0: evidentment, sí.
1: Si em permet, Joan, només. Ja ho has mig comentat quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
0: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos d'agents rurals, en base en aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió i evolució del risc i el territori en concret. Val? És a dir, avui, per exemple, estem durant el matí s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val, per tal d'això de dia a dia doncs, anar publicant doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
1: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
0: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment que fa que, per posar un exemple, que en una tarda que no es preveia doncs acaba caient un ruixat en una zona X i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent i, per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val, per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
1: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
0: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè no, la prevenció, diguem, és part dels cossos, de la feina dels cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
2: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAU Lleida Ràdio.
1: A vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora i principalment, però, en una manifestació

0: Tot de foc que trobem arreu de Catalunya, als Valls de Diables.
1: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
2: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per doncs solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem, doncs bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de castell de focs. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
1: Dins d'aquest univers festiu, els Valls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
2: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables, hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
1: Però darrere dels Valls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual estès sobretot al Camp de Tarragona.
2: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasi amb la participació de quantes més persones millor, és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
1: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
2: La paraula correfoc s'inventa a Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que hi intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etcètera, en molts indrets de Catalunya es va estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
1: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
0: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, a l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
4: Bon dia.
3: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
4: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Mm. Això es va perdre, però en motiu del tercer centenari de la parròquia, l'any 83, es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes, a imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. Uh-huh. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vàrem fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens se va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan ens feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
3: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
4: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures. Uh-huh. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, uh-huh, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que salen les anxoves. Ens venen en una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
3: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
4: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
3: Uh-huh. I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
4: Mira, tot va començar de qui li va sortir la idea i varen demanar amb un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Uh-huh. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes, i després i això havien de fer-ho les dones dels pescadors, que en aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles, i sí, ja varen formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em varen demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. Uh-huh. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
3: Uh-huh. Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta,
4: sí,
3: catifa.
4: Sí.
3: I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
4: Al principi no. Al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Doncs fem una que sigui, estil mironià, no? I d'altres vegades érem nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs en vàrem fent una dedicada a la tonyina.
5: Estic mirant, ara, mireu, homenatge esbellesa. Busqueu, que catifes de sal de l'Escala són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any, i a vegades combinades amb flors, fins i tot, no?
4: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal, més aviat per provar-ho. I quan vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals, o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys, hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes platges, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
3: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí
4: sí,
3: barrejant tot de materials.
4: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
3: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar qui balla?
4: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la Via Catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats aproximadament, també depèn del gruix que hi posa. Jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
3: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
4: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
3: Clar.
4: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica. Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu, quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
5: Queda com a tridimensional, veritat?
4: Sí,
5: és la de la sirena, la de la sirena i la gavina.
4: Sí, ja l'has vist, la de la sirena.
5: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
4: Sí. I llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigui la primera, ens va quedar molt bé.
3: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
4: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
3: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
4: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, la 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs de fer l'exposició aquesta, i vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa. I en molts anys hem posat dues fotografies. La catifa vista des de dalt, o des de, per exemple, la, com se'n diu, la finestra de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs, ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol i vaig demanar, vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25 especialment joves, que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
3: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
4: de
3: catifes
4: sí,
3: de sal.
4: De moment sí,
3: doncs, Núria, ja veus que tenim aquí una tradició de catifes de sal
5: Xulíssima.
3: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
4: Esteu Xulíssima. Convidats a venir a veure-ho.
6: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
6: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
13: Bé, i què voleu fer aquests dies?
14: Anar a una piscina caribenya.
15: Dormir en un hotel del Far West.
16: Volar a llums d'un drac.
13: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de
0: la
1: nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: Sí. La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs, estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Mm. Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no. Un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla des d'aquí. Doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca. Així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui es diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase... Ai, hola! Hem de quedar per fer un cafè.
1: I que més fa el cafè, o que queda fred.
0: molt bé. Sí. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això entenc perfectament això que comentes, eh? O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia. Em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Diego, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat. Però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga, Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats, l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs, és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que
1: sí. Més podem desitjar?
0: Clar que
1: sí. I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne algun?
1: Me l'estan enviant a les 11. Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs, que l'amistat són aquelles, doncs, que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurronyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Molt bé. Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a Premià. Ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat? I a vegades no l'entenem, però simplement la vivim coincidim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això, perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, als amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts doncs és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen doncs per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir doncs coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament doncs continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat doncs sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i a lo millor potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estic com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar aquí, pues, què ha fallat, no? qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que vull que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-vos tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ell ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
8: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
9: Bon dia.
8: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
9: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava. És dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
8: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o es tirar la corda.
9: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem, i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, només per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
9: Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
8: sí,
9: que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-li trencar-lo, amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no els hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caia al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
8: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
9: Tot això encara ho fem. Bueno, Budabou no ho faig. És a dir, Budabou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
8: És més difícil, però...
9: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
8: O que els ous fan cars.
9: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allí tens un fotiment d'ous allà a terra, que no és el cas. I el que té més recapte que quan hem acabat d'això, sempre s'hi posen els papes i les mames, és a l'estirar la corda.
8: Un any es va trencar aquesta corda?
9: Més d'un. Més d'un.
8: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
9: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens. Feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que hi havia massa gent. i molta gent doncs fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
8: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
9: Sí. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar o que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure. No tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalla se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Pescar un tubo un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, a jugar amb una rodona, escombres posades de cap per avall. 5 persones amb una rodona i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però, esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
8: Te les empasques tu, però? O són jocs que ja es feien?
9: Algun l'he vist per ahí, algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
8: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes, perquè, Núria, el Jordi, sí, ha plantat un joc de bitlles, sí, just aquí al davant nostre, on som. Ara després farà el Jordi una tirada, que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar-hi també el micro, perquè el so del bitllot,
10: ah, sí,
8: tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
9: Reconeix.
10: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
9: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
10: Jo trobo gran, això,
8: eh? I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot, que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
8: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
9: No. És que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil el que premia o que puntua més, és deixar-ne una de dreta.
10: Ah.
9: És dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixar una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
10: I el bitllot és el que seria la bola, eh? L'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
9: I que no és una bola... I que, per tant, ha d'anar per dalt, no pot anar per terra.
10: No va arrossant el terra, eh? Va tirar de l'aire.
9: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50.000 coses. Ha de tirar per dalt.
10: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
9: No.
10: Perill.
9: Té una lògica, no?
10: Sí, sí.
8: Escolta, Jordi, i què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
9: La punteria. Sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És a dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria, sí.
8: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
9: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i juga, amb la quantitat de gent que juga, quedar no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
8: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a sí. Villes Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Villes.
9: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Villes a la neu.
8: Villes a la neu?
9: Villes a la neu,
10: ostres,
9: sí.
10: Que xulo.
9: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars esportives a la platja. Les Villes a la platja també són més o menys com a la neu, és a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
8: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de Villes Catalanes?
9: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i li deia jo no hi arribo i s'enfadava i, bueno, això ja passa. Això ja passa, però, doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en faig és caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
8: Si aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol, la pista, que es jugarà a Villes Catalanes.
9: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
8: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera,
10: així,
8: a veure...
10: I així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
8: Ah, exacte.
10: I així
8: sí,
10: serà xulo,
8: Jordi,
10: eh?
8: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
9: Bueno, de res, i encantat... Sempre disposat.
8: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les Villes o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs, amb aquest soc tan característic de les Villes quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
10: Doncs deixem el que us acomiada ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals a catalans i jugador també, entre d'altres, de Villes Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
8: Que vagi molt bé, una abraçada.
10: A punt per aquest so, trencador de les Villes.
8: Mira,
10: s'arriba,
8: doncs,
10: Jolín, Jolín!
8: T'he de dir, Núria, que sí. El Jordi ha tirat tres bitllots... I escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
10: No s'ha sentit res.
8: No n'ha tombat cap.
10: Què
8: a veure,
10: dius ara?
8: Torna a provar.
10: Vinga, va, tornem-hi.
8: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
10: Estem agafats.
8: Apunta bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
10: Ostres!
8: Escolta, Jordi, per fer la demostració, tomba-la.
10: Vine al davant i trenca'l.
8: Ara sí. Vinga, ja han caigut.
10: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
8: Que vagi molt bé. Adéu.
10: Vinga, i seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas, Jesús Carruesco.
11: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
12: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carrasco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
13: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
12: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
13: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses,

0: el que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva, de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, avui dia, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim. És a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
1: Mm-hmm. Per aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
0: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa els déus ens transmetien, algun signe, evidentment, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És a dir, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat. Mm.
1: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
0: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen, no?, o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment, doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Mm-hmm. Llavors, doncs, això és el més usual.
1: El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí, o fins i tot s'aparellen.
0: Ah, exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
1: Això és l'habitual.
0: Això és el més habitual, en general. Mm-hmm. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el Sol i la Lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món al seu ordre normal.
1: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
0: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica, doncs, com es va construir l'imperi persa i, finalment, doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona. Sabem que va ser exactament, doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
1: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
0: Exacte, realment. Ara, vull dir, tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim, doncs, això també que ens servís per nosaltres, doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si, no?, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
1: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, Creu que es generaran mites, noves...

0: creences, no sé, supersticions, què creu que pot passar?
1: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van, diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs les reaccions... per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, en fi, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també, a vegades, supersticions o... en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
0: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
1: Bé, una cosa molt bàsica i que estaria bé que seguim, doncs, allò, doncs, mantenint, és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos, no? Tant si creiem que hi ha, doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no... D'alguna manera, el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar, doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa, doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només, doncs, estem reduïts a mirar-ho i a admirar-ho, doncs, bé, justament, doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs, que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i, per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
0: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
4: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mareja en el viatge, no?
8: Gerard Estabanell, educador caní.
7: A vegades no es maregen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va, i llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es maregi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mareja. Va, llavors hem de treballar que es calmi, i si es mareja, això ja és una altra història a part.
9: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
10: Nacho Mediavilla, veterinari.
9: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
7: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què haureu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
4: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
9: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi, que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
11: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi han que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
9: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
12: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
3: Escoltem una miqueta?
12: Sí.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa sí. i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc lo de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. O sigui, marejava el títol, dic aquest títol del festival no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa, no sé si 3 o 4 dies, i fins a, crec que, sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet al tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
2: Es mata.
1: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs, no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Berà i dels pobles dels municipis del voltant doncs, puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs molt diuen bé. A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, ho tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé. Doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà. L'hem fet avui, però algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt bé.
1: Sí. El cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
1: Fins demà. Adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja escolteu.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la
1: brossa. Sí, sí, sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, eh? Ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no, no ho vull, sí. Però jo no ho vull entendre, això. Jo no, no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o una altra. Però és que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar o no treballar de cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer la cloenda del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys
1: a tots.
0: Salut,
1: bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, estar a cavall entre juliol i agost i, per tant, s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat. També a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a lloms d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: El comerç local de Sant Cugat tanca una de les campanyes més importants de l'any, la de Nadal. Avui parlarem amb representants de Sant Cugat Comerç per fer balanç de com ha funcionat les vendes, les iniciatives impulsades i l'afluència de clients. També sabrem com es presenta la campanya de rebaixes d'hivern. I per això ens acompanya l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia, Adela.
1: Hola, bon dia.
0: I el Carlos Díaz, que és responsable de Telpar Sant Cugat. Carlos, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem per la campanya de Nadal, fem una mica de valoració. Quin és el balanç general que feu d'aquesta campanya des de Sant Cugat Comerç, Adela?
1: Doncs a veure, des de Sant Cugat Comerç, aquesta vegada hem volgut crear ambient i records i vincles a la ciutat. I és per això que vam crear el Cugatet, el nostre personatge, que ha sigut la primera vegada que ha aparegut. I la veritat és que estem molt contents dels resultats. En general, de tota la campanya, però sobretot del Cugatet. Ha sigut un personatge que ens donava una miqueta de por, perquè, clar, quan crees un personatge, potser funciona o potser només funciona al teu cap. I quan surt al carrer dius, ostres, no el coneix ningú. Però la veritat és que jo, sobretot, he tingut una grata sorpresa, perquè quan anava a la cantada de Nadales amb els nens, o al trenet, que també ha pujat al trenet, doncs el cridaven pel seu nom. O sigui, ràpidament se l'han fet seu, l'han reconegut, i això, de veritat, és que ens ha fet molta il·lusió. Hem complert l'objectiu, que era això, crear un vincle i que quedi en el record de la gent, i fins i tot pares que m'he trobat pel carrer i m'han dit, escolta, m'hauria d'anar a tal lloc, o també ens agradaria que estigués a l'altre. Llavors això ens anima l'any vinent a que torni a aparèixer i que estigui per més llocs. O sigui que en realitat la nostra campanya de Nadal ha sigut sobretot el Cugatet. Hem tingut també el tema del calendari d'advent, vam tenir la taula dels somnis, se'ns va mullar una miqueta, perquè amb les pluges
0: el temps tampoc no ha acompanyat gaire, no?
1: No ha acompanyat gaire, ni a les vendes, ni a la nostra campanya. Però, bueno, amb tot això, el balanç és positiu.
0: El balanç és positiu per aquest esforç que suposava crear aquest ambient que tu comentes, Adela, però a nivell de vendes
1: això ja està més complicat.
0: És una altra història, no?
1: Sí, és una altra història diferent. O sigui, la pluja jo crec que ha afectat molt. Quan plou la gent no surt al carrer, i si no surten al carrer costa molt més que comprin el comerç local, sobretot. També ha coincidit que abans ho parlàvem amb el tema de que els festius han caigut en dates que la gent també s'ha agafat ponts, i entre unes coses i altres doncs, ha estat un Nadal complicat. A veure, com sempre, hi ha comerços que els hi ha anat molt bé, i hi ha comerços doncs, que ho han passat més malament. L'important, al final, és que el comerç continuï, que superi aquests entrebancs que a vegades et trobes, com això de la pluja, i que tirem endavant i que continuem. Però és veritat que, clar, és una oportunitat, perquè és la campanya més gran de tot l'any, i si perds aquestes vendes, quedes una miqueta tocat. Això és així.
0: Hi ha hagut, però, algun sector que ha funcionat especialment bé durant aquestes festes?
1: Com sempre, alimentació. O sigui, alimentació i restauració està a tope durant aquests dies. Jo, des de la nostra oficina, sortia, que tinc al costat un comerç d'alimentació associat, i hi havia unes cues que arribaven al carrer i donaven volta. I dic, mare de Déu. Clar, després ja tenim, doncs, això, moda i complements, un altre tema d'activitat que costa una miqueta més, perquè hi ha també molta competència online, ja tot afecta.
0: Hi havia, que de fet ja ens va acompanyar el Carlos a l'última sessió que vam fer, perquè hi havia, doncs, una proposta que fèieu des de Telpark, no?, per facilitar la mobilitat. Correcte. I la comoditat també per als compradors i els clients de...
2: Sí, nosaltres participàvem i col·laboràvem amb un pla de descompte que vam regalar 1.000 vales a l'associació de Sant Cugat Comerç i 1.000 vales a l'associació del gremi de restauració. Aquest any ha funcionat millor que l'any passat.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Hi ha hagut un 75% d'autorització d'aquests vales, i tenia una particularitat, aquests vales, que era que podies participar en un sorteig d'un abonament multiparking. Això vol dir que pots aparcar els 5 aparcaments que tenim a Sant Cugat de franc, i avui farem el sorteig. Avui farem el sorteig i després amb Adela, que és la mà innocent, ja difondrem el nombre del guanyador. I també aprofitar de que sí que és veritat que entre les pluges, els dies de festa, ha afectat el comerç, i si ha fet el comerç, l'ha fet a nosaltres, però nosaltres sí que hem notat que hem anat una mica millor en què hagués plogut. Ha anat millor, perquè la gent ha agafat el cotxe i ha aparcat. Clar, després ja ha anat on ha anat.
0: O sigui que una cosa no tenia a veure amb l'altra, és a dir, el tema de l'aparcament...
2: No, el que sí que afecta són els dies de festa. Clar, si hi ha 4 dies de festa, pues la gent marxa, i sobretot marxarà a la neu i aprofita aquest temps. Però bueno, nosaltres estem contents i sobretot estem molt contents de col·laborar amb aquestes cosetes importants, per tant per l'associació com per nosaltres, perquè és una manera d'activar i d'ajudar que la gent vingui a comprar aquí a Sant Cugat.
0: Uh-huh. Adela, a banda del temps, ara volies afegir alguna cosa?
1: Sí, no, només volia agrair a Telparc aquestes promocions que fa, perquè realment el comerç ajuda molt, sobretot, com ell diu, aquest any que ha plogut, el que la gent pugui arribar al centre, aparcar fàcil i arribar als comerços, és un mes a més, que és gràcies a ells. I llavors era només agrair-los això.
2: Gràcies.
1: Tenir aquest detall de col·laborar amb nosaltres.
0: Deia que, a banda del temps que has comentat, la pluja, el fet que el calendari doncs no afavorís gaire que la gent es quedés per aquí, per la ciutat, i marxés a fora aprofitant ponts, heu trobat alguna altra dificultat al llarg de la campanya que haguéssiu hagut de sortejar?
1: Ostres.
0: No et sona.
1: Jo crec que són prou dificultats totes aquestes.
0: Bueno, són dues dificultats, la del temps i la del calendari.
1: Jo crec que el tema està en que la gent ja no compra tant passeja pel carrer i vaig i compro, tant de sobte. La gent s'ho pensa molt més.
0: S'organitza, vols dir?
1: S'organitza, s'ho pensa, mira per tot arreu. Bueno, a vegades ens hem trobat que van a una botiga, es proven una peça de roba i després, davant de la dependenta, li diuen: ah, doncs espera un moment, que miro internet a veure què costa la mateixa. Ah, doncs mira, costa un euro menys, ho compro a internet. Clar, hi ha coses que són entrebancs importants pel comerç local. O sigui, has de valorar aquesta persona que t'està atenent, aquesta persona que t'ha donat diverses peces perquè te les provis. Això, si no ho valorem, al final desapareixerà el comerç del centre. No ens adonem, però a poc farem que això passi i després no tindrem la ciutat que ara tenim. Ens ho hem també de replantejar. Jo dic més que res per això, et comenten molts comerciants, doncs això, coses que passen, no? Es proven roba, es proven sabates, uh-huh, i després se les compren online, escolta'm. La diferència tampoc és... Dic, bueno, fa poc comentava jo que vaig comprar una estufa per la nostra oficina i així, per tafanejar una miqueta, vaig pensar: a veure què costa en una gran plataforma online que tots coneixem. Doncs l'estufa la vaig comprar al carrer Santa Maria, a l'Activa Vila.
0: Sí.
1: I era més econòmica que a la plataforma que havia trobat a l'internet que tots coneixem. Llavors, a vegades donem per fet que aquestes plataformes ens donen el millor preu i que tot està genial, i no és així. O sigui, hem de valorar això, el comerç que tenim al costat de casa quan baixem. I aquestes són, doncs, una miqueta també de pegues que trobem i que dificulten el poder sobreviure.
0: Aquestes ja fa un temps, no?, que les aneu intentant sortejar.
1: Exacte.
0: Com podeu.
1: Precisament aquest personatge que hem creat era perquè la gent visqués una miqueta més al carrer, interactués amb aquest personatge, crear com una miqueta, doncs, això de relació entre el personatge, el ciutadà, el comerciant, i intentar doncs, atreure la gent doncs, a entrar als comerços, a trobar-se amb aquest personatge. Crec que per ser la primera vegada ha funcionat bé, ho continuarem fent, però també des dels comerços han d'apostar més per oferir experiències al client. Si el client no troba experiències atractives als comerços, no troba la diferència entre comprar en un comerç i comprar online i només mira el preu. Llavors, també, doncs, ja que estic aquí, aprofito per això, per dir-li als comerciants que es posin les piles, alguns ja se les posen, però d'altres se les han de posar precisament per això, per oferir coses que no trobaran mai online, i aquí és on ens hem de diferenciar. No hi ha una altra.
0: Tanquem la campanya de Nadal. Anem a la campanya de rebaixes, que ja està en marxa.
1: Sí. Perquè
0: això arriba de seguida que s'acaben les festes. Com es presenten?
1: Doncs a veure, la campanya de rebaixes és una segona oportunitat important pel comerç local, i clar, si les vendes no han estat tan grans com esperàvem, indudablement tenim un ventall de possibilitats de trobar coses que ens agradin als carrers i, per tant, bueno, als comerços. I, per tant, és un bon moment perquè la gent surti a comprar. Espero que quan acabi la campanya de rebaixes, quan pregunti, que em diguin que la cosa ha anat una miqueta millor, perquè al final és això, entre la campanya de Nadal i rebaixes són dues campanyes molt importants perquè el comerç pugui sobreviure i continuar endavant. No sabem encara com anirà. De moment el temps ens acompanya, que això ja...
0: Per tant, les expectatives o no... És difícil.
1: És complicat. És complicat saber-ho perquè abans, això també ho parlem amb molts comerciants, tu podies saber quin dia vendries més, com aniria... Ho podies valorar, però ara anem molt perduts. O sigui, ara potser un dilluns tens moltes més vendes que un dissabte, quan abans eren sempre els dissabtes i els divendres quan més vendes tenies, i tampoc sabem això, com respondrà la gent, si sortiran al carrer i vindran a comprar o no les veurem. És que és molt complicat ara poder saber-ho.
0: Uh-huh. Per aquestes rebaixes també compteu amb la col·laboració de Telparc. No?
1: Doncs sí.
0: També feu rebaixes, Carlos?
2: Sí, sí. Fem una col·laboració també. També per incentivar a la gent que vingui a comprar aquí a Sant Cugat, a les tendes del comerç, que és una rebaixa del nostre producte Multipass, que està a la nostra app. La nostra app a Telparc hi ha un apartat que és Multipass i és un producte que consta de packs, packs d'usos, de 5 usos, de 10 usos i de 20 usos. I posaré un exemple, que ara a Quatre Cantons tenim un preu ara de comprant el pack de 20 passis que surt a 1,49 € cada passi de 12 hores d'aparcament. O sigui, 12 hores per 1,49 €. Això volem... O sigui, traiem aquestes campanyes en col·laboració, com he dit abans, de l'associació, per fomentar i motivar i ajudar la gent, que ja s'ha gastat bastant diners al Nadal. Ara que ve gener, que sempre és la costa de gener, pues ajudem i baixem aquí als preus, perquè ajuda també al comerç i sobretot a la mobilitat de la ciutat.
0: I només es pot fer a través de l'app?
2: Sí, sí. Vam començar aquestes rebaixes el 7 de gener i duraran fins al 31 de... fins al 31 de gener. I té una altra novetat, que el que tingui cotxe elèctric i compri un pack de Multipass té un 30% de descompte a la càrrega del cotxe. I tindrà aquest 30 fins al 30 de juny. O sigui, que també ajudem a ser més sostenibles aquí a la ciutat, fent descomptes per carregar el cotxe.
0: Més facilitats de part de Telparc. Adela, hi ha alguna acció especial en aquesta campanya de rebaixes que pugueu fer per incentivar les compres durant aquest període?
1: No teniu
0: res previst.
1: Nosaltres ens vam volcar molt a la campanya nadalenca i ara les rebaixes, descansem una miqueta i només esperem això, que quan passi aquesta campanya parlarem amb els comerciants i mirarem a veure què tal ha anat. Després sí que ja seguidament ja estem preparant la campanya del Forestox, que serà el febrer o el març. Demà tenim junta i es decidirà la data. I ara per rebaixes no tenim res.
0: Per febrer o març, el Forestox?
1: Sí, Forestox d'hivern. Serà a finals de febrer o principis de març.
0: Mm-hmm. Des de l'entitat, quins consells doneu als clients a l'hora de comprar durant aquest període de descomptes i rebaixes?
1: Bueno, jo crec que els clients ja saben bastant el que han de fer, perquè per tot arreu s'explica. Crec que el que sí que cada vegada tenim més clar és que has de comprar el que necessites. No és comprar per comprar, sinó que has d'anar a comprar el que realment necessites. Indudablement, jo com que treballo pels comerços locals, crec que han de venir al centre, han d'entrar en el comerç, tindran totes les facilitats per emprovar-se roba, per reservar-la, per tot. I això és un plus que només trobaran en el comerç del centre de les ciutats. Animo només això al ciutadà a que vingui, que parli amb els comerciants. Precisament el calendari d'advent que hem fet aquest any era una manera d'acostar-nos al ciutadà, de que vegi qui hi ha darrere del taulell, de que vegi a les persones que estan a cada un dels comerços. I aquest és el nostre objectiu, diferenciar-nos, sobretot per això, perquè tens una persona amb la que pots parlar, amb la que pot aconsellar, i això només ho trobes quan vas a comprar directament en un comerç.
0: Algun repte que tingueu des de l'entitat per aquest 2026?
1: Bueno, el repte principal és intentar atreure el màxim possible de persones als centres de les ciutats. O sigui, l'única manera de que pugin les vendes, de que els comerciants els hi vagi millor, és fer nosaltres totes les activitats i tot el que intentem durant tot l'any per atreure gent al centre de la ciutat, juntament amb la facilitat de l'aparcament. Llavors, el repte és aquest, augmentar el número de persones que vinguin al centre, perquè això també ha baixat bastant. O sigui, en un parell o tres d'anys, el número de persones que passeja pel centre de la ciutat ha baixat un 20%. I això també complica les coses. Llavors, el nostre repte com a associació és això, intentar incrementar aquest trànsit de persones.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs teniu deures, i els tenim tots. Els teniu vosaltres i també la societat. Agraïm a la Adela Burgos i al Carlos Díaz, que avui ens han acompanyat en aquest espai que dediquem al comerç de la ciutat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.

0: L'embaràs i el part no són només esdeveniments biològics, són experiències vitals intenses amb un impacte profund en el cos, el cervell, les emocions i la manera com una dona se'n relaciona amb ella mateixa i també amb el món. Avui aprofundim en aquesta mirada des d'un punt de vista científic, professional, i ho fem de la mà de la psicòloga Lara Weinberg, màster en Psicologia General Sanitària i amb estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi. Lara, benvinguda.
1: Moltes gràcies, hola.
0: Avui parlem d'un tema que és molt sensible i que hem vist com ha anat canviant en aquestes últimes generacions de dones joves, no?
1: Moltíssim, és de molta actualitat, sí.
0: Mm-hmm. Quan parlem d'embaràs, de què estem parlant? Ho hem explicat una mica a la introducció, perquè no és només un fet biològic, no?
1: Clar. Hem de pensar que aquí és la gran diferència de la concepció de què és l'embaràs, no? Perquè jo crec que algunes generacions, fa un parell, tres de generacions, es vivia d'una manera,
0: sí,
1: gairebé com un procés, a vegades s'entenia fins i tot com un procés mèdic, no? I el pensàvem així. I ara podem pensar en l'embaràs, també perquè s'està avançant molt a nivell teòric i científic, podem pensar, i hi ha unes generacions que estan reclamant poder pensar en general en la salut reproductiva de la dona i en la salut de la dona des d'una altra perspectiva, no? I defensem altres models. Aleshores, pensem que l'embaràs, doncs, el pensem des d'una mirada psicològica, emocional, neurobiològica, ja no tant només mèdica, i en podem parlar amb molta calma de tot això, però estem pensant i cuidant més dimensions, no? I pensant en aquesta experiència de la vida sexual i reproductiva de la dona, no tant des d'una perspectiva mèdica, sinó des d'un procés que hem de pensar des de molts llocs i on hem de preservar molt més la salut mental de la mare, perquè veiem que té unes implicacions importants i que s'ha descuidat molt, no?
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, sí, han canviat moltes coses, s'està investigant molt sobre això, tot i que tenim un sistema sanitari que també s'està reajustant, no?
0: Estem en un moment de transformació, de canvi?
1: Estem en un moment de canvi, jo vull pensar així, sí.
0: Sí?
1: Com tots els canvis a vegades impliquen qüestions més conflictives també, però també és un moment de moltes idees i molts recursos, no? Aleshores ens trobem, en general, a dones que funcionen amb un model més antic, potser, de no tanta actualitat, o a dones que venen demanant altres coses, i també jo diria que en molta mesura amb una generació de dones que comencen a informar-se molt i a voler saber molt sobre l'embaràs, jo diria que a vegades fins i tot a un nivell una mica angoixant, no? Perquè sembla que ens haguem de fer expertes de tot i que haguem de saber-ne de tot i que no hi ha aquesta cosa d'abans de que hi havia un camí més únic, no? Des de la perspectiva mèdica, però que et donava certa autoritat i t'orientava, sinó que potser vivim alguns processos amb més sensació de desorientació, amb molta necessitat de fer-nos com a expertes de moltes coses, de prendre moltes decisions, i això també pot ser molt angoixant en un moment que és bastant vulnerable, no? Sobretot quan parlem d'un primer embaràs.
0: Per tant, hauríem d'intentar assolir un equilibri, no? Entre tot aquest volum d'informació que tenim, el que volem...
1: Probablement, però no ho posaria ja tant només en l'experiència de les dones que s'embarassen, sinó que també pensaria en què hem de fer tots els professionals i socialment, no? Quin procés hem de fer per tenir els recursos adequats per acompanyar les persones, no? Perquè també cada vegada, amb tot això, veiem com estan sortint més iniciatives que cuiden... S'està avançant molt a nivell de psicologia perinatal, de psiquiatria perinatal, s'està avançant molt a nivells d'espais que es van creant on les dones es poden trobar, compartir experiències, compartir emocions, compartir inquietuds, no? Grups de dones embarassades, espais, llibres, recursos, no? Però també no tant en la soledat aquesta d'haver-se d'informar molt, sinó d'anar recuperant una mica aquesta qüestió més de tribu que és tan necessària en un moment així i que les dones ens permet trobar espais on hi ha identificacions, contenció i on es cuida aquesta salut emocional. I des d'aquí es prenen decisions amb més calma. Si tot això s'acaba d'integrar bé amb el sistema mèdic, no?, i amb l'acompanyament mèdic o per part de llevadores o de la xarxa pública, si tot això es va integrant bé, que evidentment cada vegada es van fent més coses i més xules i hi ha molt bones idees, jo crec que també a la dona li traiem responsabilitat. Ja és prou el procés de l'embaràs com per a més haver de ser la dona embarassada la que lluita per tot i s'ho ha de construir tot, no? Sinó que jo apostaria perquè es construïm una bona xarxa de recursos assistencials de molts tipus que acompanyin suficientment bé a les dones en aquest sentit.
0: Ara parlarem d'aquest canvi de paradigma. Que ens desenvoluparàs, però jo sí que veig que d'entre els canvis que es produeixen, digue-li, des de l'àmbit mèdic com de l'àmbit més personal de la futura mare, és el poder de decisió. És a dir, amb tota aquesta informació que acumula la dona, ja decideix, no deixa tant en mans dels professionals, per exemple, el que hagi de decidir absolutament tot el procés. No sé si m'explico, Lara.
1: Sí, és veritat. I és un tema delicat, no? Perquè aquí també aniria en compte, quan defensem models, i posaria molta importància en no culpar els professionals individuals, no? Perquè a vegades, i sabem que es parla avui en dia molt en aquests processos de la violència obstètrica, per exemple, no? I hi ha molts professionals mèdics que se senten molt, molt atacats per això. Aleshores, jo i m'agradaria dir-ho de primeres, no? Que no es tracta de culpar els professionals individuals, que hem d'entendre més que hi ha un problema estructural on hi ha uns protocols molt rígids, també una manca de temps, una cultura molt jeràrquica a nivell mèdic, i en general el que passa és que hi ha una visió del cos femení com a objecte mèdic. Hi ha un tema que s'ha anat revisant molt, i és un cos femení que s'ha estudiat molt poc a les investigacions sobre
0: mèdica, sí.
1: El que passa en un embaràs, o ja ni et dic, el cervell d'una mare, que no, es pensava com una cosa absolutament dissociada del procés de l'embaràs, on gairebé només preocupava la salut de la criatura, no? Són superactuals. Així que el que hi ha també és una comunitat que s'està començant a actualitzar també perquè tot això és molt actual. Aleshores, jo parlaria més de qüestions estructurals i aleshores em quedo més tranquil·la ficant-me amb el tema de la violència obstètrica, concretament, no? Que són aquests protocols on se sent que la dona a nivell sanitari actualment, o el que es vivia, és que hi havia moltes pràctiques que eren més per comoditat institucional que per evidència científica, no? On hi havia trauma, no? per la dona, on hi havia qüestions que infantilitzaven d'alguna manera la dona, amb això que dius de no poder decidir, de no poder d'entrar en protocols innecessaris, de fer intervencions innecessàries, de que no es respectés, de que el part no fos respectat o no fos un procés natural, que això la OMS ho defensa, vull dir que no és una qüestió només com d'un moviment des d'una perspectiva feminista només, no? Sinó que és molt clar, no és una idea política, és una idea científica, que és important que parlem i que fem una mínima intervenció necessària, on el protagonisme de la dona és clau, on la salut mental i l'experiència subjectiva del part és superimportant per la salut mental de la dona, també pel benestar del bebè, la criatura que naixerà, no? I on el trauma obstètric existeix i és real, no? Això no es nega ja avui en dia, i el que s'ha de pensar és, a partir d'aquí, què fem amb aquesta sensació de que hi ha un tracte deshumanitzat, no? Un abús de medicalització, una pèrdua d'autonomia de la dona durant els processos reproductius. Com canviem això i com ho anem pensant des d'una altra perspectiva?
0: La violència obstètrica, que és un concepte que no és... és relativament nou, no? Que no s'ha fet... No s'ha fet servir, si es coneixia.
1: És molt actual, no?
0: És molt actual. Podem posar algun exemple de, no sé, alguna situació on sigui evident?
1: Podem posar exemples de les inquietuds que porten les mares embarassades, les dones embarassades que venen a consulta moltes vegades o que es preocupen per aquests temes, que són, potser faran una cesària que no cal, potser jo em vull plantejar un part natural però no és tan fàcil i depèn d'on, i he de decidir on pareixo i de quina manera, potser em em faran maniobres que no estan aconsellades i no tinc clar si seran bones per mi, no? Hi ha exemples molt concrets, potser em faran més controls del que són necessaris en l'embaràs i m'angoixa i m'estic plantejant que es pot fer d'una altra forma. Bueno, inquietuds que porten les mares que han començat a veure que hi ha altres maneres i altres models d'acompanyar un embaràs i un part i que xoca amb uns protocols que funcionen des d'un lloc molt diferent, no? Què passa si coses que abans ningú es plantejava jo vull parir sense epidural o amb un altre tipus d'epidural que em permeti el moviment i parir d'una altra forma. I potser la postura del part ja no és la més còmoda per l'obstetra, que té una visió molt clara del canal de part i de tot el que està passant, sinó que té a veure més amb una fisiologia de la dona i amb què el part es produeixi de la manera més cuidada pel cos de la dona i del bebè. El que afegim als psicòlegs i als psiquiatres aquí que estem estudiant és que ja no només és una qüestió fisiològica i mèdica, sinó que una experiència del part mínimament intervinguda és bona i preserva la salut mental de la mare, no? I minimitza molt tots els problemes de salut mental que tenim com molt assumits que poden aparèixer en l'embaràs i el postpart i que no hauríem d'assumir que han de passar tant, no? D'ansietats, de depressions postpart i de problemes de salut mental que hem de començar a treballar millor.
0: Clar, és que aquestes són les conseqüències, no? El que comentes, aquest estrès posttraumàtic, que després... no sé si és difícil de superar, com es treballa...
1: És difícil de superar i, a més, en un moment molt vulnerable, no? Es pot treballar de moltes formes i es pot buscar ajuda i especialistes sobre aquests temes. El que passa és que estem parlant de dones que, sobretot en el postpart, si ens centrem en el postpart, estan en un moment de molt desgast, on han d'encarregar-se d'una criatura amb tot el que implica, si és una primera experiència, hi ha uns aprenentatges, hi ha uns rols nous, hi ha unes pressions socials. Si pensem en aquestes pressions, que ja som una generació que s'exigeix molt i vol informar-se molt en el moment de l'embaràs i el part, doncs segueix passant així en la criança. Així que són dones que ja immediatament en el moment del part, gairebé sense poder entrar en el postpart i pensar-ho amb calma i cuidar-se, ja estan embolicades amb temes de la criança, que també, bueno, dona gairebé per parlar-ne un altre dia, no?
0: I segurament que també pot influir en un futur segon part, no?
1: Segur que sí, segur que sí. Hi ha rebuig a futurs embarassos,

0: veure una mica amb com s'entén que ha de viure la dona, no? Tots aquests processos, no? Com amb aquesta resignació, amb una mirada on hi ha una autoritat mèdica que t'orienta, però ara això ja no passa tant i hi ha uns metges que estan començant a acompanyar des d'un altre lloc, informant, pensant i cuidant altres aspectes de la salut de la dona, no? I per tant, també preservant algunes qüestions del vincle amb aquests nadons després.
1: Mm-hmm. Per tant, com que hem anat donant una mica voltes per tot aquest canvi que s'està produint, tornem al principi, aquest canvi de paradigma, i ho fem a moda de resum, i amb això tanquem avui.
0: Molt bé. Jo diria, potser el que ens estem deixant és de... Hem parlat de la part negativa, no? A veure què et sembla, però pensava, a moda de resum, que acabem d'una forma una mica més positiva, no pensant en els riscos, que és un missatge una mica complicat per les dones que volen ser mares o que estan embarassades o pensant en el moment del part, i amb aquesta sensació d'haver-se de protegir de tot, sinó que pensaria més en que sapiguem què volem rebre i que ens animem a buscar-ho, no? Que puguem pensar en que hi ha opcions de que hi hagi una atenció perinatal que sigui respectuosa i que sigui humanitzada. Tenim opcions així i es tracta simplement de buscar-les i d'animar-nos a trobar els espais adequats i no patir de més, no? On sentim que tenim una informació clara, on les decisions puguin ser pròpies i compartides, no? On es respectin i tinguis la sensació que respecten els temps del teu cos, on hi ha un acompanyament emocional imprescindible. No ens descuidem d'això, accent especial, això, hi ha d'haver un acompanyament emocional, no, sisplau, no pensem que estem passant per un procés on ens podem descuidar de la salut mental, perquè és un dels moments més importants on cuidar la salut mental de les dones, no? I pensar això, sense haver-nos de tornar a expertes en processos reproductius i en el part, la intervenció només cal quan és necessària. No, no de per si cal la intervenció mèdica, hi ha uns mínims i estan clars i hi ha uns protocols mínims, però hi ha intervencions que potser no són necessàries i, en tot cas, si són necessàries, un metge t'ha de poder informar els motius i has de poder prendre les teves decisions i saber per què passen les coses que passen. Així que no cal tornar-se experts de tot, però cal saber i cal poder pensar què t'està passant. I, en tot cas, si hi ha patiment o dubtes, és un bon moment per consultar amb especialistes de salut mental perinatal, no? Tant psicòlegs com psiquiatres. Si hi ha patiment en aquests moments, són aquests moments on no cal deixar avançar molt el patiment, no? Hi ha moments de la vida que potser pots trobar recursos d'altres formes i et pots donar una mica més de temps, però en aquests moments de màxima vulnerabilitat és millor no quedar-se curts en buscar suports i ajudes, no? I hi ha espais adequats amb una mirada molt actual i molt respectuosa i una mirada que necessàriament no ha de ser massa rígida, que aquest és un altre risc, que ens tornem molt rígids amb aquestes qüestions perquè comencem a parlar de paraules molt complicades, de violència obstètrica, d'amenaces, i ens agafem algunes teories, no? Com que ja no hi ha aquesta autoritat mèdica i ens sentim desorientats, ens agafem molt rígidament algunes coses. I a vegades es tracta més simplement de poder-nos parar a pensar en les pròpies necessitats, en les pròpies pors i trobar les persones adequades, sigui quin sigui el model, que sentim que ens respecten i ens acompanyen.
1: Doncs ens quedem amb aquesta idea d'aquest canvi de paradigma. En continuarem parlant en una propera sessió perquè volem aprofundir en allò que diuen els experts, que diu la ciència. Hi ha veus autoritzades que ens anirà bé doncs, saber què és el que expliquen, no?
0: Sí, i entendre, no, el que ens ha quedat pendent, per què és tan important la salut mental de la dona en aquest moment. Aquest seria com un dubte pendent d'aclarir amb més calma.
1: Doncs ho farem a la propera sessió. A la Lara Weinberg la podeu trobar al centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat un dia més.
0: Gràcies.
1: Fins a la propera.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.

0: la informació més propera a tu
1: i la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la cooperativa Opcions perquè ha llançat la primera eina d'autodiagnòstic per mesurar l'impacte del consum de manera individual. Es diu PACA, que és un acrònim de palanca de canvi, i el que pretén és fer-nos reflexionar pel que fa als nostres hàbits de consum. Per entendre-ho millor, avui ens acompanya Joana Ariet, que és portaveu de la cooperativa Opcions. Benvinguda, Joana, com estàs?
3: Hola, bon dia, moltes gràcies per tenir-nos aquí.
2: A tu, per acceptar la invitació. Comencem contextualitzant-nos una mica. Què és la PACA, aquesta palanca de canvi? D'on surt la idea? Què és el que us va impulsar a crear-la? I com es pot ajudar per reflexionar sobre els nostres hàbits de consum?
3: Sí, doncs mira, la PACA, com bé has dit en la introducció, és una eina d'autodiagnòstic, és una eina digital, de manera que hi podem accedir a través dels nostres dispositius, ja sigui ordinador, mòbil, tauleta, i el que ens trobarem quan accedim a la PACA serà diversos tests que fan referència als diversos àmbits de consum que nosaltres utilitzem o amb els quals ens relacionem en el nostre dia a dia, no? Doncs subministraments, ja sigui d'electricitat, aigua o internet, alimentació, roba, etc. Això ho podeu veure quan accediu a la PACA, a l'eina. I aleshores ens trobem un test classificat per cadascun d'aquests àmbits de consum amb un seguit de preguntes. Aquestes preguntes donen diverses possibilitats de resposta i el que es tracta és que responem amb allò que estem fent. Per exemple, una pregunta que podria ser és, doncs, quan vas a comprar aliments, tens en compte, per exemple, la temporada de les verdures i fruites o compres el que et ve de gust? Doncs allà proposem diverses respostes i tu vas responent. I al final de tot, tu obtens una puntuació. Aquesta puntuació no serveix per dir si ho fas bé o malament, sinó que serveix, doncs, per fer una mica de còmput de totes les respostes que has tingut, i en funció d'això se't donen uns consells que, si vols, pots incorporar en el teu dia a dia per millorar aquest consum que fas, doncs, en cadascun dels sectors. Això vindria a ser una miqueta l'eina. D'on ve? Doncs la veritat és que fa bastant de temps que des d'Opcions teníem ganes de, més enllà d'oferir propostes, solucions, alternatives, convidar la gent a que reflexionés sobre quin és el seu consum. Perquè per fer canvis, abans hem de saber què és el que estem fent. Si volem transformar, hem de saber què és el que volem transformar. Aleshores, vam dir, ostres, doncs, anem a plantejar aquesta eina. L'ideal seria poder tenir una persona que gairebé fos el psicòleg o terapeuta del consum, però com que això no és possible, doncs anem a oferir aquesta eina i que cadascú s'avaluï quan, en el moment en què consideri necessari i, idealment, en un moment en què la persona estigui predisposada a incorporar determinats canvis, si així se n'adona que ha de fer. Aleshores, parteix de la idea de reflexionar abans de consumir, que és una de les premisses del consum conscient o responsable, i després aplicar els canvis per millorar, si així ho volem.
2: Imagino, Joana, que més enllà de l'interès que tinguéssiu vosaltres en buscar una eina com aquesta, també la tireu endavant perquè deveu haver detectat una mínima intenció o necessitat de canvi d'una nova cultura de consum, no?, a nivell social.
3: Sí, exacte. En termes més concrets, des d'Opcions, quan parlàvem amb la gent, ens trobàvem moltes persones que deien, ostres, tinc ganes de millorar, però no sé què ni com, ni tan sols sé per on he de començar, no? Doncs aleshores és, val, anem a oferir una solució concreta per a aquestes persones. Però si ho mirem d'una manera més àmplia, més macro, tenim de diversos problemes, no?, a nivell ambiental, a nivell de justícia social, relacionats amb el consum i també amb el model de producció que tenim, no? És un model de producció frenètic que, com a conseqüència, ens porta a un model de consum frenètic. I quan dic frenètic no em refereixo només a la velocitat, sinó a les ànsies i al voler consumir gairebé per sobre de les nostres possibilitats. nostres i del planeta. Aleshores, és, ostres, doncs anem a proposar eines, informació i tot el que estigui a les nostres mans per revertir una mica aquesta situació. Sí que volem fer per això un apunt i sempre des d'Opcions el volem recordar molt, és que com a consumidores nosaltres tenim certes possibilitats, és a dir, jo puc decidir com consumeixo, però no hem d'oblidar que aquí hem de tenir unes garanties per poder fer un consum conscient o un consum responsable, no? És a dir, des de les empreses, des de l'administració pública, des de les polítiques, se'ns ha d'oferir realment la possibilitat de poder practicar aquest consum. Amb això, per exemple, vull dir que està molt bé que jo vulgui reduir els residus que genero quan consumeixo, però a mi se m'ha de garantir que quan vagi a comprar no estigui tot, per exemple, hiperenvasat o es recorri a productes d'un sol ús, per exemple, que a mi no em permeten fer el consum que vull quan a residus. Doncs aquest seria un exemple.
2: És la gran pregunta, no? Si dins del món, tal com està estructurat, és realment possible canviar les nostres dinàmiques? Ha d'anar tot de la mà, d'alguna manera.
3: Ha d'anar tot de la mà, però sobretot el que necessitem és això, que es contempli el consum responsable gairebé com un dret, no? Que és una cosa que ens estem plantejant des d'Opcions, si realment podríem demanar, exigir el poder consumir responsablement, el poder, per exemple, tenir una alimentació sostenible, perquè com a ciutadania necessitem i ens ho mereixem, això, no? Aleshores, sí, és fonamental que vagi de la mà. Nosaltres, des d'Opcions, intentem fer incidència en tots els àmbits i, clarament, la PACA, la palanca de canvi, fa incidència a títol més individual, a títol més personal, a títol el que jo puc fer en el meu dia a dia. Però no oblidem sempre, doncs, els altres àmbits on també hem de fer pressió perquè realment puguem consumir de manera responsable.
2: Mm-hmm. Joan, en aquest programa ens agrada moltíssim fer incidència en els valors. En el cas d'una cultura de consum conscient, responsable, quins serien els valors que la regeixen?
3: Hi hauria una part molt important de justícia social, perquè el fet de on consumim, és a dir, a quines empreses i com, estem reforçant o no certes desigualtats socials i certes desigualtats econòmiques, per exemple. Per tant, això seria un valor molt important que tenim per destacar-ne un de l'àmbit social i econòmic també, i després dins de l'àmbit ambiental un valor superimportant també és el tema de la sostenibilitat. El model de producció i de consum que impera avui dia no és compatible amb totes les vides a la Terra, no és compatible amb tots els recursos que està oferint la Terra. De fet, hi ha una dada que es diu Earth Overshooting Day, és a dir, quin és el dia en què hem consumit tots els recursos que la Terra és capaç de generar en un any. I estem veient que aquesta data cada vegada arriba més d'hora. El mes de juliol, ja a nivell, a escala mundial, ja hem consumit tot allò que la Terra és capaç de proveir-nos, no? Doncs és important el valor de la sostenibilitat, és a dir, consumir d'acord amb els impactes que el nostre consum produeix en la Terra, en el planeta.
2: Mm-hmm. Vaig acabant. Joana, des de la cooperativa Opcions fa molts anys que promoveu la cultura de consum conscient. Per tant, imagino que per a vosaltres tirar endavant un projecte com la PACA deu ser una fita important, no?
3: Sí, és una fita molt important que hem pogut tirar endavant ara perquè digitalment doncs, estàvem en un punt que ens ho podíem permetre i creiem que el fet que sigui una eina digital facilita molt les coses quant a accessibilitat i la veritat és que sí que estem molt contentes per poder oferir aquesta eina. El nostre objectiu és divulgar i promoure i impulsar aquest nou consum conscient. Aleshores, nosaltres tot el que farem estarà enfocat a aconseguir aquest objectiu. I fem diverses coses, fem investigació, fem divulgació, però després també volem posar a l'abast de la gent eines i facilitar aquest model de consum, no? Aleshores, clar, la PACA, aquesta eina, reuneix tot això perquè hi ha una part d'investigació, perquè òbviament els consells que es donen al final de tot parteixen, no? S'han nodrit d'una investigació que hem fet doncs, en el procés d'ideació d'aquesta eina, però a més també hi ha tema de divulgació, perquè mentre estem animant a la gent perquè utilitzi aquesta eina, estem explicant moltes coses relacionades amb l'impacte del nostre consum, i després també afavoreix tot el tema de l'accessibilitat, de fer possible a la gent que si vol consumir d'una manera en concret ho pugui fer. Ho pugui fer perquè pot fer una reflexió prèvia, ho pot fer perquè després té uns consells d'acord amb les respostes que ha donat en aquesta eina, i ho pot fer perquè hi ha alternatives, hi ha opcions avui en dia en el mercat que permeten consumir de manera alineada amb aquests valors del consum conscient.
2: Doncs si voleu avaluar el vostre consum a través de la PACA, la palanca de canvi, aquesta eina de la cooperativa Opcions, només heu d'anar al seu web, opcions.org, i allà, a banda d'aquesta nova eina, hi trobareu moltes altres coses, molts articles, molts consells i moltes opcions, mai més ben dit. Joan Ariet, portaveu de la cooperativa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.

0: cosas que...
1: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta d'etapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, portant-vos aquesta selecció de talls radiofònics, la majoria de ja fa una colla d'anys, i com sempre els comentem i en parlem profusament amb el nostre company de programa, Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs encantat, com sempre, ja saps, d'estar aquí. Comentar profusament, profusament, quina bonica paraula. Intentem comentar-los, doncs sí, com bé dius tu, profusament, tot i que fa una colla d'anys. Hem de fer un exercici de memòria, clar, perquè ens n'hem de recordar, però allò que moltes vegades hem dit, en el moment que escoltes un tall d'aquests, de seguida et venen ja tots els records associats en aquest tall o en aquella època, i això ja ens permet, doncs, anar tirant i anar comentant.
3: És la gràcia de la memòria radiofònica, que fa que al cap d'un temps tu escoltes una gravació i et situes exactament en aquell moment en el qual potser vas tenir la sort d'escoltar-la o de reconèixer aquella veu d'aquell locutor que tant bones estones et va fer passar, no? O amb la música, com diem sempre, traslladar-te en un moment del temps instantàniament, això poques coses ho aconsegueixen com la música, no?
4: Doncs mira, et diria que la música, en el meu cas, i et diré una que no té res a veure ni amb la ràdio ni amb la música, i són les olors.
3: Uh-huh.
4: Això segurament, i en derivació d'això, certs perfums, certes olors a la natura, o certs perfums artificials, cal ensumar automàticament et traslladen en un lloc, tu fixa't, eh? Però sí, la música, la música. Jo crec que és un dels més habituals entre la gent, tots els que hem viscut, no?, els 80. Ara que ja estem entre els 40 i 50, els hi poses la música dels 80, hombre, es venen tot una pila de records, no? I això és el que passa. I amb els talls de la ràdio, els que posem aquí a la Maroteca, doncs passa exactament el mateix.
3: De totes maneres, també et dic una cosa, que jo crec que influeix una mica, diguem, el domini que puguis tenir d'algun dels nostres 5 sentits, o 6, fins i tot. Em refereixo que tu, per exemple, ara feies referència a l'olor, i en canvi jo aquest sentit sí que no el tinc gaire desenvolupat. Per tant, si és una olor molt forta, sí, però si no és, si és allò molt sutil, de vegades em costa. Potser depèn del tipus d'olor, també, eh? Però en general, això ho tinc molt comprovat, hi ha persones al meu voltant, i tu ets un d'ells, que té un sentit de l'olfacte més desenvolupat que jo. I en canvi, la oïda, amb això sí que crec que coincidim, podem arribar a escoltar o a notar certes coses que molts altres no poden escoltar. Podríem parlar-ne d'això, de fet és un tema més de rock and clàssics, eh? Però hi ha alguna cançó que jo sempre pensava a l'escoltar-la quan escoltava el disc. Aquí hi ha un violoncel que està com desafinat, està com més a mitja octava per sobre o per sota, no? I al cap d'un temps, escoltar jo un reportatge sobre com es va enregistrar aquell disc i efectivament em donaven aquesta resposta, que era aquest el motiu pel qual a mi em sonava desafinat, no?
4: Imagina't. Sí, això és cert. Al final desenvolupes una certa pràctica, no?, a l'hora de separar instruments. Jo sempre he dit que a tothom que ens agrada la música, quan dic que ens agrada la música, dic que ens agrada la música, i sembla una reiteració, però jo ja m'entenc i tu també. Tu pots preguntar a molta gent, que t'agrada la música? Sí, clar, jo escolto música. Val, d'acord, però t'agrada la música? O sigui, com a concepte ampli, tot l'espectre musical. Pots tenir després les teves preferides, no? Però que t'agradi la música. Aleshores, quan t'agrada això, jo en el meu cas, que també vaig tenir la sort de poder-ne estudiar als inicis una mica solfeig, piano, comences a estudiar una mica de què va això, més tècnicament, doncs desenvolupes una capacitat que tu també tens de poder, doncs, quan escoltes una cosa, separar. Què està fent el baix aquí? Què està fent aquesta guitarra? Amb quin tipus més o menys d'acords estan tocant aquesta cançó? Estan fent sèptimes, no sèptimes? En fi, moltes coses. I bé, això al final és la pràctica. Que t'agradi és la pràctica. Això és com a la gent que li agrada l'art i li agrada la pintura. Et mira un quadre i, vaja, et trobarà una pila de coses que tu ets incapaç de veure. Doncs més o menys ens passa el mateix.
3: Bé, doncs ja que parlem de so, en aquest cas comencem el programa amb un tall amb un so molt deficient. Escoltarem una cinta de casset enregistrada l'any 1979 i, a més, que estava enregistrant una emissora de ràdio d'Ona Mitjana. Estem parlant de Ràdio Joventut i anem a un programa que fa molts i molts programes que no teníem el plaer de tornar a escoltar. Estem parlant del P, que és únic, en aquest cas amb les veus d'alguns nens que no tenim els noms massa controlats. Marta del Cerro, la persona que precisament ens ha proporcionat aquests talls, gràcies a les gravacions que va fer en el seu dia la seva mare, i atenció, Antoni Bassas.
5: Cristina, grande.
6: Som dos germanets, sempre junts anem, i encara que nois, amb nines sempre juguem.
5: Uy, me parece que hoy lo has hecho muy difícil, muy difícil. Vamos con las...
7: Yo me parece que lo sé.
5: Ponte los cascos, oye. Bien. Es que Cristina tiene 8 años, ¿saben ustedes? Y trabajar aquí con cascos, sistemas modernos, increíbles, pues la cosa es complicada. Adelante.
6: Hola, buenos días.
8: Hola.
6: ¿Lo sabes?
8: Son las manos.
6: No son las manos.
5: Bueno, pero no iba tan desencaminado, ¿eh? No estaba
7: sí,
5: nada más.
7: Sí que es una parte del cuerpo.
5: ¿Mm? Exacto. Adelante. Adelante, ¿eh?
6: Hola.
5: ¿Hay que decir el teléfono?
9: Bueno, es el 218-8031.
5: 218-8031. Adelante.
6: Hola, sí, buenos días.
10: ¿Son los ojos?
6: Sí, son los ojos.
10: Ah, vale.
6: ¿Cómo te llamas?
10: Trini.
6: Trini, bueno, puedes venir a recoger un disco.
10: ¿Te puede pasar lo mismo?
6: No.
5: Sí.
6: ¿Sí?
5: Ah, no, avui no, que es dissabte, no.
6: No, hoy no.
10: Bueno, vale.
6: Dios.
5: Oye, Cristina, los ojos. Vamos a ver, Cristina, cuéntanos tus experiencias de estar con unos cascos que te oprimían las orejas y que, no sé, te veía muy extraña. ¿Qué pasaba?
6: Es que no lo oía bien.
5: ¿Cómo que no lo oías bien?
6: Que se sentían unos ruidos muy extraños.
5: Ruidos extraños.
7: Lo que se oye en los aparatos.
5: Claro.
7: Oye, yo quisiera que ella explicara que realmente son los ojos. Que explique ella misma la adivinanza, que se vea realmente que son los ojos.
5: Vale.
6: Son dos germanets.
5: Es decir, dos hermanos.
7: juntos.
6: Siempre juntos anem.
5: Siempre van juntos.
6: Y encara que nois...
5: Y aunque mozos...
7: Los ojos,
5: varones...
7: Varones, masculinos.
6: Amb nines siempre juguem.
5: Juegan siempre con las niñas, que viene a ser pues sí. La...
7: Las niñas.
5: Las niñas de, pupilas del ojo, de los ojos. Las pupilas de, del ojo. Por eso son los ulls. Bueno, y continuamos. Vámonos con un nuevo tema.
9: Bueno, sí. Es el tema musical de la película La Cenicienta, de Walt Disney.
8: A las 9:33, Ramón llega con sus noticias.
11: Así es. La rumana Nadia Comaneci, campeona mundial y olímpica de gimnasia, aseguró que tiene la intención de refrendar sus títulos en Fort Worth, Estados Unidos, y en Moscú, en los Juegos Olímpicos del próximo año. Nadia Comaneci, que el domingo cumplió 18 años, dijo que eso será difícil porque a los próximos Juegos Olímpicos irán equipos en inmejorables condiciones y porque en los tres últimos años la gimnasia tuvo notable desarrollo a nivel universal. Ahora una noticia que podríamos clasificar como salvaje y curiosa a la vez. El guardameta de un equipo de fútbol sala le comió la oreja a un adversario cuando éste se acercaba a la portería para tirar a gol. El suceso ocurrió en el transcurso de un partido de un popular torneo que se celebraba en Oporto. Tras la singular agresión, el portero, llamado Luis Silva Fonte, se escapó del recinto deportivo perseguido por aficionados del equipo al que pertenecía el que sufrió el mordisco. Paul Simon, que durante años formó la pareja artística con Art Garfunkel, ha emprendido carrera cinematográfica con una película aún sin título que dirige Robert M. Young y con guión del propio Simon. Hasta ahora, Paul Simon había hecho apariciones fugaces en El Graduado y Annie Hall. Un alemán murió asfixiado a causa de un excesivo ahorro de energía al exagerar las medidas recomendadas y aislar tan perfectamente su casa que impidió la entrada del aire necesario para respirar. La víctima había aislado tan perfectamente las ventanas y puertas de su casa que no entraba el aire necesario para renovar el oxígeno del ambiente, lo cual provocó su desvanecimiento y posterior muerte por asfixia.
8: Y tras las noticias de Ramón, ¿a cuál más curiosa, divertida o sorprendente como la guardameta que mordió a su contrincario en la oreja? Vamos con música que presenta Jorge.
9: Bien, es el tema de Walt Disney de Pinocho.
8: A las 9:42 de la mañana, Marta trae un concurso hasta peques único, un concurso de estrellas y tal. A ver, Marta, adelante.
12: En algunas zonas del cielo es posible ver en una noche despejada masas de gases brillantes. Son las nebulosas. Mucho más fácil de observar una mancha blanquecina en forma de nube alargada. ¿Me querríais decir qué nombre popular reciben?
8: Pues por el teléfono te lo dirán. ¿Qué número tiene?
12: El 218-8031. Hola, buenos días.
8: No están muy enterados de estrellas nuestros amigos. Vamos a ver si hay alguna llamada. Por el momento no. Es un nombre todo curioso, con mezcla de no sé, de tipismo popular y religioso.
9: Sí, sí, sí.
8: Así que, no sé. De momento no hay llamada. Ahora parece que hay llamada.
9: No.
8: Se cortó.
13: Mientras...
9: No, sí, que ahora sí.
12: Hola, buenos días.
14: Hola.
12: Hola, ¿qué lo sabes?
14: Sí.
12: ¿Cuál es?
14: ¿La Vía Láctea?
12: No. La Vía Láctea es el nombre científico, pero yo pido el nombre que recibe el nombre en...
15: La gente de la calle.
12: Popular.
8: Popularmente, vaya.
14: Ah, bueno.
12: Vale.
9: Prácticamente se lo da un nombre español.
15: ¿Cierto?
8: Sí, sí, no, prácticamente no.
15: ¿Cierto?
8: Es un nombre español. ¿No hay llamada?
12: Hola, buenos días.
14: Hola, buenos días.
12: ¿Qué lo sabes?
14: Sí, es el Camino de Santiago.
12: Vale. ¿Listas? ¿Cómo te llamas?
14: Antonio.
12: Vale, ya sabes que lo has adivinado, ¿eh?
14: Vale.
8: Efectivamente.
12: Adiós.
8: Era el Camino de Santiago, yo supongo, no estoy seguro, que debe ser por aquello de que los peregrinos que iban hacia Santiago pues se guiaban por las estrellas, etcétera.
9: Exacto. Y seguimos con la música. Otro tema de Walt Disney, El Libro de la Selva.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Déu-n'hi-do, eh? Quins talls més sucosos tenim, eh? Això...
4: Jo no puc evitar de dir que el Bassas té la mateixa veu.
3: Sí, sí.
4: El Basté es nota que té veu a nen encara, que se'l pot identificar pel timbre, però el Bassas és que quasi és igual. Quasi és igual.
3: Amb un accent, per això, molt, molt català, que no estem acostumats, sí. Perquè... Accent català parlant en castellà, em refereixo, clar.
4: Sí, suposo que amb els anys el castellà, l'accent el vas aprenent, no?, i el vas dominant. Però escolta, és que aquest tall és... Bassas i Basté, que tenien 18 anys, aquí.
3: El Bassas tenia, si no recordo malament, 17 anys, i el Basté en devia tenir 13. Sí, sí, i la Marta, doncs, sí. En devia tenir 10, una cosa així.
4: Feia gràcia quan el presentador deia, los niños aquí que están rodeados de tecnología, jo penses, bueno, tecnología, pues, doncs si veiessis ara. Clar, per nosaltres, la tecnologia d'aquella època et pots imaginar.
3: I la tecnologia amb aquest so telefònic brutal, que
4: sí, sí,
3: a mi em sembla que ells mateixos penjaven i despenjaven la trucada des del locutori, eh?
4: És que se sent el so de clic, de
3: que
4: vas punxant la línia i clac, i despenjo, sí.
3: Tu te'n recordes del telèfon típic amb el dial, amb el telèfon clàssic, que tenia com dos botons, que era l'interruptor, diguem, de penjar i despenjar? O sigui, quan tu deixaves l'auricular del telèfon, aquestes tecles s'amagaven i llavors és quan es tallava la comunicació.
4: I quan es tallava la comunicació.
3: Doncs aquest és el soroll que se sent, la molla de la peça de plàstic de les dues, que pugen i baixen, és aquest el soroll.
4: Clar, perquè el telèfon primer, o sigui, pica contra la peça, o sigui, arribes a sentir el so de penjar.
3: Molt bé, anem una mica més cap aquí, anem a l'any 2004. A veure si fem memòria i si te'n recordes tu de Joan Bosch a la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Jo, sincerament, no l'havia escoltat mai. I un dia, repassant talls, dic, doncs mira, aquí tenim un presentador de la Nit dels Ignorants, home, que jo entenc que va ser després de l'època de la Sílvia Tarragona. Jo no sé si tu el tens present.
4: Doncs sí, mira, el recordo precisament arran de recentment el programa que es va fer pels 40 anys a Catalunya Ràdio, recordant la Nit dels Ignorants, que hi havia el Jordi Bosch, hi havia la Sílvia Tarragona, estava el Xavier Salval, i vaig tenir la mateixa sensació que tu ara em deies, no? Dic, doncs no sé qui és, o sigui, no l'havia sentit mai. I entenc que devia ser, doncs, això, posterior a la Sílvia Tarragona. Sí, perquè, clar, tenim molt clar els inicis, que és l'època que nosaltres més l'escoltàvem, no?, amb el Carles Cuní i després el relleu amb la Sílvia. A partir d'aquí, jo crec que també vam deixar d'escoltar el programa, també li vam perdre una mica el fil, no? Per cert, molt recomanable aquest tall, que més endavant tindrem oportunitat de sentir, no?, en propers programes, on, home, a mi em va posar la pell de gallina tornar a sentir la sintonia i la Sílvia Tarragona presentant el programa.
3: Sí, sí, tot un luxe. Ho escoltarem aquí a l'Hemeroteca, però ara viatgem el 16 de juliol del 2004 per escoltar aquest tall de la Nit dels Ignorants, i era concretament l'últim programa de la temporada de Joan Bosch.

0: Què tal, amics? Bona matinada. Són 2:15. Comença l'últim programa de la nit dels ignorants. Si fes veure o intentés dissimular que aquest és un programa normal, us diria una mentida. El d'avui té un component emotiu especial, però si ens heu seguit durant tot aquest temps, i sobretot en els darrers 3 anys, hem intentat que el millor del dia ho trobéssiu precisament a la nit. Sabeu que som gent de la broma, que ens agrada desdramatitzar els problemes i posar-hi una mica de picardia a les qüestions més transcendentals. Dic això perquè crec que avui, més que mai, hem de demostrar el tarannà que ha distingit la nit dels ignorants en els darrers anys. Per això crec que el millor homenatge que li podem fer al programa és acabar-lo de la mateixa manera que va començar, és a dir, amb la mateixa curiositat, amb la mateixa tafaneria i amb les mateixes ganes d'aprendre coses del primer dia. I com diria el senyor Marcelí, endavant les atxes.
1: La nit dels ignorants, amb Joan Bosch.
0: I amb el Carles Caiuela i el Ricard Isidro i el telèfon 932017474, el xat ignorants.ek i l'adreça electrònica ignorants@catradio.com. Per tant, comencem. Fins al punt de les 3 de la matinada ens tindreu aquí al peu del canó. Hi ha moltes preguntes, moltes respostes, molts comentaris a fer fins al punt de les 3. Vosaltres teniu la paella pel mànec, podeu fer i desfer segons les vostres conveniències. Primera pregunta. Jordi diu, porta molta nicotina el tabac per mastegar que normalment es veuen en les pel·lícules de l'Oest i que em sembla que es pot trobar amb una certa facilitat? El tabac que es mengen els vaquers. El Pere diu, com és que la benzina biodiesel és igual de cara que la dièsel si, com diuen, està feta d'olis reciclats, o sigui, olis de fregits, aprofitats de restaurants que els van a recollir i que després en fan benzina. Com és que té el mateix preu que la dièsel si, teòricament, no hi posen... Dic teòricament, hipotèticament, no sé com funciona això, Si algú ens ho pot dir, millor que millor. I una cosa divertida. Diu la Montse de Girona, que ha vist per Antena 3 aquesta nit una empresa de València que es dedicava a posar per anys a la parella que conviu una persona, per comprovar si alguna vegada et podria ser infidel. Es veu que fan servir agent per tentar la teva parella per veure si piquen o no piquen. Vol saber si algú ha vist el reportatge? I la pregunta, no del milió, però si algú sap el nom d'aquesta empresa de València. I entre parèntesis ens posa que es veu que piquen el 90% de les persones. Anem per trucades, va, som-hi. Joan de Gràcia, hola.
2: Hola, molt bona nit.
0: Què m'expliques, Joan?
2: Bé, estem per aquí, soc de la República Independent de Gràcia.
0: Molt bé, com està la República? S'està fresquet avui?
2: Sí, s'està fresquet.
0: Plaça del Sol, Rius i Talet, cap on ets tu?
2: Sí, avui encara s'aguanta, sí. No, abans que res voldria saludar tots els meus amics del xat.
0: Molt bé.
2: Soc el la.
0: La. De totes... Perdona que t'ho digui, però, Joan, sí, podies haver triat un nick una mica més original. Mira que agafar el la o el trio la, que era pitjor. Déu-n'hi-do, sí.
2: Bé, de fet, és que no, en el moment que em vaig posar el nick, que vaig a paginar els ignorants, no sabia què posar-me, i vaig dir, bueno, pues la. Com que has sentit música, pues vaig posar això.
0: Digue'n, Joan.
2: Bé, només una pregunta. M'haveix de veure el costum aquest... Quan algú estornuda, val? I diu, Jesús,
0: sí,
2: d'on ve aquest costum? És que avui jo he sentit algun cop i no me'n recordo quina és la resposta.
0: Perfecte. Doncs,
2: d'acord.
0: Avui, abans de les 3, forçosament ens ho han de dir,
2: Sí, sí.
0: D'acord?
2: El programa s'acaba, però el que no s'acabarà serà tots els xateros dels ignorants que seguirem per aquí per internet. D'alguna o altra manera, nosaltres continuarem i bé, únicament això.
0: Molt bé, Joan.
2: I que tinc sort en el teu nou programa.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé,
0: una abraçada. Adéu, Joan.
2: Adéu.
0: Pilar de Mataró, com estàs?
3: Des de la vall del riu Vermell.
0: Mare meva. Va, que tancaràs el programa, Pilar.
3: Va, mira.
0: Que hem de posar la cançó sencera.
3: Un somriure. I vull donar les gràcies en el programa perquè m'ha ajudat en una època molt especial a la meva vida, que fa 4 anys que vaig perdre un 50% la meva visualitat. O sigui que en aquest moment jo no puc llegir, no puc estudiar, no puc pintar, però puc escoltar la ràdio. I m'heu ajudat terriblement. I jo no perdonaré, i ho dic perquè ho he escrit, a qui corresponde, que en 6 mesos m'hagi tallat 2 trossos de paradís. Però, saps com vull acabar?
0: Com?
3: Tu has passat una setmana que ha d'haver sigut terrible, Joan. I jo l'acabo amb una frase que tu vas dedicar a una senyora un dia que et vas creuar amb ella per una escala, te la vas mirar somrient, jo també et miro somrient i et dic, ets l'àstia.
0: Gràcies, Pilar.
3: Un petó.
0: Un petó. Acabem. Gràcies, Carles Cayuela. Gràcies, Ricard Isidro. El programa s'acaba ara, però reivindiquem el dret de ser ignorants per sempre. Amics, sou collonuts. Adéu-siau.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Doncs la pell de gallina, escoltant aquest tall que corresponia, com acabem de descobrir ara perquè no ho recordava, a l'últim programa de la Nit dels Ignorants fins a aquells moments, perquè aquest programa va desaparèixer durant unes temporades de Catalunya Ràdio.
2: Sí, és així, eh? Estàvem escoltant la matinada del 15 al 16 de juliol del 2004. Era l'últim programa de la Nit dels Ignorants, la renovació de la graella de Catalunya Ràdio així ho havia decidit, i va provocar que un grup d'oients es mobilitzés per intentar que tingués continuïtat. I finalment es va aconseguir, però fins al setembre del 2008, on es va tornar a recuperar el programa amb la Mireia Mallol. Però déu-n'hi-do, el Jordi Bosch va fer 3 temporades i l'última doncs, va ser aquesta, del 2004. Però tu fixa't, o sigui, mobilització dels oients per programar seguís, perquè, bé, de fet, la Nit dels Ignorants... diguem que va molt més enllà que un programa de ràdio. Jo crec que ha format part de la història de moltes vides de persones que s'han trobat a la matinada, que sí, que han intercanviat coneixements, però jo amb totes les entrevistes que he sentit de la gent que hi ha format part, em transmeten això, no? Que una mica aquest programa ha sigut doncs, més enllà doncs un simple programa de ràdio.
1: Bé, recordem aquest servei públic, primer, que és una emissora de ràdio, en el cas de ser una emissora, a més, que paguem entre tots. Segon, com escoltàvem en el cas d'aquesta última oient que havia perdut molta visió, tenir un acompanyament d'algú de dilluns a divendres explicant coses en el teu idioma, inquietuds que potser pots compartir, curiositats, entreteniments, doncs això és que no té preu. No té preu. I, a més, recordem-ho, la ràdio és un servei gratuït. Poques coses gratuïtes queden avui dia. Per tant, sí, el fet que desaparegui un programa així per aquestes persones devia ser un cop duríssim.
2: Jo n'estic convençut, perquè és que darrere d'aquest programa hi ha històries increïbles. Jo, en les entrevistes que he escoltat dels locutors que han format part del programa, he sentit coses que et posen la pell de gallina. La Sílvia mateix Tarragona, la Sílvia Tarragona explicava que, a veure, va haver-hi un intent de suïcidi, una persona que estava explicant que es volia suïcidar. Ho està explicant en directe i en antena. I es va aconseguir, a través de la producció del programa, contactar amb Mossos i, finalment, anar a parar al domicili d'aquesta persona. Però, vaja, això té que ser quelcom que... Vaja, és que no sé. No sé, eh? La Sílvia ho explicava, que va reaccionar com va poder, però, a veure, que al final no et preparen per aquest tipus de coses, no? No ets un psicòleg professional o un psiquiatre que sàpigues què dir, no? Al final ets un periodista, presentador de ràdio, i si et trobes en una situació d'aquestes, què fas, no? I, a més, és que... I una altra cosa, Catalunya Ràdio jo crec que ha tingut... Per què ha passat, diguem, però ha tingut la peculiaritat de perdre programes que han causat molt de rebombori, aquesta pèrdua. I ho poso entre cometes perquè el Matí de Catalunya Ràdio no mai s'ha perdut, però sí que es va perdre el Matí de Catalunya d'Antoni Bassas, no? I gent al carrer acomiadant-lo, i bé, això... No sé en quants programes ha passat això, i a Catalunya Ràdio li ha passat amb això, i li va passar amb la Nit dels Ignorants. Bé, el dia que marxi el Basté, a veure què passa. I no ho dic per res, en absolut, eh? O sigui, que estaria superbé que passés això, també.
1: Bé, abans de canviar de tema, m'acabes de fer venir al cap una cosa que tractarem més endavant aquí a la Maroteca, que és un podcast del Manel Elias, que precisament en el primer capítol, si no recordo malament, parlava del telèfon de l'esperança i precisament de la importància de poder evitar coses tan grosses com el suïcidi, no? I, per tant, en aquest cas la ràdio encara va molt més enllà, perquè ja no és una conversa privada, sinó que pot ser coral. Tot i que, si tu estàs parlant amb un locutor de ràdio en directe i no hi ha ningú més que intervé, sembla que sigui una conversa de tu a tu, que és la gràcia de la ràdio, també, no? Tu poses les veus de la ràdio tan a dins de casa o al cotxe, o on sigui, que van amb tu. I, per tant, vindria a ser com aquell conegut al qui li tens confiança i que per telèfon li pots explicar qualsevol cosa, no? Per tant, em sembla molt interessant aquest apunt. I, com us dic, parlarem properament d'aquest podcast de Catalunya Ràdio que em va semblar molt interessant descobrir fa mesos. Anem ara a una altra història. Anem a una emissora americana que tu ens en podràs parlar una miqueta, Jordi, perquè es diu NPR, que vaig estar descobrint fa alguns mesos i que em va semblar interessant de veure. De fet, quan la Jenny Lozano encara era corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, va ser qui em va dir, escolta't això, perquè li vaig preguntar, tu què escoltes aquí de ràdio? I em va dir, doncs, en gran part escolto aquesta emissora. I tu veig que també n'ets consumidor, Jordi, pel que em deies.
2: Doncs sí, i sóc consumidor a través del seu canal de YouTube, que es diu NPR Music, i que fa uns concerts que ens diuen Tiny Desk, n'hi diuen així. Són com uns concerts perquè la gent ens entengui, si no ho han vist mai, com si estiguessin en un FNAC. Estan en un racó que sembla una llibreria. De fet, el rerefons dels músics que estan sentats està ple de llibres i prestatges amb tot de coses. És un concert molt pròxim, molt de tu a tu, molt unplugged, no? I ja no t'entendies meravelles. Són concerts que duren 20 minutets, eh? Són vídeos de 20 minuts. He vist, no sé, Isa Sting, clar, quan el veus aquí sentat amb una cadira aquí davant, no? Dius, ostres, que està aquí davant. No és allò amb un escenari amb 30.000 focus i a 200 metres de distància, o a 300, sinó que el tens aquí mateix. Autèntiques meravelles, per exemple, tu i jo com a bon amants del rap hip-hop, l'altre dia escoltava un concert de Cypress Hill, que clar, quan els veus aquí sentats i cantant ell, bé, no deixa ser curiós, no? El veus com molt natural. És una manera molt, molt, molt de tu a tu de veure aquests músics. I d'això conec la NPR, d'aquest canal de YouTube.
1: Molt bé, doncs anem a fer un tastet d'aquesta emissora de NPR i ho anem a fer en streaming. Això és una gravació que vaig efectuar jo fa una mica més d'un any.
3: Ultimately, it is a cash grab. It is a way to kind of trade on the nostalgia people have and sell them something they think they want but don't actually need.
4: And Karen, I wonder, you know, what you think about him, but also is this just the current state of Hollywood right now, not just Disney?
5: Unfortunately, it does sort of seem that way. We really have entered a market, like even in the last decade or so, where a lot of what we're seeing is about nostalgia. There's a lot of reboots and a lot of remakes, and even the things that are new and are successful, like Stranger Things, for example, are pulling on our nostalgia for like Amblin films and movies of that era.
0: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Anaves fent cares i anaves fent senyes, Jordi. M'ha escoltat allò random. Vaig agafar, dic, va, vaig a gravar a veure què diuen. I crec que volies parlar sobre l'addicció, una mica, i la manera de parlar d'altres llengües. Perquè és que fa molta gràcia aquests sons que pugen i baixen molt ràpid, no?, de tonalitats, i que fan com tons molt greus,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Com ens entenem, eh?
1: Sí,
2: que jo, visualment.
1: Sí, sí.
2: Pots tornar a posar el tall, la primera persona que parla, la primera frase que diu.
1: Mm-hmm, vinga.
3: Ultimately, it is a cash grab. It is a way
2: para
3: to kind of...
1: Aquest cash grab, no?
2: A cash grab.
1: Sí.
2: Escolta, hi ha un petit vídeo que corre per les xarxes que està escenificat, però que d'un senyor entrant a demanar un cafè, i la noia, el diàleg en anglès, i que va dient hot coffee, oh, coffee hot.
1: Uh-huh.
2: I el tio diu, per què parles així? Why are you talking like that? Sí, perquè estàs baixant tant les... És el mateix. I aleshores el que diu és que diu, això és una mania vostra dels joves, en parlar d'aquesta manera o d'exagerar aquests tons i pujars de veu. Diu, no parla així.
1: Bé, jo diria que no seria una mica locutor de ràdio, una mica...
2: Sí.
1: Forçant una mica.
2: Sí. El que diu aquell vídeo, en aquest cas, li dona les culpes a la noia perquè ella diu, no, escolta, és que és la meva veu. Diu, no és la teva veu, estàs com forçant-ho.
1: Uh-huh.
2: No? I m'ha fet gràcia perquè ha començat el tall igual, no? D'aquestes pujades i baixades. Res, ja està. Era això. Si algun dels oients l'ha vist, aquest vídeo, segur que li farà gràcia perquè és això. La dependenta parla amb unes pujades i baixades bestials i el client diu, escolta, però per què ho exageres tant, això?
1: Bé, de fet, això ho podríem parlar amb algun traductor o intèrpret perquè crec que hi han d'estar molt acostumats amb això, no? I al final també és el que dèiem al principi del programa, tenir l'oïda fina. Quines persones són capaces de comunicar-se millor en altres idiomes? Les que tenen memòria, òbviament, però també les que poden reconèixer els sons que sonen d'una boca d'una persona que parla un altre idioma, que moltes vegades és molt diferent del teu. Perquè, per exemple, idiomes llatins, espanyol, català, italià, gallec, més o menys s'entén tot perquè els sons són molt semblants i moltes paraules són semblants. Però, clar, ahir mateix, per exemple, que estava sopant amb una família alemanya, que hi ha algú que parla en castellà, perquè per família doncs, el domina bastant, algun fill també, però evidentment ja està molt afectat per, entre cometes, no?, pels sons alemanys i per la gramàtica, clar, et trobes amb algú que com a molt pots parlar algunes paraules en anglès i altres que ni això, i la comunicació es fa molt difícil. Però, si comences a aprendre algunes paraules, al final més o menys et pots entendre, no?
2: Sí.
1: Per tant, jo crec que va una mica per aquí.
2: Rau amb la capacitat de cadascú, no? Jo, a veure, puc parlar en anglès, em puc defendre en anglès, però és molt curiós, per exemple, que ho he fet, parlar amb un francès en anglès.
1: Ui, això és complicadíssim.
2: I és molt graciós l'anglès amb accent francès. Yes, oui. És que sona molt... Em fa molta gràcia. Bé, però escolta, quina meravella allò de saber idiomes. Això...
1: Això no té preu.
2: Això va molt bé. Això no té preu i no només saber-ne, ni que sigui mínimament l'anglès, sinó també trobar gent amb capacitat de voler entendre. Aquesta és una altra. Quan dues persones s'entenen, si un dels dos vol, o si els dos volen, perquè també hi ha exemples, no, de que ja pots tu parlar un idioma o un anglès que tu penses que el parles molt bé, i el parles molt bé, però que vas a Anglaterra i dius, caram, em sembla que no en sàpiga ara. És que no em vols entendre, potser és això, no?
1: Bé, anem a un altre tall d'aquesta emissora de NPR, en aquest cas amb un podcast que es diu Morning Edition.
6: It was a busy few days in Texas.
7: Yeah, it was. The Texas legislature ended its session as required on Sunday night without passing a bill that changed election rules as Republicans wanted. That bill would limit ways to vote and also make it easier to overturn Democratic elections. Democrats said their objections were ignored, and so they walked off the House floor. That blocked all business because there was not a quorum. The Republican governor, Greg Abbott, then responded with an attention-grabbing threat, kind of reminiscent of Donald Trump, on Twitter. He said he'll prevent the legislature from being paid.
0: La maroteca de la ràdio.
1: No sé què tenen aquí de Donald Trump on Twitter, que ara, per cert, ja es diu X, ja no és Twitter.
2: X, sí. Sí, això d'X fa gràcia de cop i volta veure un icono que hi ha una X que sí. Algú podia pensar que és una altra cosa, però no, no, és Twitter. És l'X, Twitter.
1: Bé, doncs un exemple de com sonen emissores americanes, en aquest cas amb contingut, eh? I el podcast, doncs, sí. També el que diem, que també és sempre molt interessant poder tenir aquesta possibilitat d'escoltar un contingut que pot ser molt, molt especialitzat i que difícilment es podria emetre en una emissora generalista i que l'escoltes quan tu vols.
2: Quan tu vols, que l'escoltes per internet, i recordem que hi ha autèntiques ràdios meravelloses que funcionen per internet i que m'atrauen molt. És un aparell de ràdio que està connectat a internet, igual que aquí aniries canviant la FM, vas canviant emissores de ràdio que estan per tot el món. I NPR és una d'elles.
1: Molt bé, doncs esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i seguim més històries de ràdio.
8: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
9: Hey, hey, hey, hey.
0: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: I ara no anem gaire lluny de casa nostra i anem a recuperar un dels meus, per no dir el primer, programa de ràdio que vaig fer. Anem al febrer de 1995, una selecció de talls entre els mesos de febrer i març del 95, a Matadepera Ràdio. Sense Pop Música, la radiofórmula d'aquesta emissora local on jo vaig començar.

0: al 730-0000. T'ho repeteixo, 730-0000. Només has de marcar aquests 5 números i et posarem la música que ens demanis. Així de senzill. Però què et sembla si escoltem els Ace of Base i el tema Living in Danger, el seu últim single? És del Happy Nation. Àlbum superventes des de l'any 93. És un quartet format per dos nois i dues noies. Suecs tots ells. Els Ace of Base, que ens diuen que viuen en perill. Living in Danger. Des del Happy Nation, en la seva edició americana. Et recordo d'un altre cop que tens el 730-0000 a la teva disposició per demanar bona música, així de senzill. Només has de marcar 7 números.
1: Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
0: Des de Seattle arriben els Pearl Jam. I el tema Spin, de Black Circle, l'extret del seu LP Live. Perquè ens hem de moure una mica més, en som més potent. El de Pearl Jam. Aquest és el ritme de la senyoreta Misty Yolan, que et punxo mentre espero que et truquis al 730-0000. 730-0000. Misty Yolan i el tema I Wrote You a Song, en una remescla especial de la versió single que es diu Soul Power Remix. Una senyoreta que es va presentar fa alguns mesos amb el seu àlbum Supernatural, que té aquesta veueta increïble. Mira, jo només et dic una cosa. Eagles. No en saps dir el títol d'aquesta música? Això no pot ser, eh? És un tema que t'hem punxat milions de cops. El compa que està gastat i tot, imagina't. Són els Eagles i el tema Get Over It. És el Hell Freezes Over, el seu últim LP, que ha sortit al carrer després de 14 anys de silenci discogràfic dels Eagles. La veu de Carole King juntament amb la guitarra de Slash. Sí, sí, Slash de Guns N' Roses. En directe amb la senyoreta Carole King, interpretant aquest tema, Locomotion. Els qui no sonen del revés són els Nirvana. Des de l'Inútero, amb el tema Serve the Servants. Tot un tema. Bona potència, bons sons de Mata de Pere Ràdio, 107.1 de la FM, els Nirvana. La veu del desaparegut Kurt Cobain amb els Nirvana, Serve the Servants. La música grunge directament des de Seattle, un tema editat l'any 93. Ara, un petit consell i després anem cap a les pistes de ball.
1: Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
0: Per si no tens prou amb el ritme de Jamiroquai i el tema Kids, atenció que arriben els Motorhead. I un tema de banda sonora, Born to Raise Hell. De Motorhead cap a Vanilla Ice, des del Mind Blowing, i el tema que l'obre, Fame. Check it out, check it out, check it out, check it out. A Mata de Pere Ràdio, check, check it out. Amb 8 minuts per les 8. Now everybody wants to have fame. És un rapper d'Estats Units amb influències de funky. El senyor Vanilla Ice, el gelat de vainilla. Amb el seu últim àlbum, editat l'any passat, Mind Blowing, i el tema Fame.

0: Recordo que tens el 730-0000 a la teva disposició per demanar-nos música. Ara, amb el que ens queda d'hora, no te la posarem, però a la següent hora, de 8 a 9 del vespre, sí. Molt senzill, 730-0000. Falten 3 minuts i mig per les 8 del vespre i ara escoltarem els Level 42.
1: Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
0: És el tema Lessons in Love. És el Running in the Family. Àlbum editat l'any 87. Ara a les 8 les notícies. I a les 24 minuts t'espero.
2: Bon dia, són les 7 del matí.
3: Bon dia, són les 8.
4: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
5: No toquis el dial, que et toco els dits.
6: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
7: Swing Flash.
8: La maroteca de la ràdio.
9: Un luxe poder escoltar aquest tall de fa tants i tants anys. Una col·lecció de fragments d'entre febrer i març de 1995 a Matadepera Ràdio, moment en el qual jo feia per primera vegada de locutor de ràdio en aquest programa que es deia 107. Música, la sintonia de Matadepera Ràdio, 107.1 FM. Molt curiós escoltar tants anys després, primer, com hem dit sempre, els canvis de les veus, segon, també, els primers tips que vas agafant per poder fer la feina, entre cometes, que t'han encarregat de la millor manera possible, perquè era la primera vegada que ho feia i, per tant, doncs havia de veure com quadrar els temes, això era la principal obsessió. També que no es quedés algun canal baixat quan havies de tirar una falca, per exemple, que ho tinguessis tot a punt, perquè recordem que era una època, com ja hem dit altres vegades aquí, que hi havia multitud d'aparells, eren taules analògiques molt grans amb molts canals i tenies molts aparells diferents amb formats diferents que funcionaven diferent i, per tant, era complexa tenir-ho tot a punt. I aleshores també aquests recursos d'anar allargant les paraules fins a arribar al moment que has de quadrar la cançó, que recordem que és en una radiofórmula musical quan el cantant comença a cantar. Per no trepitjar-lo ni quedar-te curt, doncs has d'intentar modular el teu discurs fins a arribar a aquell punt. I clar, això no és gens fàcil. També la tecnologia avui dia és molt diferent, perquè, per exemple, punxant en vinils, tu abans no tenies la possibilitat de saber quant temps quedava fins que començava a cantar el cantant. I, en canvi, avui dia ho pots veure al segon o al mil·lisegon. Per tant, això també s'ha de tenir en compte, no?
10: Sí, a veure, al final era tot molt manual, i això crec que és l'escola, no? Per una banda, doncs això, saber quan començarà el cantant a cantar i tu, doncs, a acabar abans. No sé si avui en dia ja existeixen softwares que et puguin fins i tot dir, mira, que et queden 10 segons abans que comenci a cantar. Segur, em sembla que el Mall ens en parlava alguna vegada.
9: Exacte, exacte. No sé si va ser quan el vam entrevistar o alguna entrevista que li han fet amb ell que ho comentava, això, que no sé si era l'època, recordo jo de cap, de Cadena 100, que ja existia això, que es van gastar una fortuna als caps de la radiofórmula de llavors per poder tenir aquest sistema. Però clar, això treu la màgia, perquè sí, la gràcia és poder-ho fer de forma natural i no haver d'estar mirant un comptador de temps, no?
10: Sí, sí, no sé què posa més nerviós, potser. Sí. Perquè al final et surt natural i ja està. Jo, personalment, tot i no fer programes musicals, ho he fet, diguem, per mi, no? I, escolta, que és molt xulo, perquè al final doncs, saps puntar els compassos, ho fas i ja està. El tema de sumar cançons, sumar temps de cançons perquè et quadri amb l'hora de programa. També segur que pot haver-hi ara un programa, segur que agafi un directori on hi hagin 100 cançons i les sumarà totes i dirà, mira, aquí tens una combinació per una hora. I si no tens aquesta, te'n faig una altra. A la teva època, allà era a mà o a calculadora, de dir, vinga, va, anem a sumar temps i amb aquesta, més aquesta, més aquesta, més el que suma la falca, més els separadors i tot això, en donarà 59,28. Amb això ja omplim el programa.
9: I llavors potser posem una sintonia al final per quadrar amb els pitos o alguna cosa així, no? Vull dir, normalment eren aquestes coses. Sí, sí.
10: Els trucs. Bé, doncs això, manualitats que han sigut una escola i això jo crec que no té preu i ja està molt bé. I tot i la modernitat i tota la tecnologia, encara hi ha coses del passat o tècniques del passat que continuen sent les mateixes i continuen funcionant.
9: I de fet en parlarem en el programa número 100 que farem ben aviat des del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, la Rambla d'Ègara, on realitzarem la nostra edició número 100 del programa i on intentarem punxar de l'antiga escola, a l'antiga manera, amb una taula analògica tal com de fet nosaltres estem fent a casa, però a més ho intentarem fer sense ordinadors. Ho farem amb CDs, ho farem amb minidisc i provarem de fer això i fer un retrocés en el temps de més de 20 anys per veure si encara ens en sortim, que segur que sí. Segur. I ja que parlem de la ràdio de fa molts anys, ens anem acomiadant amb una recopilació de veus de Ràdio Terrassa que van fer els amics de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 amb Fernando Rodríguez Calvo al capdavant. Anem a escoltar una col·lecció de talls molt, molt antics de la nostra estimadíssima i desgraciadament acabada ja, oblidada, entre cometes, Ràdio Terrassa. Abans de marxar, les nostres vies de contacte, Jordi.
10: Sí, el mail, hemeroteca@radiosantcugat.com. Va tot junt, eh? hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, doncs ens podeu escriure per aquí. Si teniu alguna coseta per casa, ens ho feu saber i nosaltres ho digitalitzem, ho posem en antena, ho comentem i us tornem el material. I el telèfon, Esteve?
9: El 689-10-74-83. 689-10-74-83. Aquí teniu el nostre WhatsApp on podeu dirigir tot el que vulgueu. Gràcies per escoltar-nos. Us deixem amb aquesta recopilació de veus de Ràdio Terrassa. Adéu-siau.
10: Adéu-siau, que vagi bé.
8: La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
2: Una altra vegada ens disculpem, amic Marcelí, tampoc no tenim aquesta sardana.
3: Voces de EAJ25, Ràdio Terrassa. Maribel Álvarez.
7: Ràdio Terrassa, la ràdio del Vallès.
3: Guillermo Salceda.
11: Don Eudaldo Aymeric Tarradella crea con un grupo de radioaficionados el Club de Radio Terrassa. Era el 27 de noviembre de 1928. Emitió en los primeros años con el indicativo de EAR 156. El día de Navidad del año 1932 fue inaugurada en plan de pruebas EAJ25 Radio Terrassa. El 2 de abril del año siguiente, el presidente de la Generalitat, don Francesc Macià, inauguró oficialmente Radio Terrassa, lo que constituyó un auténtico acontecimiento.
3: Antolina Boada.
12: Aquí Radio Terrassa, emisora EAJ25. Bon dia, senyor Radio Llens. En aquests moments donem per inaugurada, en període de proves, l'emissora local. Ella serà en el successiu la representació genuïna de la nostra ciutat, la portant veu de tot allò que pugui ser interessant, de tot el que passi a casa nostra i que tinguin dret a conèixer.
3: Luis Arribas Castro, Armando del Río.
13: Y me marché a Terrassa y me creyó el doctor Perejil, porque entonces se hacían los programas cara al público. Era como un teatro.
3: Odette Pinto.
14: En Radio Terrassa tengo un recuerdo, de verdad que recuerdo muy bueno, porque allí toda la gente fue estupenda para mí, me recibieron con gran cariño. Además, tuve la oportunidad de hacer una cosa que nunca había hecho, de hacer teatro. Teatro cara al público, hice una obra de teatro que se llama La novia, de un solo, de un único personaje, y lo pude hacer en Terrassa. Y esto, de verdad, que siempre, mientras viva, me acordaré de él.
3: Vicente Martínez.
15: En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy de nuevo un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra.
3: Lídia Segués.
16: Esteu escoltant Contrapunt, el programa de sardanes més antic de Catalunya.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
3: Deia Voltaire que l'art de la medicina consisteix a distreure el pacient mentre la natura cura la malaltia. Potser aquí hi ha la clau d'allò que ens fascina tant de l'homeopatia. Aquesta frontera difusa entre el remei i la creença, entre la química i la confiança. Quan era petit i anàvem d'excursió amb l'escola, sempre hi havia algun company que es marejava o tenia mal de panxa. Més d'enyor de casa que no pas per cap bacteri. I els professors, amb aquella saviesa improvisada que tenen els adults davant d'una motxilla de 30 criatures, treien un caramel o un remei miraculós. El donaven amb un somriure i una frase màgica. Pren això, ja veuràs com et trobaràs millor. I, curiosament, gairebé sempre funcionava. Potser allà va començar la meva fascinació pel poder de creure, per com una simple expectativa pot transformar el que sentim. Avui parlarem justament d'això, del desig de trobar remeis naturals, del paper de la ment en la salut i de la fina línia que separa la ciència de la fe. I ho farem amb humor, dades i esperit crític, com sempre, ben acompanyats pels sospitosos habituals com a col·laboradors i amb tots vosaltres com a espectadors crítics. Qui sap si tot prenent una dilució miraculosa.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Però abans, una col·laboració ben especial. Hem demanat en Josep Tristany, psicòleg clínic i director del Pla Director en Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, que ens enviés una petita reflexió sobre l'efecte placebo, aquest misteriós pont entre el pensament i la salut.
4: L'efecte placebo és un canvi en positiu que ens pot ajudar a millorar doncs, un dolor físic o un malestar emocional o psicològic i que ens passa després de prendre un medicament o una substància sense cap mena de principi actiu que estigui destinat a tal efecte. Com podria ser, per exemple, doncs, una pastilla de sucre, podria ser doncs, injectar suero o una càpsula buida. És un efecte, l'efecte placebo, que ha estat molt estudiat per professionals, per psicòlegs i altres de tot el món. Bueno, una mica per veure doncs, com s'explica, perquè alguns remeis que no tenen una acció curativa poden arribar a curar-nos o a millorar-nos una situació. I s'ha comprovat que gràcies al condicionament clàssic, alguns biaixos i la credibilitat de les persones que ens subministren aquest placebo poden arribar a tenir efectes positius en les persones.
3: Doncs ja ho veieu, gran il·lustració del què és i com actua aquest efecte placebo. Gràcies, Josep, per posar una mica de ciència enmig de tanta fe. I ara prepareu els vostres goters perquè entrem en un terreny diluït. A veure, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi. Jordi, què fas? Què fas?
5: Bé, estàs fent? He agafat un mal llet i m'estava diluint aquí unes gotes de... que m'han donat uns anissets, em diuen.
3: Ah, doncs...
5: M'han dit que m'anirà bé.
3: Escolta, amb sort.
5: Ara. Pot, que sí. Et diré si al final del podcast em trobo potser millor, no ho sé.
3: Però sort, és...
5: Sí, gràcies.
3: No que sigui lleu gràcies. La cosa, i si funciona ens avises,
5: Això I tant.
3: Ens interessarà a tots. Va, comencem pel principi. Què és això de l'homeopatia i com pot ser que encara hi hagi gent que la confongui amb una infusió de camamilla?
5: Ah, mira, molt ben dit això. Mira, diré d'entrada què no és l'homeopatia.
3: Ahà, molt bé,
5: per
3: a veure.
5: Per distingir una mica els termes. Per exemple, la medicina tradicional xinesa no és homeopatia.
3: No ho és.
5: Les teràpies del tipus podologia, d'aquelles acupuntura, aquestes coses, això no és
3: això homeopatia. Això no és homeopatia. Hi ha gent que ho confon, em sembla?
5: Sí.
3: Hi ha gent que ho posa al mateix sac.
5: Per això, dic, separem les coses i avui parlarem només d'homeopatia. Què és l'homeopatia?
3: Ben apuntat.
5: És prendre una dilució d'una substància que en teoria t'ha de fer curar. Anem a veure com són aquestes dilucions. Però primer, si em deixes, et faig una mica d'història.
3: I tant, endavant.
5: Dic, perquè té un punt d'inici, té un inici molt clar. Tan clar com que l'inici el va posar d'entrada una persona que es deia Samuel Hahnemann. Era una persona que estava traduint un llibre de medicina i era escèptic, era una persona escèptica, era alemany, I el que estava traduint, en el moment en què estava traduint, deia doncs, que l'escorça d'una planta que es diu cincona cura la malària. I ell mirava això, diu, ostres, com pot ser que aquesta escorça curi la malària? Perquè diguéssim que la persona a qui estava traduint aquest llibre de medicina, que era d'un tal Cullen, deia que el principi actiu que curava la malària era l'amargor.
3: Fixa't una cosa. Com a principi sí. Actiu era el gust el que feia l'efecte,
5: sí, diguem. Sí, exacte, estem parlant del 1790. Estem parlant d'una època doncs, que la ciència començava a evolucionar, vull dir, els punts d'inici de moltes ciències i estan en aquestes èpoques. Com a curiositat, l'escorça d'aquest arbre, de la cincona, d'aquí se n'extreu la quinina, que segurament et sonarà perquè
3: sí,
5: és l'ingredient bàsic de la tònica.
3: De la tònica, sí.
5: La tònica, sí. És a dir, abans, per curar la malària, es prenia tònica.
3: Que si no recordo malament, es deia, i no sé si és cert o no, que provoca sordesa o sordera, no?
5: Sí, exacte. A grans quantitats pot ser... És un principi actiu que realment no va bé. Què va fer ell? Escèptic d'aquesta teoria, va dir, doncs, em prendré directament l'escorça d'aquesta planta, a veure què passa. I què li va passar? Doncs que va començar a experimentar febre, calfreds, dolor articular, és a dir, els mateixos símptomes que quan tens malària. I què va dir ell? Doncs, a partir d'això, va arribar a creure el senyor Hahnemann que tots els fàrmacs eficaços produeixen en individus sans símptomes similars a les malalties que intenten tractar. I això li va donar un nom, que és homeopatia, que ve del grec homoios, que és semblant, i pathos, que és patiment, és a dir, patiment semblant. És a dir, que la paraula homeopatia vol dir patiment semblant.
3: I es va inventar el 1790. Finals del 18.
5: Sí. Ell va encunyar aquest terme.
3: Recordem que ja feia més de 100 anys de la teoria gravitacional de Newton. O sigui, que estàvem en una època en la què la ciència, com tu deies, ja estava...
5: És efervescent.
3: Però ja feia coses interessants, perquè ens entenguem. Ja començava a sonar-nos ara, també, algunes coses,
5: Fixa't que vull dir que aquesta persona precisament estava traduint a l'alemany un llibre de medicina.
3: Sí,
5: un llibre
3: perquè veníem d'aquella medicina que es basava en les sagnies, no?, i en medicina medieval, pràcticament, en aquell moment, encara.
5: Sí, sí, que no té res a veure amb l'homeopatia, que on hi havia això, els tònics, els crecipelos, les sagnies, les sangoneres, les neteges, totes aquestes coses, doncs que
3: d'aquella novel·la del metge, no?
5: Sí, algunes podien arribar a servir, potser alleujava la pressió de la sang, fer una sagnia segurament et servirà, però, escolta'm, no et passis.
3: Sí, el primer que farà serà debilitar el sistema immunitari, no?
5: També. Exacte, exacte. Doncs fixa't, l'homeopatia és això, doncs punt d'inici, ja el tenim clar. És aquesta persona que encunya aquest terme, provant ell una sèrie de medicines. Aleshores, ell va creure fermament, doncs això, que si ell agafava els principis actius d'aquests medicaments, l'efecte havia de ser doncs el mateix que la pròpia... el propi virus, la pròpia bactèria, doncs l'efecte havia de ser el mateix. Què va fer a partir d'aquí? Doncs va començar a experimentar, i experimentar en dilucions. I d'aquí ve tota una sèrie de grups que després van continuar tota aquesta feina. Totes aquestes dilucions, ara us explicaré una mica com funcionaven i com segueixen funcionant. Però té molt a veure amb una cosa que en diuen aquests grups, doncs, que és la memòria de l'aigua.
3: Ah, això sona molt estrany. Això no ho sabia, n'he sentit a parlar, però no ho sabia.
5: No ho
3: sabies? Són estrany. Explica'ns-ho. Jo crec que això té interès.
5: Doncs mira, la memòria de l'aigua parla que si tu poses un ingredient a dins d'aquella aigua, un principi actiu, i el vas diluint, i entre dilució i dilució sacseges el vial amb aquella aigua, l'aigua recorda que tenia aquell principi actiu. I aleshores pots diluir tant com vulguis, que l'aigua seguirà recordant que hi havia aquest principi actiu. Sí, atenció,
3: És, però i aquesta memòria, a on es diposita? Hi ha un cervell de l'aigua que diposita aquesta memòria? O com va això? O és el núvol? No, ara en diríem
5: núvol. No, serien a nivell molecular, diuen ells. A nivell molecular, aquesta aigua s'organitza d'una manera que recorda tot el que hi havia aquí dins. Fixa't, parlen de coses com ara els clústers d'enllaços d'hidrogen. És a dir, l'aigua formaria microestructures que recorden el principi actiu. Això ja es diu des del 1988, imagina't, que es va fent una sèrie de gent que va dir que passaven aquestes coses. Però encara n'hi ha més. També hi ha la impressió...
3: Perquè el va experimentar o van demostrar?
5: Bé, es diu que hi van haver uns experiments i que van trobar això, però esclar, aquests experiments, si tu vas a buscar una mica rasques... I dius, a veure, aquests enllaços d'hidrogen, quan duren? Perquè hi són, realment existeixen els enllaços d'hidrogen, i quan tu treus el solut, quan dura la persistència, o sigui, el buit que ha deixat el solut? Doncs dura un picosegon. Saps què és un picosegon?
3: Em sona a una misèria, diguem.
5: Sí, has de dividir entre algun trilió, d'acord?
3: Per
5: tant,
3: cosa,
5: no quadra, a mi no quadra.
3: I només és l'aigua el que té memòria, res més. No hi ha cap altra substància que en tingui. Oh, clar, potser sí.
5: No ho sé, això, però l'aigua és la que fan servir al final per diluir.
3: Potser no cal que prenguem cues de pansa, que diem en català, de quan algú es desmemoria.
5: Correcte.
3: Potser que begui aigua i ja està, no?
5: Sí. Però espera't, és que també a vegades diuen que també deixa com una impressió electromagnètica dins de l'aigua. El fet de sacsejar en ampolles de vidre podria crear unes nanopartícules, uns patrons que codifiquen la informació del solut i es transmet després aquesta informació als sistemes biològics, que seria el cos humà. Ostres, espera que no he acabat. També ja es parla del domini coherent, ja es parla de quàntica, dominis coherents, que mantenen, és a dir, l'aigua manté l'ordre a llarg termini i actua com a memòria física directament. Fixa't que per explicar això s'està invocant ciència. T'hi fixa?
3: Sí, però és clar, una mica inconexa, potser.
5: Sí, és que aquests arguments són fàcils de desmentir.
3: Al final, estem parlant d'una cosa diluïda, que el principi que deies tu de l'homeopatia és inocular una mica del mal, perquè, no?, una mica així, la substància en qüestió...
5: No ben bé això, si tu te l'aprens, en teoria, si jo me l'aprenc, em provocarà l'efecte de la mateixa malaltia, per tant, la dilueixo.
3: Ja, tot plegat, sí. Però, clar, aquí el mètode científic no existeix, no? Vull dir, no està...
5: Bé, la ciència, pròpia ciència que hi ha darrere és la pròpia dilució de tot això. Fixa't, ara, si vols, t'explico una mica com dilueixen.
3: Si et sembla, fem una cosa, avançarem una miqueta, després entrem més en aquesta part més específica que ara ens anaves a introduir, perquè em sembla que ja sé per on vas, però m'agradaria que donéssim la benvinguda també a l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta, és el nostre convidat resident, i ja el coneix tota l'audiència. Crec que també avui ens portarà dades curioses sobre aquest fenomen, i res, això, benvingut. Albert, què tal, com estàs?
6: Hola a tothom, i avui més que mai, si em permeteu dir una frase d'un referent radiofònic, bona i màgica nit, perquè jo crec que quan parles d'homeopatia has d'acabar parlant de màgia. Quan
3: I de fas, mites,
6: quan fas, mita, quan fas quatre números. Jo estava aquí escoltant en Jordi, és molt prudent i no ha dit noms i cognoms, jo crec que a vegades està bé posar noms i cognoms i dir... Escolta, qui ha fet les afirmacions? Perquè quan parlem de memòria de l'aigua, aquí hi ha gent que ha publicat o ha intentat publicar articles científics o gent suposadament reputada i amb prestigi que han creat aquest concepte i l'han intentat colar. Llavors, jo posaria dos noms sobre la taula. Un, el que pròpiament el va com mig crear. És un senyor immunòleg francès que es deia Jacques Benveniste. Que va publicar un article a Nature. Sí, quan parlem de Nature, estem parlant de tema sèrio, eh?
3: Vull dir, aquí... Home, és el top, no?
6: Sí, vull dir que no...
3: Molt de prestigi.
6: No és la revista de la festa major del meu poble. El senyor va publicar un article dient que havia demostrat que aigua que havia contingut anticossos podia seguir infectant, tot i que els anticossos ja no hi fossin. I llavors això... es demostraria una mica el que en Jordi explicava, que com que aquesta aigua havia contingut els anticossos, d'alguna forma les molècules d'aquesta aigua seguien recordant que hi havia hagut uns anticossos i, per tant, l'efecte el seguien podent tenir només amb l'aigua. Clar, els de Nature, que, com us deia, no és la revista de la festa major de... No diré cap poble per no tenir cap queixa.
5: No és el dominical.
6: No, vull dir, clar, els de Nature van dir... Ostres, aviam, Jacques Benveniste és un senyor que suposa prestigi, anem a donar-li el benefici del dubte i enviar-hi algú que analitzi in situ aquest experiment i que intenti reproduir-lo, que aviam, és una de les bases del mètode científic, és que si tu fas una cosa l'has de poder reproduir. I li van enviar un equip format per un físic, que es deia John Maddox, un expert en farau científic, i una tercera persona que sonarà potser als oients d'altres programes, James Randi.
3: Ah, mira...
6: James Randi,
3: molt bé.
6: Expert, mac i il·lusionista i un creuat contra la farau científic. Van enviar un equip de tres persones a visitar Jacques Benveniste, li van demanar si podia reproduir l'experiment, ho van intentar i no va poder ser possible mai. Llavors,
3: llàstima.
6: Aquí Nature va acabar assumint que la memòria de l'aigua que havia proposat Jacques Benveniste no funcionava.
3: Perquè, Albert, perdona, només una petita pregunta, deixa'm que et talli. Quin és l'indici que tenia per demostrar, és a dir, per afirmar categòricament que l'aigua tenia memòria? És a dir, com ho havia observat, això?
6: Segurament agafant una aigua que ell devia haver tractat malament i que no havia retirat, diguem, els anticossos que se suposa que no hi eren, doncs d'alguna forma l'experiment devia estar mal fet, m'imagino. La qüestió és que mai... es va poder reproduir mai més l'experiment.
3: Mm. És a dir, que no es va fer mai sota una situació de control
6: no.
3: Escèptic, etc.
6: L'altre sospitós habitual, i és d'aquestes coses que sap greu, perquè és Luc Montagnier. Luc Montagnier és el descobridor del VIH, vull dir que no estem parlant d'un...
3: No és qualsevol.
6: D'un mindundi, tampoc. També va intentar publicar un article explicant que havia demostrat que tenia aigua que contenia restes electromagnètiques de DNA, que és una cosa que tampoc va acabar mai de desenvolupar el tot bé i no li van acceptar.
3: Per tant, restes electromagnètiques de DNA,
6: sí, que aquella aigua havia contingut un DNA, que electromagnèticament havia generat una memòria en l'aigua que feia que, doncs, allò estés allà. No va tirar més enllà. De fet, Luc Montagnier, diguem que va tenir un gran moment a la vida que després no es va consolidar gaire amb la seva carrera professional. Jacques Benveniste va fer un gir encara més dramàtic, va acabar defensant que podia transmetre pensaments a través d'internet.
3: A veure, tècnicament sí. És possible, vull dir, el que estem fent, d'alguna manera, quan nosaltres posem un podcast, també estem transmetent pensaments
6: sí,
3: a través d'internet.
6: Bueno,
3: l'home no anava tan desencaminat.
6: Com deia en Jordi, al cap d'un picosegon, tots els contactes de molècules d'aigua s'han refet 99, és com si ara tu poses un dit a dins el pot d'aigua, al cap d'un segon, les molècules d'aigua que hi havia al voltant del teu dit s'hauran canviat de companyes un bilió de cops. Llavors, és complicat que tingui memòria l'aigua. Hi ha una altra dada que en Jordi també explicava, parlava del fundador d'aquesta màgia, que és l'homeopatia, que és Hahnemann, tot sí, aquest procés,
3: 1690,
6: aquesta
3: no?
6: reflexió sobre coses que són l'oposada a l'altre i que per tant et curen i que vas fent dilucions i que això acaba sent... Bah, és igual, després en parlem. Hi ha un punt que jo crec que és important que la gent conegui, és que hi ha un element clau en la fabricació d'un medicament homeopàtic, que és la sucució. No sé si...
3: El nom és una mica estrany, no?
6: Concepte sucució... És una paraula que...
3: Una cosa, Albert, permet-me que talli i tornem amb la sucució després, perquè crec que és molt interessant, però m'agradaria que en Jordi acabés el que ens volia dir abans sobre l'últim apunt que volia fer, que crec que és interessant, perquè també servirà perquè tu puguis explicar el que ens volies dir. Jordi, què ens anaves a dir abans?
5: Sí, jo us volia parlar d'un número que es diu el número d'Avogadro. Avogadro. Perdó, abogado, ha semblat el... Ara el... abogado.
3: Sí,
5: el número d'abogado...
3: El Robert De Niro, no? Sí. Ha semblat el Robert De Niro, el cau del miedo.
5: Fixa't, el número d'abogado és un número que no té unitats. És un número molt concret, que és 6,022, això per arrodonir, per 10 elevat a 23. Què vol dir això? Que si tu, per exemple, fas l'esforç de posar un 6 i a darrere escriure 23 zeros, aquest és el número. És molt, eh?
3: És gros, això, eh?
5: És gros. És per dir, per exemple, aquí es fa servir el mol. És un altre... Uh-huh. Un mol és un número d'Avogadro. Tu t'agafes una caixa i si dins hi tens...
3: És com una unitat de mesura, vols
5: sí.
3: dir, no?
5: Com... Exacte. Si tu agafes una caixa de sabates i dius que dintre hi ha un mol de molècules, vol dir que dintre tens 6,22 per 10 elevat a 23 molècules. Si tu en aquella caixa hi tens llapissos, doncs aquell molt de llapissos seran 6,22 per 10 elevat a 23 llapissos.
3: Que són molts llapissos,
5: No crec ni que en l'Elon Musk els pogués pagar, tants llapissos, imagina't.
3: Segurament no.
5: Sí, sí. Aleshores, imagina't, si és tan gran que si ara comptes un per un aquest número, cada segon dius 1, 2, 3, doncs tardaries més o menys uns 19 quadrilions d'anys per poder acabar aquest número. O
3: sigui, tinc altres coses a fer, també t'ho diré, eh?
5: Tardaries una miqueta. Ara bé, és un número molt gros, sembla molt gros, però, per exemple, una respiració, una alenada d'aire, totes les molècules que absorbeix la teva boca, el teu nas, quan fas una respiració, ja són 10 elevat a 22 molècules. Ens acostem molt al número d'Avogadro, realment. Uh-huh. Això és perquè, per posar-te una mica en context, una culleradeta d'aigua té 1,7 per 10 a la 23, és a dir, allà hi ha un mol, pràcticament, vale? Perquè ens fem la idea. Eh? Allà, imagina't la quantitat de molècules que hi ha en aquesta cullereta. Però bé, entrem ara en el terreny de les dilucions. No sé si heu tingut mai a les mans un pot, un vial de medicina homeopàtica. En aquests vials s'indica un número i una C, la lletra C. Pot ser 30C, pot ser 12C. Què vol dir això? Ara imagina't que tinc jo un principi actiu. Qualsevol, és igual. I el tinc a dins d'un vial. Tinc un litre. Tinc un litre del principi actiu.
3: Deixa'm tallar-te un moment. El principi actiu, perquè tothom ho entengui, és allò que fa l'efecte concret de curació o de pal·liar un determinat símptoma. Per exemple, l'aspirina és l'àcid acetilsalicílic, no?
5: Correcte.
6: Sí, sí. Després parlem d'aquest tema, també.
3: Tu vols dir això?
5: Ara bé, si jo tingués un litre d'àcid acetilsalicílic pur, jo hauria d'haver passat molts controls, abans de poder-lo tenir, perquè això està legislat, cuidado. Però bé, anem a fer homeopatia. Anem a diluir-lo una vegada. És a dir, anem a fer UC. Jo agafo aquest litre i el dilueixo entre 100 litres. És a dir, poso dintre 100 litres d'aigua, jo agafo aquest litre, poso dintre d'un tanc amb 100 litres d'aigua. Vale. Sacsejo, perquè ho he de sacsejar, perquè ha d'agafar memòria i tal. Sacsejo aquest tanc amb 100 litres d'aigua, més el litre de principi actiu que hi he posat jo, sacsejo bé, i ara ja tinc UC. Molt bé. Anem a fer una dissolució 2C. Retiro d'aquest tanc de 100 litres un litre. Em poso ja en una xata, agafo, omplo una ampolla d'un litre d'aquesta dilució. La torno a posar a un tanc amb 100 litres d'aigua, només aigua. La torno a tirar dins. Ja tinc 2C. Molt bé.
3: I així successivament, no?
5: I així successivament. I a vegades es pot anar fins i tot al 12C, a vegades fins i tot al 30C, que això, imagina't, vull dir, les vegades que has de diluir, no?, tot això. Són moltes dilucions, I com et pots imaginar, cada vegada que fas una dilució, el principi actiu és més reduït. Cada vegada hi ha menys principi actiu. Fins i tot pot passar que amb masses dilucions pot ser que no hi hagi principi actiu directament.
3: Que no te'n toqui cap, diguem, del principi actiu. I això lliga amb el número d'Avogadro, perquè entenc que referies a la quantitat de molècules o de partícules que hi han presents, no?
5: Exacte.
3: No sé si en Albert, seguim amb...
6: Sí. Sí, per acabar de completar, això es considera que la dotzena dilució d'un procés d'aquests és el límit molar. I el límit molar vol dir que la probabilitat de que hi hagi una sola molècula del principi actiu ja és zero. Sí.
3: A partir del 12C ja no ja pot anar bevent que no n'hi trobes.
5: Després estàs diluint aigua.
6: El nombre d'Avogadro i la molaritat és una cosa que és molt típica del batxillerat. Bueno, aquí vam fer l'ESO, però ho vam tocar, però bueno, sí, la gent que treballa en laboratoris analítics és el seu dia a dia i es fa servir per mesurar les quantitats de coses que tu poses en un experiment.
3: Però hi ha vials d'aquests...
6: Sí, més enllà.
3: Doncs va, això de la sucució que ens has deixat una mica inquiets...
6: La sucució... Jordi ha explicat que hi ha un moment del procés de fer un medicament homeopàtic que és sacsejar. Això ve d'una cosa que feia Hahnemann, el fundador de l'homeopatia, el creador, l'ideòleg, quan creava els seus medicaments homeopàtics, feia una cosa molt concreta, que en deia sucució, que això és el que la gent després ha interpretat que és sacsejar. Passa que no és ben bé el mateix que feia Hahnemann. I potser aquí està el problema. Perquè la sucució de Hahnemann era agafar el flascó final i colpejar-lo contra una bíblia.
3: Ah, hi havia el truco aquí.
6: I això està documentat que ho feia així. Ell, quan acabava el procés, el flascó final donava cops contra una bíblia, perquè es veu que això era un pas essencial perquè funcionés. I aquí és amb el que, amb els anys, alguns ho han lligat amb lo de la memòria de l'aigua i amb el fet d'haver-ho de sacsejar.
5: Ostres, el de colpejar-ho amb una bíblia ho trobo fins i tot així molt terraplanista.
3: No ho veia venir, això.
5: Que, per cert, ja tinc el guió fet. T'ho dic perquè ho sàpigues, perquè ho has de saber.
3: Ja, no, però, escolta...
6: Pots colpejar el guió...
3: Estàvem amb els molts i amb les bíblies.
5: Sí, ho farem.
6: Abans d'entrar, perquè ja us aviso que hi ha medicaments 30C, o sigui, vas molt més enllà del 12. A partir del 12 ja hem dit que la probabilitat de que et toqui una sola molècula...
3: Sí, que ja no hi ha res.
6: Ja us faig un spoiler, que n'hi ha algun medicament homeopàtic que és 200C.
3: Ah, molt bé. Sí, realment, a partir de 11-12 podries estar bevent vials de cianur.
6: Sí, també he estat mirant una mica què es fan els medicaments homeopàtics i quasi bé et diria que dono gràcies a això, a que estiguin fets així com estan fets. He trobat que hi ha molts tipus d'ingredients, però n'hi ha alguns que estan fets amb llet de gossa i amb llet de gata, que és un concepte encara més estrany.
3: Sí. Bueno, no sé si és més estrany, però...
5: Bé, en deu sortir poc.
6: Després hi ha línia que estan fets amb verins, varis, tipus la serp de cascabell, coses així, bàsicament mortals. Després hi ha tota una gamma de coses que no se t'hagués acudit ingerir-les mai, segurament, sabent-ho. Un és, té un nom més poètic, es diu ambre gris. No sé si un tio parla més de l'ambre gris.
5: No.
6: Sí, l'ambre gris és una mena de vòmit que fan els catxalots, que queda solidificat i que a vegades apareix a les costes i que es veu que és molt preuat per fer medicaments homeopàtics, també. He trobat uns medicaments... estan fets amb crostes de sarna humana. Això també... També es veu que s'estila...
3: Però no entenc, com a principi actiu, exactament què és el...
6: Bueno, perquè és el que deia en Jordi, aquesta crosta de sarna segurament és l'oposat a alguna cosa que ha de curar, o no saps mai.
5: Sí.
6: El que no... Em costa més entendre a mi la saliva de gos... he trobat un senyor que va intentar fer medicaments homeopàtics amb pantalles de mòbil triturades.
3: Ah, sí?
6: Que no sé ben bé de què t'ha de curar. I el geni...
5: El mòbil.
6: Sí, potser sí. El geni absolut, perquè aquest sí que realment li surt barato la cosa. He trobat gent intentant fer medicaments homeopàtics amb wifi. Posant el wifi al medicament.
3: Clar.
6: I hi ha tota una línia de gent que fa medicaments homeopàtics amb llum solar, que bàsicament també és barat. El procés és barat. Tu deixes l'aigua al sol i ja tens el medicament.
3: Fas
6: les dilucions.
3: Però com calcules la dilució aquí?
6: No sé com calcules la dilució de la llum solar.
5: Però igualment el mar ja et li toca el sol, dic jo,
3: I l'aigua, si la poses a la finestra, no té més, no?
6: I també et diré que si l'aigua recordés tot el que li has tirat, deu recordar coses molt xungues,
3: Sobretot alguna claveguera de ciutat.
6: Sí.
3: Pobra aigua. No voldria passar.
5: Memòria, mare de Déu.
3: Sí.
6: Llavors, no sé si us heu preguntat mai, els catalans tenim una forma de calcular...
3: A veure...
6: Que són els pantans de sau. Això és un pantà de sau.
3: Sí, hi ha el camp del Barça i el Pantà de Sau, efectivament. Nosaltres, que som de la Catalunya Interior, encara el coneixem més bé, però cal dir que el Pantà de Sau es va convertir en una icona a tot l'estat espanyol, si no del sud d'Europa, de quan hi va haver aquesta sequera del 22-23,
6: Aquell campanar, magnífic. Perquè és maco per Instagram i es fa popular.
3: També tens raó.
5: Hauria de ser unitat del sistema internacional.
6: Sí, sí, jo estic totalment
3: d'acord. Un Pantà de Sau,
6: Pantà de Sau, camps nous, pistes de tennis, coses així.
3: Magnífic.
5: Piscina olímpica.
6: Doncs, bueno, Sí, la piscina olímpica. La piscina olímpica em quedava molt petit. Jo vaig dir, bueno, agafa el Pantà de Sau per fer càlculs amb la miopatia, perquè, hòstia, el nombre de Avogadros, molts zeros, agafa algo gros a la piscina olímpica, de seguida ho tens ple, agafa el pantano de Sau, pues, això és aigua, si heu anat a fer fotos per Instagram,
5: sí,
6: hi ha molta aigua, hi ha 165 hectòmetres cúbics, si està ple fins a dalt, no puc passar gaire mai, però bueno, si s'omple ja tota aquesta aigua. I dic, bueno, fes números amb pantans de Sau. Si, ostres, jo si algun dia em prenc un medicament homeopàtic, jo em vull assegurar que almenys una mica del medicament m'arriba.
3: A veure, clar, perquè ja no pagues, perquè a veure, gratis tampoc no és, no?
6: Llavors és...
5: No és car,
3: Clar,
6: sí. Hòstia, però ja, quanta aigua m'hauria de beure per assegurar-me que et prens una molècula d'un medicament...
3: Una
6: molècula d'un medicament 30C.
3: A veure...
5: Home, et deu donar un pantà, menys, no?
6: Mica més,
3: No, però esclar, és que un pantà, al tanto, estem parlant d'un pantà,
6: Sí, imagina que agafes...
3: Com si fos poca cosa, un pantà.
5: És que et veuràs altres coses a Sau,
6: Una molècula de verí de serp de cascabell i la tires allà al pantano de Sau.
3: Sí.
5: Busca-la.
6: Quanta aigua hauria de beure del pantà de Sau per assegurar-me que aquella molècula, almenys, me la prenc?
3: Amb una 30C,
6: Sí, amb una 30C. I m'ha sortit un número una mica alt. S'ha desmesurat. I ara tinc un problema, perquè no sé si la gent és capaç de processar tants zeros.
5: A veure.
6: Em surt que m'hauria de beure tota l'aigua del Pantà de Sau 180 trilions de trilions de vegades.
5: Això és molt...
3: No sóc capaç de processar-ho, vaig fer l'ESO.
6: Sí, 180...
5: Això vols dir que a l'univers hi ha tanta aigua?
6: Són 20 zeros, més o menys. Són
3: 100... Mare de Déu. És gairebé un número d'Avogadro de pantans.
6: Bueno...
5: Una caixa de... Un molt de pantans.
3: Un molt de pantans per una sola molècula
6: sí,
3: de...
6: Sí. 180 trilions de trilions de vegades, tot el Pantà de Sau, te l'hauries de veure. He dit, bueno, escolta, pensat que potser la mida del Pantà de Sau era massa petita, i aquí hem fet ara la gent dirà, aquest està aquí fotent la conya, ha agafat un massa d'aigua petita, Pantà de Sau, 165 hectòmetres cúbics, te'ls veus així en una nit que tens set, i he dit, bueno, doncs he agafat, faré l'exercici, però amb tota l'aigua del planeta Terra.
5: Clar, millor.
3: A veure.
5: Ara sí.
6: Sí, te l'hauries de veure 20 bilions de vegades.
3: Això és haver menjat un arròs molt salat,
6: Sí.
5: Jo abans us he dit que tenia mal de panxa i amb això jo... Ostres, això és sobredosi d'aigua,
3: Això... Abans em deien, quan eres petit, se't faran granotes a la panxa, Doncs...
6: Sí. Jo, no sé. I després deia que producte estrella, Oscilococcinum.
5: Què és això?
3: A veure.
6: És el medicament homeopàtic contra la grip.
3: Ah, sí, home.
6: Es fa amb cors d'ànec, ja aviso.
3: Amb cors d'ànec,
6: Sí. Fas uns cors d'ànec, no sé què hi ha allà que contra la grip, i bueno, el cor d'ànec, doncs, et cura la grip.
3: Els francesos feien el foie i devien aprofitar per agafar cor.
6: Dilució 200C.
3: 200C, molt bé.
6: 200.
3: De què estem parlant, aquí?
6: Per una 30C t'has de veure't 180 trilions de trilions de vegades al Pantà de Sau. Farem el càlcul una mica diferent. Quina probabilitat tens de trobar la molècula en general? I si fas els càlculs... Complicat, Hi ha una mica d'especulació sobre la mida de l'univers.
3: Ens estàs disposant bastant fort,
6: No sé si us podeu imaginar tots els àtoms de l'univers conegut.
3: Home, no, però...
6: Tots, tots.
5: No m'ho puc arribar a imaginar,
6: Intenteu imaginar la probabilitat que hi ha de trobar una molècula qualsevol en el nostre univers. Si de tots els àtoms que hi ha a l'univers, tu ara una molècula l'agafes a l'atzar i dius, hòstia, he enganxat just la que buscava.
3: Bueno, imaginem-ho que vas a la deriva, no?
6: Necessites més d'un univers.
3: Per al cor d'ànec, Per trobar una molècula de cor d'ànec.
6: De fet, necessites molts més universos.
5: Clar. Ah, més d'un.
6: Sí.
5: Més de dos, vull dir.
6: Més, amunt.
5: 10.
6: No. 10 elevat a 320 universos.
3: Per trobar una molècula.
6: Sí,
3: això
6: és la mateixa probabilitat que tindries de visitar 10 elevat a 320 universos, que és més d'un molt d'universos.
5: Sí, bastant més d'un molt.
6: Bastant més d'un molt. És un milió de vegades més que un molt d'universos, més o menys.
5: Sí.
6: Mirar totes les molècules i àtoms que hi ha en tots aquests universos, agafar-ne un a l'atzar i que sigui justament la que tu busques, és la mateixa probabilitat que tens de prendre't aquest medicament i de que t'arribi una molècula del principi actiu, que recordo que és un tros de fetge d'ànec.
3: Em sembla que prefereixo passar la febre de la grip i aguantar una bona suada i ja està. No?
6: També diré que en 3 dies que... passa, la grip en 3
3: dies. Sí, sí. Home, si la feinada d'haver-te de fotre més d'un milió de vols d'universos sencers i per trobar una molècula que tampoc no saps ben bé si et farà gaire efecte, no saps.
5: Ostres, això vol dir que, bàsicament, a partir de la 12C estem bevent aigua. Aigua en memòria.
6: Sí, sí, molta memòria. De fet, l'aigua deu recordar fins i tot els dinosaures.
5: És veritat.
3: És que això, clar, perquè jo crec que... Perdoneu, però el truc, i que ningú se m'enfadi, o sí, m'és igual, és això, no? És la memòria de l'aigua, no? De fet, deixa'm introduir un tema, i no ho farem gaire més llarg, però hi ha un podcast bastant històric que tenia a veure amb un fenomen que es va dir el fecomagnetisme. No sé si el coneixeu o el recordeu.
5: I tant. Sí.
3: D'uns nois que van fer una mica la broma, entre cometes, de dir, escolta'm, què passaria si ens inventéssim que podem posar la nostra caca diluïda en uns potets, no?, i la venem, diem que és un gran remei, no? I va funcionar, resulta que van començar a rebre encàrrecs de gent normal i corrent. Una bona dona, explicaven aquests nois, que una dona que la maltractava el seu marit, malauradament, era víctima de violència masclista, resulta que demanava a aquesta bona dona que li donguessin aquest remei perquè així potser calmaria el seu home, no? Unes coses tremendes. I fins i tot explicaven que havien enviat un correu electrònic als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per saber si es pensava legislar en relació al tema de l'homeopatia i si es podia igualar a la legislació de la medicina tradicional, no? De la farmacologia química sintètica, no? I van rebre resposta afirmativa d'algun grup parlamentari. No direm quin, és igual, però van rebre dient que algun grup parlamentari estava molt preocupat perquè sí que s'havia de legislar en base a això, perquè no podia ser que es discriminés l'homeopatia, no? Tot plegat, bastant surrealista. Mm. El món aquest de la legislació, que no s'ha arribat a fer mai, almenys a l'estat espanyol, que jo sàpiga, no? Però hi ha gent preocupada per això, efectivament, fins i tot alguns legisladors, sí, sí.
5: Home, mira, em dóna peu a parlar-te precisament de com es legisla ara mateix aquesta l'homeopatia.
3: O sigui, hi ha alguna cosa que sí que té a veure amb la legislació?
5: Alguna cosa sí, però fixa't com es legisla. Perquè, a veure, per exemple, el marc general de la Unió Europea es va crear un procediment el 2001, procediment especial i simplificat, ojo, per productes homeopàtics que no tinguin indicació terapèutica, d'acord? Que siguin per via oral o cutània i amb dilucions que garanteixin la inocuïtat. És a dir, que no facin res, que no facin absolutament res. És a dir, si jo venc un producte homeopàtic i li dic a la Unió Europea, escolta, m'estic venent això, i et diran, vale, d'acord, té alguna indicació terapèutica? Ah, no. És innocu? Sí, és totalment inert. D'acord, passi.
3: Doncs endavant.
5: Endavant. Ara bé, si tu vols posar que hi ha indicacions terapèutiques, com ara, mira, cobra la febre, el tos i el mal de panxa i aquestes coses, doncs aleshores han de passar el mateix procediment que qualsevol medicament, per garantir-ne, evidentment, doncs, que és segur, que es té la qualitat i que és eficaç, que això també s'ha de demostrar.
3: Sí, clar.
5: D'acord? A Espanya, per exemple... El 2007 es va fer un reial decret i una ordre el 2018 que van obrir un procés per regularitzar els productes en venda. D'acord? Van dir, ostres, tenim un problema, aquí tenim molts productes que estan aquí que no sabem què fan, regularitzem-los. Des d'aleshores només es poden comercialitzar els que compleixin els requisits, aquests requisits que es demanen, i els que no són adequats, fora. Els que no són adequats, fora. Vull dir, imagina't doncs, com s'està legislant, és a dir, si tu em garanteixes que això no fa res,

0: excepte una cosa que està provada científicament, si la substitueixes per un, això, el fetge d'ànec, ai, el fetge d'ànec, perdó, el cor d'ànec, no, deies,
1: Sí, exacte.
0: diluït 200C, doncs, és clar, potser fas mal negoci, realment, no? Llavors sí que estàs fent mal, d'alguna manera.
1: Sí, però bé, al final són, és això, són creences.
0: Sí, és fe,
1: Si
0: és dogmàtic, no?
1: hi ha molta gent que et dirà, ostres, però jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. I jo tenia un mal de panxa i allò que has dit al principi, culleradeta amb sucre, que això a mi m'ho havien fet moltes vegades, i et passava mal de panxa. Perquè te n'oblidaves que tenies mal de panxa, perquè t'havien passat els nervis, a vegades el sistema nerviós juga males passades. I si tu tens la possibilitat de creure't que ja t'ha passat, doncs et tranquil·litzes, i si et tranquil·litzes a vegades et trobes millor. Una
0: Clar.
1: sensació de benestar.
0: Clar, aquí és això de l'efecte placebo, justament, no?
1: Exacte, és això,
0: Que és
1: l'efecte
0: tan
1: placebo.
0: estudiat i que, a més, diu molt més de la, diguem-ne, de la psicologia humana o de com som els humans de no pas com és la nostra, el nostre cos, no sé com dir-ho, no? O potser també una mica, no? A veure, jo crec que és moment d'avançar una mica. Després de tanta xifra, percentatge i dilució estadística, necessitem una mica d'aire o d'aigua, bueno, desmemoriada fins i tot, crec que estaria bé, que tanta memòria a l'aigua fa una mica de mandra ja. Ara arriba el nostre tècnic i alquimista dels objectes impossibles, amb un nou invent que segurament no deu haver passat cap assaig clínic. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Bueno, què? Com ho veus tot això? Ja t'has begut tota l'aigua del Mediterrani per veure si et cures
2: Sí,
0: del refredat o
2: li he
0: què?
2: ficat una mica de coses, de sucre, per, saps? Perquè
0: Una mica
2: fos
0: de ronyó
2: d'oca, no?
0: de ronyó d'unicorn
2: Sí,
0: o...
2: exacte.
0: No?
2: Perquè es fos més
0: Bueno.
2: saludable, però bueno, no sé. De moment estem igual tots.
0: En fi, què ens portes? Va.
2: Avui us parlaré, normalment us porto aquí invents absurds, coses que fracassen.
0: Sí.
2: Doncs avui us portaré
0: Sí.
2: un èxit, bueno, un descobriment, no, un èxit. Un èxit,
0: Ah,
2: sí.
0: mira.
2: Podem dir-ho així.
0: Bueno, ja era hora, després de tants
2: Sí.
0: programes, que ens en portis algun que funciona.
2: Bueno, un èxit per la ciència, un error, un fracàs per l'homeopatia, o per, saps?
0: A veure,
2: O per l'efecte
0: aviam.
2: placebo, aquest que heu parlat. Perquè avui ens anirem fins al Regne Unit, i allà la BBC va decidir comprovar fins a quin punt el nostre cervell ens pot fer creure que ens hem curat d'alguna cosa sense haver pres analgèsic o, no, cap analgèsic o cap medicament real. I per... I per
0: La BBC, eh?
2: La BBC, que en teoria
0: No
2: això...
0: és qualsevol cosa, la
2: Clar,
0: BBC, eh?
2: seriós, això. Els presentadors van amb
0: Un
2: corbata...
0: puesto
2: I,
0: serio,
2: sí,
0: sí
2: no, no com
0: senyor.
2: aquí a TV3, que ara ja no van ni amb corbata ni
0: No, tot
2: res.
0: això
2: Un
0: ja.
2: desastre, això.
0: Bé.
2: Allà, ho he comprovat, ho he vist, eh? El presentador del Telenotícies va amb corbata i molt ben vestit, eh?
0: Encara, a dia
2: Encara,
0: d'avui,
2: encara.
0: eh? És una cosa sèria, eh? Molt anglès, molt... Molt bé. Molta credibilitat.
3: I tenen uns trajes especials per quan es mor algú de la família reial guardats en un armari sempre. Això és verídic.
0: Veus, sempre la dada que ens aporta Albert Palou sempre és el punt de qualitat.
2: Clar, imagina
0: Endavant.
2: que el senyor s'engreixa, perquè, clar, que
0: Clar.
2: el traje deu tenir diferents talles, perquè, clar... Sí. O sigui, en el cas
0: Clar,
2: de
0: clar,
2: la
0: ja deu
2: senyora...
0: tenir... Compte que deu tenir una modista o un
2: Clar, bueno,
0: sastre
2: clar.
0: resident, no? Ja.
2: Sí. Bueno,
0: Doncs va,
2: això.
0: va. Què va fer la BBC
2: Doncs
0: amb l'homeopatia?
2: per comprovar això que us he dit, no? Que el cervell pot curar un mal sense... Un mal lleu, a veure, no us penseu, un mal lleu, sense prendre analgèsics o un medicament real, van agafar un mal que és el mal d'esquena crònic. I per això van agafar un senyor, que és el primer protagonista de la història, que es diu Jim Pierce, que és un home britànic
0: Sí.
2: de 71 anys, que tenia dolors d'esquena, i per culpa d'aquests dolors havia d'anar amb cadira de rodes. Però aquest no era el seu principal problema. El seu principal problema era que tenia una relació força íntima amb la morfina. Clar, això
0: Clar.
2: no és bo. No és bo.
0: Ni és qualsevol cosa, la morfina,
2: Exacte, ni és
0: eh?
2: qualsevol cosa. I per això la BBC el va agafar i li va proposar participar en un estudi que li van plantejar com molt seriós sobre un nou analgèsic que era revolucionari i que era tan miraculós que li podia curar el seu mal d'esquena. Aquest senyor va acceptar, però el que no sabia és que en realitat les pastilles que li farien prendre eren arròs triturat, ficat en una càpsula i pintat així amb un logo farmacèutic per
0: Tot
2: quedar,
0: xulo, no?
2: sí,
0: Allò.
2: clar, per quedar convincent. I no us podeu imaginar què va passar.
0: A veure.
2: Doncs aquest senyor,
1: Que li
2: després
1: va
2: de prendre...
1: continuar fent mal.
2: Tot el contrari. Després de prendre's
0: Es va curar.
2: durant un temps aquest medicament, aquest senyor va dir que no li feia mal l'esquena, i és més, va deixar de ser addicte a la morfina. O sigui, va deixar la morfina perquè no li feia mal res.
1: Ja
2: I,
1: en dos per
2: ups,
1: un.
2: sí, es va curar. Però la cosa no acaba aquí, perquè la BBC va continuar amb l'experiment i van reclutar a 100 persones. totes que tinguessin això, un mal d'esquena, i

0: o sigui, diguéssim, molèsties a l'esquena, mal d'esquena comú. I els van tractar, els van decidir tractar-los amb aquest conegut efecte placebo, no? L'única diferència era com aplicaven l'efecte, el medicament, el placebo que li donaven a uns i als altres. Per això van agafar aquestes 100 persones i les van dividir en dos grups. En una, el suposat metge que els visitava els hi feia una consulta ràpida de màxim 9 minuts. O sigui, els anava allà, com estàs? Ui, me duele l'espalda. Vinga, va, li dona el medicament, pa casa. I en els altres els hi dedicava 20 minuts d'atenció. O sigui, els feia una visita més llarga, es preocupava pel seu estat de salut, es preocupava per la seva vida.
1: Els cuidava una mica, els acompanyava.
0: Els tractava molt bé. Sí. I sabeu què va passar? Doncs que els resultats van ser diferents en un grup i en els altres. És a dir, s'ha de dir que el medicament era el mateix, eh? Era arròs triturat ficat en una càpsula. Per tant, o sigui, hem de dir que no era res. Però en els pacients que se'ls va tenir, diguem, una consulta més curta, o no els hi va passar, o sigui, l'efecte placebo no va funcionar, o les millores van ser molt poques, i en la majoria, no diem en tots, però sí en la majoria dels pacients que van tenir la visita més llarga, sí que molts van veure que el mal d'esquena que tenien s'havia reduït o fins i tot havia desaparegut. I això,
1: fixa't,
0: va donar a desenvolupar una teoria o una idea que diu que la ciència, o sigui, que la medicina sí que cura, òbviament, però que també l'atenció humana és molt important perquè aquestes persones que tenen un mal, doncs potser no necessiten tants medicaments, sinó que necessiten que algú o els hi faci cas o els hi doni una sèrie d'instruccions per intentar calmar aquest dolor. I això es va comprovar, o sigui, quan els investigadors van reunir 3 setmanes després aquesta gent, va poder comprovar això, que el grup dels 9 minuts, diguem, la majoria estaven igual o havien millorat molt poc i els altres havien millorat molt, o sigui, no tenien dolor, no tenien punxades i tampoc tenien ganes de prendre cap medicament substituori. Però a part d'això, el British Medical Journal, que és un institut, no sé, he buscat i es veu que és una cosa bastant seriosa de metges anglesos.
1: Sí, home, solvent, sí. I tant.
0: Va publicar que potser això de receptar placebos amb gent que tenia dolors molt lleus és ètic, sempre i quan el pacient sàpiga que li estàs donant no un placebo, però algo que no és un medicament estàndard. Perquè d'aquesta manera el cervell, diuen ells, que ho accepta, ho processa i fa que aquest placebo, aquest medicament lleu, funcioni. Per tant, bueno, no sé, jo no sóc expert en el tema, i si ho diu la BBC i si ho diu el British Medical Journal, doncs els hi farem cas.
1: És a dir, que un cop més la BBC va fer molt bé de servei públic,
0: sí.
1: com ha fet en tantes altres ocasions, i no és broma ni és sarcasme, sinó que és cert, està bé. Bueno, doncs crec que ens ha quedat un programa rodó avui, eh? Molt bé. Doncs escolteu, tanquem l'episodi d'avui. Un episodi que hem dedicat a això, a l'homeopatia i a l'efecte placebo. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i el nostre convidat especial, el Josep Tristany, per ajudar-nos a posar números i sentit comú a un tema ple de fe i de memòria aquosa. Esperem que, si avui us trobeu millor, sigui perquè heu rigut una mica, també, i no per cap dilució miracle. Recordeu, la millor medicina continua sent la informació contrastada i l'esperit crític. Nosaltres continuarem analitzant el món amb lupa, amb goter i amb dades. Fins la propera. Seguiu-nos a xarxes, envieu-nos els vostres dubtes i teories més curioses i, sobretot, cuideu-vos. Recordeu, la Terra no és plana.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
11: FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Lletres i música a cugat.cat.
12: When you were here before.
13: Bueno, Iván, ¿qué te ha parecido la canción que había?
14: Pues me ha gustado muchísimo. La verdad es que me ha puesto la piel de gallina porque a mí me encanta el sonido country desde siempre.
13: Esto entonces, es una balada pues, mira, country que te cagas.
14: Claro, por eso. Entonces, a lo mejor, mira, de ahí me viene, no lo sé.
13: Bueno, mira, me pasa. Yo te digo una cosa. Hemos descubierto que Charo tiene 15 años más que tú, porque dice que esta la bailó con 15 años, con su primer amor platónico, en Ibiza. Bueno, amor platónico un poquito más, ¿no?
15: Bueno, teníamos 15 años y era el año 77, o sea, no eran como ahora los enamoramientos. Con 15 años como mucho, nosotros llegamos a darnos la mano.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 367 des dels nostres inicis i 17 d'aquesta desena temporada. Amb la segona entrega de Wicked, el món d'Oz torna a obrir les seves portes amb una magnificència que confirma, un cop més, la capacitat del cinema musical contemporani per reinventar-se sense perdre l'essència. Reprèn el fil narratiu allà on la primera entrega el va deixar, però ho fa amb un to més profund, més ombrívol i, sobretot, més conscient del pes emocional que carreguen els seus personatges. El seu director torna a demostrar un domini extraordinari del llenguatge musical cinematogràfic, equilibrant la grandiloqüència pròpia del gènere amb un pols narratiu sorprenentment íntim. Les composicions, d'una riquesa orquestral notable, dialoguen amb una posada en escena que no té por d'explorar les ombres de la història original. El resultat és un autèntic espectacle de màgia, música i color. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Els orígens de Wicked es remunten a fa més d'una dècada, quan els estudis van començar a plantejar seriosament una versió cinematogràfica del musical de Broadway. Es volia respectar l'essència del relat d'Elphaba i Glinda, però també expandir-lo per aprofitar tot el potencial visual del món de Oz. La selecció del repartiment va ser un altre punt clau i per a molts fans un motiu de debat encès. La tria de les actrius principals, dues figures que combinen presència escènica i un talent vocal espectacular, va ser celebrada com un encert immediat. Les localitzacions, un equilibri entre escenaris naturals i altres construïts, va donar profunditat al món de Oz. Boscos humits de tons impossibles, planures que brillaven amb una llum daurada i ciutats que combinaven arquitectura de conte amb detalls gairebé industrials. Els equips de disseny van viatjar arreu per capturar textures que després es fusionarien amb decorats i efectes visuals. Aquesta primera etapa va donar pas a la preproducció, un procés que va aplegar artesans, músics, coreògrafs, dissenyadors i tècnics per construir el món de Oz peça a peça. Un viatge que va des del rodatge fins al moment en què s'apaguen les llums de la sala i el públic conté la respiració.

En el panorama actual del cinema musical, pocs projectes generen tanta expectació com Wicked per segona. La seqüela, concebuda per continuar expandint un dels universos més icònics del teatre contemporani, exigia un càsting que no només estigués a l'altura del llegat, sinó que el reinterpretés amb una mirada cinematogràfica renovada. La primera selecció es va iniciar amb un procés de tamisat basat en centenars de cintes enviades per intèrprets d'arreu del món. L'equip no buscava només bones veus, sinó perfils en carisma, naturalitat davant la càmera i la capacitat de sostenir emocions complexes sense perdre coherència narrativa. Per al paper del Fava es van realitzar proves específiques que combinaven interpretació parlada. Aquesta part del càsting va ser una de les més exigents en anys. Glinda, al contrari, requeria lleugeresa escènica, precisió vocal i una capacitat gairebé coreogràfica d'expressió.

0: La resta del repartiment va passar per una fase de proves grupals. El resultat va ser un conjunt d'intèrprets que, segons els productors, aportaven una cohesió extraordinària. El pes dramàtic de la pel·lícula recau, com era d'esperar, en Cynthia Erivo, que reprèn el paper del Fava Thrope, amb una intensitat que transcendeix la simple interpretació. Al seu costat, Ariana Grande construeix una Glinda Applin sorprenentment madura. Si a la primera entrega destacava l'encant i l'energia lluminosa, aquí afegeix capes de matís que revelen l'evolució emocional del personatge. La seva química amb Erivo és un dels eixos que fa avançar la narrativa i la seva veu, precisa, neta i modulada, reforça aquesta nova dimensió més introspectiva. El contrapunt romàntic i alhora moralment ambigu és a càrrec de Jonathan Bailey, donant vida a Figuero Tigler. També cal destacar el treball de Michelle Yeoh com a Madame Morrible i la figura del màgic d'Oz, interpretat per Jeff Goldblum.
1: Why do I love this place?

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La segona entrega de Wicked reprèn la història just on la primera part la va deixar, expandint l'univers d'Oz amb una ambició narrativa que va més enllà de la clàssica oposició entre el bé i el mal. Més madura i emocionalment més incisiva, es centra en les conseqüències dels esdeveniments que han separat per sempre les destinacions d'Elphaba i Glinda. La desaparició d'Elphaba ha deixat un buit de poder que el màgic i Madame Morrible intenten aprofitar per consolidar el seu relat oficial, mentre Glinda, atrapada en una posició d'autoritat inesperada, lluita per mantenir-se fidel als seus ideals enmig de conspiracions, manipulacions i una opinió pública dividida. Elphaba, viva però perseguida, emprèn una fugida que es converteix en un viatge introspectiu en què el seu poder creix tant com el pes de les seves decisions. A mesura que les trames individuals avancen, Wicked Part 2 construeix un crescendo dramàtic que posa en joc amistats, lleialtats i destins. Figuero, pres entre el deure i el sentiment, esdevé peça clau en l'equilibri d'Oz, i Glinda descobreix que la veritat pot ser tan perillosa com qualsevol encanteri.
2: Take it from a wise old carny. Once folks buy into your blarney, it becomes the thing they'll most hold on to. Once they've swallowed sham and hokum, facts and logic won't unchoke 'em. They'll go on believing what they want to. Show them exactly what's the score.

0: La preproducció de Wicked, segona part, va ser literalment la construcció d'un univers. Durant mesos, els estudis es van omplir de maquetes, proves de vestuari, mostres de maquillatge verd en totes les tonalitats imaginables i mapes enormes que detallaven la geografia d'un Oz reinventat. Era fascinant veure com, abans de que la primera càmera comencés a rodar, la pel·lícula ja existia en centenars de dibuixos. Una de les peces més delicades d'aquesta fase va ser el disseny de vestuari. Les robes d'Oz sempre han estat exuberants, però aquí es va voler anar més enllà. Teixits tridimensionals i peces que canviaven subtilment amb la llum, amb tocs futuristes. Elphaba i Glinda, evidentment, tenien col·leccions senceres dissenyades per reflectir l'evolució emocional de cada personatge. Mentrestant, els coreògrafs ajustaven moviments i ritmes perquè els números musicals respiressin una energia nova sense trair l'esperit de l'escenari. Quan tot va estar a punt, el rodatge es va posar en marxa.
1: Don't wish

El rodatge va començar enmig d'un ambient d'expectació palpable. Des del primer dia, el set bategava amb una energia particular, com si cadascun dels qui participaven fos conscient de que estava contribuint a una obra destinada a deixar empremta. Les escenes exteriors van suposar un repte. En alguns casos, el rodatge va portar l'equip a afrontar condicions meteorològiques imprevistes i en aquest punt del procés van començar a circular les primeres anècdotes i curiositats, petites joies que els membres de l'equip comentaven entre rialles durant les pauses. Una de les més comentades va ser quan el vestit del Fava, la seva capa, feta amb un teixit especial creat per reaccionar a certes temperatures, es va encongir durant una nit freda, obligant l'equip de vestuari a improvisar un sistema de calefacció portàtil per mantenir el teixit estable. També, uns decorats del bosc, malgrat estar ben acurats, van acabar movent-se pel vent fort, creant un efecte inesperat. El director va decidir incorporar aquesta oscil·lació a l'escena.

0: La llanterna màgica. La banda sonora de la teva vida.
1: Però no tot van ser improvisacions. Algunes escenes d'acció i vol requerien un treball tècnic molt acurat. L'equip especialitzat en arnesos va dedicar setmanes a assajar moviments que un cop filmats semblaven senzills i fluïts, però que en realitat exigien una coordinació gairebé acrobàtica. Les actrius principals van realitzar elles mateixes bona part d'aquestes seqüències, superant vertigens inicials i sessions d'entrenament exhaustives. En paral·lel, els responsables de fotografia jugaven amb paletes de colors i tipus de llum per poder capturar l'essència d'un Oz vibrant i emocional. Tots coincidien que la pel·lícula havia de tenir una personalitat visual pròpia, allunyada d'altres adaptacions del món d'Oz, però alhora familiar pels espectadors. A mesura que el calendari avançava, tothom començava a veure que l'univers imaginat prenia forma real, i amb aquesta realitat també s'apropava una nova etapa igualment decisiva, la postproducció, on la màgia tècnica acabaria de tancar el cercle.

Quan el rodatge va finalitzar, la producció va entrar en la fase silenciosa, però absolutament vital, la postproducció. El muntatge va començar amb desenes d'hores de material cru. Els muntadors, que sovint passen desapercebuts, malgrat la seva tasca fonamental, van dedicar setmanes a construir l'esquelet narratiu. Mentrestant, l'equip d'efectes visuals s'enfrontava a un repte monumental. La segona part de Wicked no només requeria embellir el món físic creat durant el rodatge, sinó també donar vida a fenòmens màgics, criatures impossibles i entorns que no podien existir fora d'un ordinador. Es diu que algunes seqüències van requerir més de 30 versions abans de ser aprovades. La colorització també juga un paper essencial. El resultat final aconseguit gràcies a un treball minuciós és un equilibri visual que dona profunditat i caràcter a cada escenari.

La banda sonora de Wicked part 2 va ser, des del principi, un dels pilars emocionals de tota la producció. El responsable musical sabia que havia de caminar per una línia molt fina, honrar les melodies icòniques del musical original i alhora reinventar-les per al llenguatge majestuós del cinema. Les sessions d'enregistrament van començar en un estudi gran i silenciós, on una orquestra simfònica estava preparada per insuflar vida a les noves harmonitzacions. Les cançons, que milions de persones havien cantat durant anys, adquirien aquí una potència renovada, expansiva, que només la gran pantalla podia contenir. També es van compondre peces noves, petites joies musicals creades específicament per a moments que no existien en el musical de Broadway. Durant les primeres projeccions internes, molts espectadors van coincidir que aquestes incorporacions s'integraven amb tanta naturalitat que semblava que sempre haguessin format part de Wicked.

0: il·luminar per la llanterna màgica. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La segona entrega de Wicked és un testimoni de la perseverança, la creativitat i la passió col·lectiva que caracteritzen les grans produccions. Des del seu desenvolupament inicial fins al seu impacte global, cada fase reflecteix una atenció obsessiva al detall i un respecte profund per l'univers de Wicked. La química entre el Fava i Glinda, la grandiositat visual dels decorats i la precisió dels efectes, juntament amb una banda sonora que toca l'ànima, converteixen aquesta pel·lícula en una experiència immersiva i memorable. És una obra que aconsegueix connectar amb diversos nivells, el visual, l'emocional i el cultural, establint un punt de referència per a futures adaptacions musicals i consolidant el llegat de la història de Oz dins del cinema contemporani. La segona entrega de Wicked és, en definitiva, un homenatge a la màgia narrativa, a la força de l'amistat i a l'art de crear mons que perduren més enllà de la pantalla. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. I'm limited.
2: Just look at me. Not with your eyes, but theirs.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, de vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-hi, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvie. Tal com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulatamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix.

0: L'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que jo tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no. Jo...
1: no tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: I he estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això sí. Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt sí. Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, però que les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona... No coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic, oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut, bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots la resta,
2: llavors,
1: tots...
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat, doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè, a més, la mama... ho va passar malament, jo vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No,
1: la vida a vegades no sempre ens dona allò que desitgem. Però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Sí! Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest ha estat el teu cas.
2: He estat el... Sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona ha d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot. També va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, sinó un altre ja plega, mare meva. Vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, Avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores, moltes. I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara sí. Parlem de literatura, però això però és això sí, generalitzat en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, al no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: ho fan, ho fan.
2: Ei. I clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, doncs a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, a lo millor et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Doblet, vaig fer doblet aquell dia.
1: Sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí.
1: Vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, clar, per mi vas... A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però en cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Que ho envien potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors, o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com en un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O aquí, a veure, està descompensat la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò, arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglaràs?
2: Què arreglarem?
1: No. Ens mengem la pastifa, si cal,
2: bé,
1: i en fem una altra.
2: Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
2: No!
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
2: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els trangos de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
2: Però, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, torna a reposar.
2: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat de torta.
1: Que ja s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem a intentar.
2: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
2: Moltes històries. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble i perquè, i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo. I, a més, tenia, en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs, clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així. És així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
2: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
2: Sí.
1: La vas saber agafar.
2: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
2: Sí, què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
2: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps en aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi ni de demanar-ho. No, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
2: No,
1: quan som petits
2: va.
1: Volem un germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
2: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
2: Molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
2: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que clar, és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor. I llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la casa del libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci, i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també, igual, ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, però també, que el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava d'una part diferent, però... Exacte. El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè, a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Sí. No hi havia lloc millor per néixer perquè està, que, a més, apassionada de la història, historiadora.
2: Molt, sempre m'ha agradat. Jo parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo quan treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure, que són planes. Però clar, allà, a cada dos per tres, no passaves ni un pam que es feia una troballa. Que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho tot, perquè si no...
2: No, acabarem
1: al carrer.
2: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taulf, a Montessori, i clar, de vegades, quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar, perquè, nena, que farem tard? Però jo interessada per saber què i
1: tu enganxada allà a les pedres
2: allà, i mirant què trobaven. Ja, sí.
1: Però
2: sí, perquè tampoc em matava, anar a l'escola.
1: No. És que és molt curiós perquè no, i eres una mica xerraire, com jo.
2: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
2: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
2: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari... Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs... i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
2: Oh, sí. Això no volia dir que era una xerraire. Clar, i em deia que, clar, perquè fossis la riota...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
2: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
2: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
2: Que passaves vergonya, però...
1: Bueno.
2: Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
2: I sort. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
2: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, sí, de petits, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
2: Sí.
1: Sempre surt.
2: Això d'expressar-nos.
1: Bueno, ja només de mirar-la amb ella. O sigui, estem parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
2: Sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
2: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva, doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català. Però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant d'una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera. Però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà. Entraves a una botiga, buenas tardes. Ella, ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Dic, jo és que t'escolto i no m'entra,
2: eh? Buenos días, i com està usted? I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual. I a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan hi era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era.
2: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa que, és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar, això, a més, és una situació surrealista, no és natural, jo penso en català, no pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament, vaig aprendre a escriure correctament el català, i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
2: Clar, però és que era una necessitat, així com la història ho vaig fer, perquè, bueno... Bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts borbones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
2: Vinguin d'on vinguin.
1: Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
2: Res.
1: Bueno, jo ja no he viscut això.
2: Clar,
1: ja he après en català, ja he venut català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, era molt nefasta.
2: Jo tampoc, me venia, i a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla, i suspenia les matemàtiques la filla.
1: Jo també. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
2: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també em feia enfadar que jo, per exemple, a mi de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però clar, amb les matemàtiques
1: entremig.
2: Sí, clar, i llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
2: I ara penso, quina llàstima, perquè són, ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa,
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè molts dels teus llibres supuren, no?, transmeten, traspuen aquesta història, que des de... Bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
2: Sí, veus, una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt, amb llibre, i els teus llibres, amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
2: Potents.
1: Sí.
2: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
2: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
2: la protagonista no. No, no,
1: ets
2: ha de ser valenta.
1: Ets de bones fortes.
2: Sí.
1: I pioneres, a més, eh? Perquè
2: sí,
1: les
2: sí,
1: has triat
2: sí.
1: també moltes dones pioneres en les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
2: Ai, què llegia?
1: Quins són els primers llibres que recordes?
2: Oh, les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, eh? Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien Els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, La Caputxeta Vermella...
1: Ah, sí,
2: que
1: com... sí.
2: Bueno, clar, tot en castellà, eh? Però aquests,
1: bé, però
2: aquests contes... Ell llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
2: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, molts tebeos. Per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa. A casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava... El pare depèn del moment. En aquella època, jo recordo, comprava La Vanguardia, la mama Lola... Era molt clàssica la cosa, eh? I jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit, eh?
2: No, encara dura, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, eh? Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història.
1: Text.
2: I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, Sissi Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ratlles a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, doncs, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre, que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava. Però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un... de TVO, d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
2: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
1: Ui!
2: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
1: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
2: Oh.
1: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors. Sense teles... I que m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
2: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que
2: sí.
1: Els conservaven... Bueno, els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
2: Sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estaven en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb el Folch i Torres, és curiós també.
2: Sí, sí, sí.
1: Això
2: també
1: és
2: meravellós. Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre. També, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus i Maria del Carme, perquè posant veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no feies? Anaves de... I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
2: Sí, sí, i a la nit, això que tant

0: Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis, gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís?
1: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
0: Uau!
1: Les traduccions.
0: Mira!
1: Això és sí, és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
0: Aquí fem una crida, eh?
1: Sí, això...
0: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
1: Deixem-lo.
0: I seria la cirereta d'aquest pastís.
1: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure, he tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida. Però jo...
0: Però encara queda.
1: Encara sí.
0: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevista d'aquest tipus.
1: A veure què ha passat mentrestant, oi?
0: Sí, esperem uns quants anys
1: tant
0: i tornem.
1: Som-hi.
0: Tornem a trobar.
1: Genial.
0: Moltes gràcies, d'acord.
1: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
2: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, el cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
0: Doncs estem amb en Pep Roure. A més estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. I ara comencem allò... Jo tinc moltes, moltes, moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'haig de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
3: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Sí. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Bé, la història, a la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina, un va en una cadira de rodes, i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans, per això dic, això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Joubon són... els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
0: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després.

0: després a desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ja faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que estan les seves Barceloles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
1: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
0: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble hi està involucrat d'alguna manera. Són rencors, tots n'hem conegut, rencors familiars, rencors de poble, rencors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere. Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no?
1: Sí.
0: Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
1: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia al Pep, dic, és que ja la penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? De que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. No?
0: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies. I la venjança jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
1: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment després de llegir tota la novel·la penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
0: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent. És un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
1: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que me l'has posada sense mòbil.
0: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades, enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures, o anar a la biblioteca, o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
1: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
0: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, estar ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
1: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
0: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peus, no? Aleshores, això va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, no del mateix, sinó de, no faig com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom, sí, sí, que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
1: Realment és així, i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors és capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
0: Sí, sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni el dolent són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment, doncs, també han sigut nens.
1: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt dolents, eh?
0: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
1: Accidents, robatoris, bé, hi ha de tot.
0: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant.
1: Però passen.
0: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
1: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia. Són premeditats.
0: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jubón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
1: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè com que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. hi ha molts secrets, que al final és, és la llavor de tot plegat, i també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
0: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jubon i la dels Lambert, que són una mica els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
1: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt, de debò. Està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
0: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
1: Hi ha molta teca, per això jo donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot està tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
0: Sí. Ara, en aquest moment, sí, tenim... Bueno, tinc un projecte acabat, també, per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra, també, una altra novel·la negra. Aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
1: Més?
0: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
1: Calla, això m'encanta quan feu aquestes
0: coses. I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
1: Ens n'anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres animem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
0: A veure, gràcies.
1: Moltes gràcies. Estiu, obre-li,
2: trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Pels ulls de la gent normal, ella és una més del poble, és la filla del practicant.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a la secció de ciències de Faves Contades tornem a fer parada al sincrotró Alba, l'accelerador d'electrons que tenim aquí al costat, a Cerdanyola, i que ens ajuda a observar i entendre la matèria gràcies a la potent llum de sincrotró que produeix. Avui parlarem d'una infraestructura tecnològica d'avantguarda que s'hi acaba d'inaugurar, el projecte INCAEM. I per conèixer què és l'INCAEM, avui ens acompanyen la Laia Torres Aribau, que és de l'oficina de comunicació de l'ALBA, habitual en aquestes converses. Què
1: tal? Hola, molt bé, bon dia.
0: També avui ens acompanya la Laia Bagués, que és científica del sincrotró ALBA en el projecte INCAEM. Molt bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: I en Jordi Arbiol, que és investigador i CREA, líder del grup Nanoscòpia Electrònica Avançada a l'ICN2, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, a més de coordinador científic del projecte. Jordi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bé, doncs ja hi som tots. Laia, avui super ben acompanyada per parlar d'aquest nou projecte que posa'ns una mica en situació de
1: què va. Sí, totalment. És que l'INCAEM és un projecte gros. Avui tenim una representació de les persones que hi participen, no? Però deixeu-me posar-vos en situació. El projecte va començar l'octubre del 2022 i ha acabat ara el desembre d'enguany. La setmana passada, de fet, en van fer la inauguració oficial en un acte que van fer el sincrotró ALBA. Ara ho desgranarem amb la Núria i el Jordi, però per resumir-vos-ho, l'INCAEM és una nova instal·lació científica. És única per a l'estudi de materials i tecnologies que promoguin les energies verdes i una economia sostenible. Amb aquestes paraules estem parlant de materials per fer bateries, vehicles elèctrics, plaques solars, tot el que tindria a veure amb energies verdes. Físicament, els laboratoris de l'INCAEM es troben a l'ALBA, però ha estat impulsat conjuntament pel sincrotró, l'ICN2, que ja l'has mencionat, l'ICMAP, que és l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, i el PIC-IFAE, que és el port d'informació científica de l'Institut de Física d'Altes Energies, que perquè us situeu, tots són centres de recerca que estan situats a l'Autònoma, per allà al voltant. I el projecte s'emmarca en el projecte de materials avançats del programa Plans Complementaris, que està finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i la Generalitat de Catalunya, amb el suport del fons Next Generation de la Unió Europea.
0: Doncs,
1: falca feta.
0: Com i situats.
1: Ah, exacte.
0: Però anava a dir que un altre projecte que es fa en col·laboració, que es fa compartint sinergies, fent xarxa. Comencem amb el Jordi. Jordi, aquesta infraestructura, ara debatíem si és INCAEM o INCAEM, quin tipus d'instrumentació inclou?
3: Hola, doncs sí, inclou diversos tipus de microscopis, que després l'avantatge que tenim és que estan lligats a diferents línies de llum sincrotró. Llavors, per començar, aquests tipus de microscopis ens ajuden a veure els àtoms i a partir de visibilitzar com aquests àtoms estan formant la matèria, podem entendre els processos que en aquest cas, en materials dedicats a aplicacions en energia, ens permeten entendre els processos aquests pels quals podem obtenir aquestes noves fonts d'energia. Llavors, aquests microscopis n'hi ha des de microscopis electrònics, que en comptes de llum visible o fotons treballen amb electrons, o microscopis de forces, que són microscopis de forces atòmiques o forces túnel, que ens permeten també visibilitzar les superfícies dels materials i veure també els àtoms com reaccionen davant de processos químics o processos físics.
0: I en el teu cas, Núria, per exemple, el teu paper dins d'aquest projecte com a científica d'un dels laboratoris, quin és?
2: O sigui, jo bàsicament estic com a responsable d'un d'aquests microscopis que formen part de la infraestructura, en aquest cas el que és un microscopi de transmissió d'electrons, que se'n diu. I fins ara, bàsicament, el que hem estat fent com a part d'aquest projecte és vetllant per la instal·lació, la preparació de les sales perquè on s'ha d'instal·lar aquest microscopi, i hem començat a fer també la posada en marxa d'aquest instrument i alguns dels accessoris que venen amb aquest instrument, i començar a fer alguns testos per entendre com funciona l'equip i poder-lo posar en marxa quan entrem en operació. Que bàsicament això vol dir quan obrim el microscopi als usuaris, a la comunitat científica que pugui venir a fer-lo servir.
0: O sigui que ara mateix l'esteu tastant, no?
1: Sí,
0: esteu perquè... en un període de proves, diríem.
2: O sigui, estem finalitzant el període de proves, diríem. Uh-huh. O sigui, estem finalitzant per poder començar a posar en marxa a partir de l'any que ve.
1: Sí, a punt de posar-li el llacet de... per ser estrenant, no? O sigui, en el fons aquests dos anys han sigut, bueno, corregiu-me vosaltres, el disseny i la, bueno, el disseny o la compra, la idea que hi posaríem, i ara ja tenim la instrumentació, llavors, tots aquests microscopis que parlaven, a l'Alba físicament i gestionats per aquests centres que he mencionat.
0: Mm. Quins tipus de materials o de projectes pot estudiar l'INCAEM?
2: O sigui, la idea és que l'abast de materials és bastant gran, no? O sigui, pot estudiar materials que van des d'intentar millorar, no?, en temes d'energia per obtenció d'energia neta i tecnologies sostenibles, materials que ens ajudin a millorar la nostra vida quotidiana, temes de salut i medi ambient, o temes d'innovació industrial i competitivitat. Per exemple, si parlem en el cas d'energia neta i tecnologies sostenibles, aquests instruments, no, ens permeten, que és el que comentava el Jordi, podem anar a veure, no, a escala atòmica, però és que, a més, podem anar a veure les reaccions que estan passant quan fem servir els dispositius. Per exemple, quan tenim una bateria funcionant, podem anar a mirar quan carreguem i descarreguem la bateria i analitzant el moment en què s'està produint aquesta càrrega i descàrrega, i això bàsicament ens permet optimitzar, no, aquests materials. Un seria el cas de les bateries, un altre, per exemple, és tot el tema de catalitzadors, no? Que catalitzadors al final són materials que ens permeten fer processos més ràpids o més fàcils, i per exemple hi ha un dels casos que és com l'obtenció del que se'n diu hidrogen verd, no, que es pot fer servir per piles o per combustibles, i llavors el que a nosaltres ens interessa aquí és trobar nous catalitzadors o catalitzadors que ens permetin l'obtenció d'aquest hidrogen verd que normalment es treu de l'aigua en comptes de combustibles fòssils. I el Jordi, no sé si vols explicar aquí alguna miqueta més a extendre, perquè sí que vosaltres teniu justament un cas d'un estudi sobre això de catalitzadors en hidrogen.
3: Sí, justament. O sigui, la Núria ho ha explicat perfecte. Es tracta una mica d'anar a escales que no es poden veure amb instruments normals. I l'avantatge de tenir-ho al sincrotró és poder-ho relacionar amb diferents tècniques alhora. Per això dintre de l'INCAEM, del títol, posem aquesta part que és in situ, que vol dir veure els mecanismes tal i com estan passant mentre està treballant els processos, i també correlatiu, vol dir que podem mesurar-ho en diferents tipus de microscopis diferents i de cada un veure diferents parts del procés. Per exemple, com ha dit la Núria, que és la que s'encarrega en aquest cas del microscopi electrònic, en el microscopi electrònic podríem arribar a veure els àtoms. I això que ha dit ella d'un procés en el qual podem obtenir hidrogen verd, sabeu que l'hidrogen és un dels combustibles del futur,
0: sí,
3: perquè és un element que no contamina, no? I les reaccions tu pots tenir com un gas, fent servir el gas natural, per exemple, però quan es crema produeix CO2, i aquest CO2 doncs és contaminant, com sabem, amb tots els processos de gasos hivernacle que estan provocant el canvi climàtic. En el cas de l'hidrogen, quan es crema, produeix aigua, i l'aigua és neta, és simplement vapor. Llavors, en el cas del procés químic, imagineu un material catalític que és només un material que el que fa és agafar la molècula d'aigua, que d'aigua en tenim moltíssima, en els mars, oceans, rius, llacs, l'únic que hem de fer és descomposar aquesta molècula d'aigua, trencar-la. Però per trencar-la necessitem que hi hagi un material que la oxidi, la redueixi, trenqui aquest enllaç atòmic. I en aquest cas, dintre d'aquest tipus de microscopis, hauríem de poder arribar a veure aquest trencament i veure com actuen aquests catalítics, que poden ser metalls o òxids, veure com van canviant les propietats, si s'oxida, si es redueix, quins canvis es produeixen allà, o com canvia l'estructura d'aquest material quan trenca aquestes molècules d'aigua. I això veure-ho mentre està passant, durant el procés químic de la reacció.
0: És fascinant, no? Sobretot des del desconeixement i veient-ho des de fora, escoltant el que expliqueu. INCAEM, ho hem explicat, combina microscopis, llum de sincrotró i supercomputació. Per què aquesta combinació i què és el que aporta que abans no es podia obtenir?
3: Exacte. Fixeu-vos, per exemple, el microscopi que en aquest cas s'ha instal·lat a Alba, que s'està instal·lant, i la Núria ho sap prou bé, ara acabarem d'instal·lar-lo a finals de desembre. És un dels primers microscopis d'aquestes característiques, o sigui, al món se n'han instal·lat dos o tres, i aquest serà el tercer o el quart. Llavors, l'avantatge d'aquest és que és un dels únics que està posat en un sincrotró, d'acord? I això ens permet que tots els experiments que estem fent dintre del microscopi podem treure la mostra i posar-la també en una de les línies sincrotró, amb la qual podem fer diferents experiments amb diferents microscopis i diferents línies amb la mateixa mostra. Per tant, un mateix material es pot visualitzar des de moltes perspectives diferents. I la gràcia de tenir el supercomputador connectat a través dels microscopis és que podem automatitzar tot el que és l'anàlisi de dades. Penseu que els processos aquests passen durant una escala temporal molt ràpida, però generen moltes dades d'imatges, d'espectres, etc, que s'han de poder computar automàticament d'alguna manera. I així és, aquí és on entra la intel·ligència artificial. Estem desenvolupant també algoritmes d'intel·ligència artificial que ens permeten automatitzar no només ja els moviments del microscopi, que podríem arribar a controlar que el microscopi treballés sol, sinó que, a més, ens ajuden a analitzar les dades per tenir molta estadística, per tenir moltíssimes dades que ens acabin donant la resposta adequada a aquell procés.
0: De fet, ara li preguntem a la Núria, no? Del fet que participi el PIC-IFAE, deduïm que una infraestructura com aquesta ha d'anar acompanyada precisament d'una infraestructura de dades a l'alçada per poder gestionar-ho, no?
2: Sí, bueno, és el que acaba d'explicar-vos el Jordi, o sigui, poca cosa més menys podria afegir aquí, no? Però l'idea és aquesta, no? Que és l'idea de l'INCAEM va ser pensar, no?, que no només volíem una infraestructura d'instruments, sinó també tenir aquesta infraestructura digital que ens permetés fer control automatitzat dels instruments i també accelerar els processos d'anàlisi de dades, no?, a través de la intel·ligència artificial. I per poder fer tot això, o sigui, necessitàvem un col·laborador o un participant com el PIC-IFAE.
0: I aquests microscopis, qui els utilitzarà? Jordi?
3: Doncs tenim una sèrie de científics de microscopia, en aquest cas la Núria és un d'ells, que ajudaran els usuaris, tant acadèmics com industrials, per desenvolupar aquest tipus d'experiments, perquè necessitem gent amb una llarga experiència que sàpiga molt de microscòpia, en aquest cas, i que també entengui els materials. I la Núria és un clar exemple de... ha fet un doctorat, un postdoctorat molt llarg, i ara té tota aquesta experiència per aplicar-la a tots els diferents usuaris, tant acadèmics del campus de tot Catalunya, però també de la resta de l'Estat i d'arreu d'Europa.
1: Mira, Jordi, una pregunta, tot i ser de la casa, també necessito saber. Entenc que serà igual l'accés en aquests microscopis com les línies de llum, en el sentit ara que parlava, no ben bé. De...
3: Sí. No, no.
1: És a dir, són científics que no són d'Alba, qui volia anar a parar, eh?
3: Exacte. És a dir, sí que hi ha una part de recerca que es farà directament des d'Alba, perquè els científics d'Alba també fan recerca. També hi haurà una part dedicada als la resta de partners o col·laboradors que hem ajudat a que tot això funcionés, però el gran motiu pel que Alba desenvolupa totes aquestes tècniques és per donar-la a la resta d'usuaris, és a dir, a la resta de gent tan acadèmica com industrial. I això es farà a través de processos que la User Office o l'oficina d'usuaris d'Alba gestionarà de manera molt semblant a com ho fa amb les línies sincrotró. Per tant, s'obren una sèrie de propostes, o el que es diu calls, són com crides, no?
1: Durant sí, convocatòries, no? Sí.
3: Convocatòries, exacte. En les quals els diferents científics o gent de la indústria poden aplicar, presentar la seva proposta, i aquestes propostes són avaluades per comitès externs científics industrials que tenen un gran coneixement. Llavors, si ells validen que aquestes propostes són interessants i que el que es vol fer pot aportar llum als seus problemes, com per exemple millorar materials que després es puguin aplicar a la indústria, en aquest cas dedicada a l'energia, doncs aquestes propostes queden aprovades i llavors el sincrotró proveeix aquests usuaris, tant industrials com acadèmics, de temps gratuït perquè puguin desenvolupar els seus experiments.
0: Bé, una pregunta facileta, per qui la vulgui respondre. Quan parlem de transició energètica, a què ens estem referint?
2: Bueno, ja vaig jo. O sigui, normalment la transició energètica bàsicament és aquest procés, no, del que volem fer és el canvi del sistema energètic que tenim actual, bàsicament, cap a un model que sigui més sostenible, eficient i respectuós amb el medi ambient. I llavors, bàsicament, l'objectiu és reduir les emissions d'efecte hivernacle que tenim i la dependència dels combustibles fòssils, com seria, bueno, del carbó, el petroli i el gas, i començar a utilitzar fonts d'energia que siguin més renovables, com seria l'energia solar, eòlica, o la biomassa. O sigui, aquesta seria una mica l'idea de la transició energètica i és el que intenta, no, amb el projecte INCAEM, pues, tenir un espai per estudiar projectes, no, que estiguin en aquesta direcció una mica.
0: Doncs ara li preguntarem al Jordi que ens doni algun exemple, perquè, clar, aquest tipus d'equipament i recerca té un impacte real en el nostre dia a dia. Això jo crec que no cal que li donem més voltes. Això com pot traduir-se en objectes que nosaltres utilitzem o en l'energia que fem servir a casa?
3: Sí, per exemple, com hem comentat abans, no? La producció d'hidrogen, l'hidrogen verd, és molt cara, perquè normalment es fan servir materials catalítics que estan basats en platí o iridi, que són elements molt cars i escassos. Doncs, per exemple, amb aquest tipus d'experiments que es fan o de recerca, ens permet obtenir materials basats en elements més comuns, com poden ser el ferro o el níquel, que són abundants a la Terra i no són tan cars, per obtenir estratègies que funcionin gairebé tan bé com el platí o l'iridi. Per tant, es baixen els costos i l'impacte econòmic és molt més baix. Per tant, podem produir aquestes noves energies amb materials molt més barats i amb processos que redueixen els costos. O, per exemple, desenvolupar cel·les solars amb nous materials que siguin més barats, més flexibles, menys pesats i que es puguin aplicar, per exemple, en superfícies corbades, com seria el sostre d'un cotxe, per exemple. Llavors, tots aquests desenvolupaments ho podem fer gràcies a entendre com és el material allà baix a escala atòmica.
0: Clar. La pregunta per acabar, per als dos, per la Núria, per al Jordi, què espera INCAEM aconseguir en els pròxims anys? És a dir, ja teniu algun projecte concret a la vista o reptes que us agradaria afrontar?
2: Bueno, començo jo. Si jo, de moment, aquest mes com a repte personal és vull veure-ho en marxa i que comenci a funcionar. No? Després de portar dos anys...
4: Que no és poca cosa, eh?
2: Instal·lant, no? Posant en marxa la infraestructura, no és poder veure per fi, no, com funciona això, com les diferents institucions que estan implicades col·laboren i com s'empeny això endavant una miqueta. És com més el que m'agradaria veure i espero que, bueno, que pugui ajudar a molts projectes de recerca a tirar endavant.
0: Sí. I el Jordi?
3: No, totalment d'acord amb la Núria. És ara que per fi sembla que ja està tot fet, ha sigut molt llarg. La Núria ho ha patit molt, això. Vull dir, és de la que s'ha implicat més, per exemple, en un dels microscopis. Després n'hi ha quatre més. O sigui, hi ha tota una bateria d'equipament. Però el que s'ha de veure és ara... No veure, o sigui, hi ha convocatòries obertes d'altres projectes en les quals s'estan demanant recursos per poder materialitzar aquesta recerca que volem fer d'investigació, i tant amb cel·les solars com amb nous catalítics com amb bateries, també moltíssim.
0: Doncs res, nosaltres esperarem el fruit de la vostra feina, perquè la nostra realitat és una altra. Nosaltres l'únic que fem és esperar els resultats que obtingueu, que no dubtem que seran satisfactoris i beneficiosos per la societat. Moltíssimes gràcies, Jordi, Núria, Laia. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Fins a la propera.
3: Gràcies.

0: Els dies 16 i 17 d'octubre, el Sincrotró Alba, amb la col·laboració d'altres organismes, organitza la primera edició de l'Alba Hackathon. 48 hores per resoldre reptes reals d'empreses com Acciona, Aplus, Dentaid i Aircross en els àmbits de l'aigua, els plàstics i l'energia. Per conèixer millor en què consisteix aquest projecte, ens acompanyen la Laia Torres, que és biòloga i membre de l'Oficina de Comunicació de l'Alba. Benvinguda.
1: Hola.
0: Què tal? Com
1: molt
0: estàs?
1: Molt bé. Molt agraït de tornar a estar un curs més aquí.
0: I per continuar aprenent coses que ens ensenyeu des del Sincrotró Alba. Deixa'm que saludarem també la Míriam Carolina Pérez Cova, del Departament d'Innovació d'Acciona. Míriam, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, doncs ara amb tu i amb la Laia parlarem d'aquesta iniciativa. Li donarem veu primer a la Laia perquè ens expliqui realment... Avui de què parlarem, Laia?
1: Doncs, com bé has dit, no, us venim a anunciar i a fer una mica de propaganda, per què no dir-ho, de l'Alba Hackathon, no, que es farà... Nosaltres diem 16 i 17 d'octubre, però això és ja, que això és setmana que ve, dijous i divendres que ve. Explicarem una mica què és aquesta idea que hem tingut.
0: Doncs avancem.
1: Sí. No sé si us sona, ara nosaltres estem habituades, evidentment, aquests últims mesos a parar de hackathon, no? Perquè portem molt temps organitzant-ho, però no sé si als nostres oients doncs, els sona aquesta paraula. No? Un hackathon és un esdeveniment que es va fer fa popular uns quants anys. És un esdeveniment... Es fa molt a universitats, per exemple, perquè és un esdeveniment on un seguit de persones, que a vegades acostumen a ser estudiants o investigadors, reuneixen i, treballant per equips, han de resoldre un repte. Un repte que se'ls proposa per resoldre una qüestió. I això, sobretot, l'important és que ho han de fer en un temps limitat, entre unes 24 i 48 hores, i al final és una mena de competició científico-tecnològica, no? És una competició doncs, per equips. L'objectiu doncs, és resoldre aquest repte, i és molt típic, s'havia fet en sectors com la informàtica, per exemple, programadors perquè hagin de fer un codi específic per alguna cosa, fer una aplicació, però també es pot fer en molts àmbits diferents, no només en informàtica. I aquesta és la idea.
0: I ara arriba el torn del sincrotró. Per tant, és la primera vegada que es fa un hackathon o un sincrotró, o no?
1: Sí, no. De fet, ho vam mirar per si podíem dir aquest titular, però podem dir que en resoldre reptes a la indústria, sí. És a dir, sí que s'han fet hackathons en sincrotrons, però per resoldre qüestions o... no havia conflictes, no, coses que haguessin de resoldre de la pròpia instal·lació, millorar l'equipament de la instal·lació del sincrotró en si. Però no s'ha fet un hackató en un sincrotró en col·laboració amb les empreses, que és jo crec que és el valor afegit del hackató que fem a Alba. I si més no, és el primer hackató que s'organitza aquí al Sincrotró Alba, per tant, a Espanya, també podem dir, i ens fa molta il·lusió. He de dir que l'hem organitzat conjuntament amb els vostres veïns, amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i el Parc de Recerca de l'Autònoma, el PROAP, li diem així, abreviant-ho, també amb el suport de la Diputació de Barcelona.
0: I hi ha un tema...
1: Sí.
0: I quin és el que heu triat
1: vosaltres
0: per l'Alba?
1: Tots els hackathons tenen un tema, no? Sí. Que és el que es proposa als equips. En el nostre cas, així a grans trets, parlarem d'aigua, plàstics i energia, tot una mica relacionat amb sostenibilitat, i ho treballarem gràcies a les quatre empreses líders en aquests sectors que ens han proposat aquests temes. Com molt bé has dit, és APP Plus Laboratoris, Dentaid, Aircross i Acciona. A més, Acciona dona suport a la iniciativa també com a empresa independent. I aquestes doncs, són les empreses que proposaran un repte als equips participants.
0: Ja ens has explicat que s'estableix aquesta unió, no? Diríem que per primera vegada s'exterioritza també, o es compta amb participació externa,
1: sí.
0: A més del sincrotró, les empreses, el parc de recerca de l'Autònoma i la ciutat de Cerdanyola.
1: Sí, la idea és una mica això, no? Unir la recerca pública, la privada i també el món universitari gràcies al parc de recerca de l'Autònoma.
0: Per tant, bastant més enriquidor, no?
1: La idea és aquesta, perquè tingui sentit, la idea que busquem és aquesta, no? Això ho ha organitzat l'Oficina Industrial d'Alba, que justament treballa en fer aquesta unió, aquest enllaç entre empreses i sincrotró, perquè coneguin també l'equipament que tenim per fer recerca en innovació.
0: Ens volem fer la idea, Laia, de com funciona o com funcionarà aquest esdeveniment.
1: Sí, ho explico a grans trets, després ja entrarem amb l'exemple, amb la Míriam, amb l'exemple d'Acciona, no? El repte que proposen ells, però perquè us feu una mica la idea, el tema és que els estudiants, investigadors, també qui vulgui s'ha inscrit a l'Alba Hackathon, llavors es faran uns equips, no? I hauran de competir en aquests dos dies, dijous i divendres. Hauran de resoldre un repte, i la gràcia aquí és que hauran d'incorporar les tècniques de llum de sincrotró. És a dir, els hi plantegem una qüestió científica que s'ha d'estudiar i ells hauran de pensar amb les tècniques de llum de sincrotró com ho podem investigar. Alhora, com que intervenen les empreses, doncs també hauran de crear un pla d'implementació en l'entorn empresarial d'aquest repte. O sigui, és un repte complicat, però també tindran ajuda, mentors, etc. per fer-ho. L'equip guanyador, la gràcia que té és que podrà portar la pràctica fent experiments a Alba a la solució que ells han decidit que era la millor. I a part que també per l'equip guanyador hi ha un premi en metàl·lic de 1.000 euros que no és despreciable, diguem-ne. Però també la gràcia en si és que podran treballar a Alba o fer experiments a Alba com un equip de recerca més dels que ens venen normalment.
0: Mm-hmm. I has parlat de reptes. Podem fixar o dir exactament quins són
1: sí,
0: els reptes que
1: menciono
0: hi ha?
1: Menciono així més concretament. Dentite i Acciona tractaran sobre aigua. No? Ells proposen treballar temes de sostenibilitat i gestió d'aigua. Aircross, per la seva banda, proposa estudiar aspectes de procés de fabricació dels plàstics i com millorar-ho. No hi entro més en detall perquè ja és més tècnic. I el d'APP Plus és sobre energia, estudiant com podem utilitzar l'hidrogen com a combustible sostenible. Però si et sembla, ara ja sí, potser podem centrar-nos en un exemple per entendre millor ben bé què busquem amb la Hackathon i passem una mica al torn a comentar quin és el repte d'Acciona, no?, amb la Míriam.
0: Clar, per això hem convidat a la Míriam, que ens estava escoltant pacientment.
1: Exacte.
0: Míriam, ara la Laia comentava el repte que vosaltres plantegeu, que és sobre sostenibilitat i aigua, no?
2: Sí, exactament. Des d'Acciona volem trobar solucions innovadores per a regenerar de manera eficient materials que s'usen per eliminar contaminants. Concretament, per explicar una mica millor, en les plantes de potabilització d'aigua és freqüent l'ús d'absorbents com una etapa més per a eliminar contaminants. I aquests absorbents s'utilitzen fins que se saturin amb els contaminants, no? Llavors, en aquest repte, concretament, volem desenvolupar processos sostenibles de regeneració per absorbents ja saturats, superant les limitacions actuals, que són pues, costoses en temps de consum energètic, són poc sostenibles i, per tant, són poc implementades encara.
0: Què et sembla, Laia?
1: M'he quedat una mica callada perquè realment no estava al cas de... En quin procés, diguem-ne, de la regeneració de l'aigua. Exacte, sí, m'he quedat interessada totalment del repte que proposen. Perquè tampoc és el que dèiem, no són senzills, però és un repte bastant navitxulo, perdó per la paraula clau, d'abordar.
0: I escolta, Míriam, com a empresa, què us aporta participar en aquest Alba Hackathon?
2: El nostre interès des d'Acciona en el Hackathon resideix sobretot a trobar solucions a nivell de recerca, desenvolupament i innovació per a resoldre aquest repte en concret i volem trobar solucions aportades per equips multidisciplinars i transversals, sobretot que puguin aportar una perspectiva nova, no? amb nous ulls, per dir-ho així. Alhora que també volem tenir accés a les tecnologies avançades del ciclotron Alba, que per a nosaltres és molt interessant, és molt xulo.
0: Clar, jo ara m'estava imaginant, perquè la Laia ens deia han d'aplicar la llum de sincrotró per aconseguir aquests reptes. Tu tens clar com anirà
1: jo,
0: això,
1: jo,
0: no?
1: Jo, si participés, se'm faria una muntanya, he de dir, però segur que els estudiants i investigadors que es presenten estan preparats i nosaltres els acompanyarem. Sí, evidentment, al final els explicarem i segurament de la seva formació saben les tècniques que tenim amb llum de sincrotró, que en el fons, en aquest cas, corregeix-me, Míriam, entenc que passarien per anàlisi, sobretot, químiques i de les mostres d'aigua i també dels materials aquests que ella comentava que serveixen per potabilitzar l'aigua. No sé si...
2: Exactament, dels absorbents, ja saturats, de l'aigua que surt i dels absorbents i tot.
1: Per explicar-ho en general, per exemple, a Alba tenim unes... Si recordeu, nosaltres fem llum de sincrotró i llavors tenim diversos laboratoris on podem utilitzar aquesta llum de sincrotró per observar la matèria amb diferents tècniques, no? Llavors, unes quantes línies es dediquen a mirar directament, per exemple, d'aquesta composta, aquesta matèria. I això passa, per exemple, doncs, per analitzar una mostra d'aigua o de terra, en altres casos, i detectar doncs, contaminants, veure com els pots tu diguem-ne, absorbir o separar i tot això. A grans trets, ara parlo en general, però seria, per exemple, una idea on es pot aplicar la llum de sincrotró a la qüestió que comentava la Míriam.
0: Per tant, estem plantejant un repte real, no, Míriam?
2: Sí, totalment, totalment. Aquest repte s'emmarca dins d'un projecte que és més ampli, que estem desenvolupant actualment a l'àrea de potabilització i química de l'aigua, i que sorgeix de la necessitat d'una banda de ser capaços d'eliminar contaminants que han entrat en les noves directives, tant a nivell nacional com europeu, i d'altra banda, fer més sostenibles els processos d'absorció actuals.
0: Mm-hmm. Ara m'estic jo plantejant, perquè la Laia ens ha parlat de, d'equips, no? Mm-hmm. Els equips seran els que treballaran a aquests reptes, no?
1: Sí.
0: Per donar solució a aquests reptes.
1: Sí, correcte.
0: Jo ara estic imaginant-me quin és el paper que desenvolupeu les altres parts, que no sou, diguem, els participants directes. De quina manera hi participarà l'Alba en el seguiment d'aquest hackathon i també Acciona?
1: Si vols començar tu, Míriam.
2: Llavors aportarem mentors, que la idea és que guien una mica les idees, no? I que siguin realment com útil, no?
1: Sí.
2: Que podem fer-lo per una aplicació real, per Acciona. Al final creiem que el hackathon s'obrirà una nova porta de cara a una nova aplicació per Acciona i que ens ajudarà a fer un pas més en la resolució d'aquest repte en concreta de regeneració d'absorbents de manera sostenible.
0: Clar. Sí. I en el cas de l'Alba?
1: No, més o menys igual, clar, és a dir, no ens enganyem, està clar que si tu arribes allà i no tens, diguem-ne, un perfil en què hagis treballat alguns dels reptes, necessitaràs un punt de formació prèvia, hi haurà una visita també a l'Alba, explicarem tant a l'Alba com les empreses què busquem, com ho treballem, etc. I amb aquest acompanyament i mentoria que mencionava la Míriam, la idea és que entre la banda, diguem-ne, d'Alba i les empreses i el nou punt de vista aquest que comentàvem, perquè poden, no hem ficat cap condicionant en el sentit de la formació a les persones que participen, és a dir, pot ser qui
0: és obert,
1: obert en el fons, exacte, sí, i llavors la idea és aquesta, aquests nous punts de vista, a veure si ens porten a trobar coses que, no, o noves direccions també que les empreses en els seus departaments d'innovació o recerca no havien pensat, és un...
0: Val.
1: Una idea.
0: Tinc un altre dubte, eh? És que jo m'estic posant a la pell dels que hi hauran de posar-se a treballar en això.
1: Ben fet.
0: Hem dit que seran dos dies, el 16 i el 17.
1: Sí.
0: Però els participants tenen alguna informació prèvia dels reptes que han d'afrontar o es planten allà els dos dies a veure què passa? És un risc, no? Perquè dos dies seria molt poc temps, no?
1: De fet, per això els necessitem bastant. El primer dia, de fet, sí que saben informació prèvia al repte que se'ls ha assignat, es podran, si volen, documentar una mica abans, però està clar que el primer dia és un dia intens, sobretot al matí, de situar-los en què han de fer, què busquem, com ho poden fer i quin serà el procés. O sigui, sí, són dos dies intensos, sí.
0: Déu-n'hi-do. I és evident, perquè ja ens ho ha confirmat la Míriam, que la solució que aportin els participants es concretarà en una aplicació nova per Acciona, no?
2: Sí, totalment, totalment. Al final el que volem és una nova aplicació a dins d'aquest projecte més ampli que vaig comentar i trobar noves solucions per a aquest repte, no?, que tenim i fer-ho de manera sostenible, sobretot.
0: Mm-hmm. És la primera col·laboració que feu, Sincrotró i Acciona?
1: Doncs ara sí, no?
2: Més molt content.
0: Sí?
1: És que ara jo he dubtat a dir, perquè jo no estic treballant directament a l'oficina industrial, i anava a dir, si no em corregeix la Míriam, perquè jo sí, exacte, sí.
0: Doncs em temo que no serà l'última.
1: Espero que no, vaja, de fet...
2: No, esperem que no.
1: No, per recapitular, és veritat que és una mica això, no? El repte es fa complicat, per això també se't fa com una muntanya pensar el primer dia, ostres, com ho aprendré, però la gràcia era aquesta, no? Que no fos una cosa que es quedés allà en un treball perquè m'entenguis de dos dies i ja està, no? Volem que sigui real i aquest és el punt afegit i, per tant, és un gran repte en aquest sentit.
0: Ja ens explicava la Laia que això és una iniciativa

0: Serà l'última.
1: No, la idea és anar... Amb els anys, diguem-ne, això també tant les empreses com l'oficina industrial per part d'Alba i altres sectors, doncs cada cop hi ha més tendència a buscar aquestes col·laboracions entre diferents institucions, que potser fa uns anys potser cadascú anava més a la seva. Doncs està clar que avançar va per aquí, no?, amb aquestes col·laboracions.
0: Jo imagino, Míriam, que vosaltres signàveu, no?, a fer més col·laboracions amb el sincrotró.
2: Sí, és molt interessant de tenir l'oportunitat de treballar amb llum de sincrotró, perquè nosaltres tenim un laboratori molt ben equipat, però clar, res en comparació amb sincrotró, no? Mm.
0: Doncs estarem molt atents, ens interessarà saber el resultat d'aquest hackathon. I...
1: Ara, deixa'm dir que sí, el registre... El vam tancar, però si algú ens està escoltant i té moltes ganes de venir i tal, que ens escrigui, que segur que li podrem fer un
0: es
1: forat.
0: Es pot participar
1: encara? Es pot participar, o sigui que ho faci avui mateix. De fet, per dir-ho ràpid, que fiqui Sincrotró Alba Hackathon a Google, tinc la pàgina web, però és molt llarga, però sí, ja sortirà. I si no, sincrotroalba.cat, a la mateixa pàgina esdeveniment surt el hackathon i allà veurà on ens pot dir, diguem-ne, registre d'última hora, last minute. Anem així, però sí. Podeu participar-hi.
0: Bé, doncs, si qui ens escolti està interessat a participar en aquest projecte, doncs ja sap que encara queda alguna plaça. La Míriam Carolina de Pérez, del Departament d'Innovació d'Acciona, li agraï moltíssim que ens hagi acompanyat avui via telefònica. Míriam, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies i molt bon dia. I ens quedem amb la Laia. Insistim que això és la primera vegada que es fa, que ha estat una molt bona idea,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, al final tot neix d'un dia, i si féssim... Bueno, i aquest i sí, de fet va ser, he de dir, idea d'un estudiant en pràctiques de l'oficina industrial, vull dir que també perquè veieu el valor dels estudiants també que porten, no?, diguem-ne, idees, i... fins que vam aconseguir, diguem-ne, lligar les coses de poder-ho fer quan i com, perquè tot això també té un,
0: tot
1: té
0: és
1: un
0: provar.
1: Temps. Exacte, vam dir, pues som-hi, i aquí estem.
0: Ara mateix teniu quants inscrits?
1: Uns 80 i alguna
0: cosa. Ah! Mare meva!
1: Per això deia, dic...
0: Quants equips fareu?
1: Més o menys són d'unes 4 a 5 persones. La idea és que la gent tria quin repte li interessa més, diguem-ne, com preferències, diguem-ne, dels 4 que hi ha, i llavors intentant combinar això, aniran segurament... Vull dir, tothom anirà a la primera o la segona preferència, uns 4 a 5 persones, i que també siguin de disciplines diferents, també pel tema d'ajudar-se, no? Potser tu ets química, jo, no sé, soc informàtica i, per tant, l'anàlisi de dades sortirà millor, i la idea és que entre tots s'ajudin una mica i aprenguin els uns dels altres.
0: I els perfils que teniu inscrits?
1: La veritat és molt estudiant universitari, de ciències tipus física, química, bio més de bioambientals, perquè ens entenguem, i també informàtica, ja ho he dit, oi? Sí, doncs més o menys una mica això, sí.
0: Clar, si té a veure amb l'aigua, els plàstics,
1: l'energia... Sí, més o menys, perquè si no, ja ho veus, que la cosa va en sèrio, llavors tampoc... I també, evidentment, també hi poden participar, i en tenim algun de... o sigui, hi ha graduats, diguem-ne, més endavant, màster, ja ho diré, doctorants o postdocs, fins i tot, diguem-ne, o sigui, investigadors en si, que tenen ganes de tenir un primer contacte amb el sincrotró, doncs també ho poden aprofitar.
0: I això amb el dia a dia del sincrotró, com ho portareu? Perquè, clar, són 80 persones que tindreu per allà...
1: Home, és una moguda, també, per fer una altra paraula tècnica. Però sí, no, ja tenim bastant mobilitzada la gent, i això, llavors hi haurà personal d'Alba, científics que aniran... O sigui, els repartirem, diguem-ne, els reptes per sales, perquè ens entenguem, a la pràctica físicament serà així, llavors els personal d'Alba, que és expert en aquestes tècniques, per exemple, en la part d'anàlisi de química, doncs anirà amb els d'aigua, en els de materials, anirà a ajudar els de plàstics, si fos una tutoria, perquè ens entenguem, perquè evidentment és el que deia, sí que és un tema complicat, no t'ho poden dir, au, som-hi. Arregla'm això, saps?
0: No, clar.
1: Però bé, doncs, aquesta, ja us ho explicarem, és la primera idea, és dir que evidentment segur que hi haurà coses a millorar, però la idea és treure'n...
0: Profit,
1: Exacte, profit, i si es repeteix, doncs millorar el que no hagi anat tan bé i aprofitar el que hagi anat bé, que segur que també hi haurà coses que hauran anat bé.
0: Fa pinta que anirà
1: bé. Espero que sí, i si més no, aquest contacte entre estudiants, sincrotró i empreses, que també és molt important, hi haurà networking, que no ho he dit, però l'Ajuntament de Cerdanyola ha preparat un esdeveniment de... es diuen Speed Innovation Dating, és a dir, que podran haver entrevistes ràpides entre estudiants i empreses, o sigui, com a mínim, allò que es diu ara networking, n'hi haurà.
0: Val.

0: O sigui
1: trobades, que
0: trobades,
1: diríem.
0: No? Trobades, sí, exacte, contactes.
1: Sí,
0: exacte, també serà. Contactes. Això també hi serà, això també hi serà, que és interessant pels estudiants, sí, sí.
1: Molt bé. Laia Torres, bióloga i membre de l'Oficina de Comunicació d'ALBA, un plaer.
0: Igualment,
1: un cop més. I t'esperem d'aquí unes setmanetes.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bon dia.
0: Adéu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
3: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull està quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'eixugat. I ja un cop polida, així arrondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé. Si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà. Parles d'una moto, no et pots comparar.
2: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi. Un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
4: Sabies que...
5: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui estrenem l'espai que aquesta temporada compartirem amb Wise People Sant Cugat parlant de networking, un concepte que segur resulta familiar. Però què és? Com es posa en pràctica i quins són els avantatges de practicar-lo? Avui resoldrem aquests i altres interrogants amb la Roser Marimonclós, membre de Junta de Wise People. Bon dia. I l'Andreu Travé, que també és el tresorer de la mateixa entitat. Molt bon dia, Andreu.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, doncs, deia que estrenem aquesta secció que farem amb vosaltres i comencem amb un tema molt concret que segur que donarà moltes pistes d'allò que feu, que proposeu i que pot ajudar a les persones que estan en una situació de recerca de feina. Comencem posant una mica de context i descrivim quina és la tasca, què és el que feu a Wise People.
1: A Wise People el que fem d'alguna manera és acompanyar a la gent, diguem-ne, sènior, diem més o menys a partir de 45 anys, però si és abans tampoc no hi ha cap problema, que estan en una situació o bé que no es troben a gust a la seva feina i volen canviar, o bé que s'han trobat sense feina i llavors han de fer el procés de dol d'haver deixat la feina i de trobar una nova feina per seguir endavant.
0: Mm-hmm. Si féssim una fotografia actual de la situació de Sant Cugat, quina és la situació dels aturats de més de 45 anys al municipi?
1: Si mirem al municipi, diem que tenim una tassa d'atur molt baixa, que és inferior al 5%.
0: En general.
1: Però, en canvi, si ens fixem una mica en la situació de com estan les persones de més de 45 anys, ens trobem que ara, en aquests moments, hi ha de l'ordre de 1.400 persones de més de 45 anys que estan en situació d'atur, estan apuntades a l'atur, estan buscant feina. Si això ho mirem, per exemple, fa 10 anys, això són dades de setembre, hi havia 1.448. És a dir, que estem en una situació... Així és com el reste d'atur ha anat baixant, en canvi, a l'atur de les persones de més de 45 anys té tendència a ser de llarga durada perquè es manté durant el temps.
0: I si féssim una fotografia en retrospectiva, és a dir, fent una miqueta l'evolució, heu notat que cada vegada hi ha doncs, més persones i potser una mica més joves, no? Perquè parlaves d'edat sènior, però és que ara ja ens hem plantat en els 45, quan abans segurament estava en els 50, 55... No? No sé si justament aquest inici, per considerar una persona sènior, va baixant.
1: De fet, si ens anem fixant, també diem que la gent jove cada vegada és de més gran. Vull dir, cada vegada hi ha carrets joves, ara fins a 35. Vull dir que aviat ens trobarem tots en una situació similar. El que succeeix és que, en general, el que es considera és que el que volem és substituir mà d'obra per cada vegada gent més jove, moltes vegades amb l'esperança de que tenen moltes ganes, dominen moltes les eines informàtiques i que amb això ho resoldran tot. Però els hi falta haver patit a la vida, haver viscut crisis, superar-les, saber que a pesar de que les coses vagin malament puguem seguir endavant. I per això ja comença a haver moltes empreses que es plantegen que no els és rentable agafar només gent jove, sinó que han de tenir un conjunt de gent jove, però també amb gent sènior, gent que ja hagi viscut i hagi vist que la vida no és tan senzilla i que tenen molta més resiliència perquè ja han viscut unes quantes crisis.
0: En una paraula, el que ens estava explicant ara l'Andreu és experiència.
2: Exacte.
0: Roser?
2: Exacte. Al final, una de les coses amb les que treballem molt la gent amb la que col·laborem, amb la gent amb la que acompanyem, és precisament que posin en valor aquesta experiència. I que no, posar-la en valor no significa només fer-la palesa en un currículum, sinó analitzar què t'has dedicat a fer durant els X anys de la teva carrera professional i això com ho pots posar en valor en quant a feines que puguis fer a partir d'ara. Ens arriba molta gent dient, no, és que jo sóc director comercial. I punt. I penses, a veure, quants anys has estat director comercial? 25. Quin tipus de tasques has fet durant tot aquest temps? Has estat gestionant persones? Has tingut una mentalitat innovadora? emprenedora, has posat en marxa nous productes, has posat en marxa noves oficines, has fet un munt d'activitats que van més enllà del propi fet de dir necessito una feina de director comercial perquè això és el que jo soc. No? I és realment treballar la posta en valor d'aquesta experiència, anant molt al detall i desgranant-la més en la passant de quines són les competències que has pogut, que pots aportar i que has desenvolupat durant tots aquests anys. Mm.
0: I com troben feina aquests sèniors?
2: Doncs aquí està la clau del networking, eh? I per això en venim a parlar avui precisament.
1: És a dir, la seva experiència en general, o l'experiència nostra de la gent que ja tenim una certa edat, és que hem de fer un currículum, hem de contestar amb uns anuncis i hem d'esperar a que ens diguin una resposta, llavors tenir algun tipus d'entrevista i llavors buscar. Però en general ara el que ens trobem és que la major part de feines en aquest moment no es cobreixen via anuncis, sobretot per la gent que té una mica d'experiència, sinó que va més per coneixements, per contactes, i per tant és aquí on d'alguna manera has d'haver treballat el teu networking perquè siguis tu una de les persones que considerin aptes per desenvolupar aquesta feina.
2: De fet, això té dues vessants. Una és com la cobreixen la plaça, i és això, que és que conec aquesta persona, m'han donat referències, etc. Però és que d'altres que a vegades hi ha ofertes que ni tan sols s'arriben a publicar. No arriben ni als mitjans, ni en els medis habituals, ni en els headhunters, si els hi vols dir, o les agències que ajuden a trobar feina a la gent, etc. Perquè simplement ja de per si es mouen per aquests canals informals. Llavors, tant és per una banda, per quin canal es mouen, sinó, i per l'altra, fins a quin punt la presa de decisió té a veure tant amb un feix de currículums que s'han rebut com amb una recomanació d'una persona, i les dues coses juntes fa que aquesta, la capacitat o la possibilitat de fer network t'obri moltes portes.
0: Com que ja fa molts anys que ens hem acostumat a aquest vocabulari més anglosaxó, sí, fem una traducció ràpida i planera del que seria per vosaltres el networking, que no, jo no la faré, però sí que m'agradaria que vosaltres, des de la vostra perspectiva, expliqueu als oients en què consisteix.
2: Jo et diria que la paraula en si és tan senzill com fer xarxa. És tan fàcil com començar per aquest concepte del fer xarxa, uh-huh, i entendre el valor que té fer xarxa, que jo crec que molts ho fem de manera molt, molt involuntària, de manera molt natural, quan ens movem doncs, per Sant Cugat, pel comerç local, coneixes gent, i tu com estàs? O sigui, aquest tipus de conversa, escolta, i com et van les coses? Quins reptes tens? Aquesta conversa, que és tan del dia a dia, que pot ser tan innocent o tan habitual quan la fem doncs, amb els coneguts, amb els veïns, amb els amics, és aquest tipus de conversa, donar-li aquesta petita intenció de dir, ostres, quin és el tipus d'informació que necessito o que m'aniria bé tenir si busco una feina determinada? Amb quin tipus de persones m'aniria bé parlar si vull entendre els reptes d'un sector específic en el que jo em vull posicionar o vull obrir? Llavors, quan dic intencionada, no vull dir amb una intenció d'utilització...
0: Sí, no en un aspecte negatiu.
2: En cap aspecte negatiu, sí, sí. Al revés. És, una, sí. és curiositat genuïna d'aprendre, d'entendre, d'interès genuí, uh-huh, que després et porti pues això, a la possibilitat de conèixer algú més, d'obrir una porta, d'aprendre un nou tema, que et faci anar fent aquests passos de, ara conec una persona, aquesta persona, ostres, doncs tinc un amic que et pot interessar parlar i conèixer per què, i aquest tipus de...
0: Anar connectant, aquest tipus anar, de connectant no? Anar creant aquesta xarxa, sí, que correcta.
1: Un exemple és que és el que fem tots els pares quan els nostres fills creixen.
0: Digues.
1: Coneixem a pares de fills que estudien amb el nostre fill, d'amics, de no sé què, i simplement per poder ajudar el nostre fill i ajudar-lo en general, uh-huh, què fem? Coneixem a tota una sèrie de gent que, si no, no haurien tingut cap interès en conèixer. I això, en el fons, amb l'interès de poder ajudar el nostre fill, pues, fem tota una xarxa de coneixements i de contactes per, i una mica, en el fons, lo que, si estem preparant que els nostres fills surtin de casa i visquin, després ens fot, no?, que hagin marxat. Però en principi els preparem perquè surtin. Llavors, què busquem? Busquem que surtin amb unes condicions el millor possibles, no? Llavors, per tant, busquem tota una sèrie de xarxa de gent que els pugui ajudar. Mm-hmm. Doncs això mateix ho hem de fer amb nosaltres quan volem fer algun tipus de canvi de feina.
0: Val, el que passa és que, clar, hi ha maneres i maneres de fer-ho. Hi ha maneres que donen més bon resultat, d'altres que potser no donen el que esperaves. Com es fa? Com s'ha de fer un networking efectiu?
2: Jo començaria simplement recomanant a la gent que ho posi en pràctica i fent petites passes. De tota manera, abans de començar a fer el network, el que has de fer també és un anàlisi propi teu de preparar-te, de dir, escolta, què vull aconseguir? Cap on vull anar? Perquè no es tracta de ser el més popular d'una festa repartint targetes o recollint targetes a tort i a dret, sinó que es tracta de que hi hagi una finalitat, un objectiu que sigui positiu per tu i, per descomptat, positiu per aquella gent amb la que tu estaràs en contacte. Llavors, per mi, el primer pas és fer una mica d'anàlisi propi, de dir, a veure, cap on vull anar? Quin és el futur que m'imagino? Quin és el tipus de feina que jo m'imagino? I quina és la informació o quines són les persones clau que crec que em podrien ser o que em podrien ajudar? I a partir d'aquí, identificar, fer-te una llista de quines són les persones que podrien ser interessants per conèixer, per tenir una conversa, el tipus d'informació que t'interessaria i quina és la teva història. I a partir d'aquí, generositat, curiositat i persistència, jo et diria, perquè després fer una mica de seguiment. Escolta, vam parlar el mes passat d'això. Saps que em vas parlar d'aquella persona? L'he contactat i hem quedat per fer un cafè. Moltes gràcies. Al final és... Però per mi el primer pas és fer també una mica el treball amb tu mateix.
0: Mm-hmm. Andreu, vols afegir alguna cosa?
1: Bàsicament és tenir una mentalitat oberta i anar-te obrint. I sobretot evitar la pregunta, tens feina per mi? Perquè aquesta pregunta, normalment, la gent no té feina per tu. Llavors es respon amb un no i s'ha acabat. En canvi, si vas amb l'ambient d'aprendre, dius, escolta, m'agradaria conèixer millor aquest sector, qui podria explicar-me com és aquest sector, això sí que permet seguir la conversa i permet seguir parlant i seguir endavant amb el que estàs buscant. Mm.
0: Un bon networker o un bon enxarxador, podríem dir, neix o es fa? Què penseu?
2: Sense dubte es fa. L'altre dia justament parlava amb un amic meu que està en el procés de recerca de feina, té gairebé 50 anys, o sigui, està realment en el perfil amb el que estem parlant. I estava parlant amb ell i em deia, ostres, estic en un moment que no tinc res concret, però estic parlant amb molta gent, m'estic movent molt, tenint moltes converses. Un dia faig un cafè, un altre vaig a dinar, un altre dia em presenten algú constantment. I jo estava fascinada, dic, ostres, dic, això és exactament el que nosaltres, no?, parlem i treballem molt amb la gent i així. I dic, ostres, em sembla que ets un molt bon exemple d'algú que és molt bon networker. Diu, no. Diu, jo aquest rotllo de el típic extrovertit que va allà parlant amb tothom, tal, diu, no, és que justament jo sóc un mal exemple. Dic, és que crec que aquí és on està l'error. L'error no és pensar que una persona que fa un bon network per naturalesa és el típic extrovertit que és capaç de parlar amb tothom. Aquest potser és veritat que tindrà una mica de terreny guanyat, i estic d'acord. Però al final, una persona que fa una bona xarxa, que és capaç d'anar estirant d'aquests contactes, fer aquestes preguntes que deia l'Andreu, escolta'm, tens algú que puguis conèixer, que m'interessi així, és anar començant i anar-ho fent petit a petit, que diuen, pas a pas, i amb el teu estil.
0: Sí?
1: Mm-hmm. I això és el que has de fer, tinguis feina o no tinguis feina.
2: Correcte.
1: És a dir, normalment ens preocupem de fer xarxa quan tenim la necessitat. I, en canvi, la xarxa es comença a fer quan estàs en millor disposició. Quan tu pots ajudar els altres, és quan vas obrint més xarxa, perquè, en el fons, ajudes els altres. I aquests altres se'n recorden de tu després, de que els has ajudat. Vull dir, per tant, És una actitud i és una manera de...
0: És una manera de ser, perquè jo ara estic pensant en perfils de persones que no necessàriament estarien buscant feina, però que tenen tendència a ser networkers.
2: Sí.
0: No? És un perfil, una manera de ser a la vida.
1: Sí, perquè, perdona, eh?
0: Digues.
1: És que demostres que estàs obert a l'altre i que et preocupes per lo que té... què és el que en aquest moment té necessitat l'altre o amb què li pots ajudar. Llavors, aquesta és una actitud que normalment els mitjans de comunicació en general, vull dir, valoren molt els que són molt... van a destral i els que van només a la seva, però, en el fons, jo crec que viuen molt més tranquils els que es preocupen una mica pels altres i, en general, només que donis una mica reps sempre molt més, i és una manera d'anar funcionant.
0: Us volia preguntar com es comença, no?, a fer networking. Sovint hem associat aquest concepte a sessions que ja estan organitzades, no?, on conflueixen professionals de diferents àmbits, comparteixen, es coneixen i fan aquest intercanvi de valors. Però és que jo crec que en qualsevol situació, Roser, podríem començar, no?
2: Jo crec que sí, perquè al final és la gent que t'envolta, que també coneix altra gent, que poden ser oportunitats en qualsevol cas, com perquè puguin sorgir aquesta, que vagis teixint aquesta xarxa. L'Andreu abans parlava dels pares de l'escola o els pares, els companys dels teus propis fills. Poden ser els teus veïns, poden ser gent del teu entorn laboral del passat, amb els que has col·laborat en anys anteriors, poden ser els companys de l'escola, de quan tu havies anat a l'escola. O sigui, realment, no, és el que deia l'Andreu, és molt difícil que tu vagis a parar a just parlar amb la persona que té una feina adequada per tu en aquell moment amb el teu perfil. Mm-hmm. I a vegades no som conscients que hi ha molta gent al nostre voltant, primer que poden ser aquest nexe d'unió cap al següent pas, i després que potser tampoc no tenen molt clar quina és la teva pròpia situació, o que puguis estar buscant feina, o quin és el teu perfil professional, perquè mai no han teulat aquest tipus de conversa. Llavors, al final, és trobar les oportunitats perquè en el dia a dia puguis tenir una conversa a la mar de tranquil·la, sense una intenció més enllà que simplement intercanviar impressions de perfils, de qui ets, de què et dediques, què em dedico, què busco, ostres, i què t'interessa la vida, no sé, tenir aquest tipus de converses en moltes ocasions molt diverses.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Al fons, amb els teus... ara em surt en anglès, no? Amb els teus hobbies, és a dir, també...
0: Aficions.
1: Sí. També, a vegades, contactes amb gent que està en llocs remots i que no t'hauries mai pensat que li agraden els trens com t'agrada a tu, o que li agrada llegir. Llavors, sempre hi ha, si tu busques una mica, veuràs sempre que hi ha clubs o llocs on es poden reunir gent que té un cert interès, i aquí és una mica el que has d'anar fent. I després, si tan introvertit ets que no t'agrada parlar, llavors hi ha una eina informàtica, com sempre, que és, pot ser el LinkedIn.
2: Exacte.
1: Que és una manera de començar a treballar. Llavors allà vas veient a la gent una mica com es mou, com es dedica i de quina manera va fent xarxa.
0: Bé, doncs avui hem parlat de networking, que podríem resumir, com abans ens explicava la Roser, en construir, fer xarxa, i que el procés el podríem resumir en poques paraules. Connectar, construir relacions, intercanviar valor i mantenir aquesta xarxa. Mantenir és molt important, encara que sigui l'últim dels passos que s'ha de fer.
2: S'ha de cuidar.
0: És molt s'ha important, de cuidar. Mm-hmm. S'ha de cuidar. Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa, Andreu.
1: A veure, només volia afegir un petit apunt, i és que moltes vegades quan estàs en una situació d'aquesta de búsqueda de feina et vas angoixant. I quan tu t'obres i una mica veus els altres, veus que els altres també tenen les seves pròpies angoixes i no és només la teva l'única, sinó, i entre tots, d'alguna manera vas aconseguint, o anem aconseguint que la gent vagi trobant feina. I, de fet, afortunadament, a Wise People veiem exemples de persones que venien molt enfonsades perquè s'havien trobat sense feina i llavors això inclús els provoca problemes a nivell personal, i un cop superades i començant arriben a trobar una altra feina, segueixen i llavors a partir d'aquí els veus amb... els veus una altra vegada amb ànims
0: revifar,
1: no?
2: De fet, una de les coses que els diem, que els donem, és que els hi ajudem a ser, parlant de networking en aquest cas concret, els ajudem a ser aquest primer node de connexió. No perquè nosaltres els hi puguem obrir grans ofertes de feina o així, sinó que sí que els ajudem a organitzar la seva informació, etc. I potser sí que podem fer aquest primer contacte, obrir-se en aquest sentit, en el procés de la recerca.
1: I veure aquest procés és el nostre salari emocional que tenim.
2: Exacte.
1: Nosaltres no cobrem, però tenim un salari emocional que és brillant. Simplement veure la gent com va endavant.
0: Avui amb Wise People hem parlat de networking, ho hem fet amb la Roser Marimonclós i l'Andreu Travé. Fins a la propera. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: Amb la Diada de Sant Jordi a tocar, el sector de la flor viu segurament un dels dies més intensos de tot l'any. Es preveu la venda de milions de roses majoritàriament importades en un context marcat per l'encariment dels costos i els canvis en els hàbits de consum. Però parlem del tema amb el president del Gremi de Floristes de Catalunya, en Joan Guillén, per analitzar les previsions d'aquesta campanya i el paper clau de les floristes i els floristes en una diada tan emblemàtica. Joan, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: Com està el sector? A punt i preparat ja per viure una nova diada?
1: Bueno, jo diria que com cada any el sector està a punt, està preparat, i a més sempre fixant-nos en que el dia de Sant Jordi hi ha un plus especial, que és aquest protagonisme, aquest treball, aquesta creativitat, i que tot això fa que el turista hi hagi un punt personal i un punt emocional que no es dona en cap altre dia de l'any.
0: Uh-huh. Sant Jordi, com dèiem, aquí a la cantonada ja pràcticament a punt de treure el nas. Quines són les previsions de vendes d'aquest any per al sector de la flor a Catalunya?
1: Bé, aquí m'agradaria diferenciar dues dades que són importants, no? La primera, que nosaltres confeccionem en tots els mercats majoristes i el control que tenim d'entrada de roses a Catalunya, perquè tot és d'exportació, en la qual estem calculant que serà al voltant d'uns 7 milions de roses, la xifra de roses que possiblement el dia 23 a primera hora o dia 22-23 podem trobar a tots els carrers de Catalunya. L'altre tema que realment és el que ens preocupa a nosaltres com a sector és que el sector professional en aquesta diada a prou feines arribarà a unes ventes entre 2 milions i 2 milions i mig de roses, en la qual per una vegada hem de dir que, malgrat ser protagonistes, preparar-ho bé i treballar des d'un sector professional amb la rosa d'autor, al final el resultat que té Sant Jordi no recau en el sector i, per tant, hi ha una descapitalització brutal de tot el que és el sector, diguem-ne, ornamental aquí a Catalunya, tant nosaltres com els productors, com els majoristes, com la distribució en general.
0: De les dades que ens comentaves ara mateix, estem parlant de que es manté la tendència en aquestes xifres o que s'incrementen o bé disminueixen respecte d'edicions anteriors?
1: No, aquest any es preveu, és un dia que acaba entre setmanes i meteorològicament no hi ha cap problema. El volum de roses que estaran, ja dic, a primera del dematí, està en aquest voltant de 7 milions, que és el que està sent aquests últims anys, i llavors una miqueta el dia marca si pot ser un any o no de rècord, en tot cas seria molt poquet, però podria ser-ho, i a nosaltres el que ens preocupa és que al final el sector professional sí que tingui un rècord de ventes, no? Perquè representaria que això ajuda a tots els floristes de Catalunya i és una aposta pel públic, el que al final creu en les creacions, en la rosa d'autor i en el treball de les floristeries envers l'intrusisme que tenim, no? Això és la clau important nosaltres i és la nostra dada important quan acabi el dia de Sant Jordi.
0: Mm-hmm. I enguany s'ha parlat d'un increment de preus, sobretot per l'impacte que poden tenir factors com el transport, el context internacional que tenim actualment. Tot això pot repercutir en el cost final de la rosa?
1: Jo vaig a posar uns números molt senzills en aquest moment. La rosa ja es produeix a Catalunya, per tant, tota aquesta rosa s'exporta. Normalment ve de Colòmbia i Ecuador, com països centroamericans. En aquest cas, Colòmbia, i crec que és una cosa que han fet bé, vull dir, les taules salarials dels treballadors de Colòmbia han augmentat aquest any un 20%, amb la qual trobo que és una actitud correcta perquè és una feina molt compromesa i de professionals també, i això al final repercuteix una mica en el preu. També sabeu que la situació en aquest moment, quan el preu del petroli, i ja sabeu que tot està venint de fora amb avions, doncs al final això suposaria un increment entre el 5,5 i 6% del que seria el preu en relació a l'any anterior. Ara què passa? Sector professional i floristeries ens hem posat d'acord perquè al final aquest augment de cara al consumidor estigui en una xifra que jo crec que és molt normal, que vindria a ser d'un 2-3% com màxim. És a dir, la persona que vagi a comprar una rosa i de l'any passat la va comprar per 6 euros, aquest any aquesta rosa la tindrà per un valor de 6,20, 6,30, amb la qual el que no compri una rosa no és una qüestió de preu, que serà una altra qüestió, no? Però això no es notarà a la butxaca del consumidor aquest any.
0: Uh-huh. La producció local, que sabem que és minoritària, és viable recuperar o reforçar el cultiu de roses a Catalunya?
1: Bueno, enfront als 7 milions que estem parlant, el cultiu en aquest moment a Catalunya són 20.000 roses. No, ja s'ha perdut. Fa 10 anys aquesta conversa hagués pogut tenir un sentit quan les administracions, tot el que és el cultiu agrícola ornamental, doncs s'hagués, diguem-ne, fer un canvi, fer una aposta, industrialitzar d'una manera concreta i llavors en aquell moment salvar-ho. Avui en dia ja no hi ha opció a tornar enrere. A mi el que em preocupa és que en aquests anys també hi ha hagut una caiguda del número de floristeries i que en diades com aquesta, que pot significar un punt de venda i un punt de que les floristeries puguin obtenir una situació de tranquil·litat econòmica, tot aquest intrusisme fa que al final no funcionin. I a ciutats com a Barcelona doncs hem tingut una caiguda en aquests últims anys d'un 25% del volum total de floristeries. Vull dir, aquesta és la realitat del dia en dia. Jo no sé si dintre de 10 anys d'aquesta entrevista la pregunta serà per què hi ha tan poques floristeries a Catalunya, no? Doncs ara és el moment, de solucionar-ho, que les administracions prenguin nota i que facin el que tenen que fer i ja està, no? No després, perquè és veritat, ja no recuperarem, ja no hi ha cultiu de flor a Catalunya, s'ha perdut. I això ja no es recupera.
0: Però, Joan, quan parles d'intrusisme, posem noms i cognoms, és a dir, exactament a què ens estem referint?
1: Bueno, mira, ens estem referint que al final, el dia de Sant Jordi, hi ha un excés d'oferta al carrer. Llavors, hi ha una rosa que funciona a través dels circuits professionals normals, que treballem els floristes d'una manera continuada, i que això reforça tot el teixit empresarial de Catalunya. ¿Vale? Aquesta és la rosa que al final això serà un volum del voltant de 2 milions i mig de la totalitat de les ventes. Això reforça el sector, ajuda a millorar distribucions, ajuda a millorar les produccions en altres temes derivats i ajuda el florista que es mantingui. Llavors, la diada de Sant Jordi, com per exemple la ciutat de Barcelona, no requereix que hi hagi aquesta oferta que ara comentarem en breu, que igual s'enfila a 7.000 punts de venda legals, més els il·legals que hi haurà, ens enfilem quasi a 10.000 punts de venda a la ciutat de Barcelona. Això és inviable i, a part, això no produeix cap favor. Totes les zones professionals, que és la imatge de Sant Jordi, que s'està exportant en aquest moment i que cadenes internacionals tenen ressò i estan parlant de la diada de Sant Jordi, és la que donem a les imatges professionals que surten a través de tots els mitjans. Llavors, en qui lluitem? Pues lluitem amb una administració que no sap separar popular de populisme. No sap posar una línia en què dir fins aquí arribem i aquí ja no arribem. Llavors, la nostra proposta, que és molt senzilla, és que Sant Jordi ha de ser inclusiu i ha de ser sostenible i ha de ser per les entitats del país. És a dir, floristes professionals, entitats sense ànim de lucre, que estiguin totes, i dintre d'això també estan els estudiants, que és un ADN que ha funcionat sempre. Mm. A partir d'aquí, ratlla i no entra ningú més. I això ajustaria, i les entitats sense ànim de lucre que surten en aquesta diada tindrien una rentabilitat millor i sortirien d'una altra manera, i el nostre sector també. No és necessari tenir 10.000 parades. Igual en 4.000 o 5.000 parades a la ciutat de Barcelona tenim prou. I és necessari ajustar aquestes xifres. No sé què és el que fa maco, però bueno, és necessari ajustar aquestes xifres tan exagerades. Al final, els que estan traient rendiment són empreses pirates que apareixen i són les que venen directament i que van treballant rosa molt dolenta. Això no necessitem. Ni necessitem empreses pirates, necessitem el sector professional instaurat de dia a dia, necessitem floristeries i necessitem entitats perquè aquest Sant Jordi realment estigui en el que és l'aspecte, diguem-ne, sensitiu de Sant Jordi. L'altre és sobrant, no fa falta.
0: Però des del sector i des del gremi, en Joan, veieu factible que en un futur es pugui acabar amb aquest intrusisme?
1: Sí. A veure, ha arribat un punt en què, per exemple, la ciutat de Barcelona, en aquest moment, per posar un exemple, perquè té un programa informàtic que permet controlar les parades que hi ha, en aquest moment arribem a rècord. Ja fa dies que no hi ha possibilitat de demanar una parada de venda de flors a la ciutat de Barcelona. Què vol dir això? Que això va increixent. Per què va increixent? Perquè en aquesta globalització apareixen factors externs d'empreses que es generen al mes de març i desapareixen el dia 24 d'abril i que són empreses que compren directament a països de producció d'origen el pitjor gènere que poden trobar i el venen aquí a persones que al final es posen al carrer. Llavors, això no ho necessitem. Això és una cosa que s'obre i està debilitant el sector. El que passa és que les administracions, i aquí sí que podríem dir, a veure, quin és el concepte que teniu, és que han de prendre mesures i el que han de fer és un procés de correcció i en lloc d'arribar a topalls de màxims, baixar als topalls regulats i uns topalls que permetin, torno a dir, a sector professional i entitats sense ànim de lucre i estudiants que siguin els que ocupin el carrer. Que això és el que ha funcionat anys enrere i continuarà funcionant en el futur. Per tant, s'ha de prendre decisions en aquest moment perquè, si no, torno a dir, la broma que he fet abans de que dintre de 10 anys la pregunta que es faria sobre si hi ha producció es faria sobre fluïstes, perquè en tampoc, no? Pues ara és el moment d'actuar. No dintre d'un any, ni dos, ni tres. Ara és el moment d'actuar i aquesta voràgine de parades s'ha de reduir i començar a baixar. Hem arribat a un sostre insostenible i aquest sostre insostenible s'ha de començar a reduir des d'allà. I no dilatar-ho amb el temps, perquè al final això no beneficia realment a ningú.
0: Bé, doncs aquí queda la, diríem, la protesta, el reclam que feu des del sector. Parlem de la rosa i de la rosa vermella, que sembla que continua sent la gran protagonista. Per què aquesta preferència es manté encara en l'actualitat?
1: Bueno, és de les coses més clares que tenim, perquè més del 90% de la venda de roses que es produeix a Sant Jordi és la rosa vermella. Jo suposo que hi ha un arrelament de tradició, no? En totes les llegendes que tenim de Sant Jordi, al final apareix la rosa vermella, i jo crec que és un missatge que el públic el té molt clar, i malgrat alguna circumstància, perquè la rosa de Sant Jordi és una rosa d'amor o d'amistat, vull dir, no està vinculada a una parella, no està vinculada a cap relació concreta que s'estableixi, sinó que és una rosa d'agraïment, de persona que s'estima dintre del món laboral, dintre del món familiar, etcètera, etcètera, no? I s'ha de reconèixer que el vermell és el color que en aquest moment impera, i que al final aquesta tradició, vull dir, cada cop s'està reformant. I també el tema de que nosaltres des del sector, des del gremi de floristes, estem implementant la rosa d'autor, cada any sí que notem que el públic està buscant aquesta rosa d'autor que fa cada floristeria, és a dir, busca una creació nova, innovadora, i una de les creacions que, evidentment, són sostenibles, són ecològiques, ja no apareix aquella bossa de plàstic horrorosa, i que, per tant, jo crec que aquí és, o sigui, el públic ja està començant un punt de canvi. Ara només queden les administracions que ho acabin i ja està. Rosa que es compra, rosa de màxima qualitat, 70-80 centímetres de les produccions millors que nosaltres coneixem, tant Equador, Colòmbia com els Països Baixos, això és el que trobareu a les floristeries, no? O sigui, creació i rosa de qualitat.
0: Quines són les varietats, Joan, que trobarem aquest Sant Jordi?
1: Bé, les varietats que tenim ara i que són les que estan més arrelades en aquest moment, perquè són roses que obren bé, són roses que tenen un color vermell molt agradable, molt viu, tenim la varietat Freedom, després tenim la varietat Explorer i després tenim la varietat Renomi. Aquestes tres seran les reines de Sant Jordi en quant a el que seria la rosa vermella. I s'estan incorporant altres que tenen el vermell amb unes matitzacions i estan entrant poquet a poquet perquè el públic també, al veure una creació diferent, a vegades també vol buscar un vermell diferent, no? I la veritat és que trobareu aquest any, a les floristeries trobareu novetats i són novetats que a més estan consolidant perquè són roses de qualitat, que això és molt important. A vegades surten en roses noves però no tenen una consistència i al final les proves o mirant un any, veus que no ha tingut aquella relació preu, qualitat i durada i el mercat al final a l'any següent les elimina, no? Per tant, les que us he comentat són consolidades i que aquest any funcionaran i a més són rosa de qualitat.
0: Un consell, Joan, perquè ens duri uns dies més la rosa de Sant Jordi, què podem fer per conservar-la a casa?
1: Bueno, jo crec que ara m'ho poses fàcil, no?
0: L'aspirina em sembla que ja no funciona, no?
1: No, bueno, l'aspirina funciona perquè és un àcid i els àcids mantenen les aigües netes, no? La química no la podem discutir, però aquesta sí que és realista, no?
0: Vinga.
1: Bueno, jo te diria que el primer de tot, comprar una rosa floristeria, perquè aquesta rosa està, des del moment que es talla fins al moment que arriba al consumidor, s'han complert tots els processos de tractament adequats, no? Uh-huh. És com un iogurt, la cadena de fred, pues l'estàs mantenint, però en canvi, l'altre tipus de rosa, el problema que té és que, clar, si tu deixes un iogurt 5 o 6 dies a una temperatura superior al que ha d'estar, te pots trobar dues coses, no? Que el dia que el

0: d'aigua, i això farà que la punzella es mantingui al més temps, diguem-ne, bé. I segona, mantenir sempre l'aigua neta. Allò que se'ns cau una fulla a dintre de l'aigua, no, perquè les fulles al final es desintegren dintre de l'aigua i el que fan és una saturació de l'aigua conforme aquesta augmenta la densitat i llavors l'aigua no pot entrar dintre de la rosa. Per tant, que no hi hagi res en l'aigua, només la tija de la rosa, i cada dos dies tallar-la una miqueta perquè la ferida, diguem-ne, torni a estar neta i torni a entrar al màxim d'aigua. Si la rosa és bona i feu això, durarà molts dies.
1: Perfecte. Doncs escolta, ja tenim la solució. Al Joan Guillén, el president del Gremi de Floristes de Catalunya, li agraïm el pas pel programa i molt bona diada. Que vagi molt bé Sant Jordi.
0: Moltes gràcies a vosaltres també.
1: Que vagi bé.

Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, no molt bé, perquè estic congestionada. Però ja és. Jo crec que la gran majoria de persones que ens estan escoltant doncs estaran passant per un petit refredat d'aquesta temporada.
1: Bé, però no. Val, ens ha quedat clar, eh? Sí. Un bé, però no. Un sí, però no. Molt bé. Avui parlem del Dia Internacional o Mundial. Dia Mundial de l'Alimentació?
2: Avui parlem del Dia Mundial de l'Alimentació, que es celebra el 16 d'octubre.
1: Doncs els dies mundials, Naila, serveixen com a mínim per parlar-ne ni que sigui un cop a l'any, no? Parla'ns d'aquest Dia Mundial de l'Alimentació.
2: Doncs sí, ens serviran per, o almenys jo us convido a reflexionar, no? Avui a reflexionar sobre el Dia Mundial de l'Alimentació, que és una jornada que és promoguda per la FAO, que és l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, i que ens recorda que menjar bé no és només una qüestió individual, sinó un dret, una responsabilitat i una oportunitat per construir un món més just. Que bonic, això, eh? Doncs, però com ho podem fer? Doncs, què és el que vol? Què és el que celebrem aquest dia? Doncs, aquest dia vol generar consciència, sobretot, no? Doncs, sobre la fam, però no només la fam, sinó també la malnutrició, l'accés desigual als aliments i la necessitat de sistemes alimentaris més sostenibles. Aquest any, aquest 2025, el lema és mà de la mà per uns aliments i un futur millors. I és una crida a l'acció conjunta, acció de governs, de comunitats, de famílies i de persones, Piri, com tu i com jo, que podem caminar plegats per canviar l'alimentació. Llavors, això doncs, és un treball anant de la mà per transformar els sistemes agroalimentaris i garantir que totes les persones doncs, accedeixin a una alimentació més saludable.
1: Perquè suposo també que en determinats llocs del món, diguéssim, les realitats són molt, molt diferents i, per tant, tot i que hi ha problemes o hi ha... merda.
2: Si vols, te continuo jo. Dius aquesta frase, està genial aquesta frase, perquè volia continuar en que encara hi ha molts milions de persones que no tenen prou menjar.
1: O sigui, clar, el que jo volia dir és que per una... O sigui, el tema és l'alimentació.
2: Que ha acabat amb l'alimentació saludable, no? Vale. Llavors, el tema és que encara avui hi ha moltes persones que,
1: pues venga, jo,
2: que
1: no tenen accés. Jo reprenc. Vale. La clau està en l'alimentació saludable i, per excés o per defecte, el món encara tenim molt camí per a fer, no?, en aquest sentit, d'alimentar-nos saludablement.
2: Doncs sí, Piri, hem de parlar d'això avui, perquè avui encara hi ha milions de persones que no tenen prou menjar, que no tenen accés a prous aliments, i paral·lelament també doncs, veiem una tendència creixent de l'obesitat infantil i en adults, i de malalties relacionades amb l'alimentació, i a més a més també una pèrdua de costums saludables per poder revertir aquesta vessant, no? Aquesta tendència creixent. Per tant, no només

0: Parlem de la fam, no? O del no accés alimentari en països menys desenvolupats, sinó que també parlem de països com els nostres, no? On hi ha una proporció elevadíssima de nens i nenes que tenen sobrepès i obesitat, i que aquest dia no només serveix, doncs, com diem, de parlar de la fam extrema, sinó també d'una nutrició adequada, de l'accés universal i la sostenibilitat alimentària. Com hem dit, doncs és un treball conjunt entre tots i totes, i jo des d'aquí, doncs, com que no puc individualment canviar polítiques, Pili, sí, el que podem fer és donar recomanacions de què podeu fer vosaltres des de casa vostra, amb la vostra família, per realment, doncs, canviar aquesta tendència i, doncs, anar de la mà per fer un món, doncs, això, doncs, amb una alimentació més accessible, no?, i més saludable. Doncs, per exemple, el que podem fer és, que això ja ho he dit moltes vegades, és cuinar plegats, no? I que, a més, si tenim nens i nenes a casa, doncs també coneguin l'origen dels aliments, no només què estem menjant, no només com es cuina, sinó també d'on provenen aquests aliments. També, doncs, apostar per productes frescos de temporada i de proximitat, que això és algo que també, doncs, ja promovem des de fa molt, no? O sigui, a l'hora d'anar a comprar, doncs, preguntar, si és que no hi diu a l'etiqueta, preguntar quin és l'origen dels aliments que comprem, doncs també per cuidar el nostre planeta, no? I deixar o no deixar massa petjades ecològiques, i també, doncs, recuperar el moment de menjar a taula tots junts, sense pantalles, conservant, escoltant. I paral·lelament, doncs, també com a famílies podem donar suport a iniciatives comunitàries, com poden ser els horts escolars, els menjadors, doncs, més saludables i més sostenibles, i per tant, doncs, entendre que l'alimentació no és només menjar, sinó que també és educar i cuidar i acompanyar.
1: I et volia preguntar, tu, com a experta que intentes evitar aquesta infoxicació, no?, i que ens dones pautes molt sovint, també a través del teu Instagram, per això, per poder entendre la nutrició, perquè ha arribat un moment que tenim tanta informació i és tota tan contradictòria que anem molt perduts, Naila.
0: Doncs sí, anem perdudíssims. Les xarxes socials, els medis de comunicació, per una banda, estan genial, no? O sigui, que vosaltres, per exemple, ja ho saps que t'ho dic sempre, Pili, doneu veu a la nutrició, doncs és meravellós, però també, sobretot les xarxes socials, doncs al final tothom està creant contingut, i qualsevol persona crea contingut sobre alimentació sense cap mena d'estudis, no? I amb un canal, una via, un accés a una part de població molt gran. Vull dir, hi ha persones amb moltíssims seguidors que donen recomanacions sobre alimentació sense cap evidència científica, i que al final això, doncs, pot mermar, no?, l'alimentació, i pot empitjorar l'alimentació individual de cadascú de nosaltres. Per tant, a l'hora de seguir comptes a xarxes socials, jo recomanaria, doncs, que busqueu que siguin perfils, no amb un curs de formació, no amb una veu d'experiència pròpia, sinó que tinguin estudis, en aquest cas, doncs, que siguin graduats en nutrició humana i dietètica.
1: En un dia com aquest, Naila, que sobretot, com molt bé deies a l'inici, serveix per la reflexió, amb què acabaríem? Quina reflexió podríem fer totes i tots aquest Dia Mundial de l'Alimentació?
0: Doncs, a banda de fer una reflexió, doncs també jo proposo una acció, i és que us proposo fer alguna cosa senzilla, però que sigui significativa, per realment donar-li importància a aquest dia. Us proposo, per exemple, compartir una menjada en família, o doncs provar una fruita nova amb els vostres fills i filles, o fins i tot fer una donació al Banc d'Aliments, o simplement agrair el que tenim a damunt de la nostra taula, el nostre plat, perquè, doncs, puguem caminar junts, de la mà, cap a un món en què tots i totes, i especialment els nens i nenes, tinguin accés a una alimentació més saludable, segura i digna.
1: Tots nosaltres agraïm també que estiguis oberta i que estiguis a l'Instagram i et puguem fer preguntes i puguem també formar-nos amb tu, Naila, a my-nutricionista a Instagram. Naila, gràcies per ser-hi també aquesta setmana, i t'esperem la setmana vinent. Un petó gran.
0: Adéu-siau, gràcies.
2: Continguts en xarxa.

0: Els pups poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
2: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'un somni ple d'idees. Tu expliques els teus somnis? Doncs jo te n'explicaré un de meu. Vaig somiar que caminava per un bosc ple de prestatgeries gegants, com una biblioteca màgica, però en comptes de llibres hi havia pots de vidre plens d'idees. Hi havia pots amb etiquetes que deien idees boges, idees pendents, idees que ni fu ni fa, idees que més val no explicar-les. I fins i tot hi havia una prestatgeria sencera que deia idees que vas descartar massa ràpid. I entre tants apots em va cridar l'atenció l'etiqueta d'un que deia idees que podrien haver funcionat. L'obro i surto una petita espurna que em diu per què et vas rendir tan aviat? I aquí és quan em vaig despertar. Aquest somni em va tocar. No hi havia maneres de deixar de pensar en aquest últim pot. I va ser quan em vaig adonar que moltes idees no és que no serveixin, és que no estan prou madures i no arriben en el moment que toca. I per això les descartem. No donem l'opció a que puguin créixer. O bé per por, o perquè tenim pressa i volem alguna cosa més ràpida, per perfeccionisme o per inseguretat. A vegades, el problema no és la idea, el problema és com la mirem. I si canviem la mirada, potser descobrim que aquella idea que semblava absurda, en un altre moment, és la idea perfecta. I des d'aquell dia, cada vegada que em ve una idea diferent, abans d'oblidar-la, la guardo al rebost dels pots a les idees, perquè potser encara no és el seu moment. Et recomano tenir una llibreta d'idees o una capsa o un pot, però que agafis el costum d'escriure les idees genials quan t'apareguin i no les descartis. I el segon hàbit és que t'agendis un dia cada mes o cada quan vulguis per revisar la teva col·lecció d'idees. Potser recuperes una que ja ha madurat amb el temps i és el moment perfecte per donar-li forma. Què et sembla? T'animes a fer la teva col·lecció d'idees?
4: Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La gent...